0: i sentir-lo seu, perquè tothom afectuosament, aquests moixons o aquests ocells o aquests rupits, com tu li dius, són totes aquelles dones que ens trobem al llarg de la vida, sobretot dones, estic parlant d'una infància dels anys 80, perquè això és, aquest llibre és una mena d'autobiografia en la que jo explico, i em sembla que aquí compartirem tots, tenim aquelles persones que la dependenta de, jo, no sé, de la fruiteria de davant de casa, aquella senyora del forn, que tu vas amb el teu pare i com aquell que diu, no saps ni com se diu, però amb aquelles dones tu vas aprenent molt com serà la teva vida o com és la vida de les dones. A vegades ni t'ho diuen, no és en paraules que t'expliquen les coses, però és tot aquest rupits volant al voltant teu que t'acaben construint com ets. Sempre parlem de les mares, les àvies, això és important, evidentment, però hi ha moltes aus voladores a la nostra vida que ens construeixen com són.
1: Clar, quan parlàvem d'això, preparant-se l'entrevista, clar, jo pensava, quines han estat aquestes dones moixó que han passat per la meva vida? I he tornat quan tenia 7 o 8 anys, perquè els meus padrins eren d'Esporles, un poble de Mallorca, i hi havia Madomerris, que era qui gestionava Escolmado.
0: Exacte.
1: I jo anava allà sempre, i anàvem els dimarts, i sempre anava a comprar un tigreton. I ella sempre que me veia ja me tenia el tigreton preparat. El regruix que duc ja és d'infantesa, és a dir, aquesta alimentació una mica baliga balaga que m'ha acompanyat sempre perquè mis dolç m'ha perdut. I avui...
0: Però el dolç està al llibre, perquè també parlo de les dones que estaven a les pastisseries, perquè en una vida de rentadores, de col·le, de tota aquesta vida que tots tenim al cap, arribar a la senyora que et donava el tros d'enciamada o el que fos a casa seva, a tu et canviava la cara i et canviava tot.
1: És que un dònuts, de vegades, un determinat.
0: Un dònut et soluciona a la tarda.
1: O una napolitana, és amor.
0: Sí, jo sóc més d'enciamada, per això.
1: Enteados o sense? Com li agraden a Montse Virgili i set encimades?
0: De tot. Cucarrois, el que vulguis.
1: Clar, i venim a parlar d'aquest debut literari. Una dona que està molt acostumada a parlar de literatura, perquè ho dèiem a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, hi ha un programa de referència. Com era això de parlar d'una mateixa, en primera persona, i com numeral, venir a parlar del teu llibre?
0: Pues m'encanta. Jo sóc superfan d'Umbral, ja sé que és molt políticament correcte dir això, però per mi és un dels grans escriptors de la història de la literatura, Mortali Rosa. A tothom que se li hagi mort o un fill, vaja, jo crec que entra en vena. No t'ho esperaves, això?
1: No t'ho esperaves,
0: però sóc així, jo sóc una mica políticament incorrecta.
1: He arribat a una edat en què jo el que vull són sorpreses. Jo a partir
0: d'ara
1: no deman respurs a sa vida.
0: Exacte, doncs, a part de que sóc fan de l'Umbral, que ja sé que a vegades això a la gent li costa d'entendre, sí que és veritat que jo sempre faig preguntes i m'agrada molt la intimitat a les entrevistes, etc. Però coi, com m'ha costat quan em pregunten coses de la meva vida i coses molt íntimes i coses que estan passant en aquesta novel·la, com per exemple hi ha un dels personatges que li falta un braç, que és la peixatera, que era la meva heroïna de petita, que era la Cinta, que treballava a la peixateria del mercat on anava amb el meu pare. Jo l'adorava perquè era una dona que li faltava un braç i tot i així sempre estava de bon humor, sempre estava fent bromes. I jo pensava, jo quan sigui gran vull ser com ella. O sigui, i explicar tot això, passen moltes coses. Me va escriure una noia l'altre dia i em va dir que ningú havia explicat mai tan bé el que era que et faltés un braç. Perquè hi ha, a més, amb les dones, tot un llenguatge de donar la mà, prendre la mà, no? En el sentit de casar-se, etc. I una dona que li falta un braç és una dona incomplerta, perquè ens han explicat sempre que hem de tindre-ho tot, no? per ser volgudes per algú, per ser estimades. I, per tant, una dona que li falta un braç li falta que li puguin donar la mà, que li puguin agafar la mà, que li puguin prendre la mà. I aquesta dona, per exemple, m'escrivia i m'explicava que l'havia emocionat molt. Llavors és un llibre que commou a la gent que el llegeix, i això també em toca a mi, perquè per mi la Cinta era una persona que jo estimava molt. Així que hi ha un anar i un venir d'aquí de sentiments i de freixura que fort.
2: Ara ho explicava en Montse, que els moixons està ple de dones que aparentment no haurien d'ocupar el centre d'una novel·la, són peixateres, dependentes, padrines, veïnades, però quan vares entendre precisament que elles mereixien ser protagonistes d'aquest relat?
0: Perquè en realitat la infància de molts de nosaltres és aquesta, el bloc de pisos, les veïnes, ta mare no et venia a buscar al col·le, et deixaven a casa la veïna, però no és com ara que aguanta-te-la un moment. No, passaves tota la tarda i vivies amb ells. Teníem una veïna, per exemple, que també surt en el llibre, que clar, ara diríem que té fòbia social, ara li posaríem etiquetes. En aquell moment era la senyora Teresa no surt de casa. Val? Quan dic que no surt de casa és que feia 30 anys que no sortia de casa. I llavors aquella dona estava allà sola tot el dia i ens obligava a nosaltres a que tinguéssim la nostra porta de casa, del replà, oberta, perquè ella també la tingués oberta i no sentir-se tan sola. És d'aquest món de les veïnes, de gent que té poc, però que està fent una truita amb patates i t'emporta un trosset per compartir. I jo crec que és un món molt vuitantero, perquè ara la gent no et saluda amb els veïns del davant i si estàs a Mallorca no els entens, és broma. però això passava i era un món així molt tancat. I jo volia donar-los la importància que tenen, perquè a mi m'han fet molt com sóc, aquesta cosa de, sí, de cuidar-te, de patir, de preocupar-te per l'altre, de mirar-lo, de que la casa de l'altre és la teva. És algo, en realitat, és molt punky. O sigui, és molt contracultural, això. Perquè ara és com que el capitalisme se'ns ha menjat la vida, no saludem al veí, no tenim una mirada cap a l'altre, estem sempre parlant de parelles obertes, és a dir, tot el que sigui embolicar-la, o sigui, no podem tenir parelles per tota la vida. No estic, ja he dit que m'agrada Umbral, estic dient que tanquem les parelles, us esteu espantant, ja ho sé. Però el que vull dir és que per què no li donem una oportunitat al que tenim més a prop i sempre estem flipant amb Natalia Ginzburg.
1: És que, com deia Llorenç Villalonga, les fures, París no és màgic, sinó des de Bearn. Les
0: Exacte.
1: Coses d'en fora sempre ens han enlluernat un munt
0: Clar.
1: I sembla que tot allò que venia de París o tot allò que ve d'altres cultures ho han de volar una mica més.
0: A veure,
1: més.
0: Aquí teniu José Carlos Llop. Per què voleu el Zac si teniu José Carlos Llop?
1: Totalment
0: d'acord. Per exemple.
1: És que José Carlos Llop és una fantasia.
0: És molt fort, això.
1: Jo me'n recordo que a l'institut me varen fer llegir l'informe Stein
0: Clar.
1: I crec que un llibre mai m'havia agradat tant d'aquestes lectures obligatòries, que no haurien de ser lectures obligatòries perquè fan que repel·leixin una mica aquesta lectura, però en el cas d'en José Carlos Llop, meravella. M'ha agradat això de Teresa que no sortia de casa, que m'ha recordat aquell conte d'en Espriu de Teresa que davallava les escales, que també parlava precisament d'una dona, de com anava creixent i com anava evolucionant, una mica també com els teus moixons, que són històries de dones amb una idea molt potent, que és que les dones transmeten coneixement sense adonar-se'n en gestos quotidians. Clar, a vegades aquesta quotidianitat no l'han sabut valorar, i supos que ha hagut de venir una generació de dones, en aquest cas quan la nostra convidada, per poder posar negre sobre blanc, que això també era un coneixement popular, però coneixement el que haig a la fi.
0: Sí, i a més t'expliquen tant coses bones com coses dolentes. Jo no sé si ho dieu aquí a Mallorca, però allà se sentia molt aquesta frase: aquesta dona no li agrada la casa. Que volia dir que no li agradava fregar. Clar, és terrible, perquè tu estàs aprenent des de petita que si ets dona t'ha d'agradar fregar. I quan no t'agrada fregar és que hi ha una molla que no t'ajusta. I hi ha moltes coses d'aquestes, home, aquesta no la casarem. Està soltera, com si tingués càncer, saps? Està soltera.
2: Com si fos una malaltia, sí.
0: Clar, una malaltia. Llavors tu aprens que si tu estàs soltera, tens una malaltia. I tot això és un veneno que et va entrant per les coses bones i per les dolentes, perquè també vam aprendre de meravelloses, perquè hi havia dones que s'escapaven de tot això. Explico una altra dona, per exemple, que ja vaig conèixer de més gran, que era una dona que era catedràtica de filosofia i que la tia s'aixecava a les 5 del matí amb 80 anys per llegir Kierkegaard. I llavors dius...
1: És que no... també t'he dit, Montse, si has de llegir
0: sí.
1: a una hora Kierkegaard,
0: a les
1: 5. És les 5 del matí. És un autor que a les 7 cap vespre...
0: Ja t'has fos.
1: Te fa bolla. A les 7, sart, si m'apures, perquè has d'anar a altres mons.
0: Exacte, però igual és com aquesta idea sempre que tenim també una mica de per sobre de veure les dones grans com poc interessants, com ses iaies, ses abueles, no? I després coneixes aquestes dones, són fortíssimes, es trenquen les normes, es foten una copa de cava a les 12 del migdia perquè jo lo valgo, saps? I a mi m'agrada molt això, és molt ser lliure. De fet, el llibre potser no es veu a la primera lectura o no es veu... Hi ha moltes capes, però és un llibre que parla sobre la por.
1: Ara que ho dius, fas un retrat de la por d'arribar tard, de sortir sola, de molestar, de no encaixar. Clar, no sé si quan ho escrivies senties que també estaves parlant de ses pors de sa teva generació.
0: Aquesta cosa, les meves.
1: Aquesta cosa de solidaritat, jo ho veig en les meves 50 millors amigues. Clar, a mi ningú m'envia un missatge per dir-me arribat bé a casa. Ara me l'envien perquè tenim un grup de WhatsApp. Però és una cosa que ses dones de sempre han fet per aquesta por ancestral que malauradament vos han inoculat i també heu hagut de patir per els abusos que us ha ofert.
0: I també jo jo crec que ho fem malament, eh? I ho dic, fa autocrítica, perquè això del missatge, en el fons, ens està transmetent totes la por. Perquè estem dient, ei, Margalida, quan arribes a casa envia'm un missatge. En el fons t'estic dient, et passarà alguna cosa. Deixem de dir això, deixem d'enviar missatges a les amigues. No passarà res. Hem de confiar, també.
1: Oh, perquè, quan arribis a casa, passa'm un mem per
0: sí,
1: riure una
0: exacte,
1: estona.
0: Exacte.
1: No em va transformar de qualque manera.
0: Exacte, alguna cosa hem de fer, perquè clar, si jo escric aquest llibre que parla dels anys 80, 90, 2000, i ara, el 2025, encara estem igual, ostres, Déu-n'hi-do, no? El que sí que és un viatge també de la por, perquè el llibre comença parlant dels blocs de pisos, de les cases, de les dones aquestes que tenen por, que estan tancades, el cel obert, tot aquest món, on les dones són les ames, però canten una cançó que no acaben de voler cantar, si continuem amb les metàfores dels Rupits, però acaba, el llibre acaba al bosc, que és una manera de sortir a l'exterior, perquè quan les dones surten a l'exterior i s'encaren amb la bellesa, amb la por, amb la bogeria, que significa un dels últims personatges, també estan encarant totes les pors, perquè jo explico també en un moment del llibre que hi havia una dona que jo em pensava que era bruixa, perquè les dones que llegeixen les cartes o que fan misteris, sempre ja els hi posem la connotació de bruixes, i com que jo no li veia la cara, era una dona que sempre em trobava, i això molta gent que ha estudiat a Barcelona se'n recordarà, que al voltant de la catedral de Barcelona hi havia una senyora que llegia el tarot, i jo en aquell moment que tenia 17 anys, que acabava de sortir de l'ou, a mi em feia molta por. No? Jo pensava, era una bruixa, jo passo ràpid, se'm menjarà, no? I quan vaig ser gran la vaig voler anar a trobar, i la vaig anar a trobar, i viu en un bosc, ara, aquesta dona, en un bosc a la Fadigeda d'en Jordà. És a dir, aquí les coses més al·lucinants d'aquest llibre són veritat, i les coses més normals són ficció, perquè no tinc tanta imaginació. I la història és que quan jo vaig a veure aquesta dona de les cartes, la bruixa aquesta que jo m'imaginava quan era petita, quan la vaig a veure, el primer que em diu, obre la porta i em diu, feia temps que t'esperava. Com us quedeu?
2: Així encara fa més por, no?
0: Jo, vamos, vaig escagarrinar damunt.
2: Canviant de tema...
0: Ha sigut un viatge per mi, també, aquest llibre. No només literari.
2: Sí. També un viatge lingüístic, perquè és molt important la llengua als moixons, i apareixen paraules, expressions i sonoritats molt arrelades al sud. Escriure així també és una manera de resistir.
0: Sí, i a més, de fet, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la meva mare és de Miravet, que és un poble del sud de Tarragona, i hi ha un munt de paraules que són mallorquines o que comparteixen amb el mallorquí. Per exemple, granera, en altres li diem garnera, però és de la família
2: més
0: mateixa.
2: Sí.
0: Trebol és trespol, aquí. Espill, també diem espill. Hi ha un munt de paraules del mallorquí, o diguem-li com vulguem, d'aquesta manera de xerrar, i com molta gent d'aquí, es va pensar que aquest no era el català bo, i que el català bo era el de Catalunya, i és mentida. I ens ha costat molt creure'ns això. I llavors la meva àvia es va trobar, com molta gent de Catalunya, perquè no tothom parla com a Barcelona, Catalunya, es va trobar que tota la vida havia hagut d'escriure en castellà a l'època del franquisme, i que quan va poder parlar la seva llengua no la reconeixia, perquè allò que parlaven a TV3... no era la seva llengua, i això ho entendreu altres a la primera. És en plan, m'han robat el que sóc jo, i per això dic que el català de la meva iaia sent que és com una bata tronada, que no et posaries mai, que no te la veuria mai ningú posada, i que només la parles de cap endins, amb aquest sentiment que tenim d'auto... de poc amor cap a la nostra llengua moltes vegades, i que això jo crec que ho compartim mallorquins, però comparteix amb la gent de Lleida, amb la gent de Tarragona, amb la gent que no ha sigut del centre de Barcelona, no?
1: Adéu, gràcies, Montse, no sé si estàs d'acord amb jo, clar, el LIEC amb això ha fet feina,
0: sí.
1: Ha decidit que...
0: Aquest llibre jo l'he escrit amb l'Alcover Molla.
1: Ha decidit que el català estàndard fos composicional, sí. Totes les formulacions verbals, és a dir, totes les desinències són correctes, és a dir, no és aquella cosa estricta de quan jo, per exemple, anava a escola, que tot estava com molt quadriculat, ara hi ha una mica més de llibertat, supos també perquè escriptors i escriptores que vos animau a fer llibres decidiu també emprar un altre tipus de llengua.
0: Clar.
1: Com deia en Miquel, això també és una mica una resistència.
0: Pensa que quan jo vaig començar a treballar a Catalunya Ràdio, ara m'aprofito perquè estic una mica lluny de casa, a mi em corregien i em deia, has de dir poble, no poble. I jo, a veure... o sigui, jo soc catalana de naixement, o sigui, tinc allò 8 apellidos catalanes, ¿vale? O sigui, no hi ha dubte de que estic feta molt bé. Però quan vaig arribar a Catalunya Ràdio em preguntaven que per, o sigui, em feien canviar coses o no podia dir naltros, per exemple, havia de dir nosaltres. I ara això és una riquesa, però ens ha costat molt. He hagut de batallar molt i escriure aquest llibre i que es digués Els Moixons té a veure amb això. Té a veure amb que tu, si haguessis fet aquest llibre aquí, li hauries dit Els Rupits. Saps? I això era molt important. O ses Wallers. És broma.
1: Triar per triar, crec que m'estim més ràpid perquè arribar que no sé dir-li...
2: Wallereta.
0: Wallereta.

0: el relat com a petjada. Serà demà dins el festival La Coma, però avui parlam d'aquest El Moixons, que és la seva primera incursió al món de la literatura. Jo me demano una lletra ferida com Montse Virgili, per què ha tardat tant en decidir fer aquesta passa?
1: Mira, per dues coses. Una, perquè he treballat massa a la ràdio, masses hores, tu saps el que vol dir això, i preparar un programa cada dia és una bèstia, és un carro que se t'endú. I jo vaig fer 10 anys un programa que es deia Cabaret Elèctric, i després he estat fent 6 anys Les Dones i els Dies. I això és cada dia dels teus dies, i acabes molt, molt, molt cansat. I després, per una cosa que explico al llibre, d'on jo vinc, de classe treballadora, m'ha costat molt creure'm que jo podia fer això, que això de fer d'artista i de creure't que era artista i que podia dedicar-me a coses que no fossin fer feina de profit, m'ha costat molt creure-m'ho i ho dic amb sinceritat.
0: Una mica com allò que expliques en el llibre de que ses padrines escrivien notes darrere els calendaris o darrere les cartes del banc, que a mi em sembla una imatge meravellosa, però clar, eren dones que no malbarataven paper bo.
1: Exacte.
0: Sinó que apuntaven les coses allà on podien i que també diu molt de la relació entre les dones i la cultura.
1: Sí.
0: Que el paper bo anava per altres coses.
1: I també perquè jo crec que no creien que allò que féssim fos prou important per agafar un foli en blanc. Potser ni el tenien, perquè mon àvia no en tenia cap a casa de foli en blanc. Hauria d'anar a buscar a la botiga del poble. En general, l'únic paper que tenien eren les cartes del banc, o els calendaris vells, o un tros de paper d'estrassa que podien tenir per la cuina.
0: O aquestes agendes que regalaven els bancs un temps, que ara ja no s'estila, però a mi m'encantava.
1: Sí.
0: Aquí, bé, a Catalunya devia ser un altre banc, però que era la nostra.
1: Sí, sí, la
0: nostra. Que cada any mos duien una agenda meravellosa. Jo, l'altre dia em vaig trobar una perca nostra, de l'any 80 i busques, que dius, clar, allò eren agendes.
1: Ara ja no es fa res, ara ja com no abans. Ara ja no es fa res. Ara tot és polipiel.
0: Però això permet poder fer llibres com els Moixons d'en Montse Virgili, intentant també fent aquesta radiografia una mica en sèpia de com era aquell món, un món que s'ha perdut i que tu intentes recuperar a través de la paraula, que això també està molt bé.
1: Però també se'ns ha quedat en altres dins, perquè aquesta cosa de que mon àvia no s'atrevia a escriure en aquest paper en blanc i aquesta cosa de... Sempre deia, sentia a ma iaia dient-li a mon avi, per a compte, Antonio, no firmi res, no posi res, perquè la lletra els semblava una cosa tan sagrada.
0: Mm. En canvi, ara t'estafen per SMS.
2: Clar.
0: És que ja no és ni necessari escriure res, ara
2: ni,
0: ja
2: ni signar.
0: Arriben de casa teva les estafes i les enganyifes.
1: Sí, sí.
2: Jo ara aquí he vist la meva predina, perquè la meva predina també escrivia sempre darrere calendaris. Feia trossets amb els calendaris i se feia les seves notes allà darrere. I clar, t'interessava provocar aquesta memòria compartida amb els llibres. Supos que molta gent també trobarà aquestes referències en els seus padrins.
1: No ha sigut tan conscient. És a dir, jo ho he fet perquè realment volia explicar per què a vegades ens costa tant creure'ns a les dones que podem fer. Ara estem en un moment on hi ha moltes dones a la literatura i jo crec que, per exemple, si estem aquí en un programa literari, hauríem de parlar de la Arnaud, de l'Annie Arnaud, que, per exemple, jo crec que va ser molt important que li donessin el Nobel, no només perquè és una bona escriptora, sinó perquè ens va donar el permís, jo crec, per escriure sobre la baieta mullada, sobre la casa, sobre les escales, sobre mon pare no em parla de fa 3 dies, i que això tingui una importància. I jo crec que ens va servir a tota una generació per creure'ns que podíem escriure sobre el que passa dins. No havíem d'estar sempre amb els temes universals que ens han dit que han escrit els homes i anar al que passava dintre casa, que al final estem parlant sempre del que passa al món, eh? Perquè una baieta és el resum d'un món. On estan les dones sempre hi fa fred, els safarejos, el món de les baietes, les cuines... Pensem en aquestes cases on hi ha la cuina, el safareig, després el passadís llarguíssim i al final la sala. A la sala que hi ha senyors fumant son caliquenyo.
2: Sí, sí.
1: Les dones estan lluny d'això. És on es llegeix el diari en aquella banda i a l'altra banda és on hi ha fred, on hi ha calor, on les olles bullen. Evidentment això ha canviat, però clar, jo m'he criat amb tot això i això se't queda dins.
0: Hi ha una frase teva que m'agrada molt, que diu, ser presumida és una forma de resistència. Troc que això és un lema de camiseta.
1: Sí, jo ho crec molt. Eren dones que estaven tot el dia amb les sabates de retaló a casa, amb l'espardenya, amb la bata que era vella, i el dia que sortien al carrer doncs es pintaven el morro, perquè què pots fer millor que pintar-te el morro? És dir, estic aquí. És entrar a l'espai públic. Sempre estaven a l'espai privat, sortir a l'espai públic i dir després de que estic tot el

0: dia aquí fent llits, cridant els xiquets, que no s'adormen, que no sé què, doncs ara surto al carrer i me pongo guapa.
1: I també és color. Vos he de dir, estimats oients, que Montse Virgili du una camia,
0: sempre,
1: que és una fantasia on du escoll en taronja, taronja, sí, lo que
2: sí. A la meva època se deia
1: taronja fofi.
2: Més fofi, sí.
0: Exacte. Sí,
1: m'ha
0: perquè...
1: agradat. Fofi, fosfi.
2: Ja canvien les generacions.
1: Clar, sí, perquè ja. Tu ets més jove, anem evolucionant. Però clar, el color sí. També és revolucionari. Perquè és una manera de posicionar-te davant del món. Jo quan t'he vist arribar dic, tinc ganes de parlar amb aquesta dona.
0: M'agrada aquesta actitud.
1: Clar, no poden dir el contrari.
0: Jo quan era jove, que era molt amiga d'un amic meu de Felanitx, en José, érem gòtics. Però això només va durar fins als 19.
2: Ara ja ha canviat.
0: I després ja es va acabar el del gòtic, i ara seria emo, i ja vam traspassar i després vam dir tot colorins perquè la vida ja ens porta prou negre.
1: És que si abans han dit que Kierkegaard és per les cindes de matí, sa gòtic és pels 17 anys.
0: Exacte, als 19 ja
1: gòtic,
0: començo...
1: Gòtic en 25 no. Ja ha de ser una cosa no que t'agafi com a, amb molta il·lusió.
0: No ves que l'edat que tinc jo ja estàs gòtica flamígera?
1: M'ho apunt com a concepte. Estoy gòtica flamígera. Han sonat els senyals horaris, això vol dir que han de començar a dir adéu a Montse Virgili, companya de Catalunya Ràdio, autora dels Moixons, el seu debut literari. Demà serà la Fundació Mallorca Literària a Binissalem, en aquest festival La Coma, parlant amb en Pa Moliner. Déu-n'hi-do, dues dones d'empenta. És que no sé de qui som més fan.
0: Estic impressionada, jo t'he de dir, que no sabré com arrambau això.
1: Però serà una fantasia, dues
0: fantasia,
1: dones.
0: Fantasia, sí, fantasia.
1: No
0: sí.
1: M'agrada saber l'empoderada, perquè crec que ara tothom està empoderat
0: no,
1: és això.
0: No, sisplau.
1: Però dues dones.
0: Més aviat gòtiques flamígeres.
1: I sobretot des d'una independència de criteri, que això també és important. El que tu has dit que t'agrada Numbral, crec que també és interessant, perquè vivim una època de lo políticament correcte que no ho podem dir, i en Pa Moliner també és molt d'aquest estil. Serà interessant això demà.
0: Sí, ens agradarà. Jo, moltes ganes. I si no, d'aquí 15 dies a Rata Corner, estaré el 23 d'aquest mes, torno, perquè no puc viure sense vosaltres.
1: I de doble sessió de Montse Virgili. Montse, un plaer,
0: exacte,
1: estimada.
0: Exacte, gràcies.
1: I de nosaltres quedam aquí a Mallorca i d'aquí, res, quatre anuncis. Tornem a connectar amb Eivissa, des d'aquesta Eivissa medieval, perquè hi haurà Pablo Sierra, es guater que he fet des d'allà. Encara queden moltes coses. Tot d'una tornem.
3: IB3 Ràdio és... cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
7: Una paraula que ja gairebé està en complet desús o que s'utilitza molt poc, és una paraula molt curiosa, és una locució adverbial molt curiosa que tenim a Ciutadella i és cumarrenó. Cumarrenó. Perquè nosaltres la pronunciem així de veres i sembla que sigui una sola paraula, cumarrenó. I és cum, guió, alre, guió, no, com veus, és un llatinisme i ve a ser com si diguéssim si més no. Per exemple, quan deim a qualcú, vinen a sopar, cumarrenó, recordarem vells temps. És una paraula que ja la gent jove coneix molt poc. Jo a casa sempre l'he sentida, jo encara l'utilitzo i m'agrada molt utilitzar-la en els meus escrits, utilitzar-la xerrant, perquè em sembla que és un tresor lingüístic que tenim aquí a Ciutadella, perquè a la resta de l'illa no la coneixen, no l'utilitzen. Aquesta seria la meva paraula preferida.
8: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
9: Doncs sí, aquí en directe des d'aquesta fira medieval i continuem. I ara ens ha visitat el nostre eivissenc il·lustre, que és en Pablo Sierra. Com estàs?
10: No m'ho crec.
11: Que siguem no, aquí, no?
9: És que avui des de casa teva.
10: No, se'm fa molt estrany estar fent les cançons dels altres, estèntol, des de Eivissa, des de Dalvila, des de Safira Medieval, i a més que no estigui plovent. Perquè
9: no, exacte. Fa un sol fantàstic.
10: I fa una estona, bots i barrals, ha set deixar de ploure, i m'imagino que els carrers de les farmàcies, no sé, la gent estiria per allà mitja amagada, sí, en aquells balcons, en aquelles cases, perquè era ple de gom a gom.
9: Exacte. Fa un dia fantàstic,
10: sí,
9: per tant.
10: Sí, sí, sí. S'ha quedat una tarda.
11: Que sí, ara s'ha estirat.
9: A les 6 fan la inauguració
10: en diferit, però inauguració.
9: Exacte.
10: Serà un bon espectacle,
9: sí. Segur que sí. De fet, ara ja no se podia passar.
10: No, no, ja havien tallat els portals de les taules i
11: sí,
10: en veritat se les hem hagut de pujar per
11: exacte,
10: darrere.
11: Exacte, hem hagut de fer la volta.
9: Ara a les 6 en què vas programa, que moraran cap allà a veure aquesta inauguració oficial, perquè és tot un espectacle.
10: És tot un espectacle, sí.
9: I, mentretant, avui aquesta
10: avui la secció cançons... va de passejar.
9: Exacte.
11: Ah, que bé.
9: Sí, sí, sí. Sí. De fet, una passejada per allà on som.
10: Exacte, sí, serà una caminada per alguns dels escenaris d'aquest Eivissa medieval. I ho faré amb Margalida Celestí, escoltant música que d'una manera o una altra doncs, està relacionada amb aquests indrets per on anem a guaitar, en aquesta estoneta de ràdio. Ja us dic per avançat que avui ha passat altres divendres, però avui la llista de reproducció que han preparat potser és més eclèctica que mai.

0: Aquest Wild World del cantautor britànic Cat Stevens i Pablo, aquesta cançó del 1971, a quin lloc de la ciutat d'Eivissa ens condueix?
1: Doncs m'anam en els carrers de la Marina, del barri portuari que tenim allà avall, sota Sa Murada, i començarem aquest recorregut amb una anècdota que sempre conta un dels periodistes més veterans de Silla, en Juan Suárez. Crec que alguna vegada l'heu tingut atent, sí. M'assona que en Xisco m'ho havia comentat. Ell és un pou d'anècdotes, d'historietes, i sol explicar que va quedar bocabadat amb el popurrí de personalitats que podies trobar-te a l'Eivissa, a la primera Eivissa que ell va conèixer, de començaments dels 70. Feia pocs dies que s'havia mudat aquí, des de Gran Canària, ell és d'allà, quan en Juan Suárez va trobar-se, ben a prop de les andanes d'Esport Vell, un pelut tocant aquesta cançó, que era nova de Trinca, llavors.
0: Gràcia de pelut, eh?
1: Amb sa guitarra, era molt de les èpoques, això de pelut. I ho feia també aquest tipus que quan en Juan Suárez es va atracar, resulta que diu que es va trobar allà el mateix Cat Stevens.
2: Era ell.
1: Sigui apòcrifa o no, perquè clar, no hi ha fotos que ho confirmin.
2: D'acord.
1: I clar, ja saben que Canàries és com sa part més llatinoamericana d'Espanya, doncs això de realisme màgic els agrada. És bé que en Suárez ho explica molt bé i si tornes un poc a les passes del periodisme de llavors i te'n vas a la hemeroteca, aquí d'hora tenim l'arxiu d'imatge i so de l'Ajuntament de Vila i té escanellats tots aquells exemplars de Diario Eivissa, d'aquells anys on començava Silla a conèixer el turisme, doncs sí que trobes doncs, una certa facilitat per trobar allà mig remenats, com si fos un mescladís sense diferències, doncs, artistes, fans i, lògicament, també periodistes que anaven guaitant a la recerca de la notícia. Així que donant per bona aquesta anècdota d'en Juan Suárez per obrir aquest passeig per la Marina, sa penya
2: i
1: del Vila.
2: I si no, Nevero...
1: He ben trobat.
0: Així va ser, segur.
1: Exacte, a un Eivissa que ja havia descobert el turisme i començava a descobrir llavors les discoteques.
3: Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado un zafarracho tan disparatado sin venir a qué. Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate. Y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate. Vendía quincalla, tabaco, aguardiente. Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes, cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de la sola, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina. 15 años y un hambre canina, figúrese usted. Pero ahora me sobra el pasné y cambia la cosa.
2: Pablo.
1: Lola Flores per tot.
0: Ah, sí? Ja m'agradaria topar a Lola Flores a una discoteca.
2: Aquest tanguillo de la guapa de Cádiz, de Lola Flores, degué sonar, creus, a la inauguració de Patxà, que va ser aquells anys, el 1973 en concret?
1: A veure, no és un himne de la jarana tan accessible, potser com que me coma el tigre, però podria haver succeït, o allò almenys m'agrada imaginar que podria haver succeït, perquè aquesta cançó havia sortit 7 anys abans del primer opening, de la primera obertura de Patxà. Patxà va obrir el 73 i aquest tanguillo de la guapa de Càdiz és de 1966. Dic que m'agrada imaginar-m'ho per dos motius. Llavors, inicis de 70, doncs Lola Flores és, sens dubte, una de les grans personalitats. S'havia apuntat aquí en els guions musicals, però en general, de la vida social de l'Espanya.
2: Sí.
1: Del moment.
2: Sí, sí, sí.
1: I era una d'aquestes famoses de segell ibèric doncs, que ja començaven a venir per Eivissa i doncs, alguna festecita m'he pegat, com acostumava a dir ella allà de ben major.
2: Sí, de fet, això ho record molt bé en el documental que ha fet la seva neta en el Bar
1: Flores. Que ja l'he vist, el vaig veure fa 2 setmanes i m'ha agradat força.
2: Sí, i també te'n dones compte de la importància que tenien a Lola Flores en aquella època, en aquell moment, era la reina.
1: Quan parla de com va col·locar en el seu fill, en Antonio, per fer sa mili allà de vora a casa i vendre bolígrafs, que no li va sortir bé sa jugada, doncs això ho diu tot. Però m'agrada imaginar-m'ho perquè després, ara intentaré mostrar-vos-ho quan li donem pas a sa següent cançó, fa no massa vaig trobar una foto, fa pinta de ser un poc pas decorat d'aquella botiga una mica posterior dels 80, on surt na Lola Flores firmant un autògraf davant separador d'una botiga amb pinta de joieria, no sé si potser era Joies Pumar, que ja existia en aquell moment justament allà en el carrer de les farmàcies,
2: ho imaginarem
1: doncs on fan. I na Lola Flores no està tota sola, perquè no sé si va venir mai amb Antonio González, el Pescailla, aquí a Eivissa. No sé si el Pescailla potser tenia cosins a Sa Penya, perquè Gràcia i Eivissa tampoc estan tan lluny. Però no és el Pescailla qui surt darrere a Lola Flores, sinó a seu escuder, qui sinó Juan el Golosina és qui li, qui li està cobrint les espatges en aquella foto. Com dèiem, sa foto no està datada, fa pinta de ser dels 80, i en el fons ja ha aparegut estupònim Sa Penya, sa lletra d'aquests tanguillos, tot i referir-se a Cádiz, doncs allò me quadra molt bé amb les escenes que ja s'estaven produint en aquella època, 70, als principis dels 80, en aquestes cases que es despengen cap a la mano, són molt lluny d'aquí, estan sota el baluard de Santa Llúcia i que es diuen Sa Penya, barri de Sa Penya.

0: Ara en Pablo me'n mostra aquesta foto fantàstica de Lola Flores i Juan el Golosina.
1: És de finals dels 80 o inclús de principis dels 90, perquè ara que hem obert l'enllaç, està firmada, és de Moisés Copa, que és un company fotògraf que segueix en actiu, ara treballa a Periódico d'Ibiza, i jo diria que hi va començar molt jovenet, potser devia tenir 18 o 20 anys quan va fer aquella foto.
0: Quan ja va captar aquesta imatge.
1: Exacte, a fer feina de reporter gràfic a Diari d'Ibiza.
2: Pablo, i malgrat que acostuma a aparèixer per altres motius més tristos en els mitjans de comunicació, la penya sempre ha estat sinònim de mestissatge.
1: Sí, sí, sí. Mireu, la primera migració de fora Vila cap aquí dins, cap a Vila, cap a la ciutat, d'eivissencs, de vuit llinatges, on van a parar? A la penya. Els primers peninsulars que vengueren a Silla per fer de picapedrers, per exemple, per construir els murs, es dic, dels Botafocs, els que tanca esport per fora, doncs on van anar a viure? A la penya. I molts d'ells, o sigui, parlen un eivissenc molt d'aquella època, perquè ho van aprendre en un moment on els murcianos, que com se li deia, la gent que venia de fora, doncs eren minoria i la llengua que es parlava allà a la penya era el català d'Eivissa. I clar, després vengueren els gitanos, no massa més tard, alerta, perquè les primeres famílies d'aquesta ètnia, crec que venien de la zona de Baza, a Granada, arriben cap a l'any 62-63. I producte de tot això és que avui en dia tinguem a Eivissa doncs un artista urbà, l'estàvem escoltant fa un moment, com Vinnie Dollar, que és vilero del 88, com jo, i que en realitat es diu Joan Lladó Rosselló. Que jo sàpiga, no té cap llinatge gitano, és ben eivissenc, i abans de passar-se al trap es dedicava sobretot a cantar flamenc. Per què? Doncs perquè s'havia criat mà a mà, ell és de la Marina, amb els lots gitanos d'aquesta part, de la ciutat. I alerta, ja us he avisat que això avui seria un món més clarís de ritmes, de cançons, de gèneres.
0: Del flamenc passam,
1: eh? Exacte, perquè ara us contarem què tenen en comú. Paret, o sigui, seguim en les mateixes coordenades.
2: I qui?
1: I Eros Ramazzotti.

0: Mireu, el Borriquito, que també és del 1971, igual que Wild World, i Un emozione per sempre, del 2003, aquesta la recordem tots, o tots els que som aquí, almenys, doncs quan aquesta illa, el 2003, principis de l'era, jo me'n record, començava a ser també un bon reclam turístic a Itàlia, o sigui, els italians van descobrir primer Formentera, després vengueren cap aquí, i ara jo crec que n'hi ha més aquí que no a Formentera, doncs...
1: Sí. Creus que Formentera ha minvat?
0: Ha minvat un poc, sí, de la pandèmia cap aquí, i hi ha molta gent italiana que va descobrir les Pitiüses venguent de turistes a Formentera, que després s'ha establert aquí a Eivissa. De fet, ara han reobert el viceconsulat, que crec que té l'oficina, no és ja Vara de Rei, o darrere, a la plaça d'Esparc. Hi havia aquesta setmana una entrevista amb la cònsul, que és una advocada italiana que té despatx aquí. Doncs, clar, què tenen en comú aquestes dues cançons, El Borriquito i Una emozione per sempre? Doncs que van triar els carrers de la Marina i també zones del Vila, doncs per gravar els videoclips que van sortir d'aquests temes. Clar, dos videoclips molt diferents, mitiquíssims, tots dos mitiquíssims. Però és que, a més, si fem una repassada a l'arxiu de videoclips que s'han gravat en aquests barris, en el reclam d'aquests carrers i aquestes places tan polides que són patrimoni mundial per la UNESCO, doncs trobam, per exemple, Julio Iglesias a finals dels 80, Nacho Cano, després de la separació del seu grup de Mecano més recentment, el duet llatinoamericà format per Juan Carlos Ozuna i Camilo Echeverri. Clar, tota aquesta gent ha gravat per aquí i...
2: I també se van deixar seduir
0: per aquestes parets emblanquinades. Per aquestes parets emblanquinades i pels balcons de ferro forjat o els palaus barrocs, perquè el videoclip de Nacho Cano crec que és tot a dins d'una casa senyorial de Dalvila, doncs per aquesta arquitectura que trobam en uns barris que, no sé, jo m'imagino que d'aquí una bona temporada seguiran apareixent en videoclips, perquè ja ho van fer, per exemple, en Un beso i una flor, que no sé si el teniu a sa memòria en el cap. En això li haurien de dedicar unes cançons dels altres específiques, perquè Nino Bravo va recórrer totes les Balears, crec que va començar per Menorca i va acabar aquí a Eivissa, doncs gravant en zones monumentals a Menorca, no sé si ho va fer a Ciutadella, a Mó o a les dues bandes, però també hi ha unes imatges guapíssimes d'ell passant en cotxe per sota dels molins de Junquet.
1: És a dir, que Un beso i una flor és tot un catàleg.
0: Va ser una espècie de d'anunci que va fer el Ministeri d'Informació i Turisme, Informació i Turisme de l'època, aprofitant aquell gran hit per promocionar turísticament les Balears.
2: Sí que és un tema, això de Balears i videoclips.
0: És un tema.
2: Però, Pablo, si hi ha un altre gènere que també té una relació estable amb aquest escenari, que és un fum confit, aquest gènere és el jazz.
0: Sens dubte. Perquè amb el jazz Margalida podem dir que Dalvila, especialment Dalvila, aquest barri, ha firmat papers i conforma un matrimoni que a més funciona, ben avengut. Sa d'enguany, serà en setembre, serà sa 38a edició de l'Eivissa Jazz, un certamen per on han passat un parell de llegendes. El 2001, per exemple, ho estem escoltant, sonava el saxo de Branford Marsalis. Aquí de vora, a Santa Llúcia, un dels dos baluars, que amb el de Sant Pere, doncs mantenen una programació estable de concerts durant la primavera i l'estiu, i no només s'escolta jazz, perquè, per exemple, aquí a Santa Llúcia hem vist diverses edicions del Festival Sueños de Libertad i Indie Rock, o cada mes d'abril encara es fa la gran festa d'electrònica que programa l'International Music Summit, que és el congrés d'aquest gènere, que organitza una festa que és com l'opening dels openings, perquè es fa sempre com un o dos dies que les grans discoteques doncs obrin portes. Igual passa amb el claustre que tenim aquí darrere, o Sant Domingo, el convent, com es coneix popularment entre la gent d'Eivissa.
2: Curiós, la toponímia dels baluars d'aquí són molt semblants a les de Mallorca.
0: Sí, més o menys, és bé. No havia pensat. No, crec que no tenim baluar dels prínceps, aquí estan tots dedicats a sants, com les parroquis, com els pobles de l'interior de Silla. Però si són un gran escenari musical, aquí a Sant Domingo, per exemple, durant tot l'hivern, doncs trobam concerts de la banda simfònica d'Eivissa, de cors també, o sigui que és un epicentre cultural, aquest barri de Dalvila.

0: continuem...
1: La lletra d'aquesta cançó, Margalida, es podria fer un Tèntol Tele. Eh?
2: Ah, sí?
1: No,
2: sí?
1: Només amb aquest reguitzell de paraules. Sí. Jo n'hi ha moltes que potser he sentit o me vol sonar o algú me les ha bufat, però no sé què significa.
2: Ah, doncs en farem un.
1: Sí, sí, sí. En Alfredo Marí jo crec que no hi hauria problema per fer una cita, sí.
0: Clar, perquè si parlant de Dalt Vila, tant sí com no, havia de sonar aquesta sabotiga de Dalt Vila, tot i que té una lletra vintage, sí. Tu, Pablo, la vincules molt amb el present.
1: Sí.
0: Com es diu a les redaccions, quina seria la perxa?
1: Doncs tot i que avui, aquests dies, durant aquest pont medieval, doncs paregui quasi una paradoxa, som a un barri despoblat. Fa quasi 20 anys, el 2008, i bueno, no és la més recent que he pogut trobar, perquè m'han dit que el 2015 encara era menys a xifrar. El 8 hi havia unes 700 persones registrades en els carrers de la vila. 7 anys després eren només 600. No sé ara quantes seran i quantes viuran realment, perquè clar, és molt polit, però és poc pràctic, perquè és una part antiga, ja ho veiem, per exemple, a Ciutat.
2: Sí.
1: En el centre de Ciutadella està passant tres quarts del mateix, però clar, aquí tens afegit de ses bardes, o sigui que no hi ha un metre pla.
2: No, si has d'anar a comprar
1: places.
2: Aigua,
1: clar.
2: L'has de pujar a peu.
1: I deia...
0: Vaja, que s'ha anat buidant.
1: Exacte, s'ha anat buidant, i deia que aquesta lletra és vintage, perquè clar, aquesta escena que descriu es produïa, i es produïa fins a la dècada de 50, 60, o fins i tot principis de 70, gent que venia dels pobles a fer compra a Vila, i clar, aquest barri era ple de botigues. El videoclip d'aquesta cançó, que és molt cachondo, crec que es va gravar a una... No sé si és nostre tècnic, en Pablo Morganti, té informació sobre això, que està molt, molt relacionat també amb el món audiovisual, però jo diria que es va gravar a una botigueta que hi ha a l'interior d'Eivissa, a la parròquia de Sant Llorenç, ara no recordes, no? Que ha mantingut un poc l'estètica, això, de fa 50, 60 anys, per recrear, doncs, com eren els comerços, els petits comerços ultramarins de Dalt Vila, perquè aquí ja no queden botigues i pràcticament tampoc queden bars a banda dels que podem trobar oberts, de les cafeteries, dels hotels de 5 estrelles, que sí que han anat apareixent en aquest barri. És darrer esperador de turisme. Però clar, la situació, com dèiem, doncs no era igual. Mira, per exemple, el 1940. La comparació entre èpoques pot ser odiosa, però resulta interessant. Fa 85 anys, a Vila, que ara té 50.000 habitants, el municipi, la ciutat, només vivien 9.600 persones. 1.400 ho feien de morades cap a dins. O sigui, el 15% dels vileros eren realment del vileros. Així que aquestes escenes, que a ritme de swing narra la lletra de la botiga del Vila, doncs, com dèiem, són ben fàcils d'imaginar, per ben semblants i alhora surrealistes, perquè, clar, penseu que la nostra ciutat d'Eivissa baixava tot Déu si volia comprar tot allò que es considerava un producte urbà.
0: Clar.
1: I que era un producte urbà, aleshores.
0: Veure, sí.
1: Arròs, sucre, cafè, xocolata, tabac industrial, perquè en els camps es fumava tabac pota, bacallà salat, arengades, espècies, teixits i roba, teles per cosir, sabates de mudar, mocadors, roba per a celebracions, ferramentes, i clar, i qui s'ho podia permetre també, doncs algun perfumet, alguna joia, com la Lola Flores.
2: Això, mos ha explicat la primera convidada que en tengo, Anna Maria, que mos deia, clar, la vida al camp era dura i no teníem tot això que has explicat.
1: O si mateix algun rellotge, que a nosaltres mos aniria bé ara, perquè crec que se mos acaba el temps.

0: L'ambient de vila en aquells temps previs a la globalització queda molt ben definida en aquesta cançó popular gravada per U, que ara fa 50 anys a la nostra ciutat d'Eivissa. Perquè mereixia un capítol a banda d'aquesta secció, Pablo, ja per acabar.
1: Doncs mirau, perquè ara fa 50 anys que va sortir el segon disc d'Uc, aquesta illa, en aquesta illa tan pobra, que és del 76, i perquè aquest tema era molt més llarg del que es va poder gravar. Clar, aquell disc ja surt Mort Franco, però en plena transició. I ahir justament li vaig enviar un parell de whatsapps a Isidor Marí i me deia, no, la lletra que van trobar, que està recollida per Isidor Macavich i es va publicar en un dels seus exemplars, crec que és quart, de la seva història d'Eivissa, que va sortir el 67, doncs tenia moltes més estrofes. Ells van fer un recull, les van organitzar, però clar, n'hi havia d'algunes que sí que es podien publicar en un llibre, però que no es podien cantar en aquell context, perquè clar, són poc respectuoses contra unes autoritats que molt abans, perquè això és una cançó popular que anava construint el poble, com si fossin gloses, perquè no deixen de ser gloses, doncs estimulava la imaginació de la gent i doncs eren els estribots que s'amullaven en aquell moment. Però troc que un dia hauríem de tenir, si no estrident complet, Duc, doncs algun d'ells, perquè mos parlàs de com va ser aquella gravació en aquesta illa tan pobra. Jo me'ls imagino, ja que hem començat amb una llegenda apòcrifa, acabarem també amb una altra, doncs creuant-se, que això és impossible que passés, perquè ell mai ha dit que hagués vengut aquí, que hagués passat per aquí per anar a Formentera, amb el seu admirat Bob Dylan. Que no sé si sabeu que hi ha una llegenda urbana que diu que després de patir aquell accident de moto que va tenir quan en el cim de la seva popularitat, doncs va desaparèixer com un any i mig del món, ningú sap per on va anar a parar, i molts anys després va començar a aparèixer gent, formenterera i no formenterera, que diu que se l'havia trobat allà, que havia estat dormint a un molí de la Mola, que havia jugat escacs amunt amb l'altre, que l'havien vist tocant la guitarra a la Font de Pepe, banyant-se en el migjorn.
2: Què dius?
3: Per Eivissa.
1: I per Eivissa havia de passar, clar. És que tothom ha de seguir passant per Eivissa si vol anar a Formentera.
0: Ah, sí, no sé que hi vais amb vaixell privat.
1: La botiga del Vila, el videoclip es va gravar a Can Andreuet, que és una botigueta que està entre Santa Eulari i Sant Carlos. Fa molt bona sobrassada. Si anau mai per allà i n'agafeu... M'ho acaba de dir en Jaume Tur, que era el trompetista de Potalight.
0: Ah, sí?
1: Dit queda, sí.
3: Molt bé.
1: Hem fet la consulta en directe i...
0: Molt bé.
3: A punt fet.
0: No mos queda, mos queden res, un minutit i mig de programa, així que no tindrem temps d'acabar amb música, però sí que ho farem. Després ara li demanarem a Miguel que mos posi Borriquito.
1: Ah, home, clar, sí.
0: D'en Peret per acabar. Acabarem avui amb aquesta cançó que està inclosa dins del Guateque que avui teníem preparat, perquè Pablo, és vera que si Vila... Eivissa és una ciutat que han passat molt de músics, que
1: molta
0: la música
1: músic, sí.
0: Té molta importància i que és d'aquest lloc també de mitomania, no? Una miqueta.
1: És impossible no tenir-la, perquè comences a repassar doncs, això a Maroteca, vas a l'arxiu de vídeos i surt per tot. Però allò m'està passant un poc el mateix ara que visc a Palma, a Mallorca, perquè comences a gratar i també surten històries per totes bandes.
0: Sí.
1: I llegendes, i per això estan a Marta Garau i en Xisco Nadal per explicar-nos-les.
0: Exacte.
1: Vives i divins,
0: així és. Doncs avui hem fet aquest programa especial aquí des d'Eivissa. Ara a les 6 es fa la inauguració oficial. Anem cap allà,
1: sí? Vinga, som-hi.
0: Ja han vist les autoritats que fa una estona que han passat i se n'anaven cap allà. Nosaltres també anirem a aquesta inauguració d'Eivissa. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa. Aquí hem tingut en Carlos i també en Pablo Morganti. Pablo, moltes gràcies. En Carlos també, en Pet Díaz també, és que és per aquí la gent d'IV3, els estudis d'IV3 Ràdio, en Xisco Nadal i en Miquel Junc. Moltes gràcies a tots dos. I també aquí.
4: Fins dilluns, estimats, fins dilluns.
0: Fins dilluns, gràcies, sí que hi són. Gràcies, Pablo. Fins dilluns, una parlada.
5: IV3 Ràdio és diversitat.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale a play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Puntuals a les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IV3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

Avui vos parlarem del Festival La Coma, d'una òpera de producció pròpia inca i també de Copla revisitada. Benvinguts a l'Aviador, l'espai de cultura d'IV3 Ràdio.

0: Avui tenim un divendres molt musical. Abans, però, tindrem un tast a l'ambient que es viu en Esbaluart, on avui continuen les conferències i xerrades del Festival La Coma de la Fundació Mallorca Literària. Allà es troba en Rafel, que a les 7 participa més d'una conversa amb l'autor turc Zulfu Livaneli. Després vos parlarem del darrer concert del cicle de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. És la primera òpera completament escenificada i produïda que es farà demà i passat demà al Teatre d'Incas, Così fan tutte, de Mozart i de Ponte. I el nostre directe musical passa avui per un duet de nova creació, encara que els membres ja són veterans en això de la música. Noemí Garcias i Rafa Adrové han creat Sang, és una reinterpretació dels clàssics de la copla i del bolero. I acabarem amb l'agenda plena de concerts i també d'altres activitats escèniques i de la paraula. Connectarem per això amb Anna Gornés, en David Ventura i amb Gavi Rodas. Tot això en Amarga Cifra, també amb en Lluís Fortesa, en Lluís Menéndez i també en Josep Escuder i en Miguel Soler a la part tècnica.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: A les 6 i 7 minuts connectam justament amb es Baluart. Allà se troba el nostre company, en Rafael Gallego, perquè a les 7, com vos han dit, intervé a una conversa d'aquest festival La Coma, que està organitzat per la Fundació Mallorca Literària. De fet, per aquesta xerrada titulada El compromís és la veu, amb l'autor i músic Sulfo Livaneli, han de dir que ja no queden entrades, però durant tot el dia hi ha hagut altres activitats que, a més, encara continuaran demà. Rafael, quin és l'ambient?
1: Efectivament, Mònica, és la segona edició. Hi ha hagut recitals, converses, concerts, fins i tot teatre, també tallers, noms propis com Cristina Rosenbinge, com Anna Starobinets, Lucia Petrelli, Gasal Mosadeh, com Mariana Enríquez, aquesta videoconferència avui de matí, també parlant dels processos de la seva escriptura. Molta cosa que ja ha passat en aquesta segona edició de La Coma, que uneix paraula, també música, i molta cosa que encara ha de passar. I per això tenim nosaltres Joana Serra, que forma part de l'equip de la Fundació Mallorca Literària, que ho ha organitzat tot plegat. Joana, com estàs?
2: Hola, com està? Molt bé, bon dia.
1: Bé. Com resumiries allò que ja ha passat, que no és poc, i allò que encara està per passar?
2: Uau, és difícil de resumir perquè ja han passat 3 dies, anam a les totes, i ha passat un pot de tot. Com sabeu, vàrem començar dimecres amb Anna Cristina Rosenbinge, precedida d'un recital d'Anna Maria Callís, on el vàrem dedicar a tot allò que fa referència al desig, a la sensualitat, a la sexualitat, allò que està escrit al voltant de les passions i les pulsions més físiques. Anna Maria Callís és una experta en sobre poètica de Safo, de fet va fer Sapila, que és la darrera traducció que, en català que s'ha editat, i Anna Cristina Rosenbinge també s'ha endinsat dins la seva vessant de músic i creadora i compositora, s'ha endinsat dins la literatura de Safo arran de, com sabeu, d'un projecte que li varen encarregar del Teatre de Mèrida, del Festival de Teatre de Mèrida. Ella mos contava que varen anar allà, se li varen presentar, volem fer qualque cosa de Safo i volem fer-ho amb tu, i va tenir carta lliure, no? I arran d'aquí també va treure el seu disc amb cançons basades en els poemes, amb els fragments, que sabem que no els tenim tots sencers, de Safo de Lesbos. Després varen continuar el dijous amb Remedios Zafra. Conversa amb la filòsofa Natxís Comà, de Remedios molt va parlar de burocràcia, de pessimisme, però també de llum, de cercar l'alegria dins les paraules, encara que sigui, no?, fent informes, arran de la seva darrera també obra més recent, que és l'informe, no?, que tracta d'aquesta tristesa que de vegades el treball i els treballs creatius mos endinsant perquè estem col·lapsats amb treballs o tasques administratives. Una altra de les converses, bueno, vàrem anar cap al nord amb la Núria Pallares i en Lluís Mario, allà vàrem parlar de territori, vàrem parlar de llengües minoritzades, de vida dins la ruralia, tant en Mario des de Cantàbria, des del centre d'un poble de 1000 habitants de Cantàbria, en la seva darrera novel·la, Cala Lobos, ens fa un retrat d'aquesta vida tan dura i tan tosca que és viure dins un poble tan a l'interior de Cantàbria. I Nerea Pallares mos parla també de la duresa dels treballs i sobretot feminitzats, dels treballs feminitzats de la costa gallega. Varen continuar amb una escriptora internacional que estic molt contenta de que hagués pogut venir, Anna Starobinets, que va conversar amb en Lucia Pietelli. Totes dues són escriptores que se caracteritzen per un imaginari oscur, por, de fantasia, però també no, d'aquesta pàtina d'oscuritat que no mos deixa veure si és real o no. I bé, va ser una meravella de conversa. I acabarem amb un recital de tres poetes, Gazal Mossadegh, Rashid Jalou i Mohammad Bitari. Tots ells viven a Europa. Mohammad i en Rashid viven a Barcelona i en Gazal a Londres, però venen de països en conflicte, com és el Líban, com és Síria, com és Palestina, i ens parlen, avui, ara mateix, els hem tingut en conversa, que ens han parlat sobre la seva creació literària, venint de l'exili, no?, del que deixen I del que troben en la seva nova situació de resistència, però també de rompre tòpics i de fer molts mirar, ho comentava en Mohamed, des de l'eurocentrisme i des del món occidental fent-nos mirar, no? De que sempre pareix que els hi demanem a ells que ens narrin, que ens contin històries de tristesa, històries de resistència, històries de pols i guerra, no? I ells reivindiquen també que la seva creació és molt més enllà, no? Continuarem ara, just ara, amb una taula, amb una Núria Cadenes i una Miriam Cano. Canviarem un poc sòtica, ens obrirem el que és a les cures, el que és el carinyo, no? Que diguem, com se fa una literatura des d'aquesta òptica. I avui de matí se m'ha oblidat...
1: Mariana Enríquez, no? Un dels grans plats forts.
2: És un dels plats forts de la coma d'enguany. S'ha connectat des de Tasmània, des d'aquí on viu ara, no? I ens ha contat com bé, tot el seu imaginari, com ho reflecteix a la literatura. I ha estat acompanyada després amb la Laura Fernández i la Roser Cabré-Verdiel. La Laura Fernández és molt amiga de la Mariana Enríquez, per tant, ha estat un complet dia de literatura fantàstica, de literatura mitològica, de por i de creacions, no? De que la bona imaginació ens fa pensar altres mons per poder repensar la realitat. També paral·lelament ara estem duent a terme un taller de Laura Sam. Laura Sam és poeta, músic i rapsoda molt connectada amb el món de l'Spoken Word, que està fent un taller d'escriptura, però també d'oralitat i com usar els cos a l'hora de dir. I per avui serà tot, no, acabarem amb la Medea, i que és un monòleg amb la Sílvia Bell, acompanyada de la Neus Borrell, amb una reinterpretació dels clàssics, i també un altre plat fort, és en Sulfo Livaneli, compositor, escriptor i polític, que també estem deleroses d'escoltar-lo, no? I de com es parli de com des de la resistència, l'activisme polític i social ens construeix el seu relat literari.
1: Molt bé, i tot això és el que ha passat, Joan, en aquest dia, perfectament resumit, i hem de recordar també que demà dissabte, a partir de les 10, en aquest cas a Binissalem, a la Casa Museu Llorenç Villalonga, més activitats, més recitals, més converses, més poesia, més actualitat, perquè aquí se traten grans temes per part de grans noms.
2: Exacte, demà continuem a Binissalem. Aquest tres dies hem estat en el baluat en el qual els hi agraïm enormement que ens deixin aquest espai. I demà anem a la Casa Llorenç Villalonga, que com sabeu és la seu de Fundació Mallorca Literària, amb altres més autors, que parlarem, per exemple, en el Bel Roig i Miquel Bezales. Tractaran la figura de Blai Bonet, que com sabeu és el centenari del seu naixement, i celebrem Saint Blai Bonet. Després ens visitaran en Pau Moliner i Montse Virgili, dues periodistes totes a Catalunya, que també són amigues de la casa, i moltes més coses més, que el Lota Gurt, tenim un dinar literari, on hem convidat prescriptors i altres autors per tal de compartir una jornada, Luna Miguel, Laia Malo i la Martínez i de Cire de Fez, no?
1: I tot això se pot consultar a la comafestival.cat, que és el web amb tota la informació, i a més el públic està responent, com dèiem, perfectament i de manera entusiasta en aquests grans noms i aquestes grans qüestions que marca també el nostre temps.
0: Molt bé, moltes gràcies, Rafael, que vagi molt bé aquesta xerrada. De fet, sentim ara música també de Livaneli, perquè a més d'un escriptor superbandes, és també director de cinema i músic, i de fet ha vengut alguna vegada a actuar a Mallorca també dins el cicle de cançons de la Mediterrània, si no recordem malament, l'any 98. Idò, gràcies. Encara vos hi podeu acostar a totes les activitats encara del Festival La Coma, que queden pendents per demà, com han dit, a la Casa Museu Llorenç Villalonga.
3: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I doncs ja sentim una de les peces que se podran sentir demà, però en la veu dels nostres intèrprets. Seran al Teatre Principal d'Inca i vos parlam justament del darrer concert d'aquesta temporada de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Representen, i de fet l'han produïda pràcticament des de zero, des del Teatre Principal d'Inca, i a més han triat aquesta obra Così fan tutte o L'Escola de la Vergonya, una versió d'aquesta obra de Mozart i també que se va representar per primera vegada el 1790 a Viena. Per així tot, és una temàtica, sembla que bastant actual i sembla que també el director Miquel Àngel Rayó li ha donat una miqueta sa volta. Avui tenim a dos dels protagonistes, de fet, hi ha sis protagonistes, però no els podíem dur a tots, per això hem convidat a Natàlia Salom, que interpreta Fior di Ligi. Com estàs, Natàlia?
1: Hola, molt bones tardes.
0: Moltes gràcies. Aquesta seria la teva veu ara, en teoria, no?
1: Sí, exacte, correcte.
0: Aquesta que sentim ara. I també ens acompanya en Sebastià Serra, que fa de Guglielmo.
2: Molt bé, bona.
0: Oh, quina veu, eh? Ja se sent. De fet, en Sebastià dic que alguna vegada ha fet també l'altre personatge que es dona Alfonso, que encara és més baix, no?
2: Bueno, són iguals. Sí? Són dos personatges que, de fet, en el principi ja posa que se poden intercanviar les parts en conjunt.
0: Molt bé, contau-nos un poc com ha estat aquesta producció tota íntegra amb tots els solistes, amb l'orquestra de cambra i també amb la producció del Teatre d'Inca, que a més compta també amb la participació d'ADEMA, dels estudiants, dels campus, que han fet tot el vestuari i que ara m'agradaria que mos contassi un poc per fer-me ganes. He mirat i estan quasi totes les entrades venudes per la funció de demà dissabte i de diumenge, però en queden algunes. Vull dir que si vols fer un gol encara vos podeu
1: encara
0: sumar.
1: Encara sí.
0: Exactament. I contau-nos un poc, Natàlia.
1: Bueno, han estat uns 10 dies més o manco d'una feina molt intensa, que li hem tret molt de suc i molt de profit. La veritat és que també és un equip artístic i tècnic estupendo i amb molta energia, moltes ganes, ho hem tret tot, perquè hem de dir que és un període de temps relativament curt, però bueno, això té una preparació prèvia de molt de mesos individualment, no? Cada personatge, cada part, la part de escenografia, com ben has comentat, la part de la creació del vestuari, escenografia, du molta feina, però després de posar-ho en comú en conjunt, uns 10 dies intensos.
0: 10 dies d'assajos intensos, sí. En el teatre, en l'orquestra i en tothom.
1: En tothom, sí.
0: I com és aquesta compenetració? Se contagien els nervis? Se contagia més aviat l'il·lusió? Sebastià?
2: Hi ha un pot de tot.
0: Sí?
2: Hi ha massa gent fent feina. clar, hi ha músics que estan en... Pues, a lo millor, pues, hi ha gent que té pues, el concertino, té més importància i té més poder a l'hora de decidir que potser un altre instrument, però crec que tots posen el seu granet d'arena, no? Inclús hi ha gent que no és, com en Mozart i en Da Ponte, que també posen un gran d'arena. I bueno, pues entre tots hem de fer que la gent disfruti i jo crec que el més important és que la gent se'n vagi d'allà amb un missatge, no? I que tingui un record d'aquesta òpera.
0: És un missatge simpàtic o bo?
1: Sí.
0: Sí.
1: El Così fan tutte és una òpera bufa, però, com ben has comentat en el principi, en la versió, la proposta de Miquel Àngel Rayó és donar-li una volta més, no? No quedar-nos només en aquesta part més heterocèntrica o superficial de les relacions de parella, sinó donar una visió un poc... Més que l'espectador pugui tal vegada sentir-se reflexat especialment en les dues protagonistes, les germanes, Fior di Ligi i Dorabella. I bueno, sa vida tothom pot tenir una relació de parella, sigui sa que sigui, i una cosa com ben fermada, però després sa vida passa i passen coses, i això no ha d'estigmatitzar o posar aquesta etiqueta de culpa, de lo que està bé o lo que està malament. És, bueno, hi ha situacions, no? Perquè elles, a l'òpera entren en una trama que són enganades i ells diuen que se'n van a la guerra i, bueno, i ells també es, bueno, estan provant la fidelitat d'elles, però ells ho fan de manera que ells també no són fidels i és d'una manera intentant fer una proposta que en molts de moments l'espectador pugui fer també aquesta feina d'assegutar que ha hagut de disfrutar, però també de plantejar-se coses de dir, ostres, pues, aquí hi ha algo més, no?, que aquesta part exclusivament de dir, ai, com pot ser que no se'n donin compte que aquests al·lots són els seus estimats i no els reconeixen. Bueno, és un poc més profund de la reinterpretació.
0: Que bé, idò. Bé, com explica la Natàlia, un pot d'embolics, uns fan passar per uns altres, posen a prova la fidelitat de les dues germanes.
1: Correcte.
0: I aquí se crea tota aquesta història que ja dèiem que continua sent molt actual i amb aquesta volta més ampla, amb aquesta visió més àmplia i més adequada al l'estil d'avui en dia, i de queda molt bé. Anem a escoltar un fragment...

0: 100 zecchini.
1: Idò, en Sebastià i la Natàlia ho reviuen mentre ho escolten. Han parlat dels personatges dels dos, però han de dir que també hi ha Mà Esteve, que interpreta Dorabella, Irene Mas fa de d'Espina, en Víctor Jiménez de Ferrando i en Jorge Tello fa de Don Alfonso, que seria aquest personatge que canta ara justament. Contamos un poc com és tot això en el Teatre d'Inca, que és un teatre bastant acollidor, amb aquestes persianes que té, que m'encanten. Sí. Com sona, com vos trobeu en aquest espai?
2: Molt a gust, no?
3: Sí.
2: És vera que la primera vegada, la particularitat d'aquesta producció és que també és la primera vegada que l'orquestra està a baix.
1: En terra, no?
2: No està, bueno, no hi ha un fossat com a tal, però bueno, està a part, fins ara les produccions que s'han fet, l'orquestra sempre estava dalt, els cantants davant, el director darrere, sempre era una dificultat afegida. I el fet de que estigui a baix li crea, ajuda a crear aquesta dimensionalitat molt, molt més fàcil per fer feina amb tothom i l'acústica pues, bastant bé, la veritat, i amb aquesta part sí que estan molt contents.
1: Que guapo. I contamos un poc del vestuari i de l'escenografia, perquè això també fa que l'espectador s'ubiqui i és una part important també de la presentació d'aquest muntatge. Com és?
3: Pues, bueno, jo crec que s'ha volgut fer una espècie d'escenografia. Això en teoria passa a casa seva, a casa les germanes, i sí que hi ha un moment que surten en el jardí. Hi ha un moment que van un poc de vora d'un moll, hi ha un moment que estan a un cafè, i està tot allà, un poc allà de vora. I com és, hi ha 6 personatges, cada un en relació diferent, és veritat que és un poc un experiment social, i s'ha volgut fer aquesta espècie de laboratori, social, i bueno, s'ha jugat un poc en les altures, posant unes escales, no?, per poder jugar a les altures. El Teatre d'Inca, a més, és molt alt i hi ha molt de buit a la part de dalt. I també hi ha unes tires darrere amb unes projeccions que també te donen una altra informació. I clar, per l'espectador, jo crec que veure no és només un teatre recitat, sinó veus l'imatge darrere, veus relacions, el que està darrere, que sospita del que està davant.
2: Les càmeres, també, no?
3: Clar, les càmeres que projecten a vegades les nostres cares a darrere, de vegades imatges ja...
2: Sí, se van alternant aquestes projeccions.
1: Imatges des directe.
2: Des directe, amb una càmera que, pues, diferents punts estratègicament triats, tenim les nostres projeccions en el moment, i després s'alternen amb aquestes projeccions de Miquel Àngel Rió. Sí.
3: Sí, perquè la part de la cara és una cosa que s'òpera, no se té molt en compte, perquè tu vas a veure teatre i no veus molt bé gestos de la gent. I és una manera d'aprofitar, pues, el cinema, que ha arribat més tard, i per incorporar-ho a l'òpera, no? Per què no?
2: I també una manera que nosaltres, també com a intèrprets, hem d'estar en el 100% tot el temps que estem damunt l'escenari reaccionant, ficats, no és ara cant lo meu i després ja desconec, perquè també nosaltres, és vera que hi ha punts que sabem que estan les càmeres, però hi ha altres que no ho sabem, perquè estem en altres feines, però potser tenim allà un primer plano i bueno, i això també és la part, no?, d'estar tot el temps de l'òpera connectat a tot el que passa a nosaltres i als nostres companys.
1: Beníssim.

0: I d'aquesta que sentim ara és el personatge d'Espina, que bé, en aquesta obra fa justament Irene Mas, demà i diumenge. Dues úniques funcions que sap tant de greu en sa feinada que du, sí. Tot això de preparar, de così fan tutte, que vol dir totes són iguales, un poc, no? Però bé, això ja no queda tancat a elles, com us explicava a Natàlia, sinó que se veu d'una manera molt més ampla i general. Clar, parlam ara que deu això de ses càmeres, que vos enfoca i fan primers plànols de Voltros. És vera que un actor estudia un paper, jo que sé, com s'ha de moure i tal, però Voltros heu d'aprendre tota sa música a damunt a un altre idioma, en la qual cosa, vull dir, és el màxim grau de dificultat que se m'acut ara mateix, no?
1: Sí, lo nostre i lo dels companys. Jo he de saber que m'està dient ell per... No ho he de cantar, però ho he de saber, ho he d'entendre, i els peus sé que les finales que són grans números musicals de 20 minuts, on estem els 6 personatges constantment fent intervencions i clar, t'has de prendre el teu i el dels companys perquè funcioni, perquè si no...
0: I com ho fais? Teniu una tècnica per això?
2: Estudia molt. I aquest temps passa, quan hi ha música en directe, el temps passa, o ho dius, o ho fas en el moment, o no hi ha una altra oportunitat.
1: Però això és el que dèiem abans, en el principi, no? Aquesta preparació prèvia, aquesta feinada prèvia de una part individual molt important, perquè després, quan juntem les peces, funcioni.
0: I ara teniu la màxima concentració fixada en aquestes dues funcions. I després, quins altres projectes teniu en marxa?
1: Pues,
2: estudiar més, que és una feina que és només estudiar i memoritzar més altres papers.
1: Sí. Jo en acabar això, pues, continuarem en recitals d'òpera i de sarsuela. Per juliol també tornaré a anar a Santander i bueno, continuar especialment ara que és fins estiu, bàsicament recitals.
0: Molt bé, i dos cosí fan tutte demà i diumenge en el Teatre Principal d'Inca. A més, bé, és el darrer concert d'aquesta temporada de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que dirigirà en Bernat Kegles, que bé, l'he vist una notícia també molt entusiasmat, amb molta d'il·lusió, que això s'encomana i fa molta d'il·lusió. Per tant, mos sabeu recordar els horaris de les dues funcions de demà i diumenge?
1: Demà dissabte a les 7, que és ideal perquè després la gent té un plan per anar a sopar, és una hora
0: fantàstica,
1: estupenda,
0: sí.
1: Per tant, no, crec que no hi ha un plan millor demà dissabte que venir a escoltar Es cosi fan tutte. Exacte. I experimentar aquestes sensacions que esperen que el públic els agrada molt. I després diumenge, com sabem que tothom després dilluns ha d'anar a fer feina, doncs és un poc més prest, és a les 6.
0: Perfecte.
1: I així també, cap problema.
0: Una monada, i d'això és el que trobareu en el Teatre Principal d'Inca demà dissabte i diumenge, demà a les 7, diumenge a les 6. Encara queden algunes entrades, per tant, les podeu adquirir a la pàgina web del Teatre Principal d'Inca. I allà, amb molta il·lusió, trobareu aquests intèrprets, els seus companys, el director, aquesta nova versió de Cosí fan tutte, i a més, també el vestuari que han fet els alumnes d'ADEMA, també molt intemporal, amb molta il·lusió, i a més, el que han de fer, que és fer feines professionals, és l'alumnat desgrau en ensenyaments artístics de disseny, de confecció i moda, que han fet tot el vestuari part de l'escenografia, en la qual cosa també se veuen motivats de fer feina amb un projecte professional. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Natàlia Salom i Sebastià Serra, que vagi molt, molt bé aquesta representació i aviat vos tornem a esperar a l'Aviador.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. L'Aviador. IB3.

0: Moltes gràcies.
1: Molt bé. Acabam d'escoltar a Noemí Garcias i a Rafa Adrové, que han creat un grup nou, se diuen Sang, amb un punt darrere de cada lletra, però bé, supos que el nom s'acabarà de fer Copla de Sang, bé, ja ho veurem, perquè és justament el que han triat fer, recuperar temes boníssims que en realitat ja estan escrits, com són coples, boleros, i fer-los amb la vostra manera de fer. Noemí, com estàs? Benvinguda.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Com te trobes en tornar a casa teva?
0: Bé, no sé si és casa meva, però bueno, ho ha estat molt de temps.
1: Ho va ser uns anys, eh?
0: Sí, sí, molts. I la veritat és que molt bons records.
1: Que
0: molt
1: bé.
0: Bons records.
1: I dona Noemí, molts la recordareu. Bé, jo el darrer programa que recordes està a 6:30, però n'hi ha hagut molts altres.
0: Sí, i jo sempre conso la mateixa anècdota, que tu vas ser la meva primera jefa.
1: Ara no me'n recordava de Som Ràdio.
0: Sí, sí, sí.
1: Que bo, sí. Bé, i amb en Rafa, com està, Rafa? Benvingut.
2: Bé, sempre... Veus conegut.
1: Exacte, sempre és un guster. A més, bé, vosaltres vos coneixeu de fa molt d'anys, també ja heu col·laborat abans, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Vam tenir una banda junts, en Gran Sol, sí.
1: Que
2: sí, teníem la nota de premsa de Gran Sol, ja de les cenizas de Demonio Sánchez, ja la poden dir de les cenizas de Gran Sol, i anem senre sobre senre.
0: Anem renaixent de tant
2: sí,
0: en tant.
2: Vamos con el
0: reviscolam.
1: Sí, sí. Un respecte per Demonio Sánchez, clar que sí, sempre el tenim en el record. I ara aquesta nova etapa, com ha sorgit? Vos agrada escoltar Copla? Realment ara me direu que de petits la sentíeu a ca vostra, que s'apredina o... Sí, la posava, la típica història.
0: És que jo crec que forma part de la cultura popular en general. Bé, hi ha gent molt jove que no ho ha viscut, no? Però aquí vàrem néixer quan només hi havia un canal de televisió, després dos, després tres.
2: Claro.
0: I és allò que sonava per la televisió i per la ràdio de manera habitual. O sigui, encara que no ho escoltassin a casa teva, era...
2: Cantaven per les escales,
0: inevitable,
2: o cantaven per Montpellers.
0: Sí,
1: sí.
2: Això... Té, o sigui, aquest grup té una raó de sa. És a dir, no, faré la versió curta perquè la versió llarga podria... Bueno, vam acabar creant sol, però llavors som gent ja responsable, amb famílies, amb feines i tal. Però jo vaig començar a fer covers i tal, vaig fer un projecte amb un cantant, però de sobte vaig voler dirigir-ho cap a sa copla, el bolero, folclore, de algunes coses reinterpretat, sempre molt de respecte. I, bueno, jo crec que no hi ha una veu millor que la Noemí, que
0: gràcies,
2: la faraona de...
1: La faraona...
2: De Mallorca,
1: sultana.
2: No? La sultana.
0: A veure, aquí, quan tenia tassa i mitja, tenia un col·laborador, en Àngel Aguiló, que el coneixereu tots, que me deia faraona, això m'ho ha dit sempre.
1: Per mi,
0: I jo no sé si era premonitori o què, però...
2: Jo sempre dic que jo no m'hagués atrevit a fer coples...
1: Sense ella.
2: Sí, perquè moltes d'aquestes cançons tenen una exigència vocal molt important, o sigui,
1: faim
2: Ojos Verdes, que és una cançó que cantava Conchita Piquer, que, bueno...
0: T'agrada tu la copla, Mònica?
1: M'encanta. ¿Feis tatuaje o...?
2: No, tatuaje no la faim.
0: De moment no.
1: Bueno, arribarà.
2: Todo caerá. Llavors també, no només molt basat en la copla, també tenim...
1: Boleros,
2: cançó mallorquines, també, qualcuna. I un poc... Bé, faig la versió curta o la versió... Bueno, un poc més.
1: No, la curta està bé.
2: Eh? Sí, sí. No, però t'explico un poc l'arrel, no? L'arrel és el que deia ell. És un poc... Nosaltres a la nota de premsa ja posàvem un poc xerrant del concepte de memòria genètica. Perquè, en el final, són cançons que estan en l'acervo cultural. La copla s'ha definit moltes vegades com a canció espanyola, com a canció andaluza... Tots, més o manco... les hem escoltades.
1: Totes.
2: I ha estat denostat durant molt de temps aquest gènere per Casposo.
1: I
2: llavors relacionat amb el franquisme.
0: Sí, clar, va coexistir amb el franquisme i evidentment és molt fàcil associar-ho a un pensament i clar.
2: Claro, però...
0: Llavors, quan comences a investigar sobre aquest repertori, trobes autèntiques meravelles.
1: Brutal,
0: al final parlen d'amors, de desamors, de traïcions, del que parla normalment la música, i la música és universal, i l'han volgut de treure un poc d'aquell moment i portar-la al segle XXI, que és allà on vivim. I a mi m'agrada especialment que en Rafa tingui aquesta idea de proposar-me aquesta idea loca, perquè a mi m'encanten les seves guitarres. era un poc una de les coses que donava personalitat també a Gran Sol, i crec que és un enfocament diferent. No pretenem ser flamencs, tampoc no som... No
1: anau de lo que no sou,
0: no,
1: però
0: aquesta és
1: una influència.
0: És la sorpresa que vaig tenir jo, no, quan en Rafa em va fer aquesta proposta, perquè jo vaig dir, home, Rafa, jo no som massa flamenca, som molt autòctona, no sé com sonarà això, no? I al final ho hem dit que nostra, no? I mos sona bé i ho disfrutam.
1: I tots dos duis pedals, efectes, i aneu jugant un poc, loops, i és un poc la tecnologia actual el que vos permet per jugar, no? Per fer un poc més ric, més millor arranjat d'alguna manera. El repertori seran tot versions, perquè clar, Quintero, León i Quiroga, jo què sé, aquestes cançons que han dit que és que no poden ser millors, algunes d'elles, no? Llavors, si estan fetes, per què no recuperar-les, no?
0: Sí.
1: Fareu repertori propi, també?
0: És possible.
2: Probablement acabarem fent, però passa això, que això li passa molt a la música de clàssica, no? que a més, s'acopla, té unes peculiaritats molt especials, perquè té una relació amb el flamenc i té una relació amb la clàssica. Hi ha tot un moviment de música espanyola del segle XIX, principis dels XX, de Manuel de Falla, que també eren gent que escoltava copla i que investigava damunt les bases, diguem, culturals, i en el final és un pont, en Santiago Serón xerra d'un concepte que diu los huérfanos del flamenco, perquè diu, si tu no ets flamenco, és una música gitana en el final, no? Si tu no ets gitano i no eres flamenco i no has nacido en una família flamenca, però tinc que dir que s'acopla la bassa en la cadència flamenca sempre, i en el final està bastant a prop amb el diàleg que hi ha entre guitarra i bou, les esperes i tot això. Jo sempre dic que és el més a prop que estirem del flamenc, i no volem estar més, tampoc, perquè tenim molt de respecte per les coses.
1: Mira, és una proposta molt interessant. Vos han sortit ja actuacions? O... Avui, de fet, se publica un vídeo nou que acabau de fer, que és de Niña de Fuego.
0: Sí.
1: Que aquesta és una cançó de Manolo Caracol, no?
0: Efectivament.
1: Que total...
0: Està inevitablement vinculat a l'Ola Flores, perquè també la ballava, no? I de més, però sí, aquesta sí que m'ho va costar donar-li una volta, no? Perquè aquesta sí que era flamenca.
2: Era flamenco pop, però d'aquell moment.
0: Sí, és cert. I dels anys 40, imagineu. Però sí, ens sentim orgullosos de com ens queda directe.
2: Inclús aquesta cançó l'anomena Rosalía, una cançó.
1: Ah, sí?
2: Como la niña de fuego que cantava Caracol.
1: Ah, ostres.
2: Sí, perquè és una cançó que ha quedat... Manolo Caracol s'ha quedat allà, com que era un poc maltractador i tal, perquè tenia la relació aquesta tormentosa amb Nora Flores i tal, però era un geni, o sigui, i ses orquestacions d'aquesta època...
1: Que va ser parella, bueno, sí. Cantava amb ella, ella era molt més jove, ell era un senyor gran, casat i tal, però que van tenir una relació un poc...
0: Un poc
2: turbulenta, sí. No? Sí. Però, bueno, què és el que no és turbulenta? És que s'acopla és turbulenta.
1: És que nosaltres diríem que rock and roll és així, però el blues, el flamenc, vull dir, tot és així.
2: És que aquí t'agafaré el fil.
1: Molt bé.
2: Perquè ara tu has xerrat del blues. L'altre dia xerrava amb un amic i me deia, bueno, en el final, el blues i el country és un folklore que ha desenvolupat tot el pop, no? Això, en Mario Pacheco, que és el creador de Nuevos Medios, ha un documental que se diu Revelando a Mario, molt interessant, i ell diu aquesta idea, diu, què passa? Que la cultura espanyola, en concret, el flamenc i tot el relacionat, per un tema quasi geopolític i un tema de històric, no ha tingut aquesta difusió en la colonització anglosaxona, no? I no, ell va voler crear això del nou flamenco, que era partint d'això, perquè en realitat, sent honestos, és molt més ric harmònicament, melòdicament, que el blues. El blues és una música pentatònica, són 5 notes. I la música espanyola és una música que, tonalment, molt més complexa. I si, diguem, això sempre són coses geopolítiques de potència econòmica, si hagués tingut aquest desenvolupament tan brutal que mos ha colonitzat culturalment, no sabem mai on podria haver arribat. No? I nosaltres, sense renunciar, perquè nosaltres, cada un és hijo de su tiempo, sense renunciar a sa part anglosaxona, sí que volen recuperar
1: Està molt bé.
2: Què podria ser això, no?
1: I doncs m'agrada aquesta recuperació d'aquesta part de la música espanyola, ara que la música espanyola, entre cometes, triomfa també al món, amb una altra cosa més actual, però està molt bé recuperar això. Mos farà un altre tema?
2: Sí.
1: Quina fareu?
0: El paño moruno.
2: Bueno, jo vull explicar-lo un poc d'aquesta, perdona.
1: He de dir que vos he de demanar disculpes, sí, que no tenim massa temps encara.
0: Manuel de Falla.
2: Manuel de Falla, o sigui, aquí mos atrevim, perdonau, o sigui, és un poc sacrilego, perquè estem fent una cançó lírica, però que està basada en una cançó popular. Siete canciones españolas de Manuel de Falla. Però llavors, i veureu, que hi ha un petit joc musical aquí, perquè l'ajuntam amb un fandango menorquí. I veureu que té harmònicament i rítmicament una relació molt important.
0: Una arrel comú.
2: Una arrel comú.
1: Quan vulgueu, tenim Sang, aquesta banda que avui han publicat aquest nou vídeo, els trobeu a YouTube com a Sang Copla, Sang de la nostra sang, i Copla, tot junt. I a Instagram els trobeu també com a Sang, amb un punt darrere cada lletra, i llavors Copla també. Ara mos faran, com han dit, el Paño Moruno, amb una mescla de l'Amo de Son Carabassa, a música en directe avui a l'Aviador. Moltes gràcies a Noemí Garcias i a Rafa Drové per haver vengut a fer-nos aquesta mostra de música. Ara tot d'una comencen.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I en aquests darrers moments feim la nostra agenda. Està en la música de Sang, que fan coble. Saludam a David Ventura. Com estàs, David? Un resum de... Ja te puc avançar que hauràs contrast, no? Demà, a Eivissa.
1: Efectivament. Vaig així ràpid, que hi ha poc temps. Efectivament, demà hi ha el Festival Contrast amb Gilby Clair, que va ser guitarrista dels Guns N' Roses entre el 91 i el 94. També ha estat el bluesman Jimmy Barbatan i s'hi haurà l'exposició de fotos d'Allen Tannenbaum. Serà a partir de les 8 de la tarda a Sa Punta d'Esmolí. Avui també hi ha música perquè Caló de Soli, la jove artista flamenc Maria del Tango, presenta el seu disc Entre dos mundos, és a partir de les 9 de la nit. Hi ha Formentera, hi ha el Formentera Roquea. Des de les 8 de la tarda fins a les 2 de la matinada, grups pitiusos com Javi Farias, Maya Alexander Band o Chimichurri a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I acabo amb demà, a Formentera també, la politicola Alicia Valdés presenta el llibre Auge, Género y Juventud y Extrema Derecha. Serà a l'Espai Cultural de Sant Ferran a les 4 de la tarda.
0: Carai, quina agenda més a tope. Gavi Rodas, com
1: està?
2: Muy bien.
0: Què tenim a Mallorca? Festival Cranc, també? I...
2: Al margen del Cranc, otro festival, el Cool Days Festival, que se hace en Artà, circo, teatro contemporáneo, música y clown, y un concierto, así, no es a bote pronto, a mí me gusta. El nombre quizás no dice mucha cosa, Baba Ganoush, pero si presento a los integrantes, que son Gori Matas, Miguel Ángel Aguiló, Chisco Aguiló y Toro Llenesta, la cosa ya dice más. Actúan hoy viernes a partir de las 8:30 en el Teatre Sants y presentan su primer disco que lleva el mismo nombre que ellos, Baba Ganoush.
0: Molt bé, boníssim. També hem de dir que tenim a Menorca la primera edició del Raw Photo. Tots els dies se fa a la Llor i també es presenta el disc Mà d'Anabel Villalonga en els Claustre avui a partir de les 9 i també haurà la final del Festival de Jazz de Menorca. Tot això mos ha enviat Nana Gornés. Així acabam, passar un molt bon cap de setmana. Recordeu que també hi ha Scranc, avui en es Gremi i demà en es Baluart, i que l'aviador tornarà dilluns. Vos deixam ara en ses notícies i l'informatiu vespre. Adéu.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

ella orina i no té son i pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa i tira per la carretera, ja podem.

Arriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda, com un llamp, i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

que ja en som deliberats.

0: IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: IB3 Radio es diversión.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Si necessiteu tocar mare, sintonitzeu la ràdio pública i trobareu música de bar, rialles, idees, preguntes i respostes. Cada programa és com una càpsula de vitamines que fa caure el vel de l'avorriment i la ignorància. Si per això heu de deixar una estona el mòbil, el telèfon mòbil, no ho dubteu, encara que la ràdio és moviment i vos acompanya allà on vos trobeu, fins i tot davall la dutxa. Mare, càpsula, vel i mòbil són les paraules polisèmiques que regalem als nostres conversadors d'avui. I després, per ser un nou capítol d'entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre. La setmana passada vàrem deixar a Núria Sastre i en Ramon Vilaseca dins una església de Menorca i varen comprovar que no estaven tots sols.

deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor.

0: I amb aquesta musiqueta començam aquesta nova conversa polisèmica. Deixeu-me que saludi noms i dos llinatges. En Gori Jaume, bon nit, com estàs?
1: Què tal? Molt bones.
0: Que bé tenir-vos. Patricia Fernández Garau, com va?
2: Molt bé, encantada de ser aquí de nou.
0: Xavier Torrens Parats, com estàs?
3: Molt bé, jo també vos estimo.
0: Com ho sabem, ho dius per sa cançó?
3: Exacte.
0: I a més avui celebram, encara que siguin aquestes hores desvés, però a nosaltres mos és igual, celebram un poquet de formatge i fuet casolà que estan plegats, no? Ah, que tenim moltes coses que celebrar, Gori, Jaume.
1: Sí, moltíssimes.
3: Sí, se celebren, se celebren.
1: Moltíssimes.
0: Moltes coses que celebrar. I d'aquí tenim aquests tres grans conversadors polisèmics. I si jo vos he posat avui els dos llinatges, que de vegades les poso i de vegades no, és per homenatge a les mares de cadascú. Ja que avui començam amb la primera paraula polisèmica, que és mare. Venga, Xavier Torrent, si te dic mare, que te ve en el cap primer de tot.
3: Evidentment, mo mare, faltaria més, no? I més, ara farà un anyet i busques que mos va deixar, o sigui que, evidentment, el primer record és per ella i evidentment, és vera que la malaltia mental va fer mal els darrers anys, però jo sempre ho dic, el mèrit és seu, no? De ser com som o de ser bon estic, és en gran part seu. I després hi ha un altre que també me recorda aquesta infància, que és de tocar mare. No? És allò que dius, és que necessita tocar mare, o és que, no? Aquest sentit de, no sé si és un espai segur, un espai protector, o de joc, o tal, no? Però aquestes dues són les primeres, així, les pinzellades que me venen.
0: Gori, Jaume, bon nit, i tu, mare?
1: Jo anava a dir exactament el mateix, lo de tocar mare, però també hi ha una que m'agrada molt, i és que sa mare és l'original. No? I tot l'altre són còpies, no? I és això, aquesta és sa mare, i per dir aquí varen sortir ses altres, no?
0: Pues, com s'origen, no?
1: Aquest origen, no? Aquesta referència, evidentment, tocat a ses mares, pues, jo trobo que és molt guapo.
0: Patricia Fernández Garau?
2: A veure, jo com a paraula m'evoca cura, del verb cuidar, no? Però, evidentment, no ho puc dissociar de la meva experiència com a mare. Jo crec que això és una experiència que te canvia de dalt a baix, que comences a veure la vida amb uns altres ulls i que ja mai res torna a ser la mateixa. No? I a vegades aprens a apreciar ta mare fins a punts bueno, pues, que no t'imaginaves quan tu ets mare. No? Supos que és el mateix allò que diuen, que s'aprèn a sa fi quan... com era? És una frase que s'aprèn a sa fi quan ses pare i s'aprèn a sa net quan ses predí i així, no? És una cadena. Podria parlar de moltes coses, però vaja, m'aqueta en l'experiència de mare que a més l'he tingut repetida un parell de vegades, mare i mallorquí.
1: N'hi ha una també que és una mare és per 100 fills i 100 fills no són per una mare.
2: Ah, sí? Aquesta, mira, aquesta també, no l'havia sentida.
1: Jo l'he sentida molt i és que ses mares se desviuen pels fills i que després els fills pues, no feim el que mos toca per ses mares, no?
2: Jo reconec que això ho he arribat a acceptar, és a dir, que en el principi esperes un amor tan incondicional com és que tu tens, però arriba un punt que entens que aquesta experiència només és quan ets mare, pare, que en aquest cas crec que l'amor incondicional és igual per uns que pels altres. L'he entès perfectament, és a dir, que jo, el que jo estimo els meus fills, facin el que facin, siguin com siguin, prenguin el camí que prenguin, pensin el que pensin, no me passa en ningú més. Ningú més. I a vegades és dur reconèixer-ho, però en el mateix temps dius, bueno, evidentment és un tipus d'amor que només té unes coordenades, no? Que són de pares, mares a fills. Crec.
0: I penseu que es vincle entre pare i mare i fi és el mateix? Vos demanen com a pare, com a mare, com a fi de pare i mare, però vos demanen perquè m'ho plantejava també una persona dilluns després d'emetre el capítol dedicat a mare, me deia, ja, però jo quasi que un home, quasi que reivindicaria el biberó, perquè clar, estic en desavantatge respecte a sa mare del meu fill o de sa meva filla, dic, ui, no sé, no ho havia pensat, però jo penso que els vincles se fa amb els temps, no sé què penseu vosaltres.
2: Jo diria que els vincles són diferents, totalment diferents, perquè perquè som diferents. Mares, les mares, les dones i les dones que són mares, pues tenim unes característiques, capacitats, digue-li virtuts, fortaleses, lo que sigui, i també unes mancances i unes febleses i tal, que per altra banda, els pares no tenen i els tenen diferents. Jo sempre amb això m'he sentit molt complementària amb els pares dels meus fills, perquè jo he posat un vincle i ell n'ha posat un altre, i els fills necessiten els dos tipus de vincles. Per tant, dins la diferència no entraríem ni millors ni pitjors, per suposat, no? Tots dos són necessaris, i són, però són diferents, i jo aquesta diferència també fins i tot la reivindicaria.
0: La vols enriquidora, no, clar.
2: Totalment enriquidora, però que no passa res, no hem de fer tots el mateix, ni hem d'aspirar el mateix.
3: Entre germans, és a dir, es vincle que jo tenc, evidentment, el mateix que comentaves tu ara, jo també estic totalment d'acord, és vincle que té sa mare de Pau i en Marc, que són els nostres fills, és diferent dels que tenc jo, però és que es vincle que tens en cada un dels fills també és diferent.
2: Totalment.
3: Perquè les persones són diferents.
2: Totalment.
3: És això, amb això que deies, no? Amb això... Me record molt també de monòlegs que feia en Carles Capdevila, no? Quan parlava dels seus infants i dels seus fills i del procés que tenia i tal. I de fet, me connectava molt quan tu deies, parlaves d'aquest món incondicional. I dic, mira, és que facis el que facis, jo seré allà. M'enfadi les vegades que m'enfadi, jo te continuaré estimant. I no podràs evitar mai que me deixi de preocupar perquè te continuaré estimant. Clar. I això, aquest punt, és aquest vincle que per jo és dels més resistents i forts que hi ha, no?
2: Exacte.
3: Perquè, mira, la podem espifiar, mos podem decebre, mos podem enfadar, tot el que vulguem, però aquest vincle sempre hi serà.
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el que diu, però el que deies, però vull posar un matís. I claro. Crec que per bon dia, bon dia, la persona aquesta que parlàveu, és dilluns, i crec que va un tema d'èpoques, no? O de moment, d'edat, per així dir-ho, no? És a dir, quan neix la criatura, el nen o la nina, evidentment es vinclen, sa mare és total. I es vinclen, son pare físic. No existeix. No existeix perquè està acostumat en el renou d'escoret de sa mare, a sa pell de sa mare, a l'olor de sa mare, clar, aquest vincle és molt complicat fer-lo. Claro, ara parlam del principi de tot, de quan neixen, quan tenen setmanes o inclús poc mesos. Claro, a poc a poc se va fent el vincle amb son pare. Ja. I son pare va creant aquest vincle, que crec que és el que vosaltres deis, que al final, clar, evidentment és diferent i cada un acaba tenint un. Però és veritat que en el moment on, quan neix, el vincle és indubtable. Per això que reivindicava el biberó per dir, hombre, si encara d'amor ara... li dona de mamà, pues, més vincle que amb
3: ella. Ara m'ho contaré una del meu menut en Marc amb un biberó. Feia poc que la Marga li va deixar de donar espit, era un vespre, més un vespre d'hivern, calor, ets a casa més o manco obligat, un poc de calefacció, perquè evidentment vols que estiguis a casa la mar de bé... Era el biberó de tard, no? Li havia llevat aquesta toma, ja li donàvem biberó, va dir, vinga, avui li donaré jo, en aquesta hora. Perfecte. I estava mig grogui. O sigui, estava allà que s'estava despertant, dormint, li dono el biberó, el agafa a braços, li dono el biberó, i cada vegada que mig obria els ulls perquè se despertava i me veia, començava a plorar. Però a plorar. Però com si no hi hagués un demà, eh? I bueno, quan tancava un poc els ulls, li tornava a enxufar el biberó i a braços. Vaig dir, avui te dono jo el biberó. Perfecte, se'l va acabar. Però així com se'l va acabar i el vaig deixar dormir, ja me'n vaig anar a la dutxa, vaig agafar una suada de la bramada que va pegar,
1: claro,
3: però vaig dir, benvingut, que aquí jo també som de donar biberó.
1: M'ha recordat això que dius a un vídeo que hi ha a Instagram o en TikTok, no sé si ho veus, d'un pare que està donant el biberó al fill a l'avion, està un avió i se posa una careta de sa mare. Ah. Reté una foto de sa mare i se la posa com a careta. I clar, ni quan
3: obri un ull...
1: Quan obri un ull, veu sa cara.
0: I d'en Xavi li va fallar sa careta.
3: Me va fallar sa careta, sí. Me vaig anar llevant ses capes. Oh, coig, indena, quina suada.
0: Duies barba en aquell moment?
3: Sí, des que han nascut un
0: nit. I d'això també.
3: Sí.
2: És veritat que aquest és un temazo, perquè... Ja no només quan neixen, dic, més endavant hi ha tot un debat i un munt de conflictes sobre les parentalitats i les coparentalitats i la igualtat en la criança i tal i qual, no? I això és un temazo, però jo torno en el meu punt de partida, vull dir, cada un té un paper insubstituïble i els nins i nines necessiten es, i adolescents, afegiria, perquè també és una etapa molt important dels pares, pares masculí, necessiten les dues referències amb els dos estils, els patrons, ens, tu deies, va, no sé, no sé quina cosa has dit abans que m'ha fet pensar, sí, hi ha coses diferents, no? Però que jo he après que és una riquesa i una necessitat dels meus fills. Per exemple, les mares tenim, per lo general, llevat d'alguna excepció que sempre confirma la regla, aquesta tendència com a més a protecció, a niu, gallina, cloeta,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: I els pares tenen una altra funció de que els polluelos, per seguir en símil, puguin volar i puguin sortir del niu. I jo reconec que això ho he viscut a casa meva. O sigui, el meu home ha tingut un paper de ajudar a l'autonomia dels meus fills, a ser capaços de valer-se per si mateixos, de sortir, que lo millor jo hagués limitat
1: returat,
2: o hagués escapat d'una altra manera. Per tant, està claríssim que els dos papers són fonamentals i bueno, ho deia per explicar una mica perquè trobava que eren diferents i que són enriquidors i que són
3: i
2: totalment necessaris.
3: La complexitat afegida de ses mares soles.
2: Totes soles, sí.
3: Perquè
2: sí.
3: Ja tinc una molt bona amiga que ho és, per elecció i feliç i que no canviaria del món. Em diu, és que des de quan som petits, aquells moments de ja s'ha dormit, però he d'anar a tirar els fens, què faig?
2: Sí, sí, sí.
3: No?
2: Sí.
3: Aquests inicials mesos que dius, i va de dir, ma mare, vine a tirar-me els fens.
2: Sí, sí. Val? Sí.
3: Però també aquelles de preadolescents, no? De dir, es que he de fer de pare i de mare,
2: sí,
3: he de fer,
2: sí.
3: però en el sentit de dos rols, els dos capells, ara m'he d'enfadar, però també he d'estar bé, ara he de posar un límit, però també l'he de tal, i de... vull dir que aquesta és extraordinàriament complexa.
2: Les monoparentals tenen realment una...
3: Afegida, perquè
2: una
3: ja ho és de per si.
2: Molt,
3: ja ho és
2: molt
3: de per
2: complexa,
3: si.
2: Sí, sí, sí.
0: I de bé, aquí queda aquesta reflexió i aquesta part de la conversa i això que no hem dit mare meva, hem dit tocar mare, però no n'hem dit d'altres, no? D'expressions amb mare, com per exemple, mare meva, quin conversadors més bons que tenim en aquest programa.
2: No, i jo t'afegiria mare terra.
0: Mare terra.
2: Que estem en els temps de tornar a mirar cap als orígens, les coses naturals, bàsiques.
0: També hi ha la mare pàtria, que du discussió.
2: Bueno, sí, aquesta no l'he pensat, mira.
0: N'hi ha moltes de mares,
2: sí, sí,
0: efectivament.
2: Sí, sí, sí.
0: En relació a aquest origen que deia en Gori en començar, l'inici de tot, l'origen de tot, d'on neixen les coses, no? I on naixem també.
2: No, dona molt de joc, aquesta.
0: Dona molt de joc, sí, sí,
3: sí.
0: I de mare és una de les paraules aquesta que ve ara a veure, potser no és tan polisèmica que sí, però a veure què vos inspira, la paraula és càpsula.

0: que vos imagineu de lo que esteu sentint.
1: Càpsula especial.
0: L'astronauta, no? Clar,
2: que ja és.
0: Aquesta és una càpsula d'emergència d'Antònia Font que se va desenvolupant. Gori, no posis aquesta cara de susto, que aquesta cançó dura 5 minutacos. I no està tot estant xerrant-se astronauta.
3: En ritme d'Odissea, no? Odissea
0: de dormir. Un poc, eh?
4: Aquesta no la coneixia.
1: Jo tampoc.
0: Des del disc Taxi i com dèiem en aquest programa o en aquesta casa, millor dit, Antònia Font, tenen una cançó pràcticament per qualsevol cosa. Són com los Simpson, que sempre el que passa és la nostra
1: recurs
0: vida.
1: Infinit.
4: Hi ha un capítol de los Simpson.
0: Sempre ho han cantat abans, sí. Los Simpsons. Sí, sí, i d'Antònia Font sempre ho ha cantat també abans. La paraula és càpsula. Ja vos he donat una pista en les càpsules especials en aquest cas, o d'emergència que cantaria Antònia Font. A veure, Xavi Torrents, Prats, càpsula.
3: Càpsula, dues. Una, evidentment, és un medicament que quan era petit odiava, perquè bueno, jo vaig tenir molt de problemes d'asma, i quan me donaven aquest medicament és que estava fatal moridor. I eren unes càpsules que havia de rebentar amb una espècie d'inhalador. Clar, se movien cric-cric, se rompia la càpsula i jo havia d'inhalar el medicament de dins. I bueno, jo, clar, jo no tenia prou força per inhalar-ho tot, se quedava enganxat en el coll, tossint, un altre i tal. Clar, llavors, es parlar de càpsules, aquell...
0: De deixar en escapa.
3: Deixar, sí, sí. I després, a nivell un poc més actual i un poc més de feina, clar, espiral, tenim càpsules formatives, no? Que són aquestes petites pindoletes, com a petits tast, no? per allà, per despertar cuquets de curiositat o per nosaltres temes molt, molt concrets, són aquestes dues cosetes. Però bueno, ara veurem un pot d'aigua, perquè m'ha vengut aquí.
0: Ai, ai,
4: un record.
3: Aquest medicament.
0: Ai, ai, ai. En Xavi li ha entrat a tots. Gori.
4: Jo som bastant més senzill, jo no sé, jo me'n recordo la cafetera. No queden càpsules,
0: ah,
4: no poden beure cafè, m'entens? Vaig... Són molt més senzill i el paraula càpsula, molt bé.
0: Te faig una pregunta perquè hem xerrat de les càpsules de cafè i de residus que generen. A veure si calcules en un any quantes càpsules mos bevem els balears.
4: Per persona o en total?
0: No, no, en total, en total.
4: No sé, 4 milions?
0: No, puja, puja. Posa-li un zero darrere i puja.
4: 40 milions.
0: Puja, puja.
4: 100 milions de càpsules.
0: 70 milions.
3: A Balears.
1: Ahir vaig llegir aquesta dada, me vaig quedar escarrapada.
0: Sí, que ho esperes. Sí, sí.
1: Brutal.
0: Impressionant.
1: I la meitat no deuen ser reciclables. Això és
0: hi ha les dificultats en el reciclatge. Si mos ho contaven a Rosa Badia de Resero, la dificultat és el reciclatge, no? La seva... Sí, i el lema de Resero anava a dir és que el millor residu és que no se genera. Ja. No generes un bufet o una cafetera italiana, generaràs molt poc.
3: Bueno, jo he de dir-vos que, perdona, Patricia, que vaig comprar una càpsula reutilitzable.
0: Sí, sí, n'hi ha. Sí.
3: De ser inoxidable, i és vera que l'únic que no pot reutilitzar és la tapeta, que és com si fos una tapeta d'un iogurt, no? D'unes postres, perquè la poses. Una monada. Perquè, a més, fas com un petit ritual a l'hora de fer el cafè a l'oficina, no te retures, treus el potet de cafè, que poses el cafè que tu vols, i pot triar el que vols, si vols el cafeïnat o tal, i poses el cafetet en la cuera,
4: poc a poc. Jo que nostra tenc italiana, tenc que dir, que no mireu malament, que ara me sent fatal.
3: No,
1: no em senti malament perquè espera que conti.
4: Que nostra italiana, però a l'oficina no.
1: Jo vaig desterrar la italiana quan va entrar la... diguem, Nespresso.
3: Se de càpsules, sí.
0: Com es Danone, se Nespresso.
1: Sí, igual. Però és que a ca meva som jo l'única que pren cafè. Bueno, ara ja la meva filla ja s'ha sumat, però era una tudada.
3: Sí.
1: Era una tudada. I, a part d'això, me'n posava més de la compte, també, no? La vaig desterrar. No, la tenc, però no la faig servir. Ara bé, en la meva lluita per cercar alguna cosa sostenible... vaig comprar aquestes que dius reciclables, sí. No, reomplibles.
3: Sí, sí, sí, reutilitzables. Sí, sí.
1: No sabia que n'hi hagués d'alumini, els vaig comprar de plàstic.
3: De plàstic.
1: I són molt engorroses i no són... A mi no m'han resultat pràctiques perquè la meitat del cafè te queda ferrat. I bé. Però vaig trobar unes càpsules biodegradables.
3: Ah.
1: I a més d'un cafè que m'agrada. Per tant, ja tinc solució, tinc càpsules biodegradables i me vaig deixar la marca per el, la marca es famosa, la me vaig deixar perquè a mi l'alumini no me convenç i per tant, fora. I ara prenc cafè en càpsules biodegradables i les puc tirar fins i tot en el compostatge, ja, perquè són biodegradables.
4: Molt bé, molt bé.
0: Vai,
1: no te sentis malament, no? No te sentis malament.
4: Ja ho sé, ja

0: industrials dels bars i cafeteries que jo m'atxiflen els cafès de cafeteria,
1: sí.
0: O vengui de les màquines.
1: A casa perquè... dirien que el saló de cafè se desbon dia, perquè
0: sí,
1: comença
0: sí.
1: A desaparèixer la gent per la cuina de casa nostra quan jo estic acabant de fer els cafès.
2: Total, total. No sé si vols afegir res més a càpsula.
0: Bueno, jo havia, a mi és vera que no se m'havia ocorrit lo del cafè. Mira que a mi m'agrada el cafè. Però...
3: Li deies càpsula, no?
0: Sí, sí, però càpsula. A mi sabeu que me recorda càpsula en el clamòxil d'un temps.
2: Claro.
0: Perquè llavors eren els antibiòtics, venien amb una càpsula com a lila i blanca, i jo record que jo associava càpsula en allò. Per jo, la primera idea abstracta de càpsula va ser allò. I no, com que tots els altres medicaments eren pastilles, però allò era una càpsula, i me recorda en els antibiòtics. Llavors es m'ha fet pensar també en l'ús dels antibiòtics i tot aquest altre debat.
2: I sabeu per què se prenen els medicaments en càpsules, si no heu escoltat el programa de dimarts?
0: No he tingut temps encara, conta-m'ho.
2: Se fa perquè n'hi ha que fan o molt mal olor o molt mal gust, per tant... Te'ls prens així i no notes el gust, i també perquè sobretot aquestes càpsules blanes se van desfent i està controlat perquè el medicament vagi fent efecte dins el cos amb un temps
0: gradual.
2: Determinat, exacte, de manera gradual. Si t'ho prenguessis tot junt, entraria tot junt, i d'aquesta manera, durant minuts o segons o els temps que sigui, se va fent efecte. Està bé, no?
1: Sí.
2: Bueno, entre avui i demà també és com una càpsula, no? Allò de...
1: Sí.
2: Se la pot prendre un pic en el dia de 10 o 11 en gent tan fantàstica com en Gorina, Patricia i en Xavier. Pausa i tornem.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és informació.
5: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici i Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
6: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
7: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
8: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
6: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
7: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
7: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
9: Resuenen campanes.

0: Tornem amb els nostres conversadors polisèmics i aquesta cançó de Melendi ja ens dona una pista de quina és la tercera paraula que posam avui damunt la taula. Si han començat amb mare, en seguit en càpsula, ara toca vel. I aquí ens acompanyen, com cada divendres, cada primer divendres de mes, en Xavier Torrents, en Gori Jaume i na Patricia Fernández. A veure, Patricia, si te dic vel, que te venes cap primer de tot.
1: Resgàs-vel. És fet de... És que a dreta hi ha una teoria que se diu la del levantamiento del velo, no? De ses societats, quan hi ha... I més ara, en tot el tema de blanqueig de capitals i tal, és amagar algunes empreses o algunes maneres de fer a darrere d'una empresa, no? Pues el levantamiento del velo és una manera de dir, averiguar qui hi ha darrere realment, no? I atribuir la responsabilitat a qui correspon. Això és el primer, però no ho he pensat tant per lo jurídic quan per la vida quotidiana, no? De llevar el misteri i veure realment lo

0: autèntic que hi ha darrere les coses. No? Mira tu, que... això és la paraula vol, eh? A vegades m'aixec un poc.
1: Bé, però això és la gràcia de la polisèmia, mos venen significats molt diferents.
0: Significat
1: com... I la relacionen també amb l'experiència pròpia. Mm. Gori, vol?
2: Jo vol és quan dus un vol en els ulls, que no hi vol veure, quan la realitat te diu... Dus un vol en els ulls i no ho vol veure. Jo crec que se... Evidentment, un vol de monja és el primer que me ve, saps? Mm. Però aquesta frase, que jo també l'he sentida bastant, és el que m'evoca.
1: Mm-hmm. Per exemple, el diccionari posa la frase de el vol de l'ignorància, també, no?
2: Mm-hmm.
1: Quan s'ignorància te fa no veure les coses que hauries de veure, però sí, sí, Xavi.
3: Clar, ja, bueno, m'afegeix que en el levantamiento del velo, per tema de formació, evidentment, sempre és, no? Però ja m'ha de un vol de núvia. No? Vull dir, aquest, no sé si pas fet misteriós de que tapava rostre, no? Que no ho he acabat d'entendre mai, però bueno, David té el seu significat, no? En aquest moment en què s'aixeca, que a més és com a translúcid, no? Vull dir, que deixa veure, vull dir, és aquesta d'allò. Però bueno, també connecta amb les altres, eh? Aquest de llevar vol, aquesta és molt, molt sutil, molt clavada.
1: La Patri i jo duiem vol?
0: Sí, jo sí.
1: Jo també.
0: Jo sí, el que passa que aviat el me vaig posar com un xal.
1: Jo també.
0: Jo, damunt el cap no m'agradava gens, m'apareixia una cosa molt així.
2: Xerrau de quan vos vareu casar?
1: Sí, sí, sí, clar, sí, ja fa uns anys. De, ja. Sí,
2: no en el vostre dia a dia.
1: No.
3: De fet, jo crec que ells són de llevar vol, no? De fer obrir...
0: Jo anava a escola de monges, em vaig veure molts, però te puc assegurar que aquesta no m'ha vengut.
1: Em varen veure molts de vols negres, que era pitjor.
0: Sí.
1: Perquè ara les monges ja no van de negre, el manco la majoria, o les que nosaltres teníem.
3: No eren blancs com els de la Rosalia, no?
1: No, les que nosaltres teníem allà com els vigilades, anaven molt negres.
0: I n'hi ha que el duen marró oscur, però cada vegada s'ha anat més aclarint, perquè es veu que és molt impactant. Ja no parlem de burcas i històries, no?
1: Ja.
0: Del velo dels musulmans també hi hauria un capítol especial.
1: Que no és fàcil de...
0: No és una
1: ni de gestionar,
0: gens...
1: ni de discutir...
0: És molt complexa, perquè té moltes aristes, la qüestió, sí, no? És una qüestió de respecte cultural per una banda, però de respecte de drets per l'altra, de llibertat personal...
3: D'imposició, sí.
0: És un tema molt complicat.
2: És un tema complicat i que la gent, almenys en política, me dona la sensació que la gent no s'atura a pensar les coses. És... Tot d'una, he de tenir una resposta.
0: És un poc visceral.
2: M'agradaria veure qualque polític o qualque vegada digués uf, doncs pues no ho sé això, ho hauria de pensar.
3: Mm. Sí.
0: Pues seria una frase seria fantàstic, perquè és el que haurien de fer, pensar abans de decidir proposar, no?
2: Tot d'una, quan surt un tema ja tots tenen posició damunt el tema.
1: Ara que m'ho diu,
2: moltes vegades... Sí. Surten temes i jo he de pensar, dic, ostres, jo estic a favor, estic en contra. Jo ho he de pensar moltes vegades.
0: Bueno, pues jo moltes vegades ja ni siquiera tenc una posició ni blanca ni negra. Depèn, no? Depèn,
2: bueno, ja.
0: Jo què sé.
2: Però bueno, si has de fer una llei és més complicat. Entenc que la part política ha de tenir una posició.
0: Sí, però bueno...
3: Molt fan per això d'aprendre a dir... Pues no ho sé encara.
0: No ho sé, exacte.
3: I m'ho he de pensar.
0: I xerrar amb tots els implicats.
3: O fins i tot contestar, pues no ho sé, però i tu què en penses? No? Vull dir, crec que donar aquest punt de pausa... Parlaves de classe política, però podem parlar també d'altres...
2: De classe política perquè són els que sempre tenen posició.
3: Sí, perquè
2: no?
3: estan més a primera línia i és que sembla que tenen més pressa per guanyar un espai abans que un altre. No? Però crec que seria molt didàctic. No? Dir, escolta, no cal córrer a donar una opinió si no la tenim.
0: O... Però és que, a més, avui en dia jo crec que tot està com tan polaritzat que treus un tema i tot d'una, l'espectre d'una banda té una posició i una opinió molt definida
3: i
0: l'altra jutja contrari.
3: Sí.
0: I pareix que si no estàs en aquesta posició ja no pots estar dins aquest espectre ideològic. Dius, pues perdona.
3: Ah, perquè és blanc i negre fins i tot a de dins.
0: Exactament.
3: Ah, no. O estàs així
0: exactament,
3: o quedes de fora.
0: Exactament. Sí. I jo moltes vegades, per exemple, dins l'Iglesi, no? que jo puc tenir a vegades més... me puc sentir més identificada que amb un partit polític, no? Bueno, pues no tot és blanc ni negre, ni jo penso tot el que pensa la doctrina oficial de la Iglesia, per dir-ho d'alguna manera. No, jo tinc opinions, o fins i tot dubt de quina opinió tinc. No? I dogmes n'hi ha molt pocs, per no dir quasi cap. I per tant, qüestionar-se i aturar-se i no identificar. I jo per això no me sent menys cristiana, que a mi sent bastant.
3: Sí.
0: No, en absolut. No? Per tant, obrim un poc d'aquest vel.
3: Llegia, no me'n recordo on, que parlaven d'aquesta fe laica. És a dir, dins un entorn religiós parlaven de, bueno, no estàs molt segur o segura d'alguna cosa, però al final hi ha una opció de fe i ho creus. Encara que no estiguis segur, t'ho creus. No? Uh-huh. I ara hi ha aquesta opció com una de fe laica, que és a dir, bueno, en un context, en aquest cas política o d'opinió, etc., no estàs molt segur, però t'ho has de creure.
0: Ah, ja.
3: Perquè si no, te trec.
0: Sí, bàsicament, sí, sí.
3: No? Però tot, i en el final, exactament, mira, fer un exercici de fe.
0: Un acte de fe, que se deia. Sí, sí, sí, un acte de fe. Aquesta paraula, o sigui, aquesta expressió d'acte de fe s'ha extrapolat completament a moltes coses que no tenen res a veure amb la fe de cap tipus.
3: Sí, sí, sí.
2: I també s'hauria de discrepar també més, ja que tornem en el tema de la política, internament, perquè hi ha una posició que marca el líder polític de turno i tothom ha de seguir la mateixa opinió. I ara me recordava per això que deia Patricia, que diu, jo som de l'Iglesia, però dins l'Iglesia hi ha moltes opinions, o jo tenc una opinió que no té per què ser la mateixa. Això al partit polític no passa ara. Te tocaria passar, però ara no passa perquè te tenen el cap.
0: Bé, sempre hi ha discrepants, no? I a vegades fan gala de la discrepància. Sí. Ara pots amb alguns barons de PSOE, per exemple, no?
2: Sí, no, Susana Díaz i però tot això, que per
3: són
2: exemple...
3: d'un mateix costat, eh? Vull dir,
2: però, per exemple,
3: més
2: ara,
3: de gaire dreta ara, solen callar més aquestes discrepàncies, els d'esquerres en solen fer fins i tot bandera, no?, de les famílies.
2: Sí, però ara, per exemple, surt en Pedro Sánchez.
3: Sense entrar en valorar-ho.
2: Sense entrar a valorar res, en Pedro Sánchez, i treu una mesura, per exemple, el tema que ha tret de la regularització dels immigrants. No, dins el Partit Socialista és unànime la posició, és a dir, no hi ha hagut ningú que digui o al revés, o qualcú del Partit Popular que digui, ah, mira, estic d'acord amb aquesta...
3: Bueno, ho vàrem dir en el seu moment.
2: És a dir...
3: en el seu moment
0: sí, estaven d'acord.
3: Dir, perquè però... vàrem votar a favor de la seva presa en consideració.
2: Me refereix que no se permet ni la discrepància dins de lo que la teva posició o el teu partit...
1: És possible que internament sí, però s'haurà de donar una posició pública, no pot haver discrepància, si no.
0: Però,
1: sí,
0: bueno.
1: Però és que també, si no, en el votant o en el possible votant, el despistes.
0: Bé,
1: perquè tu vols saber en què estàs o quina opinió tens. Però, una altra cosa és quan s'arribi en això.
0: Si ho duis en el terreny local, hi ha bales, per exemple, que manifesten no exactament alineades amb el seu partit. Perquè en el marge local, diguem, en l'àmbit local, tenen un altre... No sé si estaria tan d'acord amb això que deies. És vera que, per lo que deim de la polarització, tot s'alinea en tot d'una. Surt un tema, pues, o estàs en contra de la regularització i per tant ets d'un costat, o estàs a favor i per tant ets de l'altre. No té per què ser així. Però, malgrat que els partits han de prendre una posició perquè els seus votants han de saber en què tenir-se... jo crec que seria ben recomanable que hi hagués veus discrepants i veus de tots els tipus, malgrat el que dèiem, han de prendre una decisió i han de dir, bé, pues, la nostra postura és aquesta, encara que respectant que tu pensis això, tu pensis això, altre, no sé. Jo reconec que el món polític a mi ja me supera, ja me supera.
3: Bueno, és més partidista que polític, no? Però en el final és no tot és sí o no, blanc o negre, d'acord o en contra.
0: Quasi res,
3: s'està perdent segons, aquesta... Realment. Bueno, doncs hi ha una gamma de matisos, de tal... Ja, però és que en el final has d'acabar optant. Ja, però hi és procés de decisió, de raonar, de madurar, de reflexionar, de lo que mos pot enriquir en matisos, això també és una manera d'aixecar un vel, no? Perquè aquest debat o aquestes reflexions compartides poden fer que vegis altres punts de vista, que t'enriquesquis, que valoris coses que no havien tingut en compte, que fins i tot generis una empatia. Ai, pues, escolta, aquest argument, a partir d'això que me dius, jo no l'havia tingut en compte, i ara que ho dius, pues, efectivament tens raó amb aquest punt. Però me pesa més prendre la decisió contrària a la teva. Val? Però hi ha hagut un enriquiment, no? I mos han aixecat, i mos han tret aquest vel d'ignorància que abans de Sally, no?
0: Sí.
3: T'han obert mirades, t'han obert tal, i ja t'ho has enraonat d'una altra manera. Malgrat en el final acabis amb una decisió diferent, no?
0: I això, llestima...
3: com que mos ho han votat.
0: La llèstima és que partim, en el que tu dius ara, de creure que realment volen fer un debat d'idees, no? I de propostes. I jo crec que ja no estem aquí. Ara ja és un debat de això me donarà vots, o això no me'n donarà, això me farà treure
2: algun
0: rèdit o no. Hem perdut ja aquest debat.
3: Mira, nosaltres hem tingut reunions per el tema de procés de regularització amb diferents partits i és que no mos han informat. Dic, ah, doncs això és que no estàveu acostumats, perquè nosaltres sempre ens heu convocat per informar-nos

0: vos les decisions que preníeu i després mos demanaven què en pensàveu. Llavors, vull dir, no estàveu fent res que no féssiu voltes quan governàveu en aquest sentit, no? Llavors, aquest procés de... Bueno, vaig a prendre en consideració i vaig a veure altres... Això s'ha votat. S'ha votat i directament vas... Però què en penses? No, necessit pensar-ho.
1: Sabeu que necessitam.
0: Vinga.
1: Moviment.

0: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido.
1: Ara que s'han de regularitzar, Drexler canta en el moviment, no?, de les persones des de que tenim coneixement de que podem anar d'una banda a una altra, però jo ho duia també perquè mòbil és la quarta paraula polisèmica d'aquesta setmana, que mòbil ve de moviment, entre d'altres coses, però també és bastant polisèmica. Gori, Jaume, et deixes mòbil ja? A veure, Gori, si te dic mòbil, que te venes cap.
2: Bueno, evidentment, separat o que tenques les mans, no?
3: És a dir, irremediablement.
2: Que es diu mòbil perquè nosaltres l'hem rebatiat, per dir d'una manera, perquè realment és telèfon mòbil.
1: Sí, telèfon intel·ligent, que li deies, no?
2: Telèfon que se pot moure, ja no està aferrat.
1: Sí, sí.
2: Jo mòbil me recorden això i, de qualque manera, no té res que veure, però em recorden el Playmobil.
4: Les
2: juguetes.
1: Que també tenien cert moviment. Per robòtic.
2: Que tenien moviment. Sí, sí, sí.
4: T'has anat enrere. Mira que ets el més jove de la taula.
2: Sí, sí, però me recorda. És que m'agraden allò els Playmobil. Encara en tenim.
1: Diu, encara m'agraden. Patricia,
4: a veure, jo mòbil, a part de separador tecnològic i de lo enganxadíssims que estem i que mos du i mos roba temps per tot. He pensat en la mobilitat, no? Amb els canvis i amb la... un poc connectant amb el que dèiem abans, no? De que fins i tot canviar d'idees, no? Sí. I pensava en la cançó de Sant Pere, de la dona de mòbile, no? Sí. Que la dona de mòbile quan piu mal vento, pues eso, vull dir que podem canviar de pensament. I no, com a opost a la rigidesa, no? En el tancament mental. Sí. Això és el que m'ha suggerit a mi, mòbil.
1: Molt bé. Xavi, mòbil?
3: Bueno, evidentment aquest aparell.
1: Sí.
3: Ja recordo, a la meva habitació tenia un mòbil de decoració, d'aquests de penjar, que a més el record molt, perquè la condició que me'l varen posar és tu el faràs net.
1: Però el tenies tu com a
3: nina? En l'habitació, penjat.
1: Val.
3: Penjat a separat, sí, era un mòbil que me varen regalar i bueno, era una rèplica d'una escultura, no sé de qui, de colorets, amb colors, i clar, i era molt xulo perquè s'anava movent, no? I després, evidentment, pues això me fa recordar aquests que se posen en els bressols, que se mouen un poquet, que hi ha animalons, que hi ha tal, no? I que, bueno, que tots hem vist tocar en els infants, no? Però aquests dos, aquest especialment, a més era de colors, així com de plàstic, i bueno, girava molt, i és aquesta imatge de l'habitació d'infància, que de fet, bueno, fins que vaig partir de casa, que el vaig guardar. No me'l vaig endur, però el vaig guardar i encara el tenc.
1: Que bo, idò, mira, aquest mòbil i el mòbil que tenim en tres mans contínuament i que dormim amb ell de vora, que com el gestioneu vosaltres el mòbil?
2: Jo fatal.
1: En Gori malament.
2: Jo malament, sí, tenc, perquè jo faig feina amb el mòbil també i ets esclau de...
4: Totalment.
3: Igual per això ja no li deim telèfon, perquè és quasi de tot.
2: Sí, és vera.
3: Excepte telèfon.
2: És vera. I arriba un moment que necessites desconnectar. I que dius, ai, me'n vaig i deixes mòbil i a vegades, pues, per això te'n vas un cap de setmana i desconnectes i per això la part aquesta d'anar puestos fora connexió i tot això està tan de moda. Jo
4: sí,
2: crec que també
4: no m'estranya, no m'estranya. Sí. Jo reconec que és un híbrid. Per una banda, me'n dono compte que som molt capaç de desconnectar si estic ara aquí o un judici o un tal... som capaç de dir, estic en una altra cosa... Ja miraré el mòbil quan acabi el que estic fent i som capaç, però llavors és vera que també com l'emplei per feina és un distractor brutal, perquè tu entres en el mòbil per consultar una cosa concreta i no han passat 2 segons, estàs amb una altra cosa i en el segon següent ja no recordes per què havies entrat i dius, uah, no és possible, és un lladre brutal. I de fet, ho hem comentat a vegades en sectors professionals i tal, dèiem, no, és que mos hauríem de prohibir o diguem, disciplinar a només consultar el mòbil. Un pic cada hora, cada X temps, cadascú sabrà, per poder fer la feina concentrats. O sigui, la nostra capacitat de concentració d'atenció sostinguda ha baixat moltíssim. Ja no parlem de joves, pobres, que jo els acompadeix, sí, perquè nosaltres no teníem aquest tant d'estímuls com tenen ells, que a vegades comprenc per què està la joventut nostra com està en qüestió de salut mental, en qüestió de... que és un bombardeig brutal i no, ells no tenen la maduresa suficient, mos costen els adults, doncs tu imagina't un jove per disciplinar-se i dir no, fins aquí, ara desconnexió, ara me'n vaig a jeure i almenys haurà passat una hora sense pantalles, perquè si no tens aquelles neurones de prefrontal que van com a loques.
3: Sí,
4: o sigui,
3: sí.
4: Els acompadeix.
3: El que fa anys que he fet és silenciar les notificacions.
4: Ja.
3: L'única notificació que tinc és la de WhatsApp.
4: I
3: les cites del calendari. Les úniques, les que t'avisen de tens un esdeveniment, tal. Ni correus, ni músiques, ni aplicacions, res. Cap notificació. Quan vull veure alguna cosa concret, entre l'aplicació i la...
1: Ara entenc per què el meu fill, quan li envia un WhatsApp, no me fa cas, perquè en té 20.
4: Deu tenir arxivats.
1: Me deu tenir silenciada.
2: Això és una cosa increïble. No lo del teu fill, que no el conec, sinó lo de joves, és vera. Tenen el mòbil en sa mà tot el dia i quan els escriu no te contesten.
1: Ah, això és una frase molt de pare.
2: No, és vera, fa ràbia.
3: Per on els escrius?
4: Encara no ha arribat, eh?
3: Per on els escrius? Perquè segurament si els envies un missatge directe d'Instagram te contestaran.
2: Sí, exacte.
1: Això si esteu connectats a Instagram.
2: Nosaltres tenim un grup de família que quedem per dinars dissabtes o els diumenges i sempre fent la típica llista. Qui ve a dinar avui? I fent la llista, els joves mai contesten. Mai. És a dir, i tard, passen dos dies. És a dir, no és que diguis en un plaç de 10 minuts, bueno, no, és que han passat dos dies i no han contestat. I jo me desespera perquè...
4: Perquè igual ni ho han llegit, eh? Molt probablement ni ho han llegit. Perquè ells, això de deixar-lo en leído, ho duen fatal.
1: Va, és grup de família.
2: Uf, és grup de família. Quina peresa, no contesta. Això deu ser així?
4: Ni llegeix. La meva filla, en concret, ni llegeix els grups de WhatsApp.
3: Nosaltres a casa vàrem depurar la condició, eh? Escolteu, forma part del pacte per... qual teniu mòbil, contestar.
1: Ah, bé, veig que no és una cosa més pròpia, molt bé.
3: Sí, m'agrada. Sí. Amb la resta feix el que trobeu, vulgueu o el que estigueu avisats, però si no te vols escriure, m'ho heu de contestar. Encara que sigui amb un ok, amb un còtic. Llavors, a partir d'aquí tens, ei, què tal, com ha anat el vostre dia? Bé.
4: Sí. Això per mòbil, oblida.
3: Què vos sembla? El que vulgueu. Això ja són quatre paraules, eh? Vull dir... Però bueno,
1: jo vos he d'agrair a tots tres, Patricia, Xavier, Gori, que cada vegada que vos escric en aquest grup que tenim de converses polisèmiques...
2: Contesteu
1: bé. Gori, ho diran fluixet, però que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: I quan tornis ja saps on és que teva, val?
2: Mare meva, quan torni, ja seré una altra persona.
1: Gori, gràcies.
2: Compteu que me cas, que no sigui...
1: Vinga, val, sí, que està bé, que en Gori se casa, que sí, se la teva dona durava ells, no ho saps.
2: No ho sé, no m'ha dit res.
4: Ni t'ho dirà fins al moment.
2: El secret. Ja l'únic que sé és que va de blanc, és l'únic que m'han dit.
1: Ja mos ho contaràs quan tornis, val? Gori i Jaume, molta sort.
2: Gràcies.
1: Patricia Fernández, gràcies.
4: A tu. Xavier
1: Torrents, gràcies.
3: Gràcies, Araceli, vos.
5: IB3 Ràdio és memòria.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: Miquel, com estàs?
10: Hola, com anem?
5: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
9: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
10: Perquè ho t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
5: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
11: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
12: Capítol 6. El rastre.

0: En Ramon conduïa com si el diable ens trepitgés els talons. Vàrem deixar enrere els carrers de Maó i ens vàrem endinsar per una xarxa de camins rurals voretjats per parets de pedra seca, evitant la carretera principal. Jo anava aferrada a la bossa, sentint el pes de la peça de bronze contra el meu pit. El com bategava a 1000 per hora. Un silenciador. Ens havien disparat amb una arma en silenciador enmig d'una església.
1: No té sentit. Hem anat amb compte. No hem parlat amb ningú a l'estació marítima, hem pagat els cafès en efectiu. Com dimonis ens han trobat allà dins?
0: Ens deuen haver seguit des de Palma?
1: Impossible. Els hauria detectat el vaixell. I si haguéssim vingut al nostre mateix ferri, ens haurien assaltat a la carretera. No haurien esperat que fóssim dins l'església de Santa Maria. Sabien on érem.
0: Què fas? Per què t'atures?
1: Baixa! Ràpid! Tanca la porta!
0: En Ramon es va llançar a terra sense importar-li embrutar-se i es va arrossegar per davall del xassís del cotxe. Vaig veure com encenia la llanterna del mòbil, cercant entre la brutícia i la maquinària, fins que va fer un gruny de ràbia. Quan va sortir, duia una petita capsa negra rectangular a la mà.
1: Aquí ho tens. Un rastrejador GPS magnètic de senyal actiu.
0: Déu meu, ens han marcat el cotxe?
1: En algun moment, abans d'embarcar, segurament. Això emet una balisa constant. Sabien perfectament on érem i a quina velocitat ens movíem. Sabien que érem a l'església, només mirant la pantalla del telèfon.
0: Llavors, ens deuen estar seguint ara mateix?
1: I tant que sí. Hem de moure fitxa. Hem d'abandonar el cotxe.
0: Què? El teu cotxe? Però som al mig del no-res, Ramon. Com arribarem a Ciutadella per agafar el vaixell?
1: Confia en mi. Deixarem el cotxe aquí mateix amb el rastrejador posat perquè es pensin que estem amagats a prop. Tenim a l'allò un parell de quilòmetres. I anirem a peu i trobarem un vehicle alternatiu. Som-hi. No tenim temps.

0: Segons el senyal, estan aturats a 60 metres, darrere d'aquella paret de pedra. No es mouen.
1: Atura el cotxe aquí. No facis renou. Desplegueu-vos. En bisturí per la dreta. Jo vaig recte. Armes preparades i tirau a ferir. No vull més sorpreses.
0: Llop, el cotxe està buit.
1: Què vols dir que està buit?
2: Malparits! M'estàs prenent el pèl? Està tancat i no hi ha ningú.
0: El GPS marca just el cotxe. Els cabrons han trobat el rastrellador.
2: Són a l'illa. Sense vehicle propi, no poden haver anat gaire lluny. No poden sortir amb avió sense passar la caixa de bronze per l'escàner. Han d'anar al port. Bisturí, criden en Ferro, que vagi a vigilar l'estació de Mo. I nosaltres anem cap a Ciutadella, a cobrir els ferris d'Alcúdia. Mogueu-los!

0: No vull saber què va fer en Ramon amb els cables d'aquella pobra vespa que varen manllevar darrere del poliesportiu de Leó. Només sé que mai havia passat tanta por damunt de dues rodes. Varen vorejar la costa nord pels camins de terra fins a arribar a Ciutadella.
1: Baixa! Deixarem la moto aquí, entre els altres ciclomotors. Posa't les ulleres de sol i la gorra. Comprarem els bitllets per separat. A la taquilla de l'últim minut. En efectiu.
0: I si ja són a la terminal? Espera'm-nos.
1: Si són, jo em posaré davant. Tu corre cap a la rampa dels passatgers i intenta passar desapercebuda dins aquell grup de l'Inserso. Ens veurem a la coberta. No t'aturis per cap motiu.

0: Bisturí, mira la coberta. Es veus?
1: No es veu res, Job. Hi ha centenars de turistes traient el cap. Podrien estar dins, o ni tan sols a Ciutadella.
0: Ah, meravellós, sí. Simplement meravellós. No sabem si són el vaixell o si s'estan rient de nosaltres des d'un hotel del centre. Mira l'aparcament.
1: Llop, mira això. Darrere el contenidor de vidre. És una scooter robada. Té els cables de contacte arrencats i penjant. I el motor encara crema.
0: Ah, eren aquí. Maleïda sigui la seva estampa. Han arribat just per colar-se. S'han deixat la moto aquí per fer-nos creure que han pujat i encara són a l'illa. Són més llestos del que pensàvem.
1: Què fem ara? Si són al vaixell, d'aquí a 2 hores seran a Mallorca.
0: No m'agraden les endevinalles. Bisturí, queda't a Ciutadella amb en Ferro. Si no han pujat, els trobareu. Jo agafaré el vol de les 8 cap a Palma. Criaré en Martell, que vigili el desembarcament al port d'Alcúdia. I si posen un peu a Mallorca, no tindran on amagar-se.
2: Varen passar els controls d'embarcament entre el grup de jubilats. El con on va tornar al pit fins que el vaixell no va amollar amarratges i la costa de Menorca va començar a fer-se petita a l'horitzó. Ens havíem escapat. En Ramon em va dur un refresc de la cafeteria. Les seves mans, per primera vegada en tot el dia, semblaven relaxades.
3: Els he vist arribar a l'esplanada del port just quan el vaixell partia. S'han quedat a terra. Té, beu una mica de refresc per recuperar el sucre després d'aquesta correguda. Ho has fet molt bé avui, Núria.
2: Jo escric cròniques gastronòmiques, Ramon. No esquivo bales. Però tenim la segona lent. Això... Com pensa l'ensurt?
3: Has mirat el tercer dibuix? El que ens va quedar del pendrive? Si volem mantenir l'avantatge sobre aquesta gent, hem de saber on anem.
2: Sí, sí, l'he estat mirant. És una façana molt diferent de les altres dues. L'orgue no és tan ornamental com el de Kibbutz o el d'en Jordi Bosch. La fusta és més sòbria. Gairebé pareix l'interior d'un convent antic. Pot ser d'època renaixentista... Però m'és impossible identificar-ho a simple vista.
3: No hi ha cap detall arquitectònic que et doni una pista d'on pot estar amagat aquest instrument?
2: No prou clar. Necessito els meus llibres de referència. Quan arribem a Ca Meva, repassaré el catàleg de la resta d'illes, t'ho promet. Trobarem la darrera bou. Però primer hem de donar senyals de vida. En Sebastià deu estar preocupadíssim. Li vas dir que el cridaríem quan tinguéssim la peça.
3: Espera arribar a Mallorca. Cridarem des d'un telèfon públic al port del Cudi, per seguretat.
2: Quan el ferri va atracar a Alcúdia, ja era fosc. M'havia passat tot el viatge pensant en qui podia haver-nos posat aquell rastrejador al cotxe. Estàvem esgotats, però necessitàvem tranquil·litzar la persona que ens havia ajudat a arribar fins allà.

0: Sí, digui'm.
1: Senyor Font, sóc na Núria. Som a Mallorca, a Alcúdia. Hem tornat de l'illa.
0: Oh, senyoreta Sastre, gràcies a Déu. Feia hores que esperava la seva telefonada. Els meus contactes al bisbat em varen dir que no els varen veure sortir de l'església, però que havien trobat desperfectes i un canelobre esbocat. Ha passat alguna cosa? L'orgue estava malmès?
1: No, l'orgue estava perfectament. I vàrem obrir el pany. Tenim la segona lent de Fresnel. I a més, hi havia un altre paper. Aquest deia la paraula especulum. Però vostè tenia raó. No som els únics que cerquen l'herència de l'arxiduc. Un grup d'homes armats ens varen atacar dins del temple de Santa Maria.
0: Crist beneït? Homes armats? Però estan vostès bé? Els han fet mal?
2: Estem sans i estalvi, senyor Font. Ens havíem posat una balisa de seguiment al cotxe en algun moment de la ruta. Ja ens n'hem desfet i hem perdut el rastre.
0: Maledicció. Això és justament el que temia. Aquests mercenaris no tenen escrúpols. Escolti-me bé, ja no poden tornar a casa seva de Palma, no et segur. Saben qui són? Agafin un taxi i venguin directament a la meva finca de Valldemossa. Aquí tenc espai de sobre. Estaran protegits fins que descobrim què està passant i on els du el tercer orgue. Vendran cap aquí.
1: D'acord, senyor Font. Agraïm molt la invitació. Anem cap allà. Quan vaig penjar l'auricular, em vaig sentir profundament agraïda per tenir un Sebastià Font disposat a obrir-nos casa seva per protegir-nos quan les coses es posaven difícils.
3: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de Acorde Agency per i Et persegueixen. L'únic refugi que pots trobar és davall l'ombra protectora dels aliats, però en el joc de l'arxiduc res és el que sembla. En el pròxim episodi, la falsa sensació de seguretat s'esvaeix i la recerca de la tercera lent es pitjarà cap a un nou destí en Núria i en Ramon. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta el paper d'en Sebastià Font i en Toni Pons, el de Llop. Vos esperam en el proper episodi.
4: Bon dia, són les 8.
5: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
4: Protegir les condicions laborals dels treballadors podria ser l'eslògan d'aquesta darrera jornada. Els governs balear i nacional han aprovat mesures en aquest sentit. A partir de dia 1 de juny, la jornada de 35 hores serà una realitat per als funcionaris de l'Estat, una promesa electoral de Sumar. També s'ha materialitzat l'acord de patronals i sindicats del comerç assolit en una ràpida negociació i que culmina en un nou conveni del sector, el segon en volum a les Balears, que plega de més 70.000 empleats. Estableix una pujada salarial del 14% en 4 anys, però també blinda alguns drets. Tot d'una, vos en donam els detalls abans de repassar amb els titulars de la jornada. És dissabte 9 de maig. També s'ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros d'ajudes a famílies i entitats socials de les Balears per pal·liar els efectes del conflicte a l'Iran. Álvaro Alonso, bon dia.
6: Són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. També per reforçar els serveis socials comunitaris i els programes de les entitats del tercer sector.
4: Comencen les oposicions d'educació amb les primeres proves, que es fan simultàniament a totes les illes.
6: És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a l'arxipèlag en 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària i infantil, i també de les escoles oficials d'idiomes, de músiques i arts escèniques i formació professional. S'hi han escrit 1.335 opositors.
4: S'investiga l'incident d'un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma.
6: S'ha sortit de la seva trajectòria i ha quedat travessat a la pista. No hi ha ferits i tot ha quedat en un ensurt.
4: Aïllada, una dona resident a Catalunya pel contacte amb una de les víctimes mortals de l'antivirus a l'avió.
6: És el tercer contacte identificat a Espanya d'entre els passatgers del vol. La pròxima matinada està prevista l'arribada a Canàries del creuer en 144 persones que continuen asimptomàtiques.
4: Els núvols es mantenen a l'arxipèlag i pot tornar a ploure. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar hores de cel bastant carregat en conjunt amb algunes plogudes que poden tornar a aparèixer preferentment a punts d'Eivissa, Formentera i també a Mallorca. Les temperatures màximes no canviaran gaire avui, mentre que el vent sí que notarem

0: augmenta la seva intensitat, ho farà de llevant i sobretot Eivissa i Formentera ho pot arribar fent qualque cop intens. Per tant, la situació marítima també anirà una miqueta més moguda en aquestes bandes. Avui serà el darrer dia, però, d'ambient inestable, perquè demà encetam un període de temps més tranquil.
1: Gràcies, Dani. Un apunt en informació de servei. Des d'aquesta hora i fins a les 2:30 del migdia hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca. Se celebra l'Ironman d'Alcúdia i provocarà modificacions a la xarxa viària en sentit Pollença, Sauva, Campanet, Sa Pobla, Muro i Platges de Muro. Recomana als conductors consultar la informació amb antelació.

0: I en els titulars dels esports que tenim en aquesta jornada, Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal disputarà diumenge a les 6 del capvespre la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal, després ahir a les semifinals de superar l'Étoile Levallois en un partit absolutament boig. El duel va acabar amb empat a 6 gols i els mallorquins van aconseguir el passi a la gran final gràcies a la tanda de penals. I en bàsquet, final feliç a Sant Mós per als conjunts mallorquins de la primera FEB, Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca han aconseguit la permanència a la categoria gràcies a la victòria del Burgos davant el Cartagena. Tot i així, el derbi mallorquí, el Fiwi es va imposar per un contundent 59-85. I en pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea disputaran avui les semifinals del Premier Pàdel d'Asunción. La menorquina i l'argentina cercaran aconseguir un bitllet per a la final del torneig del Paraguai contra Ari Sánchez i Andreu Ostero.
0: Gràcies, Xisco. Són els titulars dels esports. 8:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3.
0: Unanimitat entre patronals i sindicats a Balears perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més persones després de l'hoteleria. Ens ho explica Marta Pujalto.
3: La principal millora que preveu l'acord és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
4: Fumata Blanca, hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
3: No han entrat dins l'acord alguns dels complements que s'havien plantejat, com el d'insularitat. Tampoc l'ampliació de la garantia per a fixos discontinus fins als 9 mesos. Comissions Obreres considera que la pujada salarial és insuficient, però la representant Carmen Maria Cardona assegura que l'han signat per responsabilitat.
5: El 14% no és suficient per a una persona que guanya 19.000 euros a l'any. No vamos a renunciar a una voluntariedad los domingos y festivos.
3: Una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable i que podia suposar fins i tot baixades de sou. Les patronals celebren la rapidesa amb què s'ha arribat a un acord. Són el vicepresident d'AFEDECO, Bartomeu Cervera, i Carolina Domingo, de Pimeco.
6: Este ha sido el convenio más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado. De alguna forma, la experiencia de los negociadores ha servido para esto.
7: Se hace un gran esfuerzo para conseguir este 14%, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive.
3: La representant de Pimeco ha demanat a l'administració millores fiscals per al petit comerç i reduccions en l'impost sobre la renda.
0: I encara en plan laboral, el govern ha aprovat un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris. Un dels punts principals és la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny.
8: També ha ratificat una millora del règim de vacances pel personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complit el període de servei. I en clau econòmica s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per tots els empleats públics de la comunitat en caràcter atractiu des de 1 de gener d'enguany.
0: D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Balears. Aquest paquet complementarà el de 160 milions engegat també per l'executiu per protegir els sectors econòmics més afectats pel conflicte, les pimes i els autònoms.
8: De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
9: Tot el que sigui augmentar partides finalistes que van dirigides a que les persones que estan en situació de vulnerabilitat vegin millorada la seva situació és positiva. Podrien ser més? Bueno, probablement sí, podrien ser més, no? El que hem de veure és, i el que realment ens preocupa és que arribin realment a totes les persones que estan en una situació de vulnerabilitat.
8: Les ajudes al tercer sector han estat motiu de crítica per part de Vox, que demana que es controlin les subvencions que es donen a les entitats que tenen immigrants i que es prioritzin els residents i famílies. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha defensat la tasca que fan la zona Y i també ha assegurat que les mesures socials s'ampliaran si els efectes de la guerra persisteixen.
10: En funció de com vaya avançant este conflicte, de les possibles conseqüències, pues també estarem preparats per adoptar altres mesures.
8: Entre les mesures aprovades avui, també hi ha una partida destinada a agilitzar els ajuts i a reforçar la finestra social única, que primer s'habilitarà a Palma i després a la resta de l'arxipèlag. La consellera ha assegurat que s'ampliaran si els efectes de la guerra a l'Iran sobre les illes empitjoren.
10: Ser un frente de contención ante los posibles efectos de este conflicto y de esta guerra en Irán, pero evidentemente seguimos abiertos y en función de cómo vaya avanzando, ojalá que evidentemente se resuelva lo antes posible, pero como en función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas.
0: En poc menys d'una hora, a les 9:30, comencen les oposicions d'educació amb les primeres proves, que es fan simultàniament a totes les illes. És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a l'arxipèlag, amb 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària infantil i també escoles oficials d'idioma, de música i arts escèniques i formació professional. S'hi han inscrit 1.335 opositors. Encara, però, no hi ha data per la següent fase, perquè serà cada tribunal que n'anunciarà les dates.
8: El canvi de data de les oposicions, que fins ara eren a acabar el curs, s'actua a les illes en el mateix calendari que Catalunya i la Comunitat Valenciana, per tenir més marge per organitzar la cobertura de places pel curs que ve. Joana Maria Cabrera, directora general de Personal Docent.
11: L'objectiu principal és que diu de setembre tothom estigui en el seu centre, que tots els alumnes tenen garantida la cobertura de tots els seus professors. I clar, això a nosaltres ens ajuda perquè també de més els docents poden saber el més aviat possible on estiran el curs que ve. Hi ha tot un seguit de processos encadenats que són complexos, són més aviat puguin començar totes aquestes adjudicacions més fàcil i amb més garanties podran cobrir totes les places.
8: Els sindicats sempre s'han queixat que l'avançament de 2 mesos s'hauria d'haver anunciat abans per no perjudicar l'interès dels opositors. Carles Cabrera, de l'Estei, recorda el posicionament que va mantenir Educació davant les queixes per a aquesta situació.
12: Si es gener o a principi de febrer no havies començat a estudiar, ja fa tard, tanmateix, i ja influïa un factor sort que, evidentment, en aquests casos és veritat que també és important en relació a la bolla que te surti o si els nervis te juguen males passades.
0: En aquest procés d'oposició, el professorat que no acrediti el coneixement del català podrà ser funcionari de carrera en places de molt difícil cobertura, com ara matemàtiques a Formentera, perruqueria a Menorca o dibuix tècnic i llatí a Eivissa, que antany han quedat desertes.
8: La conselleria ha insistit que en aquests casos no es podrà consolidar plaça fins que s'acrediti el coneixement del català, una decisió que el sindicat Estei qualifica de política.
12: Els importa un preu aquestes places, perquè si no, també permetrien que s'hi presentés gent que no tingués el màster de formació secundària, però això no s'ho permet. Només s'ho permet si no tens el català. Quina és la realitat? Doncs la realitat és que per primera vegada ens estan trobant centres escolars on a classes d'infantil o de primària se troben mestres que no coneixen la llengua.
8: S'han constituït 78 tribunals, distribuïts en totes les illes.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: L'ingrés mínim vital arriba a l'abril a més de 9.600 llars a les Balears, un 17% més que ara fa un any. En total, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, hi ha prop de 30.000 beneficiaris a la comunitat.
8: De mitjana, aquestes llars a les Balears perceben una prestació de 530 euros per casa i de 174 per persona per poder subsistir. A més, hi ha prop de 6.500 llars que també perceben el que es denomina complement d'ajuda per infància, que atorga una partida de 137 euros per menor càrrec i de 67 euros per llar amb nins i nines.
0: La plataforma d'afectats per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social dels lloguers. Dimecres que ve, a Palma serà desnonada una família amb tres fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat. La PA, la plataforma, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquest. Ens ho explica Carme Moreno.
13: La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que el mes passat els va arribar un altre cas similar. A més, segons Pons, aquest mes de maig hi haurà quatre desnonaments més previts. Un andratx d'una família monoparental, dos a Palma de dues famílies amb fills i una pollença amb dues persones que pateixen una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
14: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
13: La portaveu de la PA també està preocupada pels efectes que tindran els inquilins el fet que prop de 40.000 contractes de lloguer a les Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol que permetia fins al passat mes d'abril allargar els contractes que acabaven enguany o l'any que ve dos anys més.
0: I alguns residents de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana l'Ajuntament els hagi donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials que ajuden els residents assenyalen que els perfils més vulnerables, migrants sense papers, són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó.
8: El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, denuncia que aquestes persones es troben en situació de carrer, ja que no han trobat cap alternativa residencial. Aquesta setmana, Cort ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó i ara les entitats socials que els donen suport es plantegen presentar un recurs per evitar el desallotjament.
15: I això és un recurs a la via administrativa que és perfectament, és una passa més en el procediment que tenen dret a fer la gent que és de sentit de presó. I el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que se'ls desocupa sense cap tipus de mirament per els procediments legals.
0: Ho dèiem en titular, s'investiga l'incident d'un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma. En prendre terra, s'ha sortit de la seva trajectòria, ha quedat travessat a la pista, obligant a aturar durant gairebé una hora l'activitat. Això ha provocat el desviament als aeròdroms d'Eivissa i Menorca de 5 vols. No hi ha ferits i tot ha quedat en un ensurt.
16: Ha aterrat molt fort el pilot i hem sentit com un clunc-clunc, com si caigués qualque cosa, que no sabia molt bé d'on caia. I ha fet després una derrapada molt forta, molt forta, que ens ha assustat moltíssim i ens han tingut tancat dins l'avió, però ja t'he dit, ningú s'ha de veure, n'hi ha hagut cap incident amb el passatge. Just al contrari, la gent ha tingut bastanta paciència.
8: Així ha explicat a IBT Ràdio els fets Magda Ferrer, una de les passatgeres a bord del vol de la companyia Aire Europa. Va córrer de vés les 8:30 del vespre quan l'avió s'ha desviat del centre de la pista en aterrar sense arribar a sortir-se de la zona pavimentada. Hi ha hagut de ser remolcat per un tractor. El trajecte es va iniciar a Madrid, on ja hi va haver incidències.
16: Ens han canviat de porta de vegades 4 o 5 vegades, dues hores de retard, ja ens deien que hi havia problemes tècnics, i mira, ens han posat amb un avió fora de roda de... com toca, un petit susto, i ja està.
8: Els passatgers no han patit cap mal i han estat evacuats de l'aeronau sense contratemps, tot i que no han rebut cap explicació per part de l'aerolínia. Asseguren que el tracte ha estat correcte.
16: Al revés, ens han enviat, està acabant de passar això, ja havien rebut un correu electrònic de que ja podíem anar a casa de l'atès. Aquest procés automàtic està molt bo. El que passa és que s'havia aterrat a un lloc que no saps que pertoca. I estàvem tots allà esperant a veure qui mos venia a fer baixar.
8: Tampoc s'han produït desperfectes materials més enllà dels del tren d'aterratge de l'aeronau. Aquesta seria la causa de la incidència, segons informa ENA, tot i que s'ha obert una investigació.
0: A Eivissa ha quedat en llibertat en càrrec l'instal·lador de gas no habilitat per l'explosió de gas que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegit de Vila a l'abril.
8: La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient feta per un instal·lador no habilitat. L'home està acusat de lesions i imprudència greu i ara queda a l'espera del que determini l'autoritat judicial.
0: I en plana de tribunals, un jurat popular jutja des d'aquest divendres a l'Audiència Provincial de les Balears un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi. Va ser el setembre de 2024. L'acusat s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
8: La fiscalia diu que l'acusat, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca per fer-li mal. Va llençar en terra la víctima i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'home s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la dona. Aquest divendres, l'Audiència Provincial de Palma s'ha constituït al Tribunal del Jurat i s'han llegit els escrits d'acusació. La previsió és que dilluns comencin a declarar els testimonis, ja que l'acusat ha demanat declarar després.
0: I la Policia Nacional investiga la desaparició d'una menor a Maó.
8: La jove de 14 anys, nom Nayara. La seva família ha presentat denúncia i demana col·laboració ciutadana per localitzar-la. Segons han publicat a les xarxes socials, li van perdre el rastre el passat dissabte, dia 2. La policia local de Maó també ha difós la imatge de la jove. Si algú disposa de qualsevol informació que pugui ajudar a la recerca, es demana contactar amb la policia.
0: I un darrer apunt en successos, la policia local de Palma ja disposa oficialment de 55 nous agents.
8: Han jurat el càrrec davant la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en un acte celebrat al centre de ciutat. Noves incorporacions al cos policial, que segons el consistori responen a la forta aposta, diu, de creació d'oferta públic al sector. L'Ajuntament preveu acabar la legislatura amb 300 policies locals més. Guillem Mascaró és nou cap de la policia local a Palma.
17: Han de fer feina per la ciutadania, disfrutar de la professió, però fent-ho bé, tenir un enfocament de l'interès general, a la prevenció de la seguretat, del delicte i de civisme.
0: 8 i 20 minuts, una pausa per la publicitat i continuem.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
18: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
19: Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.

0: El segon cas que el Ministeri de Sanitat ha confirmat que ha tingut contacte a Espanya amb la dona holandesa morta per antivirus es tracta d'una dona resident a Catalunya que també va coincidir a l'avió on va viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg. La dona, ara mateix en quarantena en un hospital català, no presenta símptomes.
1: Aquest cas es suma al de la dona d'Alacant que continua aïllada a un centre sanitari i que sí que pateix tos. José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, ha detallat que la dona anava dues files per darrere la contagiada i que va mantenir un contacte breu amb ella perquè acabava de desembarcar uns minuts després pel mal estat de salut que ja en aquell moment presentava.
2: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
1: Ara, personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són, efectivament, a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran, ha dit Padilla, en 24 hores, aquest dissabte.
0: L'Audiència Nacional, per part seva, descarta frenar l'arribada del creuer de l'antivirus a les costes espanyoles. Rebutja així la cautelaríssima, demanada per la formació Justitia Europa, perquè no hi ha proves que es comprometin la vida i la salut de la població.
1: Mentrestant, el creuer MV Hondius ha superat ja

0: Operatius per l'arribada del creuer prevista per la pròxima matinada, amb dos focus d'atenció. El primer a Tenerife, on està previst que fondegi l'embarcació afectada pel brot d'antivirus.
1: Una vegada estiguin llestos els avions a l'aeroport de Tenerife Sud, es preveu que desembarquin tots els passatgers, que aniran directes cap a les aeronaus sense tenir cap contacte amb la població. Espanya ha sol·licitat que dins l'embarcació quedi una trentena de tripulants, que és la plantilla mínima que necessita el creuer per seguir la travessia fins als Països Baixos, d'on és l'armador. La darrera paraula, però, la tendrá aquest país, segons ha explicat Virginia Barcones, secretaria general de Protecció Civil.
2: Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al habituallamiento, que esté todo preparado para que una vez que finalice la operación automáticamente pueda proseguir la marcha, como digo, con estos 30 de tripulación y vamos en la buena dirección de que las pretensiones del gobierno español sean aceptadas.
0: L'altre focus és a Madrid. L'Hospital Militar Gómez Ullà prepara ja el dispositiu on els 14 passatgers espanyols tenen previst passar-hi la quarantena.
1: Es contractarà una vuitena de sanitaris, entre d'ells professionals de salut mental, per garantir l'atenció personalitzada i acurada als 14 espanyols que han de romandre en quarantena allà. Ho explica Silvia Valcarcer, infermera del centre.
3: Són pacients sanos, són persones que no tenen ningú símptoma i d'entrada irien a una planta específica per a aquest tipus de pacients. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que han empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está pues perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
1: I pel que fa al brot d'antivirus a la resta del món, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta sintomatologia compatible amb el virus.
0: Preocupació arreu del món. A tot això, el govern balear ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu, Antoni Costa, ha assegurat que el risc que l'antivirus afecta les illes és molt baix, però que així tot es mantenen alerta. A recordar que just fa 3 setmanes es fa fer un simulacre de crisi sanitària internacional al Port de Palma i que estan preparats.
4: Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port d'Esdic de l'Oest, de Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.

0: Repassant més notícies de l'àmbit nacional i internacional en format breu, la flotilla Global Sumud ha reprès aquest divendres el seu viatge cap a Gaza, on té la intenció de rompre el bloqueig d'Israel per fer-hi arribar ajuda humanitària a una trentena d'embarcacions. Forma part de l'expedició. Hores d'ara, avui dissabte, s'ha convocat una concentració a la plaça de Colom de Mou a les 11 del matí, demà diumenge a Eivissa i davant la seu de Palma. Serà a les 7 i mitja de l'hora baixa d'aquest diumenge per exigir l'alliberament dels activistes segretats que han denunciat tortures. I més coses, dos agents de la Guàrdia Civil han mort durant la persecució d'una narcollanxa a Huelva. Les embarcacions del cos haurien xocat durant l'operatiu.
1: També hi ha un tercer agent ferit greu. Ha passat aquest divendres prop de la costa de Huelva. La Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial per aquest dissabte, per la mort d'aquests agents.
0: Un accident que coincideix amb el cop de la Guàrdia Civil al narcotràfic. L'Institut Armat ha decomissat més de 40 tones de cocaïna en dues operacions en alta mar a l'Atlàntic. Una d'elles, a més de 30 tones, la intercepció de cocaïna més gran d'aquesta de la història en el món en un sol cop policial.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentat el resultat de les dues macrooperacions desenvolupades en l'oceà Atlàntic, en el qual ha destacat la feina de les forces de seguretat de l'Estat.
2: Que ambos operativos responden, sin duda alguna, a un cambio estratégico en el enfoque con el que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas e internacionales abordamos la lucha contra el narcotráfico, la que hemos desarrollado un nuevo enfoque integral frente al crimen organizado, cuyo mejor ejemplo, y lo sabéis, es el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar.
0: La Fiscalia dona suport a un indult parcial de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. S'ha pronunciat així sobre la pena de 2 anys d'inhabilitació imposada per un delicte de revelació de secrets.
1: D'aquesta manera, estima part de la petició que van fer 2 ciutadans per un indult total de García Ortiz, que també va ser condemnat a pagar una multa i una indemnització. Ara serà el govern qui finalment haurà de decidir si concedeix o no aquesta mesura.
0: Hisenda iniciarà una ronda de contactes a les comunitats autònomes per aprovar el nou finançament autonòmic com més aviat millor. Així ho ha anunciat el ministre Arcadi Espanya.
1: La intenció, ha dit el titular d'Hisenda, és dur el projecte de llei de finançament autonòmic al Congrés dels Diputats i que siguin els grups parlamentaris els que tinguin la darrera paraula. Espanya ha de

0: França, la reforma plantejada per l'executiu espanyol perquè suposa 21.000 milions d'euros addicionals per a les comunitats i perquè cap regió hi perd, segons han afirmat.
1: A l'Orient Mitjà, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que els Estats Units mantenen les negociacions amb l'Iran i que esperen una resposta avui mateix a la seva darrera proposta de pau, tot malgrat un nou intercanvi d'atacs entre els dos països a l'estret d'Hormuz.
0: Washington acusa l'Iran de disparar a tres dels seus destructors a Hormuz i Teheran acusa els Estats Units d'atacar un petroler i són civils. El president nord-americà ha negat que la confrontació es tracti d'una escalada de les hostilitats, malgrat que l'Iran ha considerat de succés una violació de l'alto el foc, que aquest divendres s'ha complit un mes d'ençà que es va decretar.
2: We're not going to give them the right to have a nuclear weapon.
0: No els donarem el dret a tenir una arma nuclear. No hi ha cap possibilitat i ho han acceptat. A veure si estan disposats a signar-ho i les converses van molt bé. Però han d'entendre que si no s'assigna, tindran molt de dolor, ha dit Donald Trump.
1: I mentrestant, Israel ha tornat a ordenar el desallotjament de nombroses localitats del sud del Líban abans que el seu exèrcit comenci amb els bombardejos.
0: Tel Aviv justifica aquests nous atacs en resposta a les contínues violacions de l'alt foc per part de Hezbollah. Gairebé 3.000 libanesos han mort i més de 8.000 han resultat ferits des de l'inici de l'ofensiva d'Israel contra el Líban.
1: I un darrer punt, revés electoral per al primer ministre britànic, Keir Starmer, a les eleccions locals d'Anglaterra. L'extrema dreta de Nigel Farage és la gran vencedora dels comicis.
0: El laborisme de Starmer ha perdut 537 regidors, mentre que Reforms UK de Farage n'ha obtingut 785. Aquest últim ja celebra la victòria i anticipa que el seu partit guanyarà les pròximes eleccions generals britàniques del 2029, mentre que Starmer descarta, per ara, dimitir. Destaca també el triomf de partits independentistes a Escòcia i Gales.

0: Han tocat les 8:30, és moment de repassar els titulars de la jornada. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç de les Balears pugin un 14% durant els pròxims 4 anys.
1: Es milloren les assegurances per incapacitats i accidents, així com el preu de les hores treballades en diumenges i festius. En canvi, queda fora del text la garantia d'una ocupació mínima de 9 mesos per als treballadors fixes discontinus. El nou conveni, el segon que afecta més persones després del d'hoteleria, tindrà una vigència de 4 anys.
0: També s'ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros d'ajudes a famílies i entitats socials de les Balears per pal·liar els efectes del conflicte a l'Iran.
1: Es preveu la revalorització del 15% del complement de les pensions no contributives i de la renda social garantida amb una inversió total de 1,6 milions. També reforcen els serveis socials comunitaris i els programes de les entitats del tercer sector.
0: Comencen les oposicions d'educació amb les primeres proves, que es fan simultàniament avui a totes les illes.
1: És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a l'arxipèlag, amb 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària, infantil i també de les escoles oficials d'idiomes, de músiques, arts escèniques i formació professional. S'han inscrit 1.335 opositors.
0: S'investiga l'incident d'un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma.
1: S'ha sortit de la seva trajectòria en tocar terra i ha quedat travessat a la pista. No hi ha ferits i tot ha quedat en un surt.
0: Aïllada, una dona resident a Catalunya pel contacte amb una de les víctimes mortals de l'antivirus a l'avió.
1: És el tercer contacte identificat a Espanya d'entre les passatgers del vol. La pròxima matinada està prevista l'arribada a Canàries del creuer en 144 persones que continuen asimptomàtiques.
0: Dracs, bruixes i tot de elements fantàstics han desfilat a la inauguració de l'Eivissa medieval, una cita ajornada pel mal temps i que avui torna a estar pendent de la pluja.
1: L'espectacle El llindar del temps amb dracs, gegants, bruixes i grans citelles van delectar el públic. L'Ajuntament manté de moment el programa per avui, però no es descarta que se suspenguin per seguretat.
0: I d'aquí, a mitja hora, a les 9, comença la marató radiofònica de l'Elèctrica Ateneu Popular.
1: Celebra el seu aniversari amb 12 hores de ràdio en directe des de la plaça de Quadrada, a Palma. En defensa de donar un ús social als espais públics, la programació inclou temes d'actualitat com les vagues d'ensenyament, el feminisme i la crisi de l'habitatge.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I feim ara un cop d'ull a les principals portades que publica la premsa escrita, començant per Mallorca, on Última Hora i Diari de Mallorca tenen dues capçaleres molt similars. Totes dues destaquen en el seu titular principal el nou conveni en el sector del comerç, com hem explicat, on els seus 70.000 treballadors experimentaran un augment salarial del 14% en els pròxims 4 anys.
1: Pel que fa a la imatge de portada, protagonisme compartit també per l'avió d'Air Europa, que ahir va tenir problemes per aterrar. Alarmes en Sant Joan, diu l'Última Hora, amb una imatge del dia amb l'aeronau estacionada a la pista, i Diari de Mallorca, de forma molt similar, titula Accident a Son Sant Joan, amb una imatge més fosca dels serveis d'emergència remolcant l'avió.
0: També podem trobar similituds a Diari d'Eivissa i Periódico d'Eivissa i Formentera. El focus de les imatges està posat en la inauguració oficial de l'Eivissa medieval. En el diari es pot veure personatges de circ vestits amb robes medievals fent un espectacle davant el portal de ses taules amb el titular El sol il·lumina l'Eivissa medieval.
1: El periódico la imatge es situa en el mateix escenari però en un moment diferent. En aquest cas es veu un gegant i una escultura desfilant per la rampa amb el titular Calders i dracs donen la benvinguda a l'edat mitjana. En aquest cas, la imatge comparteix protagonisme amb un altre titular, que també vos hem explicat a l'informatiu, que diu així. Detingut un instal·lador de gas no habilitat per l'explosió d'un pis a Vila. Un fet succeït el passat 21 d'abril.
0: Per últim, a les Balears destacar que Menorca Diario d'un portada una notícia econòmica del sector nàutic. La venda de vaixells cau un 10% en plena crisi per la manca d'amarraments, remarca el titular. Una caiguda que afecta en major mesura les embarcacions de gran eslora.
1: A la imatge principal podem veure una escultura del mallorquí Joan Bennàsser, amb la Torre de la Mola de Fons amb motiu de la mostra de 50 escultures que estaran exposades en el recinte els propers 2 anys. El titular diu La Mola Utòpica.
0: En clau nacional, l'antivirus acumula molt protagonisme. El País destaca que Espanya localitza 2 contactes amb una dona morta pel virus, un a Alacant, un altre a Catalunya. La imatge de portades pel líder del partit ultrabritànic Reform UK, Nigel Farage, en un míting després del seu èxit a les eleccions municipals i autonòmiques del país.
1: A l'ABC, la imatge principal principal ocupa gran part de la portada. En ella es pot veure un policia col·locant una carpa al port de Granadilla, a Canàries, on demà arribarà el creuer de l'antivirus. El titular de l'imatge destaca que Espanya aïlla el primer cas sospitor del virus. A banda d'això, la seva primera plana també titula que Paco Salazar, antic dirigent del Partit Socialista, es refugia a Uruguai després del seu escàndol masclista.
0: La Vanguardia també ha volgut donar protagonisme a les eleccions britàniques, en aquest cas amb una imatge seriosa del primer ministre Chris Starmer, destacant en el titular que els laboristes admeten la seva derrota, però que el mandatari es nega a dimitir. Una notícia que comparteix portada amb el debat reobert a la lluita contra el narcotràfic després de la mort de dos guàrdies civils ahir a la costa de Huelva.
1: El Mundo també ha donat protagonisme a l'accident a Andalusia amb una imatge de diversos guàrdies civils al port. I a banda d'això, una vegada més, el titular principal es centra en el cas sospitós d'antivirus a Alacant.
0: 8 i gairebé 36 minuts. Ara, a continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
3: Bon dia, temps per a la informació esportiva IB3 Ràdio i començant parlant de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions després de superar nit l'Étoile Levallois en un partit absolutament boig. El duel va acabar amb empat a 6 gols i els mallorquins van aconseguir el passi a la gran final gràcies a la tanda de penals. Escoltant l'emoció de les paraules del jugador del Palma, Fabinho, autor de 3 gols.
4: Està al final, Palma Futsal. Està al final. Hay que creer. No desistir nunca. Gloria a Dios. Vamos, una más.
3: L'equip mallorquí va demostrar caràcter i capacitat de reacció en un duel ple d'alternatives i emoció fins al darrer instant. Després d'una segona part espectacular del conjunt d'Antonio Vadillo, que va igualar el 2-6 en contra, la classificació es va decidir des dels 6 metres, on el Palma Futsal es mostrà més encertat. Escoltam Antonio Vadillo parlant del partit.
5: Tenemos que hacer 3 cosas bien, que con esas 3 cositas no iba a dar para acercarnos en el partido, porque teníamos que hacer nosotros mismos, no sabíamos si nos iba a dar para remontar, porque la diferencia de goles era muy amplia. También tengo que felicitar a nuestros jugadores, porque ellos tienen la cabeza puesta en que son capaces de darle la vuelta al partido. Creo que está a la altura de muy poca gente y en este sentido pues ha sido gracias al esfuerzo de ellos también.
3: Ara els mallorquins lluitaran demà diumenge pel títol continental davant l'Sporting de Portugal. En futbol, el tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, compareixerà avui en roda de premsa abans de la cita clau d'aquest diumenge a Somos davant el Villarreal. Els vermells s'afronten el partit en la necessitat de sumar per continuar fent passes cap a la permanència. El duel es jugarà a les 2 del migdia amb el Mallorca només 2 punts per damunt del descens. L'equip mallorquinista arriba després d'una bona dinàmica, mentre que el Villarreal també travessa un bon moment, tot i haver viscut una setmana convulsa, i és que aquest dilluns es va confirmar la sortida de Marcelino del conjunt groguet. L'entrenador va protagonitzar una roda de premsa tensa després de fer-se oficial el seu adeu, només 2 dies després d'assegurar la classificació per a la pròxima edició de la Champions. Tot i això, Marcelino ja havia deixat clar la seva darrera compareixença que el seu equip arribaria a Mallorca amb la intenció d'endur-se la victòria.
6: Y ahora pues venimos de 2 partidos en casa ganados, donde bueno, pues hemos demostrado a lo largo de toda la competición ser un equipo muy solvente, de los mejores de la liga, y ahora pues queremos ir a Mallorca a ganar, porque bueno, sería dar otro paso a falta de 3 jornadas para confirmar esa tercera posición.
3: Pel que fa a les baixes, el Mallorca no podrà comptar amb Pablo Maffeo, que es baixa per acumulació de targetes, ni amb els ja lesionats Antonio Raillo, Jan Sales ni Mateo Josef, i el Villarreal destaca l'absència de Juan Foyth. El partit, diumenge, a partir de les 2 del migdia, es podrà seguir en directe a la sintonia d'IB3 Ràdio a partir de les 12. I ahir es va encetar la jornada amb una victòria del Llevant al darrer minut per 3-2 Contra Osasuna, els granotes van remuntar un 0-2 en contra i van jugar tota la segona part amb un jugador més gràcies a l'expulsió del porter rival Sergio Herrera. Amb aquest triomf, el Llevant continua en posicions de descens amb 36 punts, els mateixos que l'Alavés, però et situa només 2 del Mallorca. I per avui, a les 2, l'Elx s'enfrontarà a l'Alavés, un partit clau en vista a la permanència. Després, un altre també clau, a les 4 i quart, el Sevilla s'enfrontarà a l'Espanyol. A les 6 i mitja, l'Atlètic de Madrid contra Celta. I a les 9 del vespre, Real Societat, Real Betis. L'Udeivissa cercarà avui certificar la permanència a la primera federació. Els blau-cels visiten el camp de l'Hèrcules aquesta tarda a partir de les 4 i quart amb l'objectiu de deixar enrere una temporada decebedora i acabar el curs amb bones sensacions. L'equip de Miguel Álvarez arriba al duel amb optimisme renovat després de la darrera victòria i podria assegurar matemàticament la salvació aquest mateix cap de setmana. Davant hi haurà un Hèrcules que tampoc travessa el seu millor moment. Una de les grans esperances ofensives del Seivissenc serà Davo, que va retrobar-se amb el gol a l'últim partit i vol tornar a ser determinant avui a Alacant.
7: Tenemos un equipo para estar ahí arriba, pero bueno, tampoco sabemos por qué pasó, pero ahora intentar arreglar la temporada en cuanto a intentar estar en Copa del Rey, intentar ganar los tres que quedan y así sacar más puntos posibles y mejor quedar séptimo que quedar noveno como estamos. Y ahí ese es el objetivo ahora mismo.
3: Aquest enfrontament entre Hèrcules i Udeivissa el podreu seguir avui a partir de les 4 del capvespre a la sintonia de Vitres Ràdio. El futbol balear afronta aquest diumenge una jornada gran a l'inici del play-off d'ascens a la primera federació. Dos representants illencs començaran el camí cap al somni de pujar de categoria en eliminatòries que es presenten molt exigents. L'Atleti Balears visitarà el camp del Coruixo en el partit d'anada, un duel previst per a diumenge a les 7 del capvespre en què els balearicos intentaran aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. Escoltam el seu entrenador, Luis Blanco.
8: Es otra competición distinta, un playoff, lo que al final hemos disputado 34 jornadas de liga, hemos hecho una puntuación muy buena, pero eso ya no vale. O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
3: I mentre el Poblense diumenge un poc abans a les 12 del migdia també començarà la seva eliminatòria davant un històric del futbol espanyol com és el Numancia. Els mallorquins cercaran a Los Pajaritos sorprendre un dels grans favorits i mantenir intactes les opcions d'ascens abans del partit de tornada a Sa Pobla. I final feliç per al bàsquet mallorquí a la primera FEP. El Palmer Bàsquet, Mallorca Palma i el Figui Palma han aconseguit la permanència a la categoria després dels resultats de la darrera jornada. El derbi llenc, disputat i vespre al Palau d'Esports de Sant Moix, es va imposar al conjunt de Pablo García per un contundent 59-85. Escoltam un dels jugadors del Figui, Falo Unianc.
9: No podíem dependre de ningú, ho havíem de veure nosaltres, fer la feina i que passi el que tenia que passar. Molt content, al final doncs ens ha costat molt, estàvem en bucle que ens costava guanyar i doncs avui era el dia doncs, de demostrar que podem guanyar i en defensa hem estat en plan sòlid i clar, ho hem tret i ja està, els dos equips mallorquins salvats, tots contents.
3: El Figui, que va anar en tot moment per davant el marcador, tenia assegurada en tot moment la permanència amb la victòria. D'altra banda, el Palmer necessitava que el Cartagena perdés el seu respectiu partit i així va ser, perquè gràcies a la victòria del Tizona Burgos per 93-80 davant el conjunt murcià, l'equip turquesa va assolir la salvació a la primera FEP. Escoltant Joan Feliu, capità del Palmer.
10: Sí, contents. Enguany, després de pujar l'any passat, era l'objectiu aconseguir aquesta permanència. Hem passat per mal moment, s'ha de dir, però bueno, hem aconseguit l'objectiu a pesar d'aquesta derrota d'avui, així que molt contents.
3: De fet, el Palmer Bàsquet va sortir a disputar el darrer quart del partit sabent que ja havien aconseguit la permanència gràcies a la victòria del Burgos. Feliu ha explicat just aquest moment.
10: Jo tenia avisat que per favor no diguessin als jugadors que jugaven fins que no acabés el partit quin era el resultat. En Chapela, quan ha acabat el partit seu, un altre encara quedava quasi un quart, m'haurà dit que havia guanyat Tizona. I hem baixat un poc les pulsacions i bueno, hem intentat disfrutar de lo que quedava. Valia la pena perquè no, el partit no anava bé, m'haurà faltat ritme des del primer moment, anotació sobretot, però bueno, content d'aconseguir la salvació que era l'objectiu d'enguany.
3: D'aquesta manera, tant el Palmer Bàsquet com el Fiwi Mallorca continuaran una temporada més a la primera FEB després d'un final de Lliga carregat de tensió i emoció fins al darrer instant. I mentre a la segona FEB, el Clas Bàsquet Sant Antoni torna a creuar el seu camí amb el Morón en una eliminatòria carregada de rivalitat i records encara ben presents. Els eivissencs i el conjunt andalús s'enfronten avui a les 6 del capvespre a la segona ronda de la fase d'ascens a la primera FEB. En ciclisme, Enric Mas va completar la primera etapa del Giro d'Itàlia 2026 dins el gran grup de favorits, sense cedir temps respecte als principals candidats a la classificació general. El mallorquí del Movistar Team va superar sense problemes una jornada inaugural marcada per un final caòtic i una caiguda en els darrers metres. La victòria d'etapa va ser per al francès Paul Magnier, que es va convertir també en el primer líder de la cursa. I en pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea disputaran avui les semifinals del Premier Pàdel d'Asunción. La menorquina i l'argentina es van imposar ahir per 6-2 i 6-4 Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. Les rivals a batre per aconseguir un bitllet per a la final del torneig del Paraguai són Ari Sánchez i Andrea Ustero. I en pàdel, posant punt i final a la informació esportiva, més esports a l'informatiu migdia.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
11: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
12: ¿Puedo grabar ido?
13: Dale play.
12: Raúl Valls, com estàs?
13: Molt bé, Joan Mimàs.
12: Aquí fent un programa...
13: La gran vida.
12: Passen tantes coses.
13: Cada dissabte i cada diumenge.
12: A partir de les 9.
13: Duals a les 9.
12: No, i no t'uram.
13: Aquí, a IB3 Ràdio.
11: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
13: Saps què t'ho vull dir?
12: Sí.
11: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: 8 i gairebé 48 minuts encara amb la recta final de l'informatiu matí explicant-vos que els dracs, les bruixes i tot d'elements fantàstics s'han donat cita a l'Eivissa medieval que nit va celebrar la tan esperada inauguració. El mal temps va obligar dijous a posposar aquest espectacle que han gaudit centenars de persones, però això sí, aquest divendres. Ens ho explica Ivonne Arenyo.
1: La inauguració oficial es va fer amb l'espectacle de la companyia de Pablo Méndez, El llindar del temps. Grans elements van ser protagonistes com una titella i una serp amb cap de drac gegants, una posada en escena que explica com les guardianes de l'illa d'Eivissa invoquen un antic ritual perquè el protector del portal de ses taules permeti l'accés als visitants. Escoltem alguns dels espectadors.
2: Bien, espectacular, muy bien, sí. Algo diferente el año pasado, pero muy, muy guay, muy chulo. La verdad es que espectacular.
3: Bonito.
4: ¿Sí?
3: Sí, bonito.
5: Espectacular. Es un show que se lo recomiendo a la gente, que pueda venir, pueda verlo y disfrutarlo con la familia.
1: Però també va haver-hi queixes per la falta de visibilitat.
6: Diferencia para el año que viene. En vez de hacerlo abajo, hacerlo arriba. Que todo el mundo lo vea. No hemos visto nada.
7: Estamos ahí al fondo y no lo he visto.
8: Mucho lío, porque está bien organizado, pero mucho lío para los que estamos de fuera.
1: Avui es preveuen pluges, així que haurem d'estar pendents de les xarxes socials de l'Ajuntament per si hi ha canvis en els espectacles programats.
0: L'impacte econòmic d'aquest esdeveniment de l'Eivissa medieval per als hotelers està sent molt positiva. De fet, han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística a l'illa i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. Els que sí que se'n ressenten, però, són els comerciants. Senté els detalls, Helena Gregori.
9: Les parades de l'Eivissa medieval són un atractiu difícil d'eludir pels turistes. Els comerços locals, que els agradaria beneficiar-se dels qui compren, diuen que es produeix l'efecte contrari, se'n ressenten.
10: En este periodo de la medieval, en las ventas baja un poquito, porque es verdad que la gente van a gastar a lo mejor sus presupuestos en los puestos.
11: Anys de medieval endarrere, ella ha hagut un crucero i és que res estan buits, ens afecta.
9: Els hotels estan al 85% d'ocupació, s'està pagant una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi. És Ángel Miguelet, de l'Hotel Core de la ciutat d'Eivissa.
12: Tenim una previsió per aquests 4 dies de medieval, amb un increment de preu respecte a l'any passat i amb una ocupació que rondarà en 3-4 dies un 85% d'ocupació. És un impacte important perquè estem al començament de temporada i això ens ajuda pues, a consolidar aquest inici de temporada.
9: L'Eivissa medieval, pol d'atracció pel turisme nacional i també Itàlia, ofereix el rerefons cultural, la commemoració de la Declaració Patrimoni de la Humanitat. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
13: Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'estiu. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
9: A la recreació històrica de l'edat mitjana s'adapten durant dies tant els establiments que hi són dins de la ciutat emmurallada de Dalvila, que manté el traçat d'aquella època islàmica medieval, com els de la ciutat. És la propietària d'un bar de la plaça de Sagraduada, a 500 metres de les murades.
14: Sempre has d'agrair quan hi ha coses dins vila perquè se nota.
9: També els turistes i els vicencs que consumeixen aquests dies han de recordar que pugen a Dalvila, reviuen els darrers vestigis que es conserven del 1235, quan Vila va entrar de ple a la baixa edat mitjana cristiana.
0: I ara que parlàvem de la temporada turística, Eivissa rebrà 500.000 de creueristes enguany, una xifra similar a la de l'any passat, però arribaran de manera més escalonada per causar menys saturació. Dani Manau.
15: L'autoritat portuària, el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Vila han treballat durant més d'un any per adaptar la gestió de la indústria dels creuers a la capacitat logística de la ciutat. Es reduiran els pics d'alta demanda i es passarà dels 21 dies en els quals l'any passat van coincidir més de 8.000 places a només 4 jornades enguany amb aquest volum. Escoltem el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i Toni Ginard, director d'Autoritat Portuària.
16: Aquesta programació escalonada de creuers fa que bueno, venguin durant més dies però amb menys passatgers, amb la qual cosa eliminant els pics i pensant que l'arribada de turistes serà més sostenible.
17: No es tracta de comptar creuers, es tracta de veure com les persones que duen no creen un problema a la ciutat, no creen un problema en el port, a la illa en general.
15: Els creuers es repartiran entre dimarts i dimecres i, a més, cap atracarà abans de les 11:30 per evitar coincidir amb el trànsit de ferris. Rubén Sousa és regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Eivissa.
18: Empezamos a
3: a ver que el debate estaba en otro lado, ¿no? Que es el que hoy estamos debatiendo, ¿no? Que es el número de pasajeros y no el número de cruceros. Y también pues esto va ligado de la calidad del crucerista que viene, ya que los cruceros que vienen son más pequeños.
15: En total, durant la temporada hi haurà 118 dies amb un o dos creuers de menor capacitat. Enguany, només un dia, el 7 de juliol, coincidiran 4 creuers atracats al Port de Vila la mateixa jornada.
4: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Un any més, l'Elèctrica Ateneu Popular celebra avui el seu aniversari amb 12 hores de ràdio en directe. Serà d'aquí uns minuts, a partir de les 9, des de la plaça Quadrado de Palma. Un esdeveniment per commemorar l'efemèride, però també per reivindicar. En la programació de la jornada s'inclouen temes de diversos d'actualitat, com les vagues indefinides d'ensenyament, el feminisme, el debat sobre la digitalització i la crisi de l'habitatge.
1: També es presentaran altres iniciatives com el gimnàs popular Jack Country. Segons Maria Bell, organitzadora de l'esdeveniment, l'objectiu és aprofitar el potencial reivindicatiu que històricament ha tingut la ràdio.
2: Quantes vegades no s'han pogut transmetre més missatges per altres que anar a les ràdios lliures han estat molt, molt guerrilleres i això ens agrada, que almenys nosaltres puguem fer una ràdio per un dia a l'any. També celebrar l'aniversari com d'una manera política, no fer una festa, simplement.
1: A banda d'això, també defensen la necessitat de donar un ús a l'espai públic que no estigui mercantilitzat, a diferència del que consideren que és la tònica dominant a ciutat.
2: Per això avui en dia que si no muntes una terrassa de barca, també no, pràcticament no pots fer res, hi ha places de Palma que està prohibit jugar, prohibit treure la pilota. Llavors, aquí també hi ha un punt important que fem servir l'espai per coses col·lectives, comunitàries.
1: Així mateix, l'Elèctrica ha volgut criticar les traves que reben de l'Ajuntament per organitzar aquestes 12 hores de ràdio.
2: La veritat és que l'Ajuntament no mos ho posa fàcil, gens, de fer com a posar pas de les rodes. És bastant trist, tampoc no mos estranya, la veritat. Però és bastant trist perquè nosaltres creiem que no fem cap mal a ningú, al contrari, no sé, en horari absolutament diurn, és una cosa oberta a tothom. Demanem els permisos amb mesos i mesos d'antelació, no podem entendre.
1: La jornada també inclourà un dinar popular a les 2:30 del migdia.

0: La falda girada és el nou treball del grup mallorquí Pitxorines. La formació ha presentat el segon disc al Teatre Principal de Palma dins la programació del Festival Gran Quilla de Mallorca.
1: Les 8 integrants de la formació han presentat el nou disc en un concert de 75 minuts que ha donat una nova vida al cançoner popular mallorquí, amb arranjaments propis, cançons infantils, boleros i peces que evoquen oficis tradicionals de l'illa. Aina Tremulles, la veu de les Pitxorines, ha fet un petit tast de capella als micròfons d'Ivetres Notícies.
2: Com m'agraden les panades perquè tenen prebobó, les nines de Manacor duen la falda girada.
1: El projecte Pitxorines naix en la voluntat de recuperar i reinterpretar la música popular de Mallorca des d'una mirada contemporània, que és que, de fet, el nom del grup fa referència a una paraula mallorquina en desús que significa el loto jove, alegre i falaguera. Com explica Maria Drové, són tot una.
3: Totes mos anant complementant a nivell musical i això mos fa ser com un grup més fort i també a nivell musical suma.
1: El concert forma part de la quarta edició del Festival Cranc Illa de Mallorca, que fins diumenge omplirà Palma de música i activitats culturals en diferents espais emblemàtics de la ciutat.

0: I ens traslladem ara a Inca, que s'ha convertit de nou en epicentre de l'art contemporani amb una nova edició d'Incart. El festival se celebrarà fins al 30 de maig amb exposicions, tallers i activitats creatives repartides per diferents espais de la ciutat.
1: Més de 30 artistes participaran en una cita que, un any més, convida a redescobrir Inca a través de l'art. Són Lluís Becina, instal·lador de multimèdia, i Joana Leal, artista.
2: Aquesta exposició parteix d'una feina de fa 7 anys, més o manco, on he anat visitant diferents llocs, o fotografiant diferents llocs on va haver l'episodi de la Guerra Civil a Mallorca.
3: Trabajo con encaje de papel, que creo papel líquido, y cuando el papel líquido está preparado, lo meto en botellas

0: I una altra proposta cultural que abraça tots els camps artístics és la tercera jornada avui del Cool Days Festival d'Artà, amb especial protagonisme del teatre, però també música, circ i dansa.
1: El festival va néixer com a alternativa a l'oferta teatral més convencional de les illes per potenciar grups de música alternativa i com a necessitat d'explorar nous camps dins l'art contemporani, tot per oferir-los a un públic que no té gaire oportunitats de veure aquest tipus de produccions a les Balears. La jornada d'avui està especialment enfocada en els infants, que podran gaudir d'actuacions des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre. Els amants del reggae també tenen una cita imprescindible a partir de les 8 del capvespre, amb artistes com General Levy, IE Camaus o Rudimentary, un referent per la cultura indie balear.

0: I a Menorca, la fortalesa de la Mola del Port de Mos transforma en un museu a l'aire lliure amb l'exposició de les obres de l'artista mallorquí Joan Ben Nàsser.
1: L'exterior de la fortalesa som d'escultures i quadres de grans dimensions en una mostra anomenada La pedra i el llibre Utopia 2. Consta de 69 escultures i 50 quadres que parlen sobre els equilibris de la humanitat i sobre la capacitat de complir el somni. Aquesta mostra es podrà visitar durant 2 anys i tindrà vida pròpia. Les obres s'aniran movent de lloc segons les necessitats. Una mostra d'art contemporani en un espai militar històric obert al públic.

0: Han tocat les 9, repassam les principals notícies d'aquesta jornada. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç de les Balears pugin un 14% durant els pròxims 4 anys.
1: Es milloren les assegurances per incapacitat i accidents, així com el preu de les hores treballades en diumenges i festius. Així ho explica José García Lucio, d'UGT.
2: Mata Blanca hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
0: També s'ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros d'ajudes a famílies i entitats socials de les Balears per pal·liar els efectes del conflicte a l'Iran.
1: Es preveu la revalorització del 15% del complement de les pensions no contributives i de la renda social garantida amb una inversió total de 1,6 milions. També reforcen els serveis socials comunitaris i els programes de les entitats del tercer sector.
0: Comencen d'aquí a mitja hora les oposicions d'educació amb les primeres proves que es fan simultàniament a totes les illes.
1: És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a l'arxiu Pèl·lec, amb 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària, infantil i també les escoles oficials d'idiomes, de música, arts escèniques i formació professional. S'hi han escrit 1.335 opositors. La data de l'examen, que havia de ser el juliol, ha duit polèmica. Carles Cabrera, de l'Estell, recorda el posicionament que va mantenir l'educació davant les queixes per aquesta qüestió.
3: Si el gener o a principi de febrer no havies començat a estudiar, ja fa tard, tanmateix. I ja influïa un factor sort que, evidentment, en aquests casos és veure que també és important en relació a la bolla que te surti o si els nervis te juguen males passades.
0: S'investiga l'incident que va patir a Iora Baixa un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma.
1: S'ha sortit de la seva trajectòria en tocar terra i ha quedat travessat a la pista. No hi ha ferits i tot ha quedat en un ensurt. Així ha explicat a IB3 Ràdio els fets Magda Ferrer, una de les passatgeres a bord del vol de la companyia Air Europa.
4: Ha aterrat molt fort el pilot i en sentir com un clunc-clunc, com si caigués qualque cosa, que no sabia molt bé d'on era. I ha fet després una derrapada molt forta, molt forta, que m'ha assustat moltíssim, i ens han tingut tancat dins l'avió, però ja t'he dit, ningú sabe bé, n'hi ha hagut cap incident amb el passatge. Just al contrari, la gent ha tingut bastanta paciència.
0: Una concentració enfront del delfinari Marilena a Mallorca, ubicat a Calvià, pretén denunciar públicament la situació de captivitat que viuen els dofins i la resta d'animals que es troben en aquestes instal·lacions.
1: La protesta, convocada per l'associació Sat Animals, s'emmarca en el moviment internacional Empty the Tanks, que reclama la fi de l'explotació i reclusió dels cetacis que es destinen amb fins d'entreteniment i romanen en captiveri. Durant la concentració es realitzarà una acció visual amb l'objectiu de mostrar i fer reflexionar sobre les condicions de vida que els animals afronten en aquests espais.
0: Aïllada, una dona resident a Catalunya pel contacte amb una de les víctimes mortals de l'antivirus a l'avió.
1: És el tercer contacte identificat a Espanya d'entre els passatgers del vol. La pròxima matinada està prevista l'arribada a Canàries del creuer en 144 persones que continuen asimptomàtiques.
0: I un apunt en informació de servei, des d'aquesta hora i fins a les 2:30 del migdia hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca.
1: Se celebra l'Ironman d'Alcúdia i provocarà modificacions de les xarxa viària en sentit Pollença, Sauba, Campanat, Sa Pobla, Muro i Platges de Muro. Es recomana als conductors consultar la informació amb antelació.
0: És tot de moment, actualitzarem la informació, com sempre, els pròxims butlletins, cada hora en punt. Ara comença la gran vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.

0: autónomo puede cogerlas y cuidamos a ese cliente con el que trabajamos, ¿no? Que es lo más importante.
1: I de Natàlia Maroto, jo per la meva part un darrer apunt, que és que el Bizum s'ha de fer tot d'una. No espereu. O sigui, l'heu
0: Sí.
1: de fer tot d'una. Primer, perquè una persona que ja ha pagat. I segon, clar, perquè no vos aixecau de la taula. I a més, perquè si el feis de seguida, podeu demanar, ah,
0: Sí.
1: m'has fet el Bizum? He rebut un Bizum. Has
0: Exacte.
1: estat tu? I ja està. I queda verificat al momento entre persones. I no hem d'anar sempre pendents del que mos digui una pantalla.
0: Y
1: Natàlia
0: una
1: Maroto,
0: palabra clave.
1: sí.
0: Importante, ¿eh? Y una palabra clave cuando verifiquemos ese pago.
1: Correcte. Moltes gràcies, Natàlia.
0: A ti. A ti, a
1: Gràcies.
0: ti. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
1: Igualment.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, com vos deia, hi ha un tema que està generant cada vegada més dubtes entre consumidors i experts del sector energètic, i són les possibles pràctiques abusives vinculades a les factures del llum i del gas. Sabeu que pagau? Perquè a vegades no és fàcil, no? I a vegades, fins i tot, com que les factures no són exactament iguals, a vegades mos qüestionam si són desproporcionades, si mos penalitzen, jo que sé, per qualsevol història, sobretot que a vegades hi ha increments de preus que són poc transparents. Hi ha empreses que haurien operat com a comercialitzadores sense ser-ho oficialment. Segur que heu rebut també cridades, no? Telefonades perquè te canvis d'empresa i a vegades no sabem si són telefonades reals i qui hi ha darrere. I per analitzar tot això, aquest impacte legal, no?, i econòmic d'aquestes pràctiques, volem parlar amb Jaume Romero. Ell és el CEO de Roexo Amics Gabinet Pericial, es troben a Barcelona, i és que volen saber per què les factures energètiques continuen sent una de les principals preocupacions

0: de moltes famílies. Jaume Romero, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Gràcies bé, per estar amb nosaltres aquí de bon dematí, 9 i 28 minuts en directe. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: A veure, per començar, en els darrers anys heu detectat un augment de reclamacions relacionades amb factures energètiques?
1: Sí, la veritat és que sí. És un tema complicat perquè hi ha molta desconeixença d'aquest sector i d'aquesta normativa, però sempre n'hi ha i podem assegurar que des de que es va liberalitzar el mercat a l'any 2000, les comercialitzadores de mercat lliure fan el que volen, en molts casos. Hi ha altres que ho fan bé, però en molts casos sí que facturen malament. Mm-hmm.
0: Quins són aquests abusos o irregularitats que apareixen amb més freqüència en els casos que reviseu?
1: Bueno, el que més ens trobem són increments de costos regulats. La factura elèctrica, pràcticament tots els conceptes de la factura elèctrica són costos que estan regulats. Són impostos, són càrrecs de sistema, peatges d'accés... Tot això està regulat per govern o per la CNMC. Les comercialitzadores elèctriques, moltes, aprofitant la desconeixença del consumidor, petit o gran, és igual.
0: Sí, sí.
1: Aquí estem parlant de particulars, empreses, comunitat de propietaris, tot afectat. Com hi ha molta desconeixença d'aquest sector, el que fan és incrementar aquests preus i la gent no sap què és el que passa. Això, el preu de la potència, perquè m'expliqui una mica millor, és una cosa que si tu tens una tarifa 2.0, per exemple, i el teu company té una altra, heu de pagar el mateix preu.
0: Mm-hmm. Clar, passa això, no?, que els consumidors no entenem les factures, no s'entenen. Vosaltres, quins elements recomaneu revisar primer per detectar possibles anomalies?
1: Bueno, això és complicat. Per què? Perquè el preu de la potència, per exemple, consta de dos conceptes, un que són els peatges d'accés i altre que són els càrrecs del sistema. Això són lleis normatives que canvien cada any. És a dir, és complex, però bueno, es pot saber, però és complicat de saber. Però bueno, podeu fer la prova, a l'estudi, si agafeu una factura teva, per exemple, i l'altra d'un altre company, i si teniu el mateix, no tindreu el mateix preu de la potència contractada.
0: Segurament no, segurament no. El que passa és que si veig que paga menys que jo, ja... Ja m'ha fotut
1: aquí tens el
0: dematí. Clar, aquí és el problema. Quan una comercialitzadora modifica les condicions d'un contracte, quins drets té realment el consumidor? I si ho poden fer, si poden modificar aquestes condicions d'un contracte?
1: A veure, no ho poden fer. Això és una infracció, ¿vale?, de la llei del sector elèctric o la llei del sector gasístic. El que passa és que com ningú reclama o no reclama o no demana sancions en aquest cas, doncs estan una mica al lliure albedriu del que puguin fer. Jo sempre recomano que sempre que tinguin un dubte en quant a la factura elèctrica que s'apropin a la OMIC o amb algun expert que les puguin assessorar. Que no siguin perucs, que vagin, que preguntin i es poden estalviar molts calés a l'any.
0: Vosaltres heu detectat casos d'empreses que presumptament operaven com a comercialitzadores sense complir tots els requisits legals?
1: Sí, ara mateix estem en un projecte amb un DPG legal, amb Ignacio González, que és l'advocat que hi treballem. Una comunitat de propietaris de Madrid, de Valdemoro, ¿vale? Estaven sota el paraigües de l'assessorament energètic d'una empresa que era comercialitzadora elèctrica. Doncs l'Ignacio es va posar en contacte amb mi per mirar el cas, perquè tenien un contradictori amb deutes i demés, i bueno, ens vam demanar un informe pericial. Mm-hmm. Quan vam començar a revisar les factures, ens van adonar que hi havia coses rares, faltava informació, no estaven els impostos dels hidrocarburs o no hi havia normatives que havien de ser-hi. I bueno, vam començar a investigar i em va donar per mirar el Miteco o a la CNMC a veure si aquesta empresa estava registrada. I ens vam adonar que no. I estaven operant, estaven refacturant la factura del comercialitzador i li estaven refacturant amb el client o augmentant els preus.
0: I una vegada que això se pot demostrar, judicialment, què pot passar? Si se demostra que hi ha hagut pràctiques abusives, és fàcil per un consumidor reclamar o recuperar imports cobrats inadequadament?
1: Sí, és molt fàcil. És més fàcil del que la gent es pensa. De fet, nosaltres li reclamem pràcticament a diari, fem reclamacions. Som una empresa que estem adherits al canal d'empresa de la Generalitat de Catalunya, per exemple, i tots els dies fem reclamacions d'aquest tipus de conceptes. Hi ha empreses grans que no s'avenen, però les comercialitzadores petites entenen millor quina és la problemàtica de que nosaltres demanem sancions a l'ent com la CNMC o Aquaconsum i acaben de retornar aquestes quantitats. Sí, és molt més fàcil del que la gent es pensa.
0: Comentaves que és important que la gent no tingui por, no? Que no sigui poruga, que pugui reclamar els seus drets.
1: Sí.
0: Quin diries que és el perfil? I si hi ha un perfil de consumidor més vulnerable davant d'aquestes pràctiques?
1: Bueno, evidentment el particular. El particular a la factura, per exemple, en temes de potència, li poden facturar 2-3 euros al mes de més, que a final d'any, que són 50 euros, 60 euros, ja. La gent no reclama aquestes quantitats. Jo cada 5 anys reclamo les factures elèctriques de casa meva i de gas de casa meva i m'ho retornen. Ah. Jo sempre busco el preu més barat de l'energia. L'altre ja ho reclamaré, perquè pràcticament és pràcticament no impossible, però és molt difícil trobar una comercialitzadora que et facturi bé. Hi ha, i existeixen, però són molt poques.
0: I una recomanació, si mos telefonen suposadament des d'una companyia elèctrica per com us canviem, perquè això passa molt, sobretot a l'estret de Sora Baixa, quan un intenta fer una migdiada. Però clar, en aquests casos, com ho poden detectar i què haurien de fer?
1: Jo el que sempre recomano és que mai ho contractin directament per telèfon, perquè no saps qui està a l'altra línia, i que si li han de passar una proposta, que ho facin directament per correu electrònic, que li envien una proposta amb les dades de l'empresa, qui és l'empresa, els preus de la potència, el preu de l'energia, que estigui tot. I amb això hi ha cap problema. Pots anar a l'OMIC i comentar-li, escolta, m'han fet aquesta proposta, o anar directament a la web de la CNMC, que també tenen un buscador de tarifes.
0: Darrera pregunta, quin canvi legal o regulador considerau imprescindible per evitar possibles abusos en el futur?
1: Jo crec que s'ha de sancionar més, encara. I s'ha de posar el govern més fer el fil d'agulla amb això, perquè no és una cosa que sigui un casos aïllats, sinó i d'alguna o altra comercialitzadora. Hi ha moltes. Moltes i nosaltres reclamem contínuament, de molts casos. No arribarem mai a cobrir-ho tot, però s'ha de fer una mica més de... No sé. És un tema que la gent també li treu una mica de polleguera, perquè quan li parles... Nosaltres ens passa, quan anem a una gestoria o a un gremi a oferir els nostres serveis o el que sigui, sempre hem de dir per davant... Nosaltres no som comercialitzadors d'energia elèctrica, ni som comercials. Fem aquest treball. Som pèrits, som experts, som assessors, ¿vale? Però perquè la gent està farta d'aquestes històries.
0: Idò sí, és un tema que molesta molta gent i que preocupa, sí. Però moltes vegades no protestam com l'haurien de fer. La vostra recomanació és que la gent ho faci, que si tenen dubtes sobre possibles abusos en factures energètiques, que se'n vagin a una empresa com la vostra, i si no la vostra, és una altra, però volíem posar en valor que hi ha empreses que vos dedicau a lluitar contra aquests abusos i moltes vegades aquests fraus. Jaume Romero, de CEO de Roetxo, amics Gabinet Pericial, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i per aclarir un tema que ja sabeu, vosaltres feis clic-clic, no vos donau compte, però cada mes mos cobren i hem de saber exactament per què mos cobren. Moltes gràcies, Jaume.
1: I estic a la vostra disposició quan necessiteu algun altre dubte d'aquest àmbit, compteu amb nosaltres.
0: Extraordinari. Gràcies, Jaume.
1: A vosaltres. Adéu-siau. Adéu.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: La plaça del Tub es converteix avui de matí en el punt de trobada de totes les persones que vos agradin el col·leccionisme. Sí, perquè avui és la gran fira del col·leccionisme Ciutat de Palma. Des de les 10, des de matí, d'aquí res, 20 minutets, fins a les 8 de sola baixa, amb entrada gratuïta, bona nau a la plaça del Tub i d'allà trobareu figures i juguetes de col·lecció, videojocs, pokémons, còmics, vinils. Si sou col·leccionistes, avui és el vostre dia. Isidoro Iglesias, bon dia, com estàs?
3: Hola, buenos días, Juanmi, ¿cómo estamos? Pues aquí ya dando los últimos toques y ya lo tenemos todo preparado.
2: A veure, tu ets col·leccionista i també col·labores. Explica'm, posa-mos ulls el que està passant a la plaça del Tub en aquest moment. Què hi veus?
3: Pues,
2: ¿qué?
3: Pues desde las 8 estamos montando el grupo de multicoleccionismo de las Illes Balears y estamos casi unos 50 puestos. A las 10 se inaugura. Esperemos que sobre las 11 venga el alcalde y las autoridades ya a dar la inauguración definitiva. Y bueno, y a estas horas ya hay bastante público y la gente pues parece que se lo está pasando bien. El tiempo por ahora parece que acompaña. De todas maneras, estamos bajo carpas y con plásticos y todo preparado, o sea que, a no ser que venga un diluvio, pues estamos aquí dispuestos a recibir a la gente que venga a visitarnos.
2: Vendrà gent de la teva edat, vendrà gent molt jove, una mica supos que hi haurà aquesta diferència entre els col·leccionistes de tota la vida, segells, monedes, peces curioses, càmeres vintage, i després tot això que hi ha ara, no? De manga, d'anime, Pokémon ja no és tan actual, és més de la meva època, pràcticament, o just posterior, però la gent que col·lecciona actualment, Isidoro?
3: Pues la gente pues se divide, los que ya tenemos una edad, pues el típico postales, libro antiguo, cartelería, programas de cine, filatelia, numismática, un poco juguete antiguo, y luego pues ya lo que digamos la gente un poco más ya más moderna, pues eso, los Funkos, Playmobil, todas las figuras estas de acción, manga, y la verdad es de que pues ahora mismo yo desde mi puesto estoy viendo un montón de gente joven ya que está más bien mirando estos puestos, pero bueno, deseamos de que visiten todo y que también nos conozca un poco de lo que es el coleccionismo antiguo.
2: Isidoro, una darrera pregunta, perquè sé que estàs liadíssim en aquests moments. Per què és tan important tenir una fira del col·leccionisme tenint en compte que és la primera edició?
3: Sí, mira, pues normalmente ya las ferias, ferias o mercadillos ya un poco especializados están de capa caída, digamos. Ya es mucho follo montarlo, ya las personas son mayores y sobre todo internet.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La gran vida. Amb Juan Mimas.
2: Deu i gairebé 5 minuts del matí si vos incorporeu en aquest programa de bon dematí aquí a IB3 Ràdio. Molt bon dia a tothom. Ja duim una horeta de programa, però encara mos queda una altra. Fins les 11 avui serem aquí. Recordeu que demà serà de 9 a 12. Encara tenim molt de temps per endavant. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp que el podem posar i si voleu enviar qualsevol història, un missatge de veu, un àudio, escriure una salutació, un bon dia, el que vulgueu ho podeu fer en aquest número.
1: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Ja sabeu que també estan molt pendents durant tot el cap de setmana de tot allò que passi en quant a la meteorologia. I és que a Eivissa, que tenen la Fira Medieval, n'hem parlat durant aquesta setmana. També han fet programes aquí en directe en aquesta casa des d'allà, des d'Eivissa, i de molt pendents d'aquesta Fira Medieval, si farà vent, si plourà, com estarà el cap de setmana. I d'això en parlarem d'aquí uns instants amb la Margalida Ribas per veure quina és la previsió d'aquest cap de setmana i a principis de la setmana que ve. Després d'això, anirem precisament en aquesta Fira Medieval per parlar amb en Fran Torres, regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, i parlarem també amb la coordinadora d'artesania de la Fira Medieval per veure que tenen per allà liat i muntat i totes aquestes coses d'artesania que tant ens agrada. De fet, IB3 ha duit a terme, com vos deia, un ampli dispositiu informatiu amb motiu d'aquesta celebració de la Eivissa Medieval. I és que tornarem a viatjar a l'edat mitjana. Què més tindrem? Idò, tindrem en la regidora de Cultura d'Inca, parlarem, ella és Nalice Weber, parlarem de Incart, i és que a Inca es fa el Festival d'Art Contemporani. També en parlarem del Festival d'Art Contemporani que ja fa quasi dues dècades que ompleix la ciutat d'Inca de creativitat, de talent i de noves mirades artístiques. També aquí tenim el nostre raconet d'art, clar que sí. I, per suposat, parlarem amb Clara Aymamí. Anirem a Sant Lluís per parlar a Menorca de la Festa de la Primavera i ja veurem què mos conta. Crec que volia fer una salsa així en directe, en qualcú, bueno, o una maonesa. Aquestes coses que tant se li donen bé a Clara Aymamí, que és estar en contacte amb gent i parlar amb moltes persones i que tant mos agrada. I per acabar, avui parlarem de Christopher Nolan. Per si no vos en recordeu, és un gran director de cine i és que en Sergio Esposito i Mateo Bibiloni mos parlaran dels blockbusters estiuencs, és a dir, les pel·lícules més comercials de cara a l'estiu que han tingut, perquè ara ja comencen a sortir aquestes pel·lícules que podran veure durant l'estiu. I encara venen pluges, però nosaltres ja volem tenir una mica de previsió d'aquestes pel·lícules que varen marcar de qualque manera la nostra vida i que estan dedicades a l'estiu. Ho farem de la mà, com vos dic, de Sergio Esposito i Mateo Bibiloni. Ara sí, començam, volen saber quin temps farà a les pròximes hores.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Com vos deia, aquesta setmana hem tingut a Vistaronja, al sud de Mallorca, per pluges intenses, alerta groga a la resta de les illes, però no sé en aquests moments com estan les coses. Margalida Ribas, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, va bé. Idò, continuem encara amb avisos. Concretament, avui encara mantenim avís groc, no només per tempestes que poden afectar arreu de les illes i que es preveu que puguin afectar el sector de les Pitiuses, per tant, a Eivissa, si estan en fira, alerta que durant les hores centrals no els sorprengui la pluja, que podria venir acompanyada de tempesta. I també la jornada d'avui ve marcada per aquests avisos grocs per vent, per cops moderats i forts que podrien bufar entre els 40 i 50 km/h, que això també ens desbaratarà una miqueta la situació marítima.
2: Margalida, idò, ara la gent que està a Eivissa, a casa seva, berenant, i diu, ara anem a fer una volta, agafes nins, agafes les nines, i anem a fer una volta per la fira medieval. Què seria, per damunt migdia, que podria ploure?
3: Bé, s'avís acabaria al voltant de les 4 d'avui hora baixa i s'activa a partir de les 11, és a dir, és una franja que encara continuam. Bé, també hem de tenir en compte que estem a la primavera, per tant, el temps és més inestable, canvia més ràpidament i tenim dies com la jornada d'avui, encara amb aquesta baixa, que ens fa arribar la seva influència i que ve acompanyada d'aquestes precipitacions. En teoria, els avisos són entre les 11 i des de matí les 4 de l'hora baixa. Sí. S'espera que durant aquesta franja la gruixa de les precipitacions pugui ser major. Per tant, si la gent vol sortir a fer una volteta per la fira, jo els avisaria que com a mínim agafin els paraigües i tinguin una opció B per si els sorprèn una tempesta.
2: Demà més o manco pot ser igual o hi pot haver més estabilitat?
3: No, demà canviem per complet. És a dir, avui podríem dir que és la darrera jornada d'aquest ambient inestable. També volem destacar que avui hi ha pols en suspensió. Per tant, si plou, farà en forma de fang. Aquestes tempestes, aquests ruixats, poden venir acompanyats de fang. Però demà, deim adéu a la pluja, durant un seguit de jornades. Tornarà a dominar el sol, un ambient més tranquil, i les temperatures tornarà a una pujada. De fet, aquests 24-25 graus de màxim els podríem tornar a veure en vista demà o dilluns.
2: Pols en suspensió vol dir que si teníeu pensat fer net el cotxe, espereu un poquet, que no passa res.
3: Exacte.
2: Perquè després serà un desastre. I a partir de dilluns encara ja se pot saber més o manco que pot passar. Tindrem, perquè ha plogut bastant aquí al Manco a Mallorca, a ciutat va ploure bastant aquesta setmana. La setmana que ve, com estan les coses?
3: Per ara, la setmana que ve tranquil·la. Com te comentava, demà serà com l'inici d'un període més tranquil, aquesta estabilitat anticiclònica. Però és que tornem arrere una setmana, com aquell qui diu.
2: Farà caloreta?
3: Sí, tornarem a fregar, com dèiem, aquest 24-25 graus. No esperam una calorada així desorbitada, però és vera que hem vist aquests dies que hi ha punts que han quedat al voltant dels 20 graus, doncs sí que notarem aquests 4-5 graus que podria arribar a pujar la màxima. I es preveu que se mantingui, sobretot, fins en vista dimecres. És vera que de cap a dijous podria haver-hi un altre solc d'aire fred amb altura, que potser entre dijous i divendres mos podria fer arribar novament algunes precipitacions, però encara queda.
2: Per
3: tant, el que sí que podem dir és que a principi de la setmana que ve vendrà marcada per aquest domini de sol i tornarem a notar les temperatures que tornen a pujar.
2: Idò, Margalida, anem a veure quin temps tenen per Eivissa, perquè ara en parlarem. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mos seguim escoltant la setmana que ve o quan te vagi bé, Margalida.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: A Eivissa torna a viatjar a l'edat mitjana amb una de les cites més esperades de l'any, la Fira d'Eivissa Medieval, que celebra enguany amb el seu 25è aniversari. Ja sabeu que amb espectacles, amb música, mercats i milers de visitants omplint els carrers d'Alt Vila. No sabem quin temps hi ha per allà, però anem a veure si la cosa va en normalitat i si poden gaudir d'un bon cap de setmana de Fira Medieval. Vull parlar amb en Fran Torres, ell és el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa. Bon dia, com estàs? Hola, Fran, bon dia, com està? A veure si mos escolta en Fran. Ara el recuperen, no passa res. Volem demanar a veure com arriba aquest 25 anys de fira a Eivissa Medieval. Sabem que ahir hi havia problemes amb les telefonades i amb el mal temps, però no passa res perquè recuperarem aquesta fira medieval que arriba en el seu 25è aniversari. I és una fira que ja després de 25 anys és una de les més importants de tot l'estat espanyol, no només de les Illes Balears. També molt pendents de tots els espectacles que hi pugui haver i volem recordar també la declaració d'Eivissa com a patrimoni de la humanitat, no? Aquesta celebració així ho recorda. Volen saber quin paper té la fira dins la promoció de la cultura de l'illa. I l'any passat, de fet, ja varen assistir més de 60.000 persones i clar, cada vegada l'ambient és millor, cada vegada aquesta fira connecta més amb residents, amb visitants. Anem a fer una aturada per la publicitat, a veure si podem connectar amb Eivissa, amb el regidor i també amb una de les responsables d'artesania d'aquesta fira medieval, quan són les 10 i de 8 minuts. Tot d'una tornem i anem a veure si podem parlar d'aquesta qüestió.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
2: IV3 Ràdio és memòria. IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Aquestes, no? Com has fet d'una fira on hi ha tant d'ambient. Dalt Vila tindrà, vos ofereix mercat, espectacle, música i ambient històric. Esperem que el dia a partir d'hora baixa acompanyi, sobretot demà, i el vull agrair que hagi estat amb nosaltres la Gran Vida aquí com a regidor de festes, que sabem que en dies com avui les coses se compliquen més i és quan més feina hi ha, precisament, no?
1: Pues sí, se complican bastante, pero bueno, nosotros estamos aquí al pie del cañón, hay un gran equipo detrás trabajando, como le digo, justamente ahora yo he salido de la reunión de seguridad, donde estamos pues colaborando con el pues con Govern Balear, con todas las instituciones, con Meteoval, o sea, estamos la verdad es que trabajando muy duro pues para ofrecer siempre lo mejor, la máxima seguridad y darles la información pues lo más actualizada posible. Así que nada, solo ya invitarles pues a que el resto del día, cuando tengamos buen tiempo, pues a que cojan los autobuses gratuitos que tenemos en los parkings externos y que aprovechen y dejen el coche en el exterior y vengan pues o caminando o a través de este bus gratuito y nos acompañen estos el resto del día.
0: Fran Torres, regidor de Festes de l'Ajuntament d'Eivissa, moltes gràcies i bona fira.
1: Fuerte abrazo, gracias.
0: Molt bé, i doncs nosaltres seguim perquè ara també hem d'anar cap a Menorca per parlar de la primavera de Sant Lluís, com sempre, com cada dues setmanetes, amb na Clara i Mamí.
2: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
0: I doncs sí, la festa de la primavera de Sant Lluís, no sé quin temps tenim per Menorca, i Eivissa no atura de ploure, problemes a la fira medieval, però esperem que tingui més sort. En aquest cas, Clara, com estan les coses per Sant Lluís? Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia. Les coses per Sant Lluís estan de meravella.
0: Que bé.
3: Està tothom muntant per aquesta festa de la primavera, això sí, fa núvol, fa vent, però no plou, així que estem amb l'esperança de que aquest ventet que ja tenim habitualment aquí a Menorca s'endugui els núvols que tinguin aigua i que es pugui celebrar tot amb normalitat. De moment, aquí, normalitat. Tots els comerciants i tots els artesans estan preparant aquesta festa de la primavera, muntant ses paradetes perquè comença a les 11 i hi ha moltes coses avui a Sant Lluís. Deixeu-me anar pas a pas, anem desgranant un poc tot el que hi ha preparat i començant ratllant amb en Javi López, regidor de Fires i Mercats d'aquí de l'Ajuntament de Sant Lluís. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé, gràcies.
3: Bueno, tens, suposo, ratllat en producció o amb el sant d'allà dalt, que avui no plogui, no, Javi?
4: Bueno, esperem que no, mirant i, bueno, desitjant que no plogui perquè es pugui dur a terme tot.
3: Bueno, les previsions sí que són de pluja, però de moment no plou, així que anirem sobre la marxa, no?
4: Sí, esperem que sí, que aquest vent que fa pot s'endugui tot i no mos caigui ni una gota.
3: Això, confiem en el vent aquí a Menorca.
4: Sí, confiem en ell.
3: I també confiem en els artesans i tota la gent que està fent bona feina avui matí preparant aquesta festa de la primavera. De moment hi ha els artesans que munten paradetes.
4: Sí, tenim els artesans, ja estan preparant també el tema del menjar i bueno, ho hem volgut respectar per bueno, tota la feina que fan de preparació per poder venir aquí, menjar i bueno, hem volgut intentar pues, de que ho puguin treure tot. Així que bueno, esperem que sí.
3: Què hi ha preparat en aquest programa de la festa de la primavera, que és habitual a tots els pobles de Menorca, sempre que arriba el mes de maig, hi ha ganes de celebrar?
4: Sí, al final el maig ja comença bon temps i tots volem fer. Ara a les 11 ja començàvem amb el mercat, a les 12 inaugurarem amb el tast també d'en Pau Cintes, i després ja a partir de la una i mitja, música en directe, i bueno, tenint ses food trucks, a 4:30 tornem a tenir música, i a les 8:30 acabarem amb el tribut d'Hombres G.
3: Què me dius?
4: Sí, tribut d'Hombres G, venen de Mallorca, i bueno, amb ganes d'arribar allà.
3: Estan els companys tècnics també muntant l'escenari aquí en el Pla de Sa Creu, on és primer de hi ha la inauguració i després hi haurà en Pau Cintes, que mos fa una salsa maonesa. Cap de ratllar amb ell, està a punt d'arribar, però per tenir-ho tot a punt a les 12 per fer aquesta salsa maonesa.
4: Sí, esperem que sí, que hi pugui preparar tot i a les 12 pugui començar el tast aquest que tenim preparat amb... i bueno, tothom el pugui disfrutar. Estem molt contents de tenir un cuiner com en Pau aquí amb nosaltres avui.
3: Bueno, en Pau Cintes, per aquells que no el coneguin, un cuiner jove, un cuiner que va quedar jove xef en menorquí i també va quedar jove xef europeu, per tant, un cuiner meravellós per tenir avui ensenyant a fer aquesta salsa maonesa.
4: Sí, no, un gust. A més, vam oferir a la cooperativa del camp es poder venir aquí a fer una demostració, doncs en Pau va voler venir, va oferir fer tasts de maonesa, vull dir que nosaltres encantats en tenir-lo i en la proposta que us va fer.
3: És regidor cansat de fer salsa maonesa o no?
4: Bueno, alguna vegada està.
3: Perquè clar, jo li anava demanant a en Pau que em digués allò, el truc de la salsa maonesa, en Pau encara no ha arribat, dic, doncs li demanaran al regidor.
4: No, ja alguna vegada no acaba de sortir, no?
3: I doncs estaràs, suposa, a primera fila, per veure quin truc t'ensenya en Pau.
4: Estic segur, sí, per així no tenim més problemes a casa quan l'ofeguem.
3: Jo també hi seré, tinc els mateixos problemes, segurament.
4: Sí, no, ara veurem, no, ben ara.
3: Bé, supos que aquestes activitats per tot el teixit empresarial dels comerços i comerciants d'aquí del centre de Sant Lluís és una proposta meravellosa per tal de poder atraure gent, atraure públic i donar a conèixer els productes locals de Sant Lluís.
4: Sí, al final el que volem és que la gent pugui venir, pugui veure, disfrutar d'un cap de setmana on els comerços també, doncs, si volen tenir una estona més obert per l'afluència de gent que pugui venir, també tinguin les jornades, vull dir que no, contents perquè és un cap de setmana per Sant Lluís, és important.
3: I que vagi molt bé i vés bufant fort, jo t'ajudaré també.
4: Moltes gràcies.
3: Que escampi aquí la boira, els núvols i s'aigua.
4: Esperem que sí, moltes gràcies.
3: Gràcies. I com bé ens explica en Lluís, s'estan fent també les jornades Albert Camí aquí en el municipi de Sant Lluís, a la sala Albert Camí, i ens acompanyen a Sandra Maunac, directora de les jornades Albert Camí. Com està, Sandra? Bon dia.
5: Bon dia. Pues muy bien, aquí estamos casi 10 años más tarde para seguir inaugurando, ¿no?, esta décima edición que para nosotros es muy importante, sí, muy contentos.
3: Està començant a entrar la gent aquí a la sala, veiem també la bellesa de Sant Lluís que està arribant. De moment, només entrar a la sala ja trobem uns quants llibres.
5: Sí, por supuesto, porque esto es un momento para reflexionar, reunirnos en torno a la literatura, pero también a todo tipo de disciplinas, ¿no? Como cada año traemos a gente de muchísimas disciplinas diversas con la idea de reunirnos para repensar juntos nuestra actualidad, sí.
3: Per aquells que mos escoltin, que no sàpiguen d'Albert Camí i que no sàpiguen de la seva filosofia i el que ratlla i es pot transmetre dels seus llibres, com els explicaria la filosofia camusiana?
5: Bueno, aquí realmente el proyecto no es tanto restaurar, ¿no?, la filosofía camusiana. Para nosotros realmente sus tres principios son su humanismo, su sentido de la justicia y de la rebeldía, pero lo que realmente venimos a escuchar aquí en estas jornadas Albert Camus son las voces de hoy, ¿no? Es decir, pensadores, creadores del mundo que nos dan y nos ofrecen y nos regalan sus saberes para sentirnos más comunidad, ¿no?
3: I qui són aquestes veus, aquests pensadors que teniu avui preparats a la jornada, que arrenquen d'aquí res?
5: Sí, arrenquen en muy poco tiempo.
3: A les 11, si no m'equivoc.
5: Sí, en unos pocos minutos. Pues tenemos desde filósofos, tenemos desde periodistas, artistas visuales. Este año tenemos hasta una mensajera del mar, bioacústicos, científicos. Bueno, para hablarnos no solo de nosotros como seres humanos, sino también del cosmos y del mundo en el que estamos.
3: ¿Quién es el lema de las jornadas de esta decena edición?
5: Bueno, para nosotros, como celebrábamos también nuestra décima edición, queríamos restituir la idea de fraternidad. Estamos aquí fraternalmente, quien nos acoge desde hace 10 años aquí en San Luis, y ese es el lema, la fraternidad como poética del vínculo.
3: ¿Y fins quina hora estareu, Sandra? ¿Tot el día?
5: Bueno, estaremos aquí hasta las 8:30, porque también tenemos entrega de premios y seguimos mañana hasta mediodía, así que sí, todavía nos queda bastante faena, sí.
3: Tot un cap de setmana dedicat a Albert Camí i a les jornades i als pensadors i tota la gent que feis bona feina des de fa 10 anys en aquest pensament. Enguany amb sota el lema de fraternitat, ahir va ser la inauguració a Silla del Rei.
5: Exacto, sí, ayer fue un día para experimentar la fraternidad con diferentes actividades, música, proyecciones, performance, y hoy queremos repensar y pensar en torno a esa palabra tan complicada al mismo tiempo, pero tan necesaria hoy en día.
3: Tan necesaria, tan complicada, sí, tota sa raó en els temps que vivim, fa falta més fraternitat que mai.
5: Exactamente, y eso es lo que trataremos todos juntos de reescribir esa palabra.
6: Idò, Sandra, no t'entretenc més perquè t'esperen per aquí entre feines i queden minutets, s'està entrant sa gent ja.
5: Sí, moltíssimes gràcies. Sí, sí, ahí no queda nada. Así que nada, con nervios como siempre, sí.
6: Idò, que vagi molt bé i que gaudiu molt d'aquesta desena edició de sa jornada, Albert Camí, enhorabona.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé.
5: Adéu.
6: Idò, ja sentiu aquí el ventet que tenim a Sant Lluís, però tenim un ambientar, sa gent va arribant i ses parades comencen a estar ja algunes muntades, tot arranca a les 11, però ja hi ha persones que, aprofitant que no plou, venen a fer una passejadeta pel poble de Sant Lluís i comencen a trobar moltes parades que estan ja amb ganes i a punt de rebre els primers visitants. Com estan aquestes senyores? Bon dia!
7: Bon dia!
6: Va, amb qui sou vosaltres?
7: Bon, la Talleta de Menorca.
6: La Talleta de Menorca.
7: De aquests... Maó.
6: De Maó. Que veniu habitualment a la Fira de Sant Lluís?
7: Bueno, és les, sí, normalment sí, per Nadal i ara per les festes de primavera.
6: Fantàstic. I què teniu aquí, va, amb la Talleta de Mo, de bueno, Menorca?
7: Bueno, tenim aquí coses de ganxet que fem naltros.
6: Quina meravella.
7: Sí, coses fetes a mà, molt de carinyo.
6: No en tinc dubte.
7: I bueno, avam, si el temps ens acompanya. Que
6: sí, sí, estem amb el regidor bufant perquè se'n vagin els niuolats.
5: Sí, sí.
6: I què feis de ganxet? Valtros dues sou ses artesanes i ses mestres, exacte. Ses artistes.
7: Mira, dona la volta, que per allà ho veuràs millor. Tenim coses per nens, tenim bolsos, monederos, coses per decorar la taula, què més tenim? Clauarets, de tots els dibuixets d'animalets, xancles amb floretes...
6: Què me dius? Jo just necessito unes, ara me les miraré.
7: Veus? Mira que maques.
6: Ai, mira que boniques són.
7: Amb floretes de colors...
6: Molt primaverals.
7: I que queden molt, molt primaverals, exacte.
6: Idò, que vengui la primavera i avui que vengui un poquet de sol i que no plogui el manco.
7: Esperem que sí.
6: La Talleta de Menorca, moltes gràcies.
7: A valtros.
6: Que sigui un èxit de dia i al costat de la Talleta tenim aquí una atleta que està fent els darrers preparatius. Com estàs? Bon dia.
8: Ah, bon dia, què tal?
6: Què teniu, valtros, vam?
8: Perdón.
6: ¿De dónde vienes?
8: No. Bueno, vivimos acá, en Menorca.
6: Somos... Tienes un poco de acento argentina.
8: Soy argentina, claro. ¿O no, amiga? Acá estamos, sí, sí.
6: ¿Y sois artesanas de...?
8: Bueno, de todo. Acá estamos.
6: De todo, pero ¿hoy qué vendéis?
9: Sí, arte y también bijú. Pero más que nada venimos a mostrar el arte de Menorca.
6: Vale, y este arte, a ver, cuéntanos un poco para nuestros oyentes, describidnos qué son...
9: Bueno, estos son todos lugares específicos de la isla que el papá de una amiga y mi hermana, bueno, hacen el arte. Nosotros también tenemos una tienda y es la primera vez que vamos a estar exponiendo. Nuestra
6: primera vez, así que estreno total.
9: Sí, estreno total, sí.
6: Pues que sea un éxito. Gracias.
9: Sí, sí, va a ser hermoso. Hoy va a ser un gran día.
6: Que així sigui, moltes gràcies. Bueno, quines cares d'il·lusió, no us podeu imaginar la il·lusió que tenen aquestes atletes de mostrar per primera vegada el seu art i també
0: bé,
6: tota la resta d'artesans que estan acabant de muntar bé.
0: Clara, tu sí que tens art.
6: Cap a Sant Lluís. Ai, moltes gràcies.
0: Tu sí que tens art. Moltes gràcies, Clara, que mos quedem sense temps, però mos seguim escoltant i te deixo fent tota la passejada per allà.
6: Jo faré passejada i aniré a agafar lloc per la salsa maonesa per saber si...
0: Ah, sí, sí, sí, sí. A veure si te surt. Exacte. Moltes gràcies. Una abraçada.
6: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: La gran vida.

0: I seguim parlant d'art, en aquest cas a Inca, aquí a Mallorca, torna a transformar-se en un gran espai d'art viu amb una nova edició de l'Incart. És el Festival d'Art Contemporani, que des de fa quasi dues dècades ja n'hi ha, omples la ciutat d'Inca de creativitat, de talent, de noves mirades artístiques i, clar, nosaltres hi volem posar ull i ho farem de la mà d'Analís, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots i totes. I escoltau, m'heu fet unes ganes de partir cap a Menorca ara.
0: Has vist?
1: Escoltant-vos, jo ara partiria cap allà amb moltíssim de gust, amb ses companyes.
0: Que bé, que bé, que bé. Però també tenim art a Inca i en tenim molt. Sí, i són dues dècades, ja n'hi ha. Això vol dir que és una festa molt arrelada.
1: Sí, és una festa molt arrelada i el més guapo per jo és que al llarg de totes aquestes edicions cada vegada s'ha anat convertint més en una qüestió molt participada, que és al final el que pretenem, sobretot els darrers 12 anys que vàrem començar a iniciar una sèrie de canvis perquè el protagonisme caigui cada vegada més a damunt per començar en els artistes i les artistes que s'hi presenten i que acaben, no només aquells i aquelles que acaben seleccionats per l'exposició col·lectiva, sinó també tots aquells que s'hi presenten, perquè cada any hi ha molta gent que repeteix, però molta de gent nova també. I sobretot també els espais externs que cada any hi participen. I cada any hi ha espais nous que hi participen en diferents projectes que presenten i, per tant, la veritat és que és una xulada quan veus que com conflueixen aquestes sinergies o com... És que ahir a la inauguració era un goig veure com l'alumnat del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que és espectacular i que presenta una exposició espectacular, s'entremescla amb aquells artistes que ja ho fan de manera professional i se crea una sinergia, un traspàs de coneixement i d'oportunitats de visitar-se i et centre i tal, que és xulíssim. També hi havia la Fundació Miró pel mig, res, una xulada. I clar, això en el final és allò que més mos agrada de com ha anat evolucionant el nostre Festival d'Art Contemporani.
0: Per tant, de dins d'aquesta evolució hi ha una implicació de la ciutadania que fa que això se pugui repetir cada any. Comentaves, per exemple, aquestes estudiants, però també la resta d'Inca, com s'implica, com fan possible que aquest festival d'art contemporani se pugui tenir continuïtat?
1: Clar, totalment, això és just el que tu dius. Clar, aquest diàleg que s'acaba creant fa que de cop i volta hi ha diverses entitats de caire solidari o de caire més, diguéssim, més civil o de participació de diferents associacions que criden i te diuen «Ei, nosaltres volem fer una part». Així tenim l'entitat de Punts en Vida que fan normalment altres coses o participen d'altres espais que varen presentar una peça que si la véssiu, al·lucinaríeu. L'espai, la Fundació Esgarrover, que forma part de la part, diguéssim, de l'exposició col·lectiva, però amb una exposició com a pròpia col·lectiva on cada un dels usuaris i usuàries d'Esgarrover han plasmat una peça pròpia que són però espectaculars, de veres. Vull dir que tu diràs, hi ha molts d'artistes professionals que hi participen, escolta, pues no s'hi queden gens enrere. Tens la bodega de Can Sales, que va obrir les seves portes i va acollir una exposició pròpia, en aquest cas d'Andròmides de Steven Vives, que hi estava estivat de gent que anava a fer una cervesa, anava a veure l'exposició, però després deia, vale, bé, idò, i quin és el recorregut? Idò, vinga, anem fins a la cortera, anem a veure allò, i anem a veure allò altre. Es mandrago, Hidromel Mandràgora, però és sobretot també el que te deia, l'exposició del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que després atreu altres externes, com aquesta Fundació Miró, etcètera, etcètera. I per tant, com que tothom s'ingresca i t'atura la gent per carrer i te diu, tu, que nostre, l'any que ve podríem participar? Clar que podeu participar, i com ho heu de fer? Pues mira, no, si jo és que tenc un amic que crea això, o fa un taller de plata que seva. Idò, perfecte. Digueu-mos, presenteu-mos un petit projecte. Un petit projecte, al final, és que me transcriguis un poc què és el que voleu presentar i nosaltres vos ho fem fàcil perquè solem ajudar amb una petita aportació econòmica per les despeses que pugui crear el fet de participar. Per tant, se tracta de facilitar i que hi hagi quant més espais possibles al llarg de tot el mes que hi ha encara, perquè va començar ahir, però és fins dia
0: Clar.
1: 30 de maig i tenim tallers, tenim presentacions de llibres, per tant, ho fem molt fàcil. I aquest diàleg que se crea entre la ciutadania, els espais, els comerços i el propi festival és allò que li dona sentit en el final.
0: I també és boca a boca, no? De veure que hi ha un veïnat, una veïnada, una escola que ha participat i un
1: Total.
0: té una idea pròpia. Com se fa per seleccionar els artistes participants?
1: Pues, el que és l'exposició col·lectiva, cada any hi ha un jurat i aquest jurat rota cada 2 anys, és a dir, hi ha diferents persones perquè volem que hi hagi diferents perspectives, diferents mirades. Pot ser que un any un artista sigui seleccionat i se presenta l'any que ve, potser el jurat en selecciona un altre. Per tant, el que volem és que hi hagi una mirada molt crítica de dins del sector o sempre, sempre sol ser qualcú que, com a mínim, un membre de l'associació d'artistes, una persona que pugui estar dins una direcció d'un museu o un comissari, etc, etc. Per tant, hi ha un jurat que tria aquest, el que és en el final l'exposició col·lectiva pròpia, diguéssim, d'Incart, dels artistes seleccionats, i després, els espais externs, nosaltres realment, a no ser que realment no hi hagués, que no mos ha passat mai, però no hi hagués una proposta artística al darrere, nosaltres acollim totes les propostes que se mos presenten d'espais externs, sempre.
0: Per acabar, una convidada per sa gent que vulgui gaudir d'art contemporani i veure què és el que fan,
1: Sí.
0: i perquè mos has posat ulls una mica en allò que poden veure, però ara tenim ganes de veure-ho. Com ho poden fer?
1: Clar. Mira, heu de venir a Inca, això és el primer que heu de fer, heu de venir a Inca, ho teniu fàcil, podeu venir en tren, podeu venir com Walter vulgueu, i teniu l'opció de tenir 6 exposicions diferents, i les principals estan, òbviament, en el nostre centre d'art contemporani de referència, que és la nostra sala de la Cortera, la plaça Llibertat. Aquesta sala, per cert, acull una exposició fotogràfica meravellosa d'en Lluís Vecina que se diu L'Arena que tenim, que vos la recomano moltíssima. És com una exposició de cap de cartell nostre que tenim i que forma part del Mallorca Fotofest d'enguany. I és al final és un festival impulsat pel Consell, no? A títol internacional d'esquí participa amb en Lluís i jo vos la recomano moltíssima. Aquesta se pot veure de dilluns a divendres, des de les 8:30 fins a les 8:30 i els dissabtes de 9 a 1:30. I ja que quan l'heu vista vos podeu acostar fins al claustre de Sant Domingo, que caminant està res a 1 minut i mig, on teniu 2 sales que acullen l'exposició, diguéssim, de col·lectiva dels artistes seleccionats que vos comentava, que són més de 30 peces i més de 30 artistes que hi participen d'aquesta col·lectiva. I en el claustre de Sant Domingo, una tercera sala, hi ha la sala de l'exposició del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que ja vos dic que a mi me té enamorada perquè la qualitat és impressionant. I després hi ha els diferents espais, diguéssim, externs, no? Com he dit, enfront del claustre de Sant Domingo pues, podeu anar a la bodega Can Sales a veure se d'Esteven Vives amb Andròmides i fer una cervesa o un vermut amb moltíssim de gust, o a darrere del claustre acostar-vos a l'espai d'Hidromel Mandràgora, que també tenen una col·lectiva de 5 artistes diferents i també se pot tastar ja, a lo millor, un hidromel i disfrutar. I
0: Quina ruta més completa, Alice. O
1: has
0: sigui,
1: vist?
0: si sa gent pensa que Inca només és el dijous bo, no ha anat més errat mai,
1: No, no, no,
0: perquè
1: no,
0: aquest cap
1: no,
0: de
1: no. A més, també,
0: setmana...
1: si se...
0: Sí.
1: I si volen, se poden apuntar fins i tot tots els dilluns en els tallers o la visita guiada que tancarà dia 30.
0: Idò, Alice, regidora de Cultura d'Inca, moltíssimes gràcies per donar-nos, posar ulls en aquesta nova edició d'Incart, el Festival d'Art Contemporani. Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i a gaudir d'aquesta
1: Moltíssims de
0: fira.
1: gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Que tingueu
0: Gràcies.
1: un super cap de setmana.
0: Gràcies, Alice. Moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
0: Moment per parlar amb en Sergio Espósito i Mateo Bibiloni, avui d'un director que vos sonarà, perquè Oppenheimer l'heu vist i ell és el director. Avui parlant de Christopher Nolan. Molt bon dia, com estàu?
3: Bon dia, com va?
4: Bon dia,
0: molt bé, molt bé. Me perdonareu, que teniu 8 minuts, vinga, va. 8 minuts per parlar de Christopher Nolan. Nosaltres hem posat, bé, jo en aquest cas he posat 3 musiquetes de pel·lis. Si les tocau, les posarem perquè n'he posades 3, que potser en comentareu. Perfecte. Per què Christopher Nolan?
3: Perquè, bé, amb l'excusa que tenim un nou tràiler, no?, de l'Odissea, que, per cert, ara sí, pareixerà que no ho provaran, però jo no l'he vist perquè no m'agrada el tema d'espoilers i tal. No sé si tu ets d'aquells que prefereixen no veure els tràilers per anar a la pel·lícula.
0: Jo sí que m'agrada veure els tràilers, però és que són molt punyeteros, hi ha tràilers molt bons.
4: Hi ha tràilers que t'ensenyen tota la pel·lícula, sí, hi ha tràilers que no, sí, exacte. Sí, sí. Depèn del tràiler, depèn de la producció, a vegades fa ganes veure'l i a vegades dius millor no el veuré per si de cas. Correcte. I ja aniré a la pel·lícula totalment verge.
3: Bé, jo ho estic evitant, però aniré al cinema a veure una altra pel·lícula i me posaran aquesta, és a dir, que no és molt útil. Però
0: a vegades no vos agraden veure els trailers, no?
3: Si puc evitar-ho...
4: Jo, per lo general, no el se sol veure.
0: Ja. Jo sí, per veure si m'agradarà anar a veure aquesta pel·li.
4: Sol funcionar així, els trailers, sí.
0: Sí, clar, però això és molt comercial, això és molt d'usuari pla, no?
3: No, però bé, és que és el motiu per el que existeixen.
4: Sí,
3: i té sentit, i sobretot per aquestes grans pel·lícules, perquè tenim un nou tràiler de l'Odissea que ens dona l'excusa de xerrar un poquet de Nolan, però fent referència a que aquest estiu tornàvem a tenir un gran estrena de Nolan, que és el nostre gran exponent d'estrenes estiuencs, dels blockbusters estiuencs.
4: Dels blockbusters, aquesta figura que en els anys 70 va néixer en pel·lícules com El Tiburón, com El Tiburón, com El Exorcista, Star Wars, totes aquestes pel·lícules que a partir del 75-77 van començar a generar unes taquilles espectaculars, també que anava de la mà de les noves multisales de centres comercials, no? Tots pensàvem en els anys 80 i aquesta nova manera de veure el cinema a les sales, i que efectivament el màxim exponent avui en dia és en Christopher Nolan i les seves produccions.
3: Clar, és un poc l'actualització, és que ha dit Tiburón, no? Però Spielberg, no? Era el gran director de blockbusters que duien a tothom a veure la pel·lícula i com dèiem, Tiburón, però E.T., Jurassic Park, i tots els seus grans títols que feien que tothom anigués, no?, aquestes imatges mítiques de les coles quilomètriques, fent voltes en els carrers, i com dèiem, el nostre Spielberg en aquest sentit del segle XXI és en Christopher Nolan, i té molt aquesta tradició d'estrenar els estius.
4: Efectivament, sol ser algo, són les dues finestres dels blockbusters, l'estiu i el Nadal, no? Perquè si gent sol anar de vacances, aquí és veritat que a Mallorca i a Espanya en general no som molt d'anar al cine en estiu, perquè tenim altres activitats recreatives, com anar a la platja o anar d'excursió. Efectivament, fa bon temps, sinó a la gent no li agrada ficar-se dins una sala de cine. Però altres nacionalitats i altres puestos sí que van molt al cine durant l'estiu. I realment, en Christopher Nolan s'ha assegurat que totes les seves estrenes siguin una gran estrena, siguin un blockbuster, amb tres clàusules molt importants que té en el seu contracte amb Universal, que són que la seva pel·lícula ha de tenir exclusivitat de cines durant 100 dies, és a dir, no pot anar a plataformes abans de 100 dies. La segona és que la productora en sa que ha firmat no pot estrenar ni 3 setmanes abans ni 3 setmanes després cap pel·lícula, o sigui, no té competència interna, només pot ser pel·lícules externes. I segon, ha firmat, ja no només amb la seva productora, sinó amb les sales d'IMAX, aquestes sales de grans pantalles i sons que t'envuelven i tal, té firmat un mes d'exclusivitat. És a dir, qualsevol pel·lícula que s'estreni durant aquella època no podrà veure-se a IMAX, només se podrà veure l'Odissea.
0: Jo m'he quedat amb aquesta història, és a dir, l'Odissea o qualsevol pel·lícula que el director sigui en Christopher Nolan, si fa manco de 100 dies que està en els cinemes, no el cercau a una altra plataforma perquè no la podreu trobar.
4: Efectivament.
0: Bé, això d'últim añadido no és?
4: No, no és.
3: Ell sempre ha estat molt defensor, no?, de que el cinema s'ha de viure en el cinema, això de... els memes aquests d'una persona veient una pel·lícula ja no en el mòbil, en una Game Boy, i posant así lo querría Nolan, no? Ell sempre ha defensat que és la gran experiència i que és com han de veure les seves pel·lícules. No només ell, han tingut estrenes recents. Jo me'n record quan la darrera de Mission Impossible començava amb un vídeo d'en Tom Cruise donant-se gràcies perquè aquesta és la manera de veure les pel·lícules que ells fan, no? Aquests grans productors, directors, actors de Hollywood que entenen la importància de les sales, i en el cas de Nolan també de les sales IMAX, perquè ell va ser el gran impulsor, no?, i propulsor de rodatge en format IMAX en els cinemes. La primera vegada que s'utilitza és en El Cavaller Oscuro.
4: Efectivament, de fet, totes les seves pel·lícules després han vengut en IMAX. Ell és un director que promou l'imatge IMAX, o sigui, vull dir, des de la perspectiva de la composició d'imatge, de com transforma la història a partir de l'imatge...
3: Per això són pel·lícules més grans que la vida, perquè les imatges te passen per damunt.
4: Efectivament. I ell, de fet, la gran defensa que va fer de veure les pel·lícules en els cines va ser a partir de la pandèmia. Ell va estrenar Tenet, que va ser realment la gran estrena que va tornar a la gent en els cines, que la gent ja li costaven anar als cines, amb Tenet. Ell va exigir que, efectivament, no s'anés a ses plataformes com s'anaven totes, perquè en aquella època Disney estrenava directament a la seva plataforma, tenies Netflix que ja estrenava també a les seves plataformes. Diguéssim que la indústria estava anant cap a un costat que a Nolan no li agradava i a partir d'allà va afirmar que, efectivament, totes les pel·lícules havien d'estar 3 mesos a sales.
0: Teniu un minut per recomanar l'Odissea sense fer spoiler.
3: Bé, jo crec que no l'hem de recomanar nosaltres, no? És la pel·lícula, per això de, hi ha dues finestres d'estrena de cinema de blockbuster, l'estiu i el Nadal, i moltes vegades passa que, tot i que no, la gent igual va que 2-3 vegades a l'any en el cinema, una persona normal, dèiem, una de les pel·lícules...
0: I d'aquesta és la de veure.
3: És que serà una de les pel·lícules que veurà. No és tant la de veure, sinó és que segur que la veurà.
0: Quantes vegades a l'any aneu en el cinema, vosaltres?
4: Moltes. Sí. No les comptàvem, moltíssimes.
3: Sí.
4: Més de...
3: Decenes, no?
4: Sí. Més de... No sé si arribarà a 700, però 50, 60, 70 segur.
0: Ai, jo vaig ser inculpable. Jo vaig unes 10 i m'apareix que no
3: és malament. Bé, i cada vegada és més restrictiu el tema dels preus per anar-hi, és a dir, que ho entenem.
0: Molt bé. I doncs, mos queda un minutet per dir que digueu el que vulgueu.
3: Jo m'he quedat amb ganes. El tema de IMAX, de dir la data, no? La primera vegada que se va rodar amb càmeres IMAX per cinema va ser El Cavaller Oscuro. N'hi existien 3 càmeres en el món.
0: De Batman,
3: IMAX.
0: Aquesta.
3: Sí.
0: Me va encantar.
3: Jo també, la de Joker. Sí. Hi havia 3 càmeres en el món. Una la va rompre fent el rodatge del Cavaller Oscuro. Jo no sé quina va ser la multa, però no va ser barat.
4: I com a últim missatge, pues, el que hem dit, que la gent va anar al cine, que disfruti l'experiència cinematogràfica, que és una experiència col·lectiva, amb una sala fosca, amb un so adequat i amb una imatge que toca.
3: I que mai no serà el mateix que a teva.
0: Dunkerque, vos va agradar?
3: Moltíssim.
4: Gran moltíssim.
0: I doncs podem acabar amb aquesta cançó, música de Dunkerque, que tens a la darrera, el número 3, per en Lluís. Nosaltres tornem quan siguin demà a les 9 des de matí amb 3 hores de programa. Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres, Sergio i Mateu.
3: A vosaltres, com sempre.
0: I la setmana que ve més i no sé si millor. Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. L'operatiu per al trasllat dels passatgers i tripulants del creuer afectat per un brot de l'antivirus està engestit. El vaixell arribarà durant la matinada a Aigües de Canàries i serà traslladat per nacionalitats directament a l'aeroport per efectuar el retorn als seus països d'origen. La directora de Protecció Civil i Emergències del Govern espanyol, Virginia Barcones, ha detallat al canal 24 Hores de Televisió Espanyola com serà la maniobra. Reitera el missatge de tranquil·litat a la població.
6: Directamente desde esa dársena en un autobús iban a llegar directamente a la pista del avión que les va a llevar a su destino. No va a salir nadie del barco que su avión no esté preparado ya para salir. Por lo tanto, zonas aisladas, perimetradas, no hay ninguna posibilidad de contacto con nadie de los que van en el barco y que van a ser evacuados.
5: Una cinquantena d'al·lergòlegs participen al castell des d'ahir i durant tot el dia a la trobada a l'Ergo Menorca. Preocupa que tan sols un 40% de les facultats de medicina espanyoles estiguin impartint aquesta especialitat, un 12% en caràcter obligatori. En aquest sentit, proposa l'impuls d'un programa docent a zones passes que garanteixi al·lergòlegs propis en el futur. Això és clau en un context, diuen, de gran dificultat per atreure les balears professionals que venen de fora. A més, l'impacte de les al·lèrgies en la població cada vegada va més, i vents plujosos com el d'enguany ho han fet encara més evident. Escoltam el doctor César Elías, un dels coordinadors de la trobada, i Ignacio Dávila, president de la Societat Espanyola de l'Al·lergologia i Immunologia Clínica.
7: El pol·len ha arribat més tard, és bé, però ha arribat amb molta més força. Ara estem damunt un 30% més o menys de població al·lèrgica, però es preveu que en pocs anys arribem a un 50%.
8: Esto ha sido una epidemia que viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ha ido incrementándose hasta ahora. Algunas enfermedades pueden estar llegando a algún tope, como por ejemplo el asma, pero la alergia a los alimentos, por ejemplo, se ha duplicado en los últimos 25 años, sobre todo en los niños.
5: I canviant de tema, perquè el Cine Ciutat de Palma acollirà a partir de les 12 la presentació del Sindicat de Llogateres a Mallorca. Una de les prioritats marcades per l'entitat és la declaració de zona tensionada a tota l'illa, que obriria la porta a la limitació legal de les pujades en el preu dels lloguers. Hi ha mitja docena d'ajuntaments que ja han aprovat en ple la reclamació al govern, però no s'ha fet cap passa endavant. Òscar Martínez és el portaveu del Sindicat de Llogateres.
9: Que el procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant i anar creant els nostres primers actes. Sabem que aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 de maig. I a partir d'aquí doncs, anirem a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
5: En informació de servei, fins a les 2:30 del migdia hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca, amb motiu de la celebració de l'Ironman d'Alcúdia. Precisament la carretera d'Alcúdia fins a Pollença ja ha recobrat la normalitat, però continua tancat el tram que va des de Pollença fins a Lluc i les carreteres que uneixen Lluc, Caimari, Campanet, Muro, Sa Pobla i Platges de Muro. A banda d'això, us informem que a causa del mal temps queden cancel·lats tots els actes previstos de la Fira d'Eivissa Medieval fins a les 6 de l'hora baixa. Això és tot, donem ara el pas als nostres companys de No Venim en Manual. Més actualitat informativa a les 12.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nins joves i famílies d'Ivetra Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui, a més, tenim un programa especial perquè arribam en els 600 programes i dedicarem la segona hora de programa a fer festa. La primera, com sempre, gaudirem amb uns dels espais que més ens agraden, els dels especialistes, que ens ofereixen continguts relacionats amb educació i criança. Així, arrencarem aquesta primera hora amb un tema que de vegades costa abordar. Com introduir l'educació financera a casa d'una manera natural i pràctica? Avui també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives, familiars i juvenils, i tindrem una tertúlia amb famílies amb fills que han crescut fent el programa per preparar-nos amb ells per la celebració de 600 a la segona hora. Estau preparats? Idò, arranca la primera hora de No Venim a Manual.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: I després d'aquest tema tan interessant, ara continuem com tots els dissabtes amb un recull de diferents iniciatives educatives i propostes de divulgació, avui dirigides a famílies i també infants i joves. Començant parlant de les activitats de la tercera setmana del voluntariat. Ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
7: Ei, ja és aquí la tercera setmana del voluntariat. Del 18 al 23 de maig celebrem 20 anys en xarxa de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, amb activitats a Mallorca, Menorca i Eivissa. Si voleu descobrir el voluntariat, vos podeu apuntar al Vol Tour del 18 al 21 de maig. Unes jornades de portes obertes per conèixer els programes de voluntariat de les entitats de la plataforma. I el dissabte 23 podeu venir a la Diada de Voluntariat a la plaça de les Columnes de Palma. Una festa oberta a tothom, amb activitats i bon ambient. Podeu consultar el programa i tota la informació a www.plataformavoluntariat.org. Veniu la tercera setmana del voluntariat i celebreu els 20 anys amb nosaltres.
6: I seguim parlant d'una iniciativa dirigida als joves. I tu, què saps fer? Ens ho conta Nalva, dinamitzadora del Servei de Dinamització per Joves dels Barris de Palma.
8: Us volem presentar el nou projecte de Dinamo. I tu, què saps fer? Volem que els joves sigueu protagonistes. Aquest projecte naix per a donar-vos espai, veu i oportunitats perquè pugueu mostrar el joc que us apassiona. Saps dibuixar? Fas música o DJ? T'agrada crear amb les mans? Sigui qui sigui, el teu talent, aquí pots fer-lo créixer compartint-lo. Perquè quan compartim el que sabem, creem comunitat. Proposa un taller, una activitat o una demostració. Descobreix el talent d'altres joves. Si creus que teniu qualque cosa a portar, no dubteu a contactar amb nosaltres en telèfon o WhatsApp 630-87-7610.
6: I ara continuem amb una proposta musical pels pròxims dies que ens fan arribar des de l'Escola Municipal de Música de Palma.
9: L'Escola Municipal de Música de Palma presenta la Pianada 2026. És una activitat en la que hi participen les dues orquestres de piano de l'escola amb un total de 37 músics, dues orquestres, 14 pianos a l'escenari, 8 trombons, dues trompetes i la batucada tocant al mateix temps. Serà el dia 15 de maig a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. Vos hi esperam.
6: I seguim amb més propostes. Sabíeu que de l'11 al 17 de maig se celebra el Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca? Hem enviat una de les nostres petites reporteres, n'Amanda, a investigar. Escoltau.
10: Hola, Regina. I doncs sí, he estat investigant i he descobert que enguany hi haurà 58 actuacions i 20 companyies. I he triat un espectacle per investigar un poc més. Amelie, de la companyia Xipxap, que actuarà el 15 de maig a les 5 al Teatre Xesc Fortesa. He entrevistat en Víctor, un dels membres de la companyia, i el primer que li he demanat és quina història ens contarà Amelie.
11: Amelie explica la misteriosa desgràcia d'una vila que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies, però un fet farà que la seva convivència es vegi alterada de forma dramàtica. La població és envaïda per una plaga de rates, però ningú sap d'on han vingut. Sovint, veiem una cosa i en realitat és una altra. Moltes vegades, els objectes oculten secrets, i moltes altres són les persones les que oculten aquests secrets. Aquest és el gran misteri d'Amelie. D'on han sortit les rates? Quan pensem en elles, les veiem com un mal que ve de fora, però què passaria si ens preguntéssim i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat aquí?
10: També li he demanat quin tipus de tereseta s'empraran i si hi haurà moltes sorpreses.
11: El tipus de teresetes que utilitzem al nostre espectacle Amélie són de taula. Sabeu com són les matriusques o les nines russes? Doncs les nostres teresetes tenen una mica la forma d'aquestes matriusques i, a més, també surten unes de dins de les altres. Per representar tot aquest univers de coses que són i no són, coses que semblen una cosa i en realitat són una altra, jugarem durant tota l'obra amb el recurs de les nines russes. Pot ser que aparegui un poble del no-res? Rates de tots els llocs inimaginables? Per saber-ho, haureu de venir a veure-ho.
10: I doncs ja ho sabeu. Fins aquí el meu reportatge. Adeu!
6: Molt bé, moltes gràcies, Amanda. Trobareu més informació sobre el festival a les seves xarxes i esteu també atents a les xarxes dels programes pròxims dies perquè tindrem algunes novetats sobre aquest tema. I ens queda una darrera recomanació. Com ja sabeu, s'apropa la celebració del Dia del Joc i han demanat a nins i nines que ens enviïn propostes de jocs de taula, físics, jocs inventats, el que ells vulguin, per anar escoltant les seves recomanacions durant les pròximes setmanes. Escoltau.
4: Hola, som l'Adrià i vos recomano el Castillo de Terror. És a partir de 6 anys i es juga entre 2 i 4 jugadors. Se fan partides de 20 minuts. Es tracta de treure els monstres de dins el castell a base d'objectes, llibres, gemes, pòssimes, i pots robar monstres. Guanya qui té més puntuació.
6: Gràcies, Adrià. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres ara fem una petita pausa i seguim en la nostra tertúlia amb pares i al·lots que han viscut moltes aventures durant tots aquests anys en el programa i ens anem preparant per una segona hora plena de celebracions.
0: IB3 Ràdio és coneixement.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
13: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
13: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: i com vos hem avançat, avui ja no venim amb manual, estem de celebració, perquè hem arribat en els 600 programes. I avui, a més de dedicar la segona hora de programa a fer festa, hem reunit amb molts dels participants que fa més anys que venen a No Venim amb Manual per recordar moments tots plegats. Avui tenim amb nosaltres a molts dels especialistes del programa. Hem de dir que avui ens acompanya na Cati Baobab, que ve amb en Toni. Hola, Cati, com estàs?
1: Hola.
0: Hola, Toni. Estàs?
2: Hola, què tal?
0: Hem celebrat molts dels nostres aniversaris a Baobab, però avui ho hem fet a l'inrevés. Hem dut a na Cati i en Antoni en els estudis d'IV3 Ràdio. Un aplaudiment per ells. Quina il·lusió. I hem de dir que avui també ens acompanya la nostra arqueòloga des de fa molts anys, na Núria Jiménez, que ve acompanyada pels seus ajudants, Néctor i Maya, que tenien 5 o 6 anys quan van començar, i ja són adolescents. Com estàu?
3: Muy bien.
0: Bé, ho heu notat sa boba. També tenim a la nostra experta en manualitats i en més coses, que és na Dori. Hola, Dori.
4: Bon dia.
0: Bon dia. I que ve acompanyada per la seva filla, na Imilce, que també la coneixem des de ben petita. Hola, Imilce.
5: Hola.
0: Hola. També tenim un pare, que va començar com a pare, i ha tornat ànima, dimoni, pirata, professor mal sofrit. És en Toni. Hola, Toni.
6: Hola.
0: Avui ets en Toni.
6: Sí, avui som en Toni.
0: I ve acompanyat de la seva filla, que és Núria Petita, que ja no és tan petita. Hola, Núria.
7: Hola.
0: Hola. I espereu que no m'ha acabat, eh? També tenim a pares i fills que han crescut fent programa i que fan un bon duet. Tenim a na Vicky i a na Núria, que ens han ensenyat a fer manualitats, agility, trucats per excursions. Com estàu?
8: Bé, hola.
0: Veniu amb consells avui també?
8: Sí, bé. Per què no?
0: Per fer festa.
8: Oh? Sí.
0: Molt bé. Tenim en Sergi i en Noelia, autors de les coreografies més famoses del programa. Com estàu?
9: Hola, hola, bon dia, molt bé.
0: Mai oblidarem aquella cançó de Los Pitufos, Noelia.
9: Maquineros.
0: Maquineros, eh? Molt bé. I també tenim altres lots que han vist créixer. Tenim en Joel, tertulià infantil sempre a favor dels pares. Eh?
10: Hola.
0: I també profe d'arts marcials, que ara entra a l'adolescència.
10: Sí. Sí.
0: També tenim en Araceli, la primera adolescent de No Venim amb Manual, que ja ha arribat en els 30.
11: Hola!
0: Hola! I en Margarita, que atenció, és la que més anys dut de la seva vida fent ràdio, perquè va començar un programa anterior amb 6 anyets en nosaltres i ja estan els 20 i tants. Hola!
12: Hola, hola, hola!
0: I seguim aquí fent ràdio. Bé, ja esteu tots presentats. Va bé, ja podem començar a fer tertúlia?
13: Sí! Sí.
0: Vinga, anem primer als especialistes. Per exemple, Núria, tu què pots contar de la teva secció i de com ha anat canviant?
3: Bueno, realmente sigue siendo la misma esencia, pero cambiar, pues sí.
0: Cada vegada més difícil, ¿no?
3: Sí, cada vez es como que hay que poner más retos y de cada vez también los niños saben mucho más y, bueno, cada día es un reto.
0: Dori, tu has fet de viatges, has fet manualitats, has fet moltes coses. Sí. Ara ets sobretot també una mare experta en anime.
14: Mm-hmm. Bueno.
0: I en retro.
14: Bueno, experta no. Bé. Fan.
0: Com ha anat canviant la teva participació en el programa?
14: Bé, varen començar amb les manualitats molt divertides, totes, i amb un currasso que no vagis. I després, bueno, lo dels viatges va ser divertidíssim.
0: Vas aprendre a dir hola, soc na Dori en tots
14: sí,
0: els idiomes.
14: Sí, en tots els idiomes, sí.
0: Recordes algun?
14: Ostres, ara m'has agafat així...
0: Hello.
14: És que som com na Dori, que m'oblido tot,
0: clar,
14: com
0: clar.
14: El peix. I això, superdivertit, i ja saps que els reptes m'encanten. O sigui, totes les teves loques idees, això, jo m'apunt, ja ho saps. I seguir.
0: Molt bé, jo crec que avui t'aprofitarem per alguna coseta. Héctor i Maya, vosaltres també heu anat afegint cada vegada més tasques com a ajudants. Abans éreu tertulians infantils, ara feu de tot. Tu, Héctor, te passeges amb els micros sense fils, fas una mica de tot, no?
2: Sí, al principi vaig començar únicament fent tertúlia i al final he acabat fent un poc de tot.
0: Sí, i tu també, Maya, no?
15: Sí, me'n recordo que en el principi a vegades ni volia xerrar perquè tenia molta vergonya.
0: Tenies 5 anyets, no?
15: Sí.
0: Ara ja xerres molt més. I tu, Imilce, perquè tu de petitona venies com a públic, però un dia vares venir un dia que fèiem anime i ja te vares fitxar.
15: Sí, sí.
0: I ara? Què t'agrada fer de tot?
15: De tot. M'agrada fer tot. M'agrada muntar anar a la ràdio.
0: Molt bé. Molt bé. Cati, Toni, amem, que hem començat amb vosaltres. Tothom espera ser un moment, amem, que li demanarem. Estan nerviosos?
14: Sí, molt.
0: Amem, vosaltres, a més d'informar-nos sobre llibres i ajudar-nos a aprendre més sobre literatura, ens heu fet tortells, també, ens heu acollit moltes vegades per fer els nostres aniversaris. Què recordeu d'aquestes festes?
15: Pues eren una...
1: Divertit.
0: Sí, no?
1: Molt divertit.
15: Eren unes festes molt divertides on han conegut a la gran família de la Nova Anima en Manuel. Sobretot, bé, recordar pues, molt a la Núria, a l'Antoni i sobretot un que no està aquí, que també jo l'afegeix, que és en Víctor Ubaga, que també és gran col·laborador nostre a les nostres festes.
0: Compartit.
15: I compartit.
0: Sí, perquè és curiós que després, amb els anys, molta gent que ha passat per Baobab també ha passat per Nova Anima i a l'inversa. Oh?
15: Exacte.
0: Anem en duet.
15: Neva a Barceló, també.
0: Neva, sí, molt bé.
15: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Anem a seguir amb en Toni, ja que l'hem mencionat. Vinga. Han dit ànima, dimoni, pirata, doctor, malvat, però també tortulià com a pare, com a professor, també.
6: Sí.
0: En què te quedes, Toni?
6: En tot. Jo me quedo en tot, perquè cada programa és diferent i sempre és un repte venir i no sabré mai per on haurem d'inventar coses. Però bé, jo he disposat a seguir i a fer, si fa falta, més personatges estranys.
0: N'hem de crear un, és el nou repte. De...
6: Sí, sí, sí.
0: Sí.
6: Sí.
0: Vinga,
6: encara no sé què, però bé, m'ho diràs tu.
0: Vinga, tinc una idea.
6: Oh, ja tremolt.
0: Molt bé, Núria, tu tenies que 6 anyets, en tens 13. Com ha anat canviant la teva participació en el programa?
4: Bé, és que jo al principi, jo era molt tímida. I clar, em feia moltíssima vergonya xerrar i com que de venir a la ràdio pues, he perdut molt la vergonya... I, sí.
0: Venies a fer aplaudiments, al principi,
4: sí.
0: No? Però ara ja, molt bé. Anem a seguir a dir quina Núria, que me miren encara de terror. Com ha estat aquesta experiència de fer ràdio juntes tant d'anys?
8: Ha estat una experiència fantàstica, vull dir, hem arribat a fer un duo. Un duo, quan vos demanes, ara heu de xerrar d'agility, d'excursionisme, de qualsevol cosa, mos posant d'acord i mos donant compte que tenim moltes coses en comú.
4: Sí, això parteixes molt la nostra relació com a mare-filla, també.
0: Que bé, que bé. Home, Noelia i Sergi, vosaltres veniu plegats, però també separats.
14: Sí.
0: Perquè en específic, quan en Sergi era petitó, sempre veniu junts, però després ara ja en Noelia ve tota sola, quan vol.
14: Sí, no necessita.
0: I en Sergi també ve en els espais juvenils tot sol.
2: Sí, sí.
0: Contau-nos, què recordeu després de tant de programes junts?
14: Bé, jo he de dir que és vera que el que compta és que venim separats, però a mi el que més m'agrada és venir amb ell. Aquesta part que feim junts, a mi és una part que m'encanta, no? Com a mamà i com a, quan deien ells feim un duo, feim una parella i ho preparam. Quan saben que han de venir a la ràdio tenim molta il·lusió de venir junts. I jo, que record, jo vaig venir aquí per un programa de ràdio pels meus alumnes que feien una escola i ja m'hi vaig quedar. Primer venia de públic i feia aplaudiments solament i cantava, ballava el que podia mentre el meu fill participava i ara ja venc, com dius tu, tota sola, venc com a tertuliana de pares, de mestre, fer festa, contar un poc plans en família, bé, un poquet de tot i molt bé. Forma part de la meva vida i molta il·lusió.
0: Que bé. Sergi.
2: Totalment. Jo, si ho hagués de recordar amb una paraula, pues, seria únic i flipant, no sé. Sí que em pare que, com tu dius, aquí feim de tot i conscies que un poc en sa mà, que és un espai per estar ell i jo, tu has dit que a vegades venim junts, a vegades separats, però sempre és una il·lusió poder compartir aquest espai junts i, bueno, i que aquí mos ho passem superbé, no aturant.
0: Clar que sí. El de venir separats està molt bé per quan un no pot, i d'així també,
2: no? Sí, sí, sí.
0: No vol, ningú s'ho perd.
14: Més oportunitat.
0: Clar, clar que sí. A veure, Joel, tu vares començar a la pandèmia i el primer programa vares cantar Manzana i Cebolleta. Com has anat canviant en aquests 6 anys i com ha estat això de passar de nin a adolescent fent el programa?
5: A veure, aparte de aprender a expresarme mejor y a escuchar a los demás, yo diría que lo mejor es aprender un poco de todas las generaciones, ya que a lo mejor durante el día a día estamos todos tan estresados que un poco no nos da tiempo a hablar de con los abuelos, con papá, mamá, con los hermanos, con todo el mundo en general, y en la radio como que nos paramos un momento y nos paramos a pensar, a hablar y a escuchar a los demás, y por eso a mí siempre me han dicho que yo era el que más crítico con las adolescentes y con los padres, que los defendía. Y ahora me está cambiando la voz, soy más adolescente. O sea, a ver qué pasa ahora.
0: Un descubrirá, mamá.
8: ¡Oh, qué no pa!
0: Ara, si almenys si vos quedeu sense el vostre defensor. Ai. Ai. Bé, ja veurem què passa. Ara, Feli i Margarita, arribem a vosaltres. A mi, vosaltres hi sou des dels inicis. Eh? Jo vos vull demanar una cosa. Avui que estan de celebració i mirant cap enrere, què li contaríeu a una persona que no ha escoltat mai el programa? Que, en què se trobarà? Què voleu contar vosaltres de No venim amb manual? Vinga.
8: Buah, se trobaran de tot. Festa, informació molt interessant, perquè realment les seccions amb els especialistes són una cosa espectacular. I a quin programa pots escoltar a infants, adolescents i adults asseguts a la mateixa taula com a iguals, compartint opinions? Això jo crec que és espectacular.
0: Ai, un aplaudiment. Oh. Molt bé.
8: Se noten els 30 anys,
0: I 30 anys i molts fent ràdio, a més,
8: sí.
0: Margarita, que tu també vas ben curtida, vinga.
8: Jo els diria que s'ho pensassin dues vegades, perquè una vegada entres no pots sortir, i enganxa molt, i la Regina enganxa, la família s'enganxa, tot enganxa. Llavors, és vera que és una cosa que ha anat canviant, per exemple, l'horari del programa, hi ha gent que potser no ho sap, però jo era molt adolescent i que te deien, ai, vols venir a fer una pijamada un divendres? I no puc, perquè el dissabte de matí tinc ràdio i potser he de ser allà a les 8 de matí. I no era cap tipus d'esforç. O sigui, jo tenia 15 anys, podia prioritzar i prioritzava la ràdio. Llavors, després t'enganxes moltíssim i te canvien els horaris, tens gana i t'estimes més quedar a la ràdio, tens son i t'estimes més anar a la ràdio, tens altres plans i dius, no puc, és que tens ràdio. Llavors és com, uau, la ràdio, saps? I estàs a casa teva i penses, jope, la gent de la ràdio. I te passa algo fora de casa que potser no estàs bé i la primera persona que te demana coses és la Regina i no sé, que enganxa molt. I si tu estàs disposat a fer aquesta passa, pues, que tothom és benvingut.
0: Un altre aplaudiment, molt bé. I ara que estan fent aplaudiments, he de demanar també un altre, per el nostre tècnic, Nivan, que no el sentim, però ell està darrere tot. Un aplaudiment ben fort. Ara estan molt tranquil·les, però a la segona hora del programa vendrà la festa, ho sabeu, no?
1: Sí.
0: Bé, però abans hem de fer una cosa. Hem dit que et celebrem molts altres aniversaris, aquest és el 600. Que voleu escoltar com hem celebrat altres aniversaris?
7: Sí!
0: Sí. Idò, han resumit, en menys de 5 minuts, no ha estat fàcil, moments de tots els aniversaris de No venim amb manual. Ho voleu escoltar?
7: Sí! Sí.

0: 3 Ràdio.
1: Hola, jo som en Jaume Anglada i m'agradaria enviar una forta ferrada a tots els amics que fan i formen part de No Venim en Manual, un programa fantàstic que jo vaig tenir la sort, la gran sort, d'haver estat el primer convidat en aquest programa. Ara ja estem en el programa 200, i vos desig, i 200 més, i 200 més, i 200 més.

0: Puedo quedar amb els amics i les amigues, torrar...
1: Dios mío!
2: És una margarita.
1: Sí.
3: Ok, és una margarita.
1: Sí, és una margarita.

0: manual es lo que quiero ser de mayor. Porque un día vino una señora que era arquitecta y pues a mí me empezó a interesar mucho la arquitectura. Y pues ahora quiero ser arquitecta.
1: ¿Qué es lo que más nos gusta de No Venimos Manual? Lo divertido que nos lo pasamos todas las semanas.
2: Hola amics de No Venimos Manual. Jo som en Toni Pestar, ja me'l coneixeu, director de cinema, que he vingut moltes vegades a fer aquesta secció de cine en escenografia, en Alba. I bé, vos vull donar l'enhorabona per haver arribat en aquests 400 programes. Qui ho diria? Jo vos desig no 400 més, sinó 4.000 més.
3: Aquest vídeo resumeix el fruit de tant de treball. És emocionant, eh?
4: La causa ja grimota.
3: No m'estrany. Sou com una família. O
4: un
3: no?
4: Poc, la veritat és
3: Noelia,
4: que sí.
3: Noelia, Xavi, i és així, no? Sí, ja us coneixeu de fa anys. Els vostres fills han crescut a mesura que el programa havia avançat. És una bona forma, també, de relacionar-se, no?
5: Hem anat fent els manuals sense tenir l'or, no?
4: És com si el psicopèdia de l'Arús no s'acaba mai.
6: I va per compartir els teus fills, no?
7: Mireu que duen!
8: Oh! Un pastís!
7: Molt bé. És un pastís que té els 10, les 10 anys, i té 500. Clar, si ho juntant són 10.500. Són uns quants.
9: I jo crec que mos podreu ajudar a cantar, no? Tanta gent...
7: Però què cantarem?
9: Moltes felicitats! Moltes felicitats! Desitjam, No Venim en Manual, moltes felicitats.
7: Ho feu tots, vinga, la una, les dues i les tres.
10: I bon programa, senyor.

0: Molt bé.
1: Què vos ha agradat?
2: Molt.
1: Que vos heu emocionat un poquet?
3: Sí.
4: Però jo tinc una cosa que dir.
1: Digues, a mi, ui.
4: A mi, jo m'han ensenyat que totes les celebracions, totes les cumples i tal, hi ha festa, però també hi ha regals.
1: Ah, mal. És que aquí els regals són forts aplaudiments.
4: Bueno, però un poc més també, no? I jo, com a experta en manualitats, vos he dit una coseta.
1: Oh! Oh!
4: Que voleu una coseta?
3: Sí!
4: Vinga.
1: A mi, que haureu d'estar nerviosos.
4: Sí,
1: serà?
4: Però és un detallet, no?
1: Tot ens agrada, que sí?
4: Ara tenim, per exemple, els nins i adolescents. Bueno, que aquí nins ja no n'hi ha.
1: Aquí ja tots tenen de 13 cap a dalt,
4: i
1: per ser veterans.
4: Una xapa de No venim amb manual, de 500.
1: Oh!
4: Però aquí no només són els adolescents que venim, no? Venim també... els primers nins, que són, ja els coneixeu, que
1: oh,
4: són la Margarita.
1: Cuqui.
4: Perquè
1: és que estan personalitzades,
4: amunt. Cada un té el seu nom, eh?
1: Uau. Ostres.
4: Hombre, perquè...
1: Recordatori d'aquests 600.
4: Això s'ha de fer ben fet. Però també, no venim amb manual, hi ha gent molt important que som els pares i col·laboradors. És o no?
1: Molt bé.
3: Olé.
1: Oh, que xuli.
4: Aquí. Tenim una persona superimportant que ja sabeu qui és.
1: Ui.
4: Oh. Que és responsable de que siguem una família tots, no? I tenim també una per la Regina, que
1: oh,
4: és la directora.
1: Yeah.
4: La que fa que quan mos crida tots venim, o no? Amb
1: sí,
4: il·lusió.
1: Bueno.
4: Però no mos hem d'oblidar d'una persona que mos fa la banda sonora. Una per Nivan, també.
1: Molt bé.
4: Així ja estirem preparats per fer festa, o no?
1: Ara sí.
4: Ara,
1: ara això ens encanta, ara tots ens posarem, ja ens tunejarem amb la nostra xapeta, amb els 600 programes i amb el nostre nom així personalitzat. I de vinga, anem a fer una petita pausa per posar-nos aquest superregal de Nadori i també per donar pas als companys d'informatius. I tornarem amb la festa de No venim amb manual. Fins ara!
3: Ué. Ué.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 50% aquest abril, fet que suposa un descens de 4 punts respecte del mes de març. Tot i aquesta baixada, és una situació millor que els dos darrers anys. Cap unitat de demanda canvia de situació respecte del mes anterior. El pla segueix en situació d'alerta mentre que Menorca, Artà, Manacor Felanitx, Migjorn i Palma Alcúdia es troben en situació de prealerta. Una dada que es fa pública precisament en un dissabte marcat per la inestabilitat del temps. L'AEMET ha activat l'alerta groga per pluges, tempestes i fenòmens costaners durant tot el dia d'avui al conjunt de l'arxipèlag. A les Pitiüses ja s'han produït ruixats ocasionalment forts. Sant Antoni de Portmany, per exemple, han caigut 15 mil·lilitres d'aigua en poc temps. Unes condicions climàtiques que, entre d'altres, han obligat a suspendre el programa de festes de l'Eivissa medieval, amb tot actes a l'aire lliure i paradetes. A primera hora del dia s'ha celebrat una reunió de seguretat i l'Ajuntament ha pres la decisió d'anul·lar el Manco fins a les 6 del capvespre als espectacles. El programa La Gran Vida, el regidor de festes, Fran Torres, demana prudència a la població.
2: Bueno, muchas cosas cerradas porque la lluvia es bastante intensa. Claro. O sea, ahora mismo pasear se hace prácticamente imposible. Los puestos, muchos de ellos están ya tomando la decisión de cerrar completamente porque incluso es hasta peligroso poder andar por las zonas del empedrado. Agradeceríamos que esperen un poco al momento de la tarde donde claro. Ya habrá, pues tendremos el cielo un poco más despejado y podremos disfrutar de la tarde-noche con toda la programación al completo y también durante el día de mañana que se nos presenta muchísimo mejor.
1: En successos, la policia local de Palma desmantella una competició no autoritzada de velocitat al polígon de Can Valero. Els fets varen ocórrer la setmana passada quan els agents varen interceptar diversos conductors realitzant maniobres temeràries i virolles davant la presència d'unes 200 persones. El resultat va ser la identificació de diversos conductors per infraccions contra la seguretat viària i la interposició de desenes de denúncies. La Guàrdia Civil ha detingut a Santanyí un home d'origen italià de 58 anys d'edat com a presumpte responsable d'un punt de venda de droga actiu al municipi. L'operació, denominada Colosseo 2, ha culminat amb el desmantellament d'aquest focus i l'ingrés en presó provisional de la persona detinguda. Durant el registre de l'immoble, els agents han intervingut 112 grams de cocaïna que es trobaven ocults en diversos punts de la casa, a més de 34.000 euros en efectiu. I precisament a Huelva se celebra avui el comiat amb honors dels dos guàrdies civils morts durant la persecució d'una narcollança aquest divendres. Desenes de ciutadans, familiars, amics i companys acudeixen a la capella ardent ubicada en la comandància des de primera hora del dia. També autoritats com el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha lloat la feina dels cossos de seguretat.
3: Hoy toca lamentar, toca darle el cariño respaldo a la familia, a toda la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ¿no? Que hacen una labor encomiable en Andalucía. Tiempo habrá para seguir analizando la situación que tienen en los medios materiales, los recursos.
1: En informació de servei, recordem que fins a les 3 hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca amb motiu de la celebració de l'Ironman d'Alcúdia. La carretera d'Alcúdia Pollença ja ha recobrat la normalitat, però continua tancat el tram que va des de Pollença fins a Lluc i les carreteres que uneixen Lluc, Caimari, Campanet, Muro, Sa Pobla i Platges de Mura. Tornen ara els nostres companys de No Venim en Manual. Més actualitat informativa a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No Venim amb Manual, ara ja de celebració amb el programa especial 600. Ué! I per això tenim l'estudi ple de nins i nines, però sobretot d'adolescents que han crescut amb el programa i de pares i mares que també fa molts anys que ens acompanyen i que avui venen disposats a donar-ho tot. Esteu preparats?
2: Sí!
1: Què voleu sobre què farem en aquest programa especial 600?
2: Sí! Sí!
1: Molt bé. Idò començarem amb una tertúlia infantil perquè els més petits i els seus pares ens expliquin com és la seva participació en el programa i a més tindrem una visita molt especial.
2: Wow!
1: Després, atenció, els veterans participaran en una versió especial d'algunes de les seccions més populars del programa i fins aquí puc llegir. Ah, i també ens toca fer un tema especial. Ja heu escoltat que sempre fem alguna cançoneta, algun vídeo... Avui farem una cosa diferent per celebrar l'aniversari. Vos puc dir que no cantarem.
3: Estau millor,
1: relaxats.
3: Millor.
1: La Margarita fa un aleg. Avui ja l'hem sentit cantar molt, eh? Però farem una activitat relacionada amb la Cati Baobab. Què serà, serà? Estàs nerviosa, Cati?
4: Molt.
1: Preparats?
2: Sí. Sí!
1: Molt bé. Idò, primer començarem amb la nostra tertúlia infantil, però abans, molt important, això se va també tots els festius i tot, hem de fer la nostra agenda de plans d'oci per a les famílies que ens escolten. Avui tenim molts plans d'oci familiar perquè aneu apuntant. Començant parlant de les activitats de maig de la biblioteca Can Sales. Ens ho explica Nananda.
5: Bon dia, amics i amigues de No Venim amb Manual. Des de la Biblioteca Pública de Can Sales us informam de la nostra agenda. Per als infants a partir dels 3 anys, el divendres 15 de maig farem el compte-contes del peix irisat. I ja per als joves entre 12 i 17 anys tenim el divendres 29 el taller d'escriptura creativa de la creació de mons. I el dissabte 30, un taller d'origami modular amb el sistema Sonobe, caixes i estrelles. Per a aquests tallers cal fer la inscripció. Entreu a la nostra plana web. Una forta abraçada a tots.
1: I tenim més propostes com una famiolimpiada. Escolteu.
6: Bon dia, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària de Litoral. I aquest 26 de maig tenim famiolimpiades, una activitat esportiva amb diferents proves on podeu gaudir un temps en família. Activitat enfocada a infants de 4 a 12 anys, de 5 a 6 i mitja a l'espai comunitari d'Espiral. Per més informació i inscripcions prèvies, podeu telefonar al 656-510-008. Gràcies!
1: I com a la primera hora, seguim escoltant recomanacions d'infants ara que ja s'apropa la celebració del Dia del Joc.
7: Hola, jo sóc en Lluc. I el joc que m'agrada molt que és secable, que són com unes fustetes rectangulars que tu vas construint peces i queden molt guais. Pots construir avions, edificis, pots construir el que tu vulguis. Bueno, si se pot fer ses cables.
1: Moltes gràcies, Lluc. Ens ho apuntam i en tenim un altre.
8: Hola, som el Juli. I vas recomanar Xuxi Go, és a partir de 6 anys, és de 2 a 6 jugadors. Es tracta d'agafar el menjar per aconseguir punts, guanyes que té més punts. I hi ha un squishy que quan te toca pot triar qualsevol menjar d'ell.
1: Molt bé, Júlia. Vos animam a nins i nines que ens escoltau enviar-nos àudios de mig minutet en les vostres recomanacions de jocs a novenimamanual@ivetresradio.com. I ara seguim en la celebració del nostre programa especial 600.

0: en un dia de celebració com avui, amb 600 programes, no podia faltar la nostra tertulia amb els més petits. Que són molts 600 programes, eh, que sí?
1: Sí!
0: Ja n'hi ha. Vinga, Mem, anem a començar pels inicis. Vos en recordeu del primer dia que vareu venir? A Mem, Héctor, te'n recordes un poc? Fa temps ja, eh?
2: No.
0: No te'n recordes ja? Ningú se'n recorda?
3: No, ara ja no.
0: A Mem, no, Paula?
4: Jo sí.
0: Tu sí. Que tenies 5 anys? O... Home, tu eres un nadó i ja venies, perquè la teva germana venia i tu no havies ni nascut. Sempre has estat vinculada, no venim a manual. I na Zoe també. El teu germà venia, eh? D'això no vos en recordeu, eh? Segur que no. Però a vegades quan començàveu estàveu nerviosos, vos sona o no?
5: Sí, no, jo sí, això sí que me sona.
6: Sí, alguna vegada.
0: I feia vergonya.
7: Sí.
8: Sí.
7: No,
8: al principi.
0: Amem, contau pels nins i nines que ens escolten o que no han escoltat mai el programa, quin tipus de coses feim aquí en el programa, Amem? Què feim? Concursos, tallers, tertúlies... Vinga, explica-ho un poc.
6: Hi ha vegades que amb els nins, el públic, també feim tertúlies.
0: Feim tertúlies. Què més feim? Vinga.
9: Activitats.
0: Activitats.
9: Tallers.
0: Tallers de què? Vinga.
10: Arqueologia. Animals.
9: Manualitats.
0: Manualitats.
10: En Xavi Canyelles.
0: En Xavi Canyelles, d'imitar bous, què més?
11: De cuina.
0: De cuina.
10: Tortells.
0: D'astronomia. Oh, molt bé. I què és el que més vos agrada de tot això? Els concursos, els tallers, què vos agrada més?
6: A jo m'agraden totes les coses, perquè tot és molt divertit.
0: Molt bé.
9: El concurs.
0: El concurs, molt bé. I a tu, Paula, què t'agrada més? Les tertúlies o els concursos?
9: Les tertúlies.
0: Concurs retro, molt bé. I aquí moltes vegades estan junts nins i pares. Què fan els pares en el programa?
12: Pues a veces son el público y a veces hablan.
0: Exacte. I què més fan?
10: Són com nins petits.
0: Són com nins petits a vegades,
9: sí.
0: No? Els nins tornen grans i...
10: Canten.
0: Que sí, i els pares tornen petits. I què tal?
10: Bueno, bé.
9: Depèn de què padres.
0: Molt bé. Juguen més que vosaltres?
6: No. No sé jugar amb un pam més.
0: Però a la ràdio, com s'ho passen els pares?
10: Genial.
0: Sí? Anem a demanar com s'ho passen. Pares, Amem. Amem, Víctor, tu jugues molt.
13: Moltíssim.
0: T'ho passes bé?
13: Ho passo superbé aquí. Sí. Vinc amb una sonrisa tot l'hora que estem aquí.
0: Molt bé, vinga, més pares.
13: Super, mos ho passant pipa.
0: Molt bé, Amem. Anem allà, Nelida, que ets la mare concursant.
14: Jo me lo passo pipa.
0: Tu sempre vols guanyar, però.
14: Eh?
0: Tu sempre vols guanyar.
14: A mi me gusta ganar, claro. Como todo el mundo.
0: Amem, Laura, tu què trobes?
15: Ah, ja m'encanta venir. És una estona molt divertida.
0: S'ho passen millor els pares o els nins o igual? Tu què trobes?
15: Jo crec que empatam.
0: Sí, no?
14: Los padres, así gano yo también.
0: Amem, Nugo, que queda per allà.
16: Beníssim, jo estic esperant el tortell.
0: Ben
16: preparat.
0: Molt bé. I els adolescents, què tal s'ho passen, Margarida, joves?
17: Ai, mos ho passen genial. Però perquè nosaltres estem amb ells, llavors podem participar tot.
0: Clar.
17: Guanyam nosaltres, Lido.
0: Ja t'ha llevat el tro. Amem, i què et sembla això d'ajuntar-nos tots de tantes edats diferents? Aprenem uns junts dels altres.
1: Sí.
0: Vinga, idò, què ho apres vosaltres aquí?
10: Sèries que veien de petits.
0: Què ho ha après?
10: Sèries que ells veien de petits.
9: Hemos aprendido a no tener vergüenza.
0: Molt bé.
6: També hem après els jocs que jugàvem de petits.
0: I heu après a xerrar en un micro, no?
6: Sí.
0: A no tocar els micros. A no cridar massa. Molt bé. Vos he de dir una cosa, avui tenim un públic especial. Ens acompanyen nins i nines de Ràdio Miotragus, que és l'escola d'Esteip Rei Jaume I. I els volem demanar a ells que ens donin també un missatge, avui que fem 600 programes, per animar a nins i nines que ens escolten a fer ràdio i escoltar-la. Amem, qui vol donar algun missatge dels nins que tenim per aquí? Amem. Quin missatge donau per que s'animin a fer ràdio? S'ho estan pensant tots. Que farem els professors de representant? Vinga,
18: un missatge. Animem a totes les escoles a que facin ràdio perquè és una manera d'engrescar els nins i passar-se molt bé dins les classes.
0: Molt bé. I vinga, vosaltres, 600 programes, per què recomanau a tots els nins i nines escoltar ràdio? Vinga, ràpidament.
12: Perquè és algo muy divertido y pues...
0: Molt bé.
6: Perquè pots aprendre coses a la vegada que jugues i te diverteixes. Mm. Per aprendre a fer ràdio i totes aquestes coses que ja
0: Molt bé.
10: Aprens només un tema d'altres generacions, de com eren els teus pares. És molt actiu, interessant.
6: També per si pues, estàs avorrit o algo, pots escoltar la ràdio i així te'n rius o t'ho passes molt bé.
0: Molt bé. Paula, tu que t'agrada molt fer ràdio.
4: Sí.
0: Idò, digues als nins, escoltau la ràdio.
4: Escoltau la ràdio.
0: Molt bé. Idò, ara sabeu què direm? Hem de dir feliç 500, no? 600 programes. Vinga, preparats? A la una. Feliç 600 aniversari. Difícil, eh? És que no solen felicitar la gent per amb aquests anys. A la una, a les dues i a les tres.
1: Felicitats!

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb Bici i Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Actuals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimas i Raúl Valls.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: I després d'escoltar la tertúlia dels més petits, arriba el moment d'anar desvetllant què passarà en el programa especial d'avui. I començarem ja directament amb la sorpresa. Vos han dit abans que no té a veure en cantar i que té a veure en Nakati Baobab. Sabeu què farem? I d'on interpretarem ara mateix tots plegats un dels contes inventats i locutats per la zona venim en manual.
1: Ué!
0: I participareu tots. Pares, adolescents, amb l'ajuda del nostre tècnic Ivan, que anirà canviant sintonies i efectes, i d'una narradora d'excepció que és Nakati Baobab. Un fort aplaudiment. Vos hem de dir que no farem un conte qualsevol, farem un remake d'un dels contes més populars de No venim en manual, es desviatge en els 80. Preparats?
1: Sí!
0: Idò, començam.
2: Hi havia una vegada quatre cosins que nomien Dori, Margarita, Joel i Núria. Aquell cap de setmana se'n van anar tots a una casa de camp sense wifi, sense consoles i sense cap diversió tecnològica. Al principi va ser molt divertit, varen jugar a cartes, a jocs de taula, a pilota al pati, però passades unes hores estaven molt avorrits.
3: I ara què fem?
4: Això és molt avorrit.
5: Jo vull mirar Blue i...
6: Jo, tot i que ja tenc 13 anys, prefereixo mirar això que la paret. Quin avorriment!
2: Havien provat de sortir a fer un passeig, però els seus pares no els van deixar.
3: Diuen que hem de fer com ells, que es divertien sense tele ni consoles, però després no es deixen sortir a jugar al carrer com feien ells.
6: No és just.
2: De sobte, algú va tocar la porta. Era el cosí Toni.
7: Ei, nins, què vos passa? Per què teniu aquesta cara d'oi? Si aquesta casa mola cantidubi.
4: Estan avorrits.
5: No ens deixen veure Blue i...
3: No podem usar pantalles, però tampoc sortir sols ni viure aventures.
7: Voleu viure una aventura guai del Paraguai?
3: De què?
6: Vol dir una aventura xula.
5: Ah, sí!
2: El cosí Toni era un apassionat dels anys 80 i tot i que parlava una mica estrany, els nins estaven encantats d'anar amb ell, perquè els mostrava coses que no havien vist mai.
7: Mireu, nins, sabeu què és això?
2: Allà davant hi havia un ninot de color rosa amb pues.
4: Què és això? És un Pokémon?
6: No, home, no, és un Funko Pop.
3: A veure si serà un Teletubi, d'aquells antics.
7: No m'ho puc creure. Alucina, vecina. És n'Espinete de Barrio Sésamo, que és que no l'heu vist mai.
4: A mi em sona haver escoltat alguna vegada en el programa de ràdio Per nins no venim en manual.
7: Mare meva, bé, faré que no he escoltat. Aquesta figura és n'Espinete, però no és el que sembla. En realitat, no ho conteu, És una màquina del temps que vos permet viatjar en tota sa família a una altra època. Bé, en realitat, jo la tenc predirigida als 80, que són els millors per donar-hi un voltio.
3: Què?
7: Una volta, bé. Escoltau, si ho voleu provar, primer heu de cantar sa cançó de Barrio Sésamo. La sabeu? No té molta lletra. Tocau aquest botó per anar viatjant i posau s'any. I si alguna cosa falla, per tornar, tocau el botó vermell.
2: Tots es varen mirar. Per què no? Així que varen començar a cantar com varen poder.
1: Na, na, na, na, na, na.
8: Primer final.
2: Quan varen acabar de cantar la cançó, es varen mirar, els uns als altres, a veure si alguna cosa havia canviat. I sí, la seva roba era diferent, i també els seus pentinats. Quan se'l va passar la sorpresa per la roba i pentinats que es portaven abans, varen obrir la porta i varen anar a la sala, on varen trobar els seus pares, amb unes robes molt curioses mirant una tele molt ampla i plena de botonets. Els pares, que no eren conscients de l'encanteri, actuaven en normalitat i els varen dir als nins que seguessin amb ells a veure la tele i que canviessin el canal.
3: A on és el comandament?
9: A què?
3: El comandament a distància.
9: Vinga, vinga, deixa't de gracietes i canvia de canal.
0: Clar, abans no hi havia comandaments.
3: I quin pas?
9: Estàs tu molt graciosa, eh? Si està a la 2, posa l'1, que ha de posar, si no.
5: I quin és el canal per nins?
9: Ai, avui esteu molt xistosos, com si hagués un canal per nins. Només em faltava escoltar aquesta.
0: Ai, ai, ai, els cosins ja s'estaven penedint. No hi havia comandament, hi havia 2 canals, i tampoc hi havia canals per nins.
10: Vinga, va, veniu a veure el concurs.
3: Sí, que ja comença l'1, 2, 3.
10: Per 25 pessetes, ens podeu dir personatges de Falcon Crest?
11: Ai, ja ho sé, Angela Channing. Vinga, nins, anem a participar.
0: Els nins es varen mirar.
3: Anam-nos-en, que aquí ens descobriran.
11: Sí, sí, anam.
0: I es varen posar a cantar.
1: Na-na-na, na-na-na, na-na-na.
8: Segon final.
0: Quan va acabar la cançó, tot havia canviat. La seva roba, els pentinats, el paper de la paret...
4: I ara què?
5: Bodo, mira ja Bluey.
6: Margarita, que aquí no hi ha Bluey, com molt d'Artacan.
0: De sobte, els pares van tocar la porta.
12: Vinga, nins.
3: Que anem a la platja.
1: Sí. Sí.
5: Que bé, els pares aquí ens fan més cas.
6: Segur que és perquè no tenen mòbil.
0: Els pares els esperaven avall.
3: Vinga, entrau al cotxe.
5: I la cadireta?
3: I els cinturons?
12: Però què dius de cadiretes o cadirotes? Vinga, va, tots a dintre.
0: Els pares volien ficar-se 8 persones dins un cotxe i volien que la Margarita anés al maleter.
4: Ni parlar-la, això és una imprudència.
0: Na Núria els va explicar als pares tantes coses sobre la seguretat als cotxes que tots es varen quedar bocabadats. I sabeu que els pares no només els varen fer cas, sinó que varen decidir inventar ells mateixos el cinturó del cotxe i les cadiretes. I després d'aquell, varen venir el comandament a distància, els canals de tele per nins i molt més invents. I així, la família es va fer inventora i els cosins podien sortir cada dia al carrer. Estaven tan a gust que mai, mai varen tornar a cantar aquella cançó de... Perdó.
8: Tercer final.
0: A on eren? Tot anaven en calçon curts i màniga curta. I amb bici.
5: On som?
6: I per què senten aquestes ganes de xiular tot el temps?

amb el tiet Toni. Li varen donar el mateix botó. Varen cantar i... varen tornar al present, però també a la televisió, a la pel·lícula de Demon Hunter. I ja us podeu imaginar, es varen posar tots a cantar i ballar, i fins i tot els nins de Verano Azul varen aprendre les coreografies.

0: fins que va arribar el moment de tornar.
1: Adéu!
2: Adéu!
3: Adéu! Ens anem a veure a Júlia i a Desi.
4: Sí, que ja s'esperen.
0: I varen tornar a casa.
5: Què tal, nins? L'experiència ha estat guai del Paraguai? Un moment, un moment. Un, dos, tres, quatre, sou sis? Vos heu duit en Tito en Piranya de Verano Azul.
0: El cosí Toni estava en xoc. No sabia si cridar de la preocupació o demanar-los un autògraf. Haurien canviat el passat i el futur de la televisió?
6: Continuarà.
7: Que vos ha agradat l'experiència?
8: Sí! Sí.
7: Molt! Què tal el vostre personatge, Margarita?
9: Molt bé!
7: T'has tornat petitona.
9: Però vull veure Blue i...
7: Joel, digue-li alguna cosa.
10: Deixa'm ja.
11: Jopitas.
7: Joel, adolescent, i no Margarita Nina. Cati, t'ha costat molt, t'ha estat molt intens, no?
0: Molt intens.
7: Però molt
0: sí,
7: bé.
0: Sí, molt bé. Estic tremolant.
7: Tenim nou personatge. El cosí Toni.
5: Molon, molon. Guai del Paraguai.
7: Te falta només vestimenta.
5: Ja l'aconseguiré.
7: Sí, molt bé.
5: Tenc dins un armari, crec que ho tenc.
7: Perfecte, perfecte. Ara veurem si tenim un nou personatge de l'univers de No Venim en Manual. Ja m'he posat emocionada i tot.
11: Tu estàs nerviosa, Regina?
7: La veritat és que no, però m'he trobat. Hem de dissimular com podem. Bé, jo crec que poden descansar, trobau, sí? Hem de fer una pausa. I després seguirem amb una de les seccions més populars de No Venim en Manual, però tunejada per l'especial 600.
11: Uau.
7: Sabeu què farem?
11: No.
7: Un taller sensorial.
11: Tot!

0: Lletres Ràdioes, Dial.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu unes tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Miquel, com estàs?
5: Hola, com anem?
0: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
4: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
5: Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
0: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

0: Seguim amb la nostra celebració de 600 programes de No Venim amb Manual i ara continuem amb una de les seccions més populars i més antigues del programa, els tallers sensorials amb la nostra arqueòloga Núria Jiménez. Hola, Núria.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, que t'ha agradat el conte que hem fet abans?
1: Súper, m'ha encantat.
0: Molt bé, i ara no farem un conte, ara farem una altra cosa, perquè, com ja sabeu, en aquests tallers descobrim civilitzacions a través dels sentits i de les proves i concursos que ens preparen a Núria. I avui sí, farem un taller sensorial, però no d'arqueologia, Sergi.
2: Oh, de què?
0: De què? De No Venim amb Manual.
2: Oh, guai!
0: Què farem, Núria?
1: Pues sí, vamos a comprobar cuánto sabéis del programa a través de los sentidos, con una música, el tacto, el olfato...

0: tendréis que adivinar la sección o el momento mítico del programa. ¿Estáis preparados?
1: ¿Estáis todos preparados?
2: Sí.
1: Paros por allà, sí. També, no? No, Margarita, corro en vuestro sense fils. A mi, amigo, ¿cómo comenzaremos, Núria?
0: Empezaremos con una prueba sencilla, también desde casa. Cerrad todos los ojos y concentraros. Os pondremos sintonías y cuando digamos ya, tenéis que adivinar...
1: A... Però estàu tots preparats?
3: Sí.
1: Tancau els ulls, vinga, així serà més immersiu. Molt bé, sonarà. No digueu res fins que diguen ja, eh? Així donam a tots... Ja. Què pot ser això?
4: Uf. Sumaris.
3: Sí,
1: sumaris, no?
3: Principi...
1: No.
4: Ses tertúlies.
1: Ses tertúlies. Oh. Molt bé, Araceli. Vinga, seguim. I això què pot ser?
4: Conte.
1: Es conta. Conta. Oh. Es conta. Oh. Molt bé. Vinga, va.
5: Som amb un tortell.
1: Molt bé. I això?
3: Perquè el Halloween. No?
1: Molt bé.
6: Les ànimes.
1: Molt bé, Noelia. Ja representant dos pares. Vinga, un altre.
7: Vinga.
8: Desde que llegaste ya no vivo
7: llorando.
8: Hey, vivo cantando.
7: Hey,
8: vivo soñando.
7: Hey,
8: solo quiero que me digas que estás
1: jugando. Molt bé, pares.
6: Retro, retro.
1: Retro, molt bé. I això què pot ser?
5: Xavi Canyelles.
1: Xavi Canyelles podria ser, però no. És un altre expert en fa...
5: Expert en animals. Com,
1: Jaime...
5: Jaime Gilbert.
1: Ja, correcte! Molt bé! Bé, ha estat bé, no, Núria?
0: Sí,
1: més o menys,
0: super.
1: Molt bé, molt bé. Aquestes tertúlies us heu quedat tots una mica així, perquè estàveu tan concentrats a la tertúlia.
3: Tot és error, sí.
1: És això, que sí. Vinga, molt bé. I ara, com seguim?
0: Bueno, ahora necesitamos voluntarios. Uy. Les taparemos los ojos y veremos adivina un momento típico de No Venim al Manual.
1: Un moment mític, no?
0: Sí.
1: Del programa. Amem, qui vol ser voluntari? Ningú.
6: Se senyalen per aquí. Tu, no, tu. Vinga. Però, he triat.
1: Antoni. Molt bé, els altres no digueu res, perquè li ha tocat una prova... De, justament de gust.
6: Que t'agradarà, Toni, que és de
1: no
6: bo.
1: No li digueu res, eh? Ja que té mala pinta, això.
6: Uf. Ai, jo no m'ho menjaria.
0: Poquit a poc, eh?
1: Sí, posa't en un ditet. Un momentet. Amem.
6: Obri molt sa boca, vale?
0: Sin miedo, sin miedo.
1: Amem, li posarem el micro primer, amem com se sent. Com te sents, Toni?
9: Espera.
1: Com estàs?
3: Bé.
1: Estàs preocupat o no?
9: Bé, de moment...
3: Estic viu.
1: Vinga, idò, Margarita, dóna-li.
6: Has dit aquí... tota sa baba, sa meva mà, que rico. Vinga, i ara sa boca, Toni.
3: És prova. Prova coent.
6: No. Un altre.
1: No és prova coent, però sí que pot ser que cou un poc.
3: Gengibre?
1: Molt bé!
6: Sí.
1: Gengibre, genial! Molt bé. Idò, amem, pares, que res per allà. Si parlant de gingebre, de quina civilització pots estar parlant? Vinga, què diríeu?
5: Nadal.
1: No, civilització. Oriental.
6: O alguna d'oriental, no?
1: Sí, idò, provau.
5: Sí, jo diria.
1: Per escuda. Japó. Clar. És que aquí hem viscut molts moments mítics de Japó, que sí, Núria?
0: Sí.
1: Relacionats amb la cultura japonesa. Però n'hi ha un que ens va marcar especialment. Sabeu quin va ser?
6: Quin?
1: I de l'única vegada en la nostra vida que varen cantar bé un karaoke en japonès. No me recordar-ho.
10: Cha-cha, watashi no rimaki alale, kuru-kuru megane no onna no ko. Honto wa...
11: Kokore naisho.
10: Roboto yo. Kinto hitoto byo tsuki-sama. Koyo yo. 宇宙人びっくらこいたペンギン村からおはこんばんちは右向いて左向いてパイチャペンギン村からおはこんばんちは右向いて左向いてパイチャパイチャ
1: Molt bé, molt bé! Ha estat el millor karaoke, no per

0: part nostra, però, però sí que... Molt bé, no? Un aplaudiment. Gràcies, a en Toro. Bé, ara hem de fer una altra prova, no, Núria?
1: Sí, sí? Ara continuem con otro sentido.
0: Cercam un altre voluntari.
2: Sí.
0: Amem, no, tu no, Joel. Amem la Noelia, que s'ha amagat.
2: Ai, ai, que he triat una mama.
0: Aquí és la tàctica de com quan te mira un professor de no intentar que no hi hagi contacte visual, no funciona.
3: És el contrari.
0: Això, exacte, que és el contrari. Amem. Posa't a sentir fas, estimada.
4: Tot teu.
0: Que estàs nerviosa, Mel, li demanam.
2: Una mica sí, perquè no sé com...
0: Tens gana?
2: No.
0: Vinga, idò, no, no serà de menjar.
2: Ah.
0: Però perquè no toca, perquè si no... Mem, ha de tocar una cosa que... t'agraden els insectes?
2: No.
0: Mem, tu ara posa la maneta, que na Margarita te posarà una cosa. Vinga, tu toca. Què és això? Digues, què és?
2: El micro de No Venim en Manual.
0: El de muntes de No Venim en Manual. Molt bé, correcte. Molt bé. Idò, per què hem posat el micro de No Venim en Manual, Mem? Per què penseu que és? Quin moment mític? Perquè cantau molt bé, home. Cantam molt, això sí? I qui són els que més canten sempre?
4: Els papàs.
0: I què tal canten?
5: Genial.
4: Sí.
0: I com han evolucionat durant 600 programes? I dona'm a comprovar-ho.
6: Si me quieres conocer, pon mucha atención.
7: Soy un homo.
0: No ve que tros, no ve que tros. Vení un altre. Evitando a los enemigos, amem.
7: Evitando a los enemigos. Los trolls i la mofeta.
0: No és el ritme, però. Evitando a los enemigos,
7: a los trolls i a las mofetas.
0: Con mi gorro i con mi forro
5: voy corriendo de aquí para allá.
0: Molt bé.

0: mare meva. Maia. Bé, què tal, que canten els pares?
1: Superbé.
2: Super. Sí.
3: Una monada.
4: Superbé, no?
5: Superbé, ho feia molt bé.
2: Super.
5: Sí.
0: A mi mare Feli.
3: És que si els deien que canten molt bé, no haurem de cantar nosaltres.
0: Ah! Bé, ens queda un altre moment.
4: Anda.
0: Vinga, Joel, a què va per tu que te feia il·lusió?
6: Sí.
0: T'han deixat un dels més bons. En Joel sempre diu, mai me toca, mai me toca. I d'avui t'ha tocat.
6: Sí.
0: Margarita, posa-li, que avui en Joel viurà un moment impactant i immersiu. Amem, amem.
4: Ai, ai, ai, Joel, mare meva.
0: La Núria ha preparat una cosa per tu, especial per tu.
6: Sí, perquè a mi és el que més me gusta.
0: Uf!
4: Tio, Joel,
0: ja
4: tens olfacte.
0: Ja comences la festa.
6: Ara.
0: Amem, amem.
4: Amem un moment.
0: Uix.
4: És que jo el que li he de donar me fa un pot de cosa.
0: No, no li donis, no li donis.
7: Basta.
0: Basta, basta, ràpidament. Sí, doncs, pues, tanca, tanca ràpidament. Què tal? Uf! Passeu-ho pels pares, amem, que troben.
4: Amem.
0: Que aquí ja hem quedat impregnats, amem. Amem, ensumau, si vos agrada. Què tal, Noelia? Noelia, ui...
2: Fina gent.
3: Jo també vull ensumar.
4: No fa falta.
0: Araceli li fa il·lusió. No. Posa-li el micro que comenti,
4: Cares
0: Margarita.
4: Cares d'oi.
8: Déu meu. Que fa olor des d'aquí.
0: Amem. Amem, Araceli, que li fa il·lusió.
3: Aromàtico.
0: Ja, sí. Que fa com olor, que digui.
4: Jo he de dir que no tinc olfacte, llavors no sé què estic jugant ara.
2: A calcetí.
0: Fa color com a calcetí, no? Com a pudor, sí, com a fems, no?
2: Sí.
0: D'acord, quin moment mític ens du, a quin moment mític ens du això, Joel?
2: En Bonruent.
0: Sí, hi va haver un moment d'una pudor que va ser pitjor que aquesta, perquè la Núria s'ha tornat especialista en recrear peces. Sí.
4: No
0: me'n recordar el moment, no me'n recordar el moment. Estàs segur?
6: Sí, sí.
0: Vinga, és un valent.
6: I tanto.
0: I tant. Després, Eduard, surt ràpidament amb el que creguis, no?
7: Sí, sí, sí.
0: Ràpidament, tu...
7: Ja estic poc encara, jo.
0: En suma... Ànims, Rubén.
6: No, no, tienes que...
0: A l'has d'obrir.
6: Abrir i a de coger, sí.
7: Ah, fa falta?
6: Sí.
7: Ai.
9: Quina pesta! Quina pesta!
0: Que tu que te... Per tacte que no el toquis massa, que te quedarà solo a les mans.
6: Sí.
0: Tu per tacte que diries que és? Una cosa pels peus.
9: Tomillo?
0: No, no. Una cosa pels peus, per vestir els peus. Un cal...
9: Un calcetín?
0: Un calcetí que fa bona o mal olor.
9: Malíssim!
0: Ui, sí, ha d'arribar.
6: Ha llegat.
9: Perquè...
0: Idò, de què podria ser el museu amb aquests aromes tan intensos?
9: Calcetines o d'olores intensos.
0: Calcetins no.
6: No.
0: A mi hem intentat...
9: Cremes de...
0: Uf!
7: No cobreu el programa, sí.
0: Amem. Això, quan aneu pel carrer i vos ve aquesta flaire així... Sí. Què pot ser, idò, el museu de... Volíem recrear l'ambient. De fems! Molt bé, molt bé. Ara estan vivint pràcticament el mateix perquè la Margarita ha hagut d'anar a obrir la porta.
4: Sí, ha ventilat un poquet perquè...
0: Que vos ha agradat aquesta experiència sensorial?
7: Sí. No. Regulín.
3: M'ha agradat que l'estacte.
0: Ara han creat un nou record olfactiu i a més diuen que els de solfates és que més se guarda, oh? Núria, tothom te reconeixerà per això,
6: No sé jo si és bueno, eso, la verdad.
0: Molt bé. Que vos ha agradat? M'ho heu passat bé?
1: Sí!
0: Diuen que sí a tot,
6: Sí.
0: Vinga, i d'ara els protagonistes seran els pares i Araceli. Estau preparats?
10: Sí!

0: Ai, és que si hi ha una secció famosa, no venim amb manual, és la nostra secció retro, on els pares recorden el seu passat. Ja els 90 són retro i tot. D'això ens en vam adonar fa poc i encara estem traumatitzats, a que s'hi dori.
1: Ostres, brutal, no? Els 90 ja, retro.
0: Mare meva. Hem de dir que en el principi, a no venim amb manual, no hi havia concursos retro. Només hi havia secció, però a l'època de la pandèmia, quan tothom era a casa, se varen començar a fer, molts continguts lúdics, fins i tot esportius i de ball, amb el paper de vàter, recordeu? Per animar les famílies. I un d'aquests continguts era enfrontar pares i mares per telèfon en un concurs de sèries de dibuixos d'abans que presentaven Araceli.
2: Sí!
0: Sí. Algun de vosaltres vareu participar, que sí?
3: Sí!
0: Recordeu?
4: Ho recordam, sí.
0: Vull dir, com els grups de WhatsApp bullien tota la setmana esperant aquell moment.
4: Qui encertava primer, feia envia.
0: Sí, una lida que sempre volia guanyar tothom
4: i, guanyar.
0: I vos boicotejava.
2: Sí.
0: Ai. Bé, era un moments difícils, però en aquell moments varen riure molt amb aquests concursos de Araceli i després d'aquests concursos, de fet, varen néixer els concursos retro, que ara sí fèiem a l'estudi, tot plegats. I avui, com estem un poc nostàlgics i estem recordant aromes i altres moments de no venir amb manual, hem volgut fer un petit homenatge en aquells concursos de Araceli que varen animar tantes dissabtes i, Araceli, què has fet, Araceli? Has fet un mix, no?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: has agafat molt de concursos i reproduiràs l'esquema d'abans, no?
2: És antic, és original.
0: És original, concurs retro de no venim amb manual.
2: Sí.
0: Sí.
2: Estem preparats?
0: Estau.
3: Sí.
0: Sí. Idò, vinga.
2: Idò, primer de tot,
0: ara sí, ja tens la música,
2: sí.
0: Araceli, vinga.
2: Primer de tot, han d'endevinar sèries. Vos donarem pistes, oh? A veure si podeu encertar la primera.
0: A veure si ja amb una pista encertau. Podeu contestar tots junts, oh? Vinga.
2: Vinga.
0: Primera.
2: Un dels personatges, nom Lisa.
3: Simpson.
5: Simpson.
0: Mec.
2: No.
0: Seguim.
2: I surten animals.
3: Ai.
2: Ja està, ja només pensava en el Simpson, no?
3: Sí.
2: Vinga, aquesta sí. Els personatges són 7 vegades més fort que nosaltres.
3: Los nomos.
0: Molt bé, ara sí, ara sí. Vinga, va, un altre.
2: Vinga, són uns dibuixos que se basen en l'obra d'un autor molt conegut.
3: Los Trotamúsicos.
0: I no.
3: D'Artagnan.
0: No, seguim.
5: Don Quijote.
0: No.
2: Els protagonistes, un jo.
3: El Rei León.
0: Sí.
2: Ai, sí.
3: No.
2: Sí.
0: Ara sí. Vinga, ara és la segona. Vinga, millor.
2: Vinga, ahí surt una motxilla especial i no és Dora l'Exploradora.
3: Los fritis.
0: Molt bé. Molt bé.
2: Estan molt posats.
3: En motxilló.
0: Claro, molt bé. Vinga, seguim.
2: Vale, el protagonista fa ús de les noves tecnologies. Molt modern.
0: Però no és modern, en realitat.
2: No.
0: Vinga, una altra pista.
3: Inspector Gadget.
0: Però molt bé. Jo m'agradava la tercera pista. Di-la.
2: Amb ell varen sentir per primera vegada la paraula gadget.
3: Gadgeto brazo.
0: Vinga, va, un altre.
2: Vinga, el protagonista era un nin molt viu.
3: Uf, això no com quasi tot.
0: Vinga, seguim.
2: Sí, era com entrenar a tu dragón, però dels anys 70.
3: Digimon, algo d'això.
0: Vinga, Araceli, la tercera. No.
2: El protagonista nomia com una de les nostres participants.
3: Vicky el Vikingo!
0: Ara! Mira que a Vicky li deien Vicky el Vikingo a l'escola.
3: Sí, això m'ha dit.
0: Molt bé, molt bé. Bé, ara ja hem de canviar de fase, oi? Oh?
2: Sí, sí, ja
0: ara aconseguirem. Què venia després?
2: Idò, ens heu de dir noms de personatges de diferents sèries.
0: Estau preparats?
4: Vinga.
0: Vinga, ràpid, oi?
2: Vinga. Per 25 pesetas. Dona Heidi.
0: Ràpidament.
5: Niebla.
4: Abuelito.
5: Pedro.
2: Molt bé.
3: Clara.
0: Chippy.
5: La senyorita Rottenmeier.
2: Molt bé.
0: Bé, bastant bé, no? Sí. Canviant de sèrie, vinga.
2: Van a tope.
0: Vinga, altra sèrie.
2: De Barri Sésam.
0: De Barri Sésam.
4: Spinete.
6: Coco.
3: Chema.
4: Chema.
3: Don Bimpong.
0: Venga.
1: Ana.
0: Ana.
1: Ana soy.
6: Monstruo de las galletas.
0: Venga.
2: Muy bien, muy
1: bien. Epi. Drácula, ¿no comeu?
6: Gustavo, la rana.
0: Bé, molt bé, anem a canviar. Vinga, menys ara ho fan tan bé.
2: Vinga, de los fruitis.
0: A menys quant de fruitis coneixeu.
1: Pujar al
3: pacho. Mochilo. Sí.
0: Sempre vale, van con contigo. Pincho.
1: Ah, con pincho. Pincho.
0: Vinga, Sanina, que no m'hi ha. Cum.
3: Ni idea.
0: No era cumba. Vinga, no sabeu ningú més. No, no, Fresón. No. El cachofo era dolent.
3: El cachofo.
0: Bé, això no ha anat tan bé. Un no, altre.
2: No, sí, sí, suposo més difícil. De Vicky el vikingo.
3: Al bar, que era son pare.
0: Molt bé.
2: Molt bé, molt
0: bé. S'amiga que no m'hi ha. Il...
3: Il... Ilsa.
0: Ilvi.
3: Ilvi. Ah, això.
0: Tenir Ilvi i després hi havia un tal Gilvi. Es Norre o alguna cosa així?
3: Norre,
0: es
3: Norre, es Norre. Es Norre, es Norre. Estoy emocionado.
0: Molt bé, jo això ja, ja fa una estona que m'he perdut. Però anem a una altra fase, vinga.
2: Vinga, ara...
0: Ara què?
2: Anem a les preguntes.
0: Molt bé, anem a les preguntes. Aquí ja la cosa...
1: Difícil.
0: Se posa...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Anem a nivell més fàcil i després més difícil, no?
2: Poc a poc, hem d'entrar en matèria. Vale, vale.
0: I vinga, va.
2: Primera pregunta. Què passa després de que en Gadget llegeixi la nota on li indiquen la seva missió?
1: Se autodestruirà.
0: Correcte.
2: Que solia explotar la seva cara. Sí, a veure, completeu la frase. Se levanta muy temprano...
7: Para ayudar a su buena mamá.
2: ¡Molt bé!
0: Vinga.
2: Quin és el nom real de na Heidi? Esto es
3: Adelaida.
2: En Son Goku és tot un superheroi. Hi ha alguna cosa que li faci por?
3: Ai, ni idea. Sí.
2: Men, que li fa por a la gent gran i fora.
3: Se segures.
2: Sí.
1: Ai. Això és fut del principi.
0: Vinga.
2: Hi ha una sèrie semblant a Oliver i Benji.
0: Supergol.
2: Supergol. Tot en deia que eren cosins, però no. Quin era el nom del protagonista?
1: Rafael.
0: Rafael, con su equipo del cole. Molt bé, venga.
2: A qui li demanen consell als Fraggles?
1: A la muntanya de basura.
0: Molt bé.
2: A què es dedicava el pare de na Pipi?
3: Era...
6: pirata.
3: Era pirata. No,
0: pirata. Molt bé.
6: Pirata.
2: Nerja, la població on es va rodar la sèrie Verano Azul.
6: Hi ha coves.
0: A part d'això, una cosa així que crida molt l'atenció.

0: Burros?
1: Burros. No anant per aquí, no anant per aquí, però.
2: No, ni idea.
1: Sí? Conta, Araceli.
3: Nerja té la fama de ser la població amb més numerós d'avistament d'ovni a tota Espanya.
2: Ostres!
3: I per tant li varen fer un capítol especial en els ovnis.
1: Fins i tot se va mencionar, va sortir el fenomen, un capítol de Verano Azul. Vinga, Araceli.
3: De quin poble venia Don Cicuta, els personatges que s'alegrava quan perdien els concursants de l'1, 2, 3?
2: Tacañón de arriba.
1: De casi.
2: De abajo.
1: No.
2: No.
1: Tacañón del todo.
2: Del todo. Sí. Ah, Tacañón del todo. Vale.
1: Venga, eso darrero.
0: Esto es para hacer daño, ¿eh?
1: Sí. Tacañón del todo.
4: Aquest em parece mal,
1: ¿no? Vamos, pujat el nivell.
3: Claro. Bueno, ara vos ajudarem un poc, ¿eh? Com es diu l'inspector Gadget en el doblatge latinoamericà?
1: Atenció.
3: Donam pistes. Bueno, opcions. A. Inspector moderno. B. Inspector tecnológico. C. Inspector truquini. O D. Inspector Instagram.
1: Què diríeu?
0: Truquini?
2: Tecnológico.
1: Qui ha dit truquini?
0: Jo.
1: Has encertat. I a prova final, Araceli.
3: Idò, sí. He de dir que sempre tocava cantar. Però, Ana Regina, tu m'has dit que ara vos tocarà cantar i ballar tots, així que m'he enrotllat un poc i he posat una prova extra que no has de cantar.
1: Quines?
3: I deu de dir tots junts el nom complet de na Pipi.
1: Ala, Araceli, dóna'ls-hi un full cap aquí i un full cap allà.
3: Vinga.
1: Atenció, perquè el nom és Pipilota Victualia, esperau, Rulgardina Krusminta Efrainsdotter Langstrump.
2: Boia.
1: Vinga, aquí ho teniu i heu de dir plegades en el mateix temps, eh?
3: Molta sort.
1: Molta sort. A la una, sensueres, no veuen res, n'ha cat i ja ha claudicat. A la una, a les dues i a les tres.
5: Pipilota Victualia, Rulgardina Krusminta Efrainsdotter Langstrump.
1: No està malament.
3: Molt bé, està molt bé.
4: L'Anstrum l'hem bordat.
1: Molt bé, molt bé. Idò, jo crec que han aprovat, no?
3: Aprovadíssims. Un 10. Sí,
1: molt bé. Idò, jo crec que heu guanyat poder ballar i cantar, pares, que mos fa ganes. Vinga, anem a la part final del programa.

0: I com sempre hem d'acabar, i dos, nostre programa especial amb música i ball. Esteu preparats?
1: Sí!
0: Quina secció mítica recordarem? I dos, la nostra secció de cançons faran en cotxe. Ens han marcat moltes cançons al llarg d'aquests anys, que sí, Sergi?
2: Els Pitufos Maquineros.
0: Sí, és una d'elles, eh? Sí. Però anem a començar, heu de cantar pares, eh? En la primera cançó retro que varen aprendre tots els nins del programa, quina va ser, Margarita?
3: Ui, que jo recordi la Abeja Maya.
0: No, abans, la cantaven tots els pares en el final.
3: Doraemon?
0: No. Fa tant d'anys.
3: Quina?
2: Marco.
0: Marco! Marco! Clar! Vinga, a veure si la recordeu.

0: Anem a seguir. Anem a seguir amb una altra cançó que ens va fer descobrir en el Xiula. Aquesta sí l'encertaràs, Margarita. Quina va ser?
1: Els polls!
0: Ara sí!
2: Fora del meu cap, ja no els vull suportar. Aquesta picolla és història. Quan em torni a pentina, tots haureu marxat. Que aquí també és la victòria.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També fent recerca de cançons mítiques dels 80, varen descobrir un clàssic oblidat

0: Anem a un altre, amem, si n'Araceli, algú se'n recorda d'Olives per somiar?
1: Hombre.
0: N'Araceli.
1: Només me'n recorda la part del principi.
0: Farem la coreografia. Ara no farem tant es cantar com es ball. Araceli, crec que per fer ball hem de seure. Bé, tu el pots fer dreta.
1: No.
0: Tots te seguirem.

0: quimioteràpia que heu fet ara. Eh? Què tal, Cati?
1: Bé.
0: Això ho fas a Baobab?
2: No. Escondidas.
0: T'ha agradat, eh? Ui, bé, encara ens queda un altre temazo. Tenim aquí la protagonista, els protagonistes, Noel i Sergi, de la coreografia de Los Pitufos Maquineros.
3: Sí.
0: Què l'hem de fer?
4: Sí.
0: Idò, vinga, va.

0: Molt bé, un aplaudiment. Què tal, què tal? Com vos sentiu?
1: Molt bé. I trien alguna sense coreografia?
0: Sí, sí, se'ns ha oblidat moltes coses. Hem de ballar més, oi?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Tu què trobes, Dori?
2: Sí, hem de ballar més i hem de cantar més.
0: Hem de cantar més, hem de ballar més. I ara, així, improvisadament, escoltau el Renou.
2: Sí.
3: Mare, com se diu això de que se fa ara?
0: Ah, sí. Get ready with me. Tenim un pastisset. Estau tots preparats?
1: Sí.
0: Tenim tot, eh? Quina cantarem, no?
4: Vaig escalfar el motor.
0: Posarem una cançoneta. Anem, Ivan, ens poses una cançoneta?

0: Magí. Vinga, esteu preparats? Sí. Anem a bufar la de tres aquests 600 programes. Sí. Sí. Tots junts bufau, eh? Sí. Ho aconseguirem. A la una,
1: a les dues
0: i a les tres. Oh. Feliç 600 aniversari!
1: Bon any!
0: Gràcies a tots per aquests 600 programes i esperant que en vinguin molts més.
1: Gràcies a tu, Regina.
2: Gràcies, Regina.
1: Guapa. Un aplaudiment a la Regina. Sí.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Activada l'alerta groga de l'AEMET per pluges i fenòmens costaners durant tot el dia d'avui. El conjunt de l'arxipèlag, unes condicions climàtiques que, entre d'altres, s'han obligat a l'Ajuntament d'Eivissa a suspendre el programa de festes de l'Eivissa medieval, el Manco, fins a les 6 del capvespre. El programa La Gran Vida, el regidor de festes, Fran Torres, demana prudència a la població.
2: Los puestos, bueno, muchos de ellos están ya tomando la decisión de cerrar completamente porque incluso es hasta peligroso poder andar por las zonas del empedrado. Agradeceríamos que esperen un poco al momento de la tarde donde claro. Ya habrá, pues tendremos el cielo un poco más despejado y podremos disfrutar de la tarde-noche con toda la programación al completo y también durante el día de mañana que se nos presenta muchísimo mejor.
1: El Consell de Formentera activarà a partir de demà el control d'accés de vehicles al Parc Natural de Ses Salines. L'objectiu, preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. Residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. Una iniciativa ben acollida entre els visitants.
3: Todo lo que sea conservar la naturaleza y que la gente, que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
4: Al final es un parc natural y si no es posen mesures, al final s'acaba destrozant tot.
5: Que las zonas naturales se queden lo más natural posible y que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en coches, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
1: Dia d'oposicions d'educació a les Balears. Es presenten un total de 1.355 opositors per cobrir 630 places entre els cossos de secundària, primària, infantil i també de les escoles oficials d'idiomes, de músiques, arts escèniques i formació professional. Els exàmens han arribat en polèmica, després que la data s'hagi avançat 2 mesos. Per algunes de les persones candidates suposa una dificultat afegida, especialment per aquelles que ja exerceixen com a professores.
6: Jo he estudiat tot el que he pogut, he dedicat el màxim de temps i ja t'he dit, compaginar a vegades feina amb estudis no és fàcil, però bueno, aquí estem, intentar-ho per primera vegada i mai se sap.
7: Quan ja faig feina, he hagut de compaginar feina i estudi, m'he posat bastant tard, no he pogut mirar-me tots els temes, però bueno, intentar defensar el màxim possible i la part pràctica que és demà, pues, intentar també defensar-ho amb l'experiència que tinc de feina.
1: El creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus arribarà entre les 5 i les 6 de la matinada a Canàries. Ho acaba de confirmar en roda de premsa la ministra de Sanitat, Mònica García. Ha detallat el protocol que se seguirà, marcat sempre per les autoritats sanitàries, que abans de començar el desembarcament faran un estudi epidemiològic dels passatgers per comprovar possibles contagis abans de ser traslladats a l'aeroport per a ser repatriats. La ministra ha insistit que el risc de contagi és nul i demana no provocar alarma social.
8: El riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública. Por eso volvemos a instar nuevamente a la información por los cauces oficiales.
1: Fins ara, dues dones que havien tingut contacte en l'avió que viatjava una persona morta pel virus es troben en quarantena hospitalària. Una d'elles a Alacant i l'altra a Barcelona. I darrer apunt, fins a les 3 continuaran els talls de trànsit a la zona nord de Mallorca amb motiu de la celebració de l'Ironman. A poc a poc es va recuperar la normalitat i ja només romanen tancades les carreteres que van de Campanet a Muro, de Muro a Sa Pobla i de Sa Pobla a Alcúdia. Torna ara pels nostres companys de Vida Saludable. Més actualitat informativa a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 9 de maig, avui el programa abordarà un problema que pateixen moltes persones, l'insomni. Xerrarem sobre un grup de treball per posar-hi remei a nivell del sistema sanitari públic, però també amb un expert, com és el doctor Fernando Ramos Argüelles, especialista en neurofisiologia. Si teniu insomni, avui vos donarem les claus perquè sempre amb els consells del nostre expert i en rigor podreu posar-hi remei. També celebrarem el Dia Mundial de les Comares, que és el 5 de maig. A les nostres illes hi ha 287, i en dues d'elles començarem en uns instants sobre les seves reivindicacions, sobre les seves funcions i també, per què no, pels seus reptes. Serem, a més, a Eivissa per celebrar que infermeres de l'àmbit familiar i comunitari han acabat la seva formació i, a més, han apostat per quedar-se aquí, fer feina a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, i també s'ha de celebrar que siguen capaços de retenir talent. Són alguns dels temes de portada, però evidentment n'hi ha més en un programa Vida Saludable que comença aquí i ara. Benvinguts. Comença aquí la sintonia del repàs informatiu de la setmana i vos volem xerrar del Dia Mundial de la Comare. La comare, una especialitat infermera que és una figura capital en els naixements als centres hospitalaris. Cada 5 de maig se'n celebra, de fet, el Dia Mundial. Laura Calafat, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres fidels oients que volen sentir el programa que promou un estil de vida saludable. Efectivament, d'ençà de l'any 1992 als Països Baixos, se celebra el Dia Mundial per visibilitzar la tasca vital que realitzen les comares en la salut de les dones, els nadons i les famílies.
2: A les illes, com dèiem, hi ha 287 comares col·legiades, segons ens ha indicat el Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Balears. Enguany, el lema del Dia Mundial és 1 milió de comares. Recordem que comares és una infermera especialista en infermeria obstetrico-ginecològica. La seva funció va molt més enllà d'assistir en el moment del part. És la professional de referència per a la salut sexual i reproductiva de la dona al llarg de tota la vida.
3: Fa un seguiment de l'embaràs, del control gestacional, una educació maternal i identifica possibles complicacions per derivar la dona als obstetres si cal. Fa un acompanyament integral durant el part amb un monitoratge i assessoria a la gestió del dolor i el postpart. Per celebrar el Dia Mundial de les Comares ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Irene Sabín, comare de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Irene. Benvinguda a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
4: Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
3: Ho hem explicat una mica, però per què es celebra cada 5 de maig el Dia Mundial? Té el reconeixement que mereix per part de l'OMS?
4: Pues mira, lo habéis introducido bastante bien, ¿no? Y es que cada 5 de mayo celebramos el Día Internacional de la Matrona para visibilizar y reconocer ese papel esencial que tenemos las matronas en la salud de las mujeres y también pues en la salud de los recién nacidos y de la familia. Y fue una fecha impulsada por una Confederación Internacional de Matronas y efectivamente la idea surgió en una conferencia de 1987, pero empezó realmente a celebrarse de forma más regular a partir de 1992. Y fue desde entonces que cada 5 de mayo pues se aprovecha para recordar que las matronas, pues como habéis comentado, no solo acompañamos partos, sino que también estamos presentes pues en el embarazo, en el posparto, en la lactancia y en muchos momentos claves de la vida de una mujer. Y en definitiva es un día pues que reivindicamos que cuidar a las mujeres y a los bebés pues no es algo secundario, sino que realmente se trata de una cuestión de salud pública.
3: I què significa ser comare, Irene? Ja ho hem donat una pinzellada, però quin paper té exactament en la salut i la vida de la dona, a part de tot el que ja hem mencionat, acompanyant el part, en el postpart, quines coses més fa una comare?
4: Pues mira, pues la verdad que para mí personalmente podría decir que es todo un orgullo, ¿no? Y que si tuviera que decir una sola palabra, diría que es acompañar. Pero realmente lo que hace una matrona es estar al lado de las mujeres en los momentos pues más importantes y más trascendentales de su vida. Y yo diría que el papel que tiene la matrona en la vida de una mujer es un poco pues ser ese profesional de referencia, ese profesional sanitario al que acudir a los problemas que tenemos las mujeres o en los momentos que necesitamos de una atención más personalizada. Y a veces, pues como hemos estado comentando, pues se piensa que la matrona, pues estamos solo en el parto y que nos centramos en eso, pero es que realmente nuestro papel va mucho más allá, porque estamos informando, cuidando, también prevenimos, detectamos situaciones de riesgo y sobre todo lo que yo creo que hacemos y hacemos muy bien es ayudar a las mujeres, sea cual sea la etapa en la que se encuentre, para que se sienta más segura y sobre todo también, yo diría, para que se sienta pues protagonista de su proceso. No solo cuando acaba su etapa reproductiva, que a veces se tiende mucho a decir que estamos a lo largo de toda la salud sexual y reproductiva, pero es que no olvidemos que en la menopausia y en el climaterio las matronas tenemos mucho que aportar.
5: Claro.
3: És així, és així. I en quant a l'embaràs, Irene, com fa el seguiment la comare d'un embaràs?
4: Mira, pues es muy importante ese seguimiento por parte de la matrona durante el embarazo, porque ya sabemos que el embarazo es una etapa que está llena de cambios físicos, pero que también está llena de cambios emocionales. Y tener ese acompañamiento, un acompañamiento adecuado y que sea especializado, como es el que damos las matronas, es muy ayuda muchísimo. Y no es que lo diga yo solamente, sino que así lo dice la evidencia científica y lo respalda, que las mujeres deben estar acompañadas a lo largo de su embarazo por un profesional como es la matrona, ¿no? Uh-huh. Y durante ese seguimiento del embarazo, la matrona pues lo que hace es detectar pues esas posibles señales de alarma, resuelve dudas, habla de hábitos saludables, es un momento de transformación de la mujer y se inician pues se interiorizan pues nuevos hábitos, el movimiento, la alimentación, la importancia del descanso y del bienestar emocional en definitiva, ¿no? Pero yo creo que hay algo importante también, que es que cuando una mujer está bien informada, va a vivir el embarazo con menos miedo. Y realmente yo creo que no es porque desaparezcan todas las incertidumbres, porque las mujeres van a seguir teniendo incertidumbres, sino porque todo esto, todo ese acompañamiento, todo ese seguimiento por parte de una matrona, lo que va a hacer es que las mujeres tengan las herramientas para entender lo que está pasando.
3: Irene, com diu vostè, moltes dones senten angoixa durant l'embaràs, però també quan arriben el moment preciós del part, arriben amb por, amb angoixa. Què li diria a aquestes dones embarassades que se senten amb ansietat, amb inseguretat? Perquè vostès les comares hi seran per fer-li costat i estan totalment capacitades per dur un embaràs a tèrmin sense riscos, veritat?
4: Efectivament.
2: No deixant d'abordar aquesta figura tan important per la salut com és la comare, mentre recuperant la connexió en Irene Sabin, però que volen xerrar amb la infermera especialista en obstetrícia i ginecologia, perquè telefonam a una altra professional de prestigi, defensora de la professió, i a la qual també volem introduir un altre punt de vista.
3: En aquest sentit, conversam ara amb la Marga Navarro, coordinadora de comares d'atenció primària i membre de la Comissió de Comares del COIVA. Per tant, si abans han sentit la feina de la comare d'hospital, ara tractant la del centre de salut. Molt bon dia, Marga, benvinguda al nostre programa.
6: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos com a COIVA.
3: Ben, com valora vostè la celebració del Dia Mundial del 5 de maig?
6: Bé, va ser un dia molt important i a més així perquè bueno, dona visibilitat a les feines comares i el paper clau que tenim en la salut de les dones i les famílies. I també bueno, serveix un poquet per conscienciar la societat del valor que té la nostra professió. Uh-huh. I a COIVA i l'associació vam fer comares de Balears, vam organitzar una jornada molt interessant on es van compartir propostes, experiències i bueno, de comares tant de Balears com de Madrid. I la veritat que va ser molt enriquida.
3: I com es fa per coordinar tota la tasca de les comares de primària?
6: Bé, doncs se complica, ara ja som 97 comares, són dues coordinadores per tota la illa, i sobretot el treball en equip superimportant, comunicació constant entre professionals i una bona realització del circuit. A Mallorca tenim quatre sectors i el que intentem és tot el temps que la donació sigui equitativa a tota la illa. Fem trobades periòdiques, treballem alineades per garantir una atenció coherent i de qualitat a tot el territori.
3: Marga, creu vostè que la societat té clar quines són les funcions de la comare? Abans telefonàvem a Irene Sabin i xerràvem un poquet que fa moltes més coses que assistir al part, una comare.
6: Sí, és vera que molta de gent encara ho relaciona, no? Jo, que d'un molt d'anys de comare, sempre me demanen quant de parts has fet avui. I la veritat que no, que la realitat va molt més enllà de les nostres funcions. Però, bueno, a poc a poc va canviant, eh? I hem de saber que les comares també estan en plantes de puerperi i atenció primària.
3: També ho xerràvem abans en Irene Sabin, però quines funcions té una comare? Sobretot, les que la gent desconeix, o, per exemple, com vostès, que fa una comare atenció primària, també pot ajudar sí. La salut sexual de la dona, en la menopausa...
6: Exacte. Exacte. Sí, bé, estem en totes les etapes de la dona. Començant per, bueno, educació sexual a totes les edats, una planificació familiar, un acompanyament, no?, perquè la dona pugui decidir si vol prendre anticoncepció, quina anticoncepció és la més adequada, i una planificació familiar també per saber quan vol aquell embaràs. Una visita preconcepcional és bàsica. També és vera que cada vegada ensenyar més a les dones que s'aconeguin el seu cicle, quins són els dies de més fertilitat per construir aquest embaràs. Per supuesto, també a primària tenim l'embaràs, el part i l'atenció en el postpart, la lactància, també és superimportant en el període de postpart i després, bueno, recomanem que con la OMS que sigui fins als 2 anys, però que si la dona vol continuar, pues endavant i estem allà per donar suport. Salut ginecològica, qualsevol problema que tingui la dona de picons, de molèsties, pues també la podem atendre a les consultes d'atenció primària. Per suposat, el climateri, una cosa, un tema que està molt tabú durant molts anys, però que cada vegada la dona demana més informació i nosaltres estem allà per donar aquest suport. Atenció i prevenció de la violència de gènere, superimportants ara en aquest moment, prevenció i atenció als problemes de sol pelvià. Tenim dones que donen incontinència com algo normal, com algo que està passant a la seva vida perquè està complint anys, i això no és així. Tenim coses que podem fer i que pot aliviar aquests símptomes, inclús que desapareixin. Educació per la salut a les escoles, als instituts, associacions de dones, superimportant també que estiguem allà. I també en l'escribatge de càncer de cèrvix, que tenim una participació molt important, donant informació a la dona i fent les proves que la dona necessiti per poder detectar a temps un problema que se pot detectar i se pot prevenir que hi vagi pitjor. Com? Però bueno, també volia afegir que tot estem xerrant de dones o persones que tenen un sexe biològic femení, però que donen suport a tota la família, que els homes també són benvinguts, les sessions de prepart, postpart, a les visites d'anticoncepció, les visites de fertilitat, perquè quan cerques un embaràs és cosa de dues persones, no només de la dona.
3: Clar. Com, Marga, com veiem, cada vegada la comarca té més competències, però, evidentment, fan bona feina plegades amb els professionals metges d'obstetrícia. Cadascú té clar el seu paper en un part o a l'embaràs?
6: Clar, la feina, bueno, l'embaràs i qualsevol altra cosa, el climateri també, fan feina junts, ben que dir, el treball conjunt és fonamental, perquè per això cadascú té la seva mirada, la seva manera de fer feina, i en el final nosaltres acompanyem a tot el que sigui un procés fisiològic i el ginecòleg, etcètera, el que intervé quan té una patologia. Per tant, la col·laboració és fonamental per una atenció segura i de qualitat.
3: Vostè és també membre de la Comissió de Comares del COIBA, com dèiem al principi. Són de més 287 comares a les Illes. Són suficients? És una professió en auge?
6: No són suficients per cobrir totes les necessitats que tenim, especialment atenció primària. És una professió amb molta projecció, cada vegada més reconeguda, molt necessària de dins del sistema sanitari. Però sí que és vera que, bueno, la formació que tenim els primers de 4 anys d'infermeria i després una especialitat, i és vera que les especialitats són 2 anys i no surten suficients per cobrir les necessitats.
3: Què li diria, Benguent, en aquesta resposta, a les estudiants d'infermeria que ja acaben i poden decidir apostar per ser comares formant-se durant 2 anys a dients? Com les animaria?
6: Bé, jo els diria que és la millor especialitat que hi ha infermeria, però clar, les meves companyes especialistes probablement no estaran d'acord. Però sobretot que és la millor especialitat, que és molt completa, que és molt humana, que quan atens a una persona, a una dona que tens a la consulta, no només a la dona, és tota la família, i és un privilegi, no?, per atendre a la comunitat. És una professió en futur, tenim moltes coses a desenvolupar encara, i que té un impacte real en la salut, i és molt enriquidor a nivell personal i professional.
3: I de moltíssimes gràcies, Marga Navarro, comare, coordinadora de comares d'atenció primària i membre de la Comissió de Comares del COIBA. Fins una altra.
6: Moltes gràcies, fins una altra. Adéu.
2: Agraïm a Marga i recuperam a Irene Sabin, que ens està escoltant. A veure, Irene, per acabar, quin missatge voldria traslladar a les seves companyes i a les dones de la societat en general en aquest dia 5 de maig, que s'ha celebrat aquesta setmana, en aquest dia mundial? Quin missatge li agradaria donar?
5: Sí, pues mira, a las mujeres le diría que tienen derecho a preguntar, a entender realmente su proceso y a decidirse protagonistas de, a sentirse protagonistas de su embarazo y de su parto.
2: Muy bien.
5: Que realmente su voz importa muchísimo y que reivindiquen el derecho a ser atendidas por una matrona, porque es algo que en muchos lugares de España, pues, a día de hoy no se cumple. y le diría pues que realmente las matronas queremos acompañarla, pero como habéis comentado, no somos suficientes, porque en España hay 6,1 matrona por cada 10.000 mujeres, mientras que Europa tiene 9,1 matronas, ¿no? Y en España se tiene 12,4 por cada 1.000 nacimientos, mientras que las recomendaciones son 25,9. O sea, que actualmente los números lo que nos están diciendo es que faltan más de 5.000 matronas en España y más de 1 millón en todo el mundo entero. Por lo tanto, es que somos insuficientes para los 25 millones de mujeres que somos.
2: Perfecto.
5: Y por último, a mis compañeras matronas, pues primero le diría pues que gracias, porque cada día pues aprendo de la profesión, y esto es gracias a las compañeras que tengo en mi día a día y a todas las que dieron un tiempo y esfuerzo para que yo pudiera pues aprender esta profesión.
2: ¿Y lo queda dit?
5: Sí.
2: Perfecte. Gràcies, Irene, per aportar aquestes xifres sobre la reivindicació, que és molt important, de falta de comares, i enhorabona i celebració d'aquest Dia Mundial. Fins una altra, Irene Sabin, comare d'Hospital de Manacor. Gràcies.
5: Gràcies.
2: Som ara a Eivissa, no deixant de parlar d'infermeria. Vos contant que 4 infermeres han finalitzat el seu període de formació a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, i totes 4 es quedaran a Eivissa, sumant-se als equips d'atenció primària, ja que com a infermeres especialistes seran de gran vàlua. Una gran notícia, el fet de retenir talent a l'illa. De fet, el 83% de les infermeres familiar i comunitària aposten, de fet, per quedar a les Pitiuses.
3: Les 4 infermeres que s'han graduat i que passaran a formar part de la plantilla d'infermeres d'atenció primària són Maria Sánchez Marín, Natalia Díaz García, Lucía Iglesias Prieto i Irina Ailenzani Escudero. Una formació especialitzada que es va iniciar a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera l'any 2020 i per la qual ja han passat 18 infermeres en 5 promocions. Precisament, no poden demanar a una d'elles pel seu futur, ja que Lucía Iglesias ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, Lucía, benvinguda al nostre programa. Com estàs?
7: Buenos días, ¿qué tal estáis? Primero que nada, perdón por hablar en castellano, porque yo soy de León y aunque lleve 2 años aquí en Eivissa todavía no hablo mucho catalán.
3: Cap problema, Lucía.
2: Mentre quedi a fer feina aquí, que és el que ha decidit, quedar a les Balears, ja ens va bé.
3: Com valores la formació durant aquest temps? Què és el que més has après de les tutores durant aquests 2 anys?
7: Lo que más valoro pues es la nueva visión que he obtenido de la enfermería tras estos 2 años, y más específicamente en mi acto laboral, que es la atención primaria, y que las tutoras te enseñen a llevar correctamente una consulta, a atender pues de forma adecuada a los pacientes y sentir que han hecho bien, que has hecho bien tu trabajo, y que tras estos años de formación has conseguido adquirir esas competencias y las herramientas necesarias para ello, pues yo creo que es al fin y al cabo lo que más satisface.
3: Home, Lucía, la veritat és que 8 de cada 10 infermeres especialistes en atenció familiar i comunitària es queden a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Què és el que vos anima a fer la carrera a l'illa? La qual cosa és una gran notícia per a la població.
7: Yo creo que lo que más me llamó la atención a mí es que en Baleares existe la bolsa de enfermedad especialista en familiar y comunitaria. Eso pues al fin y al cabo nos da un reconocimiento, además de que una vez realizamos la especialidad nos ofrecen contratos de especialista, que la verdad eso no en todas las comunidades te dan esa opción tras finalizar. Además, que el buen tiempo, el mar y la calidad de vida pues ayudan a tomar la decisión de venir aquí.
3: Ajuden encara que tinguem el problema de la vivenda tan cara. Hem de recordar als nostres oients que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, a més de la formació especialitzada en atenció familiar i comunitària, també compta la formació d'infermeres especialistes en atenció ginecològica i obstètrica, i des de l'any 2024, com a novetat, la formació especialitzada d'infermeres de pediatria, que el juny, a més, rebrà la tercera promoció. Lucía, tu per què vas triar aquesta especialització, la de comunitària?
7: Pues cuando hice el EIR, que es el examen de acceso a esta formación, yo ya tenía claro que quería la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Encontré mi vocación en la educación para la salud, ayudar a que las personas tengan un estilo de vida más saludable, a manejar enfermedades crónicas y enseñar a estos pacientes a entender su enfermedad y que sepan su manejo. Me encanta ayudar de esa forma, desde consulta, y que todos los pacientes sepan que pueden contar conmigo para resolver cualquier duda sobre su salud y que sepan pues que estoy a su disposición.
3: ¿Y quins objectius et marques personalment en els següents anys, Lucía?
7: A mí me gusta ponerme retos, hacer la especialidad para mí fue un reto y a día de hoy pues ya lo he conseguido, así que como me gusta mucho formarme para seguir ayudando a la población en general y siguiendo la misma línea de salud, pues comenzaré en octubre la carrera universitaria de nutrición en formato online para poder compaginarlo con mi trabajo como enfermera especialista de enfermería familiar y comunitaria.
3: Beníssim. I de moltíssimes gràcies, Lucía Iglesias, enhorabona per la teva formació
7: a
3: i sorts i encerts en aquesta nova etapa a les Illes. Sempre és un plaer que els sanitaris apostin per fer carreres en les nostres Illes. Fins una altra.
7: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: Fem ara una petita pausa, però tenim, evidentment, altres temes. Per exemple, xerrant de l'insomni, que afecta gran part de la població, i s'ha constituït una nova comissió de treball, sobretot per insomni en pacient més adolescent, més jove.

0: aval científico, la que suele estar más desarrollada en general por los psicólogos que la emplean. Y dicho muy resumidamente, se basa, como su propio nombre indica, en dos partes. Una es la parte cognitiva, es decir, es aquella donde se trabajan una serie de ideas que tienen las personas que al final son disfuncionales, que son creencias muchas veces arraigadas, que la persona cree que son así y que no son cambiables, de tal manera que se hacen lo que se denomina una reconversión de la distorsión cognitiva para trabajar sobre esa persona, sobre esa idea de que efectivamente muchas veces no es tal cual esa persona piensa sobre esa idea, sobre ese problema. Y la segunda parte es la conductual, ¿no? Es decir, son todas aquellas acciones que se hacen para reforzar el cambio de valor de esa idea cognitiva que se ha trabajado previamente. Entonces, tiene una parte de trabajo, por decirlo de alguna manera, psicológico, no más de entrar en el fondo del contenido de esa idea, y luego una parte conductual en la cual la persona tiene que desarrollar los cambios que en este caso un psicólogo o la persona que esté dirigiendo la terapia le indique qué tiene que hacer para que al final esa idea no solamente que desaparezca, sino que tenga una repercusión real en el funcionamiento de la persona.
1: I en quant a l'insomni, senyor Zamora, és un problema de salut persistent que impacta en el funcionament diari de la persona? Ben que dir, no li donant suficient importància al temps de descans?
0: El tema del descanso nocturno es una de las consistencias científicas más conocidas y más existentes y más potentes a nivel de salud pública, en el que descansar correctamente es necesario no solamente para una buena calidad de vida y para un buen funcionamiento general, sino que un mal descanso nocturno está relacionado con muchísimas comorbilidades a nivel no solo de salud mental, sino incluso física, ¿no? Está asociado a altas tasas de estrés, de ansiedad, de depresión y que empeora otras patologías, tanto físicas como de salud mental. Por lo tanto, sabemos que es una pieza clave, de hecho, en salud mental, ¿no? Yo soy psiquiatra, sabemos que una de las preguntas claves y básicas a la hora de hacer una entrevista con un paciente es preguntar por el descanso, porque empezar descansando bien es casi siempre la palanca de cambio para mejorar de una persona que tiene un problema, en este caso, de salud mental.
2: Senyor Zamora, en estudis realitzats a les Illes Balears, la prevalença de l'insomni en la població adulta se situa entorn al 21%, amb un 6 o 7% de casos d'insomni amb gran impacte funcional. Com es poden corregir aquestes xifres, precisament amb el grup de treball que han iniciat?
0: Efectivamente, con esta vía clínica no solo la intención es que, como explicaba al inicio, esté en el nivel que esté la persona que solicita ayuda, se tenga un circuito claro, sino sobre todo, o además, mejor dicho, implantar medidas de prevención, ¿no? Y de educación en higiene de sueño para que las personas que sufren de insomnio, bien puntual o bien ya como un trastorno, sepan y tengan herramientas propias pues para no tener que llegar a tomar una medicación como por ejemplo una benzodiazepina. Sabemos que por el estilo de vida, además que tienen las sociedades occidentales actuales, el insomnio es un problema de salud pública, es un problema muy común. Y precisamente lo que hablábamos antes de las técnicas, ¿no? De terapia cognitivo-conductual, la intención es poder crear nuevas rutinas, crear cambios en las conductas para que esta incidencia del insomnio pues sea cada vez menor y tenga menor impacto en la salud de las personas.
2: Idò, moltes gràcies, doctor Toni Zamora, psiquiatre, coordinador autonòmic de salut mental. Gràcies per participar a Vida Saludable i fins una altra. Bé, no deixant de parlar de l'insomni, de fet, fem una passa més consultant amb un expert de prestigi. En aquest sentit, el nostre protagonista és especialista en neurofisiologia clínica i responsable de la unitat de son de Clínica Roger. Molt bon dia, doctor Fernando Ramos Argüelles. Com sempre, un plaer escoltar-lo i gràcies sempre per col·laborar amb el nostre programa.
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: A veure, el 21% de la població balear té insomni. Com poden posar remei, doctor?
3: Bueno, estaba escuchando al compañero antes hablar del tema y efectivamente yo creo que a nivel divulgativo sí que es cierto que en general en todas las especialidades ahora ya se insiste más en cuidar el sueño, eso ya ayuda mucho, y creo que también hay una más conciencia social sobre la importancia de las rutinas, de los horarios a la hora de llegar a casa, a la hora de levantarnos, pero es una labor de todos al final, ni mucho menos. Al final los médicos, los que nos dedicamos a este tema, acabamos viendo al paciente ya cuando hay un problema establecido, los insomnios crónicos, pero idealmente se debería llegar muchísimo antes, ya desde el nacimiento, ¿eh? Uh-huh.
2: Com podem explicar mèdicament, doctor, per què una persona té insomni, que el seu cervell es queda com a despert i realment ens costa molt dormir-nos de matinada?
3: Sí, bueno, típicamente, efectivamente, el paciente insomne tiene una dificultad, sobre todo hablamos de insomne crónico, tiene una dificultad para relajarse, para desconectar lo suficiente para iniciar el sueño, y esta dificultad se mantiene también de día. Es decir, que típicamente el insomne es incapaz de conciliar el sueño durante la noche, pero también durante el día. El insomnio ocasional es algo que sufre 100% de la población y no tiene por qué ser patológico. Es decir, es normal que ante una situación de estrés o ansiedad tenga dificultad para dormirme, pero el problema viene cuando eso se convierte en la norma y se acaba convirtiendo en un trastorno crónico, que llamamos el insomnio crónico patológico, con alteración importante del funcionamiento diurno.
1: Doctor, tothom pot patir insomni o hi ha, per exemple, perfils genètics predestinats o persones que potser per hàbits tenen insomni?
3: Sí, o sea, sí se sabe que según la forma de ser, según la forma, o sea, ya desde el nacimiento hay ciertas personas que están predispuestas o tienen mayor predisposición a padecer un insomnio. Generalizar siempre es malo, ¿no? Pero bueno, aquellas personas con una cierta dificultad para relajarse ante el estrés, ¿no? Para afrontar problemas, o que tienen que afrontar problemas con mucha rumiación, con mucha dificultad para desconectar cuando toca, estas personas probablemente tienen más predisposición a acabar padeciendo un insomnio. Por supuesto, el entorno ambiental, el entorno laboral, aquellas personas que están sometidas a mucho estrés o que tienen sobre todo horarios cambiantes laborales, sociales, ¿no?, tienen una mayor predisposición a acabar padeciendo un insomnio.
1: S'estima que un 27% de la població adulta ha consumit benzodiazepines, tranquil·litzants, sedants o pastilles per dormir en algun moment de la seva vida. És un problema que té mala solució, doctor?
3: Es un problema gravísimo este de comentar, que también lo comentaba mi compañero antes. Primero porque la automedicación siempre es mala en general, pero en este caso en particular especialmente mala, ¿no? Porque las benzodiazepinas, por norma, siempre van a acabar, o sea, aumentan mucho la incidencia y aceleran la aparición de enfermedades que cursan con deterioro cognitivo, tipo demencias, Alzheimer, etcétera. Son relajantes musculares, con lo cual pueden empeorar cualquier trastorno respiratorio, especialmente durante el sueño, crean una enorme dependencia y una enorme tolerancia, es decir, van perdiendo el efecto muy rápido y luego me cuesta dejarlo, sufro un síndrome de abstinencia cuando lo dejo, y el beneficio es prácticamente nulo a medio y largo plazo. Es decir, el insomnio, la primera opción terapéutica del insomnio, comentaba mi compañero, siempre es la terapia cognitivo-conductual. La benzodiazepina tiene su utilidad, bueno, puede tenerla, pero en casos muy puntuales y para el insomnio agudo ocasional, cuando una persona, pasado un mes, persiste con problemas para conciliar o mantener el sueño, con síntomas y consecuencias al día siguiente, debería consultar, si tiene la oportunidad, a un especialista o, de no tenerla, pues al médico de cabecera. Pero la benzodiazepina nunca es la solución, ¿eh? Nunca es la solución, ni este ni ningún otro fármaco. Es un complemento cuando hace falta, no siempre, para el tratamiento del insomnio, pero yo recomiendo siempre, o sea, nunca recurrir a la automedicación, ¿eh?
2: Doctor, l'insomni té cura o tractament, o vostè al llarg de la seva gran trajectòria, no vull dir casos impossibles, però s'ha trobat en pacients que l'insomni era molt mal de revertir?
3: Varia mucho una persona a otra. Mi experiencia es positiva, es decir, son muy pocos los pacientes en los que con un buen seguimiento, sobre todo cuando el paciente responde, es decir, cuando acude a las consultas, a revisiones y es consistente, yo diría que el éxito el porcentaje es muy alto, ¿eh? Son muy pocos los pacientes refractarios a cualquier otra solución del insomnio, y cuando sucede generalmente son pacientes pues que no acuden a la primera consulta y luego no vuelven, con lo cual hay un seguimiento del cumplimiento de las medidas de terapia cognitivo-conductual, o cuando se pone una medicación, lo que estábamos hablando ahora, el paciente hace un abuso, un uso o un abuso de la medicación. La medicación, cuando la usamos, siempre tiene que tener una fecha límite. O sea, yo nunca pongo una medicación sin volver a ver al paciente. Siempre el objetivo es que el paciente acabe dejando, cuando hace falta usarla, la medicación. Entonces, si hay un seguimiento, el paciente hace caso a las medidas que se proponen, y ya digo, sobre todo, vuelve a asistir y es consistente en las sucesivas revisiones, el porcentaje de éxito es alto, ¿eh? Uh-huh.
2: Doctor, l'insomni farà que no puguem rendir a la feina, que ens afecti la nostra convivència a nivell de benestar emocional, discutirem fins i tot la nostra salut sexual? És a dir, l'insomni té molt de perills?
3: El insomnio mantenido a largo plazo tiene consecuencias importantes efectivamente en todos los ámbitos de la vida. Al final, a nivel agudo, o sea, a corto plazo, implica un deterioro cognitivo al día siguiente, que lo hemos sufrido todos en algún momento de la vida cuando hemos estado privados de sueño. Y a largo plazo tiene, se sabe, ya sin ninguna duda, que aumenta la incidencia, o sea, la aparición de casos nuevos de toda la enfermedad cardiovascular y acelera cuando va a existir, lo he comentado antes también, la enfermedad que cursa con deterioro cognitivo, es decir, todo tipo de demencias. Incluso en un caso extremo, el insomnio grave, incluso debido a ciertas enfermedades, puede acabar provocando la muerte en casos muy puntuales, ¿eh? Pero es una enfermedad que tiene mucha comorbilidad a largo plazo.
1: Li hem de donar suficient importància. Ja per acabar, doctor, tenim mal hàbits a les illes a l'hora de dormir, ús de dispositius, sopar massa tard...
3: Sí, efectivamente. Un problema que nos encontramos muy típico en este sentido son los trabajos a turnos, que en el tema de la hostelería se ven muchos. Es decir, efectivamente, personas que no es que se acuesten tarde o pronto, esto se ve muchísimo, sino que cuando les preguntas a qué hora se acuesta, me dicen, no lo sé, porque depende a qué hora acabe en el bar, en el restaurante, me acuesto un día una hora, otro día otra, y encima a temporadas, es decir, que hay épocas en las que puedo mantener una rutina, otras en las que no. Entonces, esto se ve mucho, se ve muchísimo, y bueno, todos estamos aprendiendo a manejarlo, porque al final estas personas tienen que ese trabajo y tienen que convivir con él, ¿no? Entonces, siempre hay solución, siempre intentamos adaptar unas medidas de psicoterapia cognitivo-conductual, aportar al paciente unas medidas de higiene de sueño y unas rutinas que en la medida de lo posible, en base a su trabajo, sean lo más estables o lo menos dañinas posible.
1: I de moltíssimes gràcies, doctor Fernando Ramos Argüelles, especialista en neurofisiologia clínica i responsable de la unitat de son de la Clínica Roger. Fins una altra.
3: A vosotros, muchas gracias.
2: Xerram ara d'Alzheimer i d'un tractament pioner a les illes, com és el tractament àmbar per a Alzheimer en pacients lleus i moderats.
1: Per saber un poc més en què consisteix, xerram ara amb el doctor Fritz Knopp, penja especialista en neurologia, qui és, a més, neuròleg consultor de Juan Edad Hospitals. El doctor Knopp és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Friburg, Alemanya, i es va especialitzar al Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari de Lübeck, també a Alemanya. Va desenvolupar una formació en registre neurofisiològic intracerebral a l'Emory University d'Atlanta, als Estats Units, i entre les seves àrees de coneixement destaca la malaltia d'Alzheimer i la demència, el Parkinson i la distonia. Molt bon dia, doctor Knopp.
4: Hola, bon dia.
1: Com estem? Podria explicar als nostres oients què és i què fa el tractament àmbar? Com retarda el deteriorament cognitiu en els pacients amb Alzheimer?
4: Bueno, pot ser que primer expliquem què significa àmbar, que lògicament no té res a veure amb aquesta medicina del mar Bàltic, sinó significa Alzheimer Management by Albumin Replacement, que vol dir maneig de la malaltia d'Alzheimer a través d'un recanvi de l'albumina. L'albumina és una proteïna molt, molt, molt important que transporta una altra proteïna, que és la beta-amiloide, que causa la malaltia d'Alzheimer, perquè es va acumulant dintre les cèl·lules, dintre les neurones, i després les mata, i se la poden transportar o treure-les amb aquest canvi de plasmàtic, llavors poden passar la càrrega tòxica d'aquest amiloide i així estabilitzar la malaltia.
1: Això vol dir, evidentment, que el tractament allarga el temps en què mantenen la seva autonomia els pacients, millorant les seves capacitats per les activitats de la vida diària.
4: Això suggereix en tots els estudis que s'han fet ara, que s'ha fet un estudi a més de 320 pacients, i els pacients que estaven tractats amb tingut molt menys empitjorament al llarg de 15 mesos que el grup control, que no es van tractar. I s'han fet més de 5.000 tractaments per tota Espanya, o sobretot a Barcelona, al centre ASI.
1: I com s'ha d'atendre el pacient a casa? Com han de ser les mesures de tracte i de cura cap a una persona amb Alzheimer i cap als mateixos cuidadors, evidentment, que també d'alguna manera pateixen la situació?
4: Això és molt important. Jo dic sempre, hem de cuidar els cuidadors si volem cuidar bé dels malalts, perquè si el cuidador està fet polls i no pot més, el malalt estarà encara pitjor. Per tant, hem de cuidar molt també els familiars i els cuidadors que estan al voltant, sobretot en la fase avançada. I nosaltres pretenim, amb aquest tractament, que el pacient no vingui o vingui més tard a aquesta avançada. Aquest tractament que volem fer és per mantenir l'autonomia del pacient, que el pacient pugui decidir, que pugui fer la seva vida segons el seu criteri.
1: Què suposa la irrupció d'aquest tractament AMBAR i per què és tan innovador?
4: Bueno, és probablement un dels primers tractaments que tenim en general per frenar la malaltia en el seu origen. Allà on fa és aquesta acumulació de beta-amiloides dins del cervell, i això és la primera vegada que la poden frenar amb aquests medicaments i ara, o amb aquest tractament, i ara també hi ha uns anticossos que sortiran, estan ja als Estats Units, a Anglaterra i Alemanya, aquí també sortiran, però que tenen molt més efectes secundaris.
1: I com es dispensa el protocol AMBAR? Què és el que succeeix a l'organisme del pacient sotmès en aquest tractament?
4: Bueno, el tractament és en principi quasi com una diàlisi. Vale? El pacient rep dues vies, una via sortida, l'altra via de centrada, per la sortida surt tota la sang, llavors es separa la sang, els glòbuls vermells i blancs tornen directament al cos, i l'altre, el plasma, separem, traiem l'albumina suposadament cargada amb l'amiloide tòxica, vale? I donem una albumina neta. Vale? I d'aquesta va dins del cos i xupa pràcticament del cervell l'amiloide que està ja acumulat. I així la podem rentar d'alguna forma la sang i el cervell de l'amiloide que causen aquesta malaltia.
1: Doctor, ja per acabar, quins canvis experimenta la persona tractada i sobretot en quant de temps es comencen a veure aquests canvis?
4: Els canvis, en principi, no volem grans canvis. Volem que el pacient sigui sent autònom, que pugui fer la seva vida. ¿Vale? I per això es fa aquest tractament. Al principi és una fase de neteja, que es fa cada 15 dies, aquest tractament, i després una fase de neteja de 3 mesos. Repetim aquest tractament cada mes i fem valoracions als 3 i després cada 6 mesos per veure si el pacient encara manté totes aquestes qualitats que l'acabo de comentar.
1: I de moltíssimes gràcies, doctor Fritz Knopp, metge especialista en neurologia, neuròleg, consultor de Joan de Hospitals i expert en Alzheimer. Fins una altra.
4: Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Bon dia.
2: Darrers 5 minuts de programa, fem una petita pausa i ara xerrem amb Mario Gestoso sobre com hem de mirar el mòbil per fer-nos evitar fer-nos mal al coll.
5: Vida saludable. IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio és investigació.
7: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
2: Volem acabar amb un tema que vos interessa perquè tothom té el mòbil i dispositius com tabletes i que més qui manco no el mira adequadament. I no ens referim a les hores del dia, que d'aquest problema en poden xerrar i molt un altre dia.
1: Ens referim a la postura. Molta gent força el coll i després té mal a les cervicals. I com que és una dolència que va en augment, consultam el nostre especialista de capçalera d'higiene postural i salut d'esquena i columna.
2: Bon amic d'aquest programa i amb molt de rigor sempre. Doctor Mario Gestoso, director de l'Escola Espanyola d'Espalda, responsable de la unitat d'esquena de Clínica Roger i Quirón Palmeranes. Com està?
13: Molt bé, bon dia.
2: A veure, d'una forma gràfica, encara que sigui per ràdio, què passa si miram el mòbil cap baix quan el tenim a les mans? Forçam el coll, que és una cosa que quan veiem a la gent a un banc d'un parc, tothom fa.
13: Sí, efectivament. S'ha vist que el que se provoca és una rigidesa en la part alta de l'esquena, a nivell dorsal, i també en el coll, que és el que està enxerrant. I aquest encorbament prolongat és el que fa que moltes vegades se pugui generar la cervicàlgia, el mal del coll, que és molt freqüent. Està enxerrant que pràcticament el 50% d'adults lo poden tenir i hi ha estudis que demostren que adolescents que empleen el mòbil més de 5 hores poden tenir un 70% aquest mal cervical. Mm-hmm.
2: I això, per tant, ho fa molta gent i té un síndrome, té un nom, és a dir, és una cosa que la gent ha normalitzat molt?
13: Sí, s'ha posat de moda. De fet, ja un primer investigador, Fishman, va posar aquest nom de Tech Neck en anglès i en espanyol se diu síndrome de cuello de testo. És el que s'ha posat de moda. I més enllà dels noms, que moltes vegades pareix que és més lo publicitari, el que està de moda, el que està enxerrant és una cervicàlgia produïda per unes males postures i que usar el mòbil més de 3 hores diària, si això lo afegim a molt de sedentarisme, a falta d'exercici, estrès, un son inadequat, pues tenim un còctel que fa que aquestes molèsties siguin més freqüents.
2: A veure, l'hem vist a vostre explicar aquest tema al nostre format de vida saludable a IB3 Televisió. Fèiem una enquesta de carrer i la gent reconeixia que quan arribava a casa seva li feia el mal i no sabia per què era, i ara, en aquest programa que vostè va fer, amb aquesta entrevista, amb aquesta explicació que està fent a la ràdio, la gent comença a entendre per què li fa mal el coll. Clar, és per mòbil.
13: És un dels problemes, sense dubte. És veritat que els estudis científics que s'han fet seriosos han vist que no és l'únic factor, però moltes vegades el que estem comentant, i és molt interessant, la gent no sap per què, i és un conjunt de factors de risc. I si nosaltres estem més de 5 hores amb el mòbil, que molta gent ja no ens dona en compte i s'ha incorporat a la nostra vida diària, tant d'oci com professional, pues claro, és molt fàcil passar aquestes postures malament durant molt de temps. Si amb això afegim molt de temps asseguts en les cadires, sedentarisme, conduir en el cotxe, falta d'exercici, som molt sedentaris. La nostra societat actual té uns hàbits negatius en aquest sentit i és el que en el final genera aquests problemes a nivell cervical que estan xerrant tan freqüents.
2: I doctor, si ens fa mal, a més de deixar-ho de fer, evidentment, com el poden superar? No sé si un poquet de calor, si de gel, si un poquet de massatge, si directament fer qualque moviment...
13: Sí, en principi, el més fàcil, si són coses... Sempre, evidentment, si tenim dubtes, lògicament, el que comentem sempre, no hem de fer autodiagnòstics, però moltes vegades sabem que és per aquesta molèstia, no? Si tenim dubtes, anem en els metges, en els fisios, que no es coneixen, i d'entrada, el que hem de fer moltes vegades són estiraments, mobilitat. No està... Tratar de fer descansos cada 30 minuts, si estem en el treball, en la feina asseguts, amb el mòbil, no està més d'aquest temps. I després, moltes vegades també, a vegades si és una fase aguda, la fredor va bé, i si és una cosa més crònica, la calentor, una bossa d'aigua calenta, una almohadilla elèctrica, sí que va generarà un efecte analgèsic i relaxant muscular. Però sobretot en la prevenció el que ens ajudarà molt tenir hàbits positius. Però sense dubte molt d'aquests problemes no són greus, se poden tractar. Els problemes quan agafam un hàbit crònic i en el final tenim molt d'hàbits negatius i és quan se generen problemes que són més difícils de solucionar perquè s'han cronificat.
2: Doctor, la darrera qüestió, que és un poc d'higiene postural, una forma didàctica, encara que no sigui televisió, a ràdio, com han de llegir el dispositiu o mirar el mòbil? Sempre a l'altura dels ulls?
13: Efectivament, lo ideal seria elevar el dispositiu a l'altura dels ulls i no baixar la mirada, perquè quan baixant la mirada, clar, el cap, si està recte, té un pes. Imaginem que genera 5 quilogramos de pes de mitja. Quan inclinant, aquest pes augmenta, i si inclinant a 15 graus, a 30 o 60, el pes se multiplica i la sobrecàrrega a nivell cervical augmenta. Per tant, sempre a l'altura dels ulls, tenir una postura recta sense forçar si és possible i evitar mantenir postura fixa, i canviar cada cert temps la postura d'escoll seria el més adequat.
2: Si és que és un gust sentir-lo sempre amb els seus consells, confiant que els nostres oients hagin pres nota i que ningú tingui mal de coll, al manco per mirar el mòbil. Doctor Mario Gestoso, expert en columna i en també escena, gràcies un pic més per estar amb nosaltres en aquest programa. Gràcies i fins una altra.
13: Gràcies a vosaltres, una ferrada.
2: Laura, si me veus que mir malament el mòbil i viceversa, ens ho hem de dir, perquè si no...
1: Ens ho hem de dir. Ho hem après bé, del doctor Gestoso.
2: Laura, aprofita el cap de setmana, que com sempre tenim, encara queda mig.
1: Gràcies, Carles,
2: tornem
1: igualment.
2: Tornem dissabte que ve aquí a Vila Solalba. Gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. La pugna de l'habitatge suma una peça més a les Balears. El lloguer per habitacions guanya terreny. Cada vegada són més els propietaris que opten per parcel·lar el seu pis i treure'n un rèdit extra. Una fórmula que s'escapa a les limitacions de la llei d'arrendaments urbans, que no contempla els drets dels llogaters en aquest cas, i es veuen sotmesos a contractes temporals, alguns fins i tot mensuals. Amb pujades de preus sobtades també els fan fora d'un dia per l'altre. Un panorama que vol aturar el Sindicat de Llogateres de Mallorca, que avui mateix s'ha presentat oficialment amb l'objectiu d'articular una resposta col·lectiva i organitzada al principal conflicte social d'Espanya, l'habitatge. Tot d'una, escoltarem totes les veus abans repassar amb els titulars de la jornada. És dissabte 9 de maig. Veïnats de Cala de Bou exigeixen a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que desencalli l'esbocament de l'hotel inacabat Bahia Mediterráneo. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Diuen que és un focus de problemes perquè hi viuen un centenar de persones. Els habitants, però, mantenen que fan feina i no tenen on anar.
0: La Conselleria d'Educació inicia el procés selectiu per cobrir 630 places en proves durant tot el cap de setmana a diferents seus de les Balears.
2: El sindicat Estei considera que l'oferta continua sent insuficient i la Conselleria defensa que aquestes oposicions suposen un esforç important per continuar reforçant la plantilla docent.
0: I en els esports, quins titulars destacam en aquesta hora? Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a les 6 del capvespre la final de la Champions després de superar la tanda de penals a l'Etoile Lavalloise en un partit que va acabar amb empat a 6. Els d'Antonio Vadillo cercaran demà a Pesaro contra l'Sporting de Portugal la seva quarta Champions. En futbol, el Real Mallorca cercarà demà també contra el Villarreal a Somos donar una passa més per aconseguir la permanència. Martín de Michelis té la baixa, sobretot, de Pablo Maffeo per sanció. A la primera federació, l'U d'Eivissa pot certificar avui la permanència en la seva visita al camp de l'Hèrcules. I en bàsquet, final feliç a la primera fe per als conjunts mallorquins perquè el Palmer i el Figuí han aconseguit la permanència a la darrera jornada.
0: Les Balears estan en avís groc per pluja, tempesta i fenòmens costaners. Ja s'han registrat alguns ruixats forts, sobretot a Eivissa, una situació que s'allargarà durant tota la jornada. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, nova jornada d'ambient inestable. Avui a primeres hores han anat apareguent els núvols, amb una major presència cap a les hores centrals que ens han ocupat tot el cel, un cel més carregat que també ha vengut acompanyat de ruixats. En el cas de les Pitiuses, és on més s'han notat i han deixat fins a 18 litres a Sant Antoni de Portmany. Es preveu que durant el capvespre continuïn aquests ruixats amb un ambient més tapat. Continuen avisos actius, els avisos grocs de l'AEMET per ruixats i també per fort vent i ones d'entre 2 i 3 metres. Això sí, seria la darrera jornada de temps inestable, ja que en vista demà es preveu que agafi protagonisme el sol amb algunes pinzellades de núvol prims, vent que bufarà amb més flux de component sud i situació marítima que també es tranquil·litza i temperatures màximes que novament podrien fregar aquests 24 i 25 graus.
0: Gràcies, Margalida. De fet, la tempesta que ha descarregat a les Pitiuses aquest matí ha obligat a suspendre el programa de l'Eivissa medieval amb tot d'espectacles a l'aire lliure i també el mercadet. L'Ajuntament té previst reprendre aquesta celebració a partir de les 6 del capvespre sempre que la meteorologia ho permeti. I atenció als conductors, perquè encara hi ha restriccions de trànsit a la zona nord de Mallorca per mort de l'Ironman d'Alcúdia. Serà fins a les 3 del migdia afectant el tram final del recorregut.
2: Això és des d'Inca fins a Muro i en direcció a Can Picafort. Tampoc es podrà circular entre Sa Pobla i Platja de Muro i per la via de primera línia fins al port d'Alcúdia, on acaba la prova. També hi haurà restriccions al trànsit avui a vespre ciutat durant la celebració de la cursa Winter Night Run Palma, amb la participació de d'haver 4.000 persones. El dispositiu arrencarà a les 8 del vespre en les principals vies del centre de la capital i el passeig marítim. Afectarà també els autobusos de transport públic.
0: Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Al mercat d'habitatge de lloguer cada vegada és més freqüent la figura del contracte per habitació, és a dir, el propietari de l'habitatge ofereix un contracte d'habitació a cada llogater en lloc d'arrendar tot el pis sencer, una pràctica amb la qual es pot evitar les regulacions i drets que la llei d'arrendaments urbans ofereix als llogaters. A més, els propietaris cerquen més guanys. Segons dades de Fotocasa, el preu mitjà de lloguer d'una habitació balears va ser de 558 euros el darrer any, un 46,6% més que l'any 2020.
2: En el contracte per habitacions, per exemple, no es regeix una duració legal mínima del contracte. Tampoc hi ha limitacions a la pujada de preus cada vegada que signa un de nou. Una situació que genera molta incertesa en els jugadors. Aquest és el cas de Júlia, que signa dos contractes cada any, un de setembre-juny i un altre de juny a setembre. El propietari aprofita els mesos d'estiu per apujar-li el lloguer amb l'argument que és temporada alta.
5: És una mica difícil no saber si podràs viure en el lloc on estàs actualment o si te faran fora. És com una incertesa bastant gran, però al final és l'única via que tenim de viure de manera independent. No és només una situació meva, sinó que és una situació bastant comú ara mateix amb la crisi de l'habitatge.
2: En teoria, els contractes de lloguer d'habitacions es regeixen pel Codi Civil. No obstant, quan es tracta d'un lloguer que per l'arrendatari és habitatge habitual, sorgeixen dubtes sobre el règim jurídic d'aplicació, una situació que pot derivar en litigis. Així ho explica Glòria Olmos, advocada experta en habitatge.
6: L'arrendatario haría valer esto en el momento en que, sin ninguna garantía, el arrendador le dice, bueno, o sea, termina el contrato y te vas. Claro, la LAO establece una serie de requisitos para la finalización del contrato y un tiempo de duración de ese contrato. Entonces, el arrendatario puede decir, no, yo tengo en realidad, esto está encubriendo un arrendamiento y mi contrato de arrenda y tengo derecho a que se me reconozca este arrendamiento de acuerdo con la legislación aplicable, en este caso con la ley de arrendamientos urbanos y con la ley de vivienda.
2: A banda d'això, Olmos també enfatitza que la inseguretat jurídica pot tenir conseqüències negatives per les dues parts del contracte, també pel propietari.
6: Puedes encontrarte en situaciones como que de repente, de un día para otro, el arrendador te diga que te saca las cosas y que no quiere continuar. O también puedes encontrarte con arrendatarios que te dejan de pagar y que si no hay una estipulación clara y escrita y no has tenido la previsión de entregar recibos y de formalizar ese contrato de habitación, luego no puedas reclamar.
2: Pels propietaris, a més, pot ser més dificultós obtenir beneficis fiscals en l'IRPF. Tot plegat, Defensa Olmo mostra que és necessari una regulació que faci més clar el marc jurídic.
6: Quizás antes el arrendamiento de una habitación era una cosa puntual y habitualmente también era estudiantes o gente que se desplazaba por motivos de trabajo muy concretos, pero ahora no, ahora ya estamos en una situación que se ha generalizado porque las personas no pueden pagar el alquiler por lo que es la vivienda entera y se van creando pues diferentes conflictos derivados de estos contratos que no están totalmente regulados y que muchas veces quedan al arbitrio de una de las partes.
0: Un marc jurídic que podria ser una realitat a final de mes si el Congrés dels Diputats aprova la reforma de la llei d'arrendaments urbans, la LAU, com s'anomena. Estableix límits estrictes als preus de lloguer en zones tensades, també regula els contractes de temporada i per habitacions per evitar fraus, tot amb l'objectiu d'eliminar el negoci fraudulent de l'habitatge, el principal conflicte social a Espanya.
2: I que condiciona la vida a milers de persones que necessiten un sostre i que es podria agreujar encara més els pròxims anys si no es reverteix la tendència. Així ho apunta Núria Comerma, membre de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
7: El concepte aquest de que la gent treballadora tindrà una casa i llavors els fills la podran heredar i tal, hi ha estudis que això ja no serà així i que cada cop no hi haurà molts més llogaters o gent no vivint això, al carrer o en caravanes o havent d'agafar un avió, no? per anar a treballar.
2: Fa uns anys era impensable la regulació dels preus del lloguer, una realitat des de 2019 existent a Catalunya i que ha evitat desnonaments i pujades de preu de lloguer desmesurades.
0: I un exemple a seguir a Mallorca, on precisament avui s'ha presentat el Sindicat de Llogateres. Una de les prioritats marcades és la declaració de zona tensada a tota l'illa. Hi ha mitja dotzena d'ajuntaments que ja han aprovat en ple la reclamació al govern balear, però no s'ha fet cap passa endavant. Òscar Martínez és el portaveu.
8: Que el procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant i anar creant els nostres primers actes. Sabem que aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 de maig, i a partir d'aquí doncs anirem poc a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
2: Eliminar el lloguer turístic il·legal és un dels altres punts capdals del seu programa immediat. També estan al punt de mira el lloguer temporal, amb un doble ús de l'habitatge amb un preu durant la temporada baixa i el doble a l'estiu.
8: Hi ha gent que ve a fer una sèrie de tasques temporalment i necessiten un lloc on viure. Això nosaltres ho tenim clar. Però utilitzar el lloguer temporal com a, bàsicament, donar-li funció de pis turístic. Mesures tan senzilles com prohibir lloguers que siguin inferiors a un mes o dos mesos, o els que se vegi en aquell moment, podrien ajudar-nos en aquesta situació.
2: El Sindicat de Llogateres de Mallorca preveu donar-se a conèixer els pròxims mesos arreu de l'illa en la fórmula d'assemblees obertes per posar en comú els reptes i les possibles solucions.
0: I a Eivissa, els residents de Cala de Bou fa 20 anys que conviuen amb un veí molt incòmode. L'esquelet d'un hotel que havia de ser de luxe, però que mai es va acabar i ara és una runa fora d'ordenació. Però no està buit. Allà s'estima que hi viu un centenar de persones. Un focus de problemes denuncien els veïnats que reclamen a l'Ajuntament que hi actuï. Ens ho explica Alberto Ferrer.
9: El futur de l'hotel Bahia Mediterrània està molt embullat als jutjats. L'Ajuntament va caducar la llicència d'obres l'any passat, pas previ per poder-lo esbocar, però la propietària l'ha recorregut. I això que des de 2004 aquí no s'ha mogut ni un bloc. Per això, dilluns, els veïns exigiran per escrit al consistori que hi faci alguna cosa. Ángel Tierno és el vicepresident de l'Associació de Cala de Bou.
10: Acabar. O demolido o el proyecto hacia adelante, el que, según la legislación vigente, crea conveniente el ayuntamiento.
9: Perquè mentre estigui dempeus i sense acabar, l'estructura proporciona recer a tot tipus de persones i alguns veïns, com Jacques, parlen d'inseguretat, d'acumulació de brutó i també de situacions de perill.
11: Vivo aquí 4 años.
9: També per als que hi viuen en precari. Els darrers són un nombrós grup de saharauis, molts d'ells desallotjats fa unes setmanes de vila. Quasi tots treballen en seguretat, a la construcció o l'hoteleria, ho explica un d'ells.
12: Que nos pongan cubos de basura. Nosotros nos comprometemos, por lo menos la población saharaui, hablo por ello. En un día estos cubos se llenan, toda la basura que se ve alrededor se va a sacar.
9: Ell mateix és metge. El seu títol està homologat a Espanya, però no pot exercir perquè el govern ha exclòs els saharauis de la regularització extraordinària.
12: Vamos a ver esto del ángulo de salud pública. Es alarmante. ¿Para qué le voy a engañar? Es difícil de juzgar, de hablar de eso, porque en verdad sé que se te rompe el corazón y a mí se me rompe incluso y estoy viviendo dentro.
9: Ningú més vol parlar perquè no volen que les seves famílies sàpiguen com viuen. Molts d'ells tenen fills i gairebé tot el que guanyen va per elles.
12: Nosotros mentimos para que la familia no se preocupe. Por ejemplo, le mandamos algo y sabiendo que vivimos así, no le iban a comer, porque somos un pueblo digno.
9: Entre la runa hi ha un centenar de persones i almenys un menor. Seguiran aquí mentre no els facin fora i sembla que no serà aviat.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dia d'oposicions d'educació a Balears amb les primeres proves que es fan simultàniament a totes les illes. Un procés amb 630 places i que ha mobilitzat més de 1.300 aspirants.
2: Els exàmens han arribat en polèmica després que la data s'hagi avançat dos mesos en comparació amb el que és habitual cada any. Per alguna de les persones candidates suposa una dificultat afegida, especialment per aquelles que ja exerceixen com a professores.
13: Jo he estudiat tot el que he pogut, he dedicat el màxim de temps i ja t'he dit, compaginar a vegades feina amb estudis no és fàcil, però bueno, aquí estem, intentar-ho per primera vegada i mai se sap.
14: Quan jo faig feina, he hagut de compaginar feina i estudi, m'he posat bastant tard, no he pogut mirar-me tots els temes, però bueno, intentar defensar el màxim possible i la part pràctica que és demà, pues, intentar també defensar-ho amb l'experiència que tinc de feina.
2: El sindicat Estei considera que l'oferta continua sent insuficient i la conselleria, en canvi, defensa que aquestes oposicions suposen un esforç important per continuar reforçant la plantilla docent. Escoltam el conseller Antoni Vera i a Carles Cabrera, de l'Estei.
15: Han de ballar molt el nombre d'interins, però han de continuar per donar el màxim d'estabilitat possible. I d'altra banda, que aquestes oposicions també estan descentralitzades a totes les Illes Balears, se fan tribunals diferents per illes, també és molt important.
16: I la gent nova que ingressa, que surt d'aquesta casa, perquè som a l'edifici de magisteri o bé de secundària, o fins i tot docents que han de fer classes a les universitats, se troben que aquesta professió està deixant de ser atractiva.
0: L'entitat palmesana per la defensa de la diversitat sexual i identitat, Ben Amics, dona per definitivament suspesa qualsevol celebració del Dia de l'Orgull juntament amb l'Ajuntament de Palma. El manteniment de la negativa institucional de fer l'acte públic d'altres anys, de penjada de la bandera d'aquest col·lectiu acord, amb participació dels activistes, els ha fet mantenir la seva postura, que l'exposa el seu president Jan Gómez.
17: Para que viéramos la buena voluntad de la alcaldía, se ofrecía iluminar el castillo de Bellver eligiendo el color que quisiéramos, así como reservar OPIs para la bandera LGTBI y la posibilidad de hacernos una foto con el alcalde en uno de estos OPIs, como si fuéramos nosotras las fans de Rosalía. Como comprenderían, no íbamos a cambiar nuestros derechos por la iluminación del castillo de Bellver.
0: El Consell de Formentera activarà a partir de demà el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines. L'objectiu, preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. Ens ho explica Elena Trinidad.
18: El servei s'adapta a l'afluència de visitants segons l'època de l'any, tant en horaris, primer és regulat de 9 del matí a 5 de la tarda, com en zones, per exemple, l'accés a la zona d'Escavall d'en Borràs no es regula fins a final de mes. El preu d'accés per a vehicles de motor oscil·la entre 5 i 7 euros per als cotxes i 3 i 5 euros per a les motocicletes, depenent del moment de la temporada. La capacitat màxima és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. La regulació finalitza al mes d'octubre. Residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. La mesura ha estat ben acollida entre els visitants.
19: Todo lo que sea conservar la naturaleza y que la gente, que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
20: Al final és un parc natural i si no es posen mesures, al final s'acaba destrozant tot.
21: Que les zones naturals se queden lo más natural possible i que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en cotxes, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
18: A partir del 15 de maig i fins al 15 d'octubre també entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al far d'Escap i a les zones d'Escaló d'Esmort i Ram. L'objectiu també és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir-ne la seguretat de residents i visitants i el pas dels serveis d'emergència.
0: I per primera vegada, l'Ajuntament de Calvià posa en marxa un projecte de monitoratge de l'ocupació de les platges municipals amb dades en temps real. Una acció que s'emmarca dins la seva iniciativa Calvià Destí Turístic Intel·ligent.
2: Aquesta informació inclou tant la quantitat de persones presents a la sorra i a l'aigua com el percentatge d'ocupació respecte a l'aforament total de cada platja. Per garantir la màxima utilitat del servei, la informació s'actualitza automàticament cada 10 minuts. Així defensa la mesura Juan Antoni Mengual, Valde de Calvià.
22: El més important de les dades és recopilar una informació que ens permeti valorar quina és l'ocupació de les platges i per poder mesurar i comprovar i prendre decisions i que la gent, inclús a nivell particular, pugui decidir anar a una platja o una altra en funció de la seva ocupació.
2: La informació es podrà consultar a la pàgina web municipal i en els panells informatius del municipi.
0: I les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 50% aquest abril. Suposa un descens de 4 punts respecte al mes de març. Tot i aquesta baixada, és una situació millor que els darrers dos anys.
2: Cap unitat de demanda canvia de situació respecte del mes anterior. El Pla segueix en situació d'alerta, mentre que Menorca, Artà, Manacor Felanitx, Migjorn i Palma Alcúdia es troben en situació de prealerta.
1: Informatiu migdia.

0: Dues i 19 minuts repassant més notícies nacionals i internacionals. El creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus arribarà entre les 5 i les 6 de la matinada a Canàries. Ho ha confirmat en roda de premsa la ministra de Sanitat, Mònica García. Els primers en desembarcar seran els 14 ciutadans espanyols, traslladats amb avió fins a l'aeroport de Torrejón de Ardoz i d'allà cap a l'hospital madrileny de Militar Gómez Ulla.
1: Mònica García també ha explicat que ha pogut mantenir una videotrucada amb tots ells, que es mostren molt afectats per tot el que ha passat y tiene muchas ganas de poder tornar a casa.
2: No estamos hablando de casos, ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos. Van a colaborar, por supuesto, para mantener no solamente su propia salud, sino también para asegurar los protocolos de salud pública. Les vamos a asegurar no solamente su integridad física, sino también su salud emocional, porque vamos a poner a su disposición también equipos de psicología para que atiendan, bueno, el estado emocional en el que se encuentran.
1: Així mateix, la ministra ha detallat el protocol que se seguirà, marcat sempre per les autoritats sanitàries, que abans de començar el desembarcament faran un estudi epidemiològic dels passatgers per comprovar possibles contagis abans de ser traslladats a l'aeroport per a ser repatriats. La ministra ha insistit que el risc de contagi és nul i demana no provocar alarma social.
0: Un home ha estat detingut a Carabanchel, a Madrid, per ser el presumpt autor de la mort de la seva parella. La policia ho investiga com un possible cas de violència de gènere.
1: Els fets s'han produït al voltant de les 7:30 d'aquest matí, quan els seients han rebut un avís alertant de la troballa d'una dona inconscient tombada al terra, enmig del carrer, amb un fort cop al cap. S'han desplaçat al lloc dels fets per atendre-la, però quan han arribat els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Si es confirma aquest cas, la xifra de dones assassinades per violència de gènere pujaria fins a 20 en el codony d'any.
0: Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016, tot d'on són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I encara un darrer punt internacional. Israel alliberarà avui els dos activistes de la flotilla Global Sumut que estan detinguts des del passat dimecres, després que l'exèrcit israelià abordés l'expedició.
1: El palestí amb passaport espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila seran deportats a Israel, tot el mateix dia en què la resta de l'expedició de la flotilla ha replaçat el seu camí per fer arribar l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Si fos d'ell, el nom de David Jim Seymour, potser no sabeu qui era, però de ben segur heu contemplat alguna de les seves instantànies. Un dels fotoperiodistes més influents del segle XX i que va estar precisament fotografiant Menorca el 1938, en plena Guerra Civil i encara sota el control de la República. I d'ell és el protagonista d'una xerrada avui, d'aquí a poc més d'una hora, en el marc del RAW PhotoFest que se celebra aquests dies a l'EO.
1: El fotògraf, nascut a Varsovia, va captar escenes de la vida quotidiana de l'illa, imatges que demostren tant la tensió d'una societat en guerra com la resiliència d'aquells que continuaven en les seves vides enmig de la incertesa. A la xerrada intervendrà Carol Nagar, que és l'autora d'un llibre dedicat a la trajectòria de Seymour, i també Nando Pons, que ha fet la recol·lecció de fotos exposades aquest cap de setmana a San Diego.
2: Hem trobat aproximadament unes 35-36 imatges a la Biblioteca del Congrés de Washington i a l'Institut de Fotografia Contemporània, a Washington també. I sabem que hi ha a Mèxic arresto fins a 60. I mamà llamava vostè.
0: Una pausa per la publicitat i a continuació els esports en Xisco Ribas. Recordeu que, com sempre, podeu continuar informats al web ivetresnoticies.rg, també els butlletins horaris.
3: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachín. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
3: Informatiu migdia. Esports.
5: Bon dia, començant l'informació esportiva parlant de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a les 6 del capvespre la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal. Tot això després de superar ahir a l'Étoile Lavalois a la tanda de penals en un partit que va acabar 6-6. Escoltant l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
6: Hemos acertado, nos ha salido bien, el equipo ha creído. Es importante haber metido el 6-2 justo antes del descanso y el 6-3 recién salido del descanso, ¿no? Eso nos ha metido en partido de lleno. Creo que a partir de ahí pues hemos achuchado y hemos sido superiores, más por empuje que por juego.
5: I per saber la darrera hora, connectam amb el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
7: Bon dia, des de Pesaro, on llueix un dia ben solejat després de la victòria èpica i de la tempesta d'ahir de l'Illes Balears Palma Futsal davant l'Étoile francès en un partit de semifinals que ha entrat directament a la història del club mallorquí. Matí de descans per la plantilla del Palma per tal de descansar de l'esforç físic d'ahir i petit entrenament de recuperació que tindrà lloc avui vespre amb la roda de premsa oficial de la UEFA abans de la final amb els entrenadors Antonio Vadillo i Nuno Díaz. D'altra banda, fa una hora, el pivot del Palma, Fabinho, ha rebut el premi com a millor jugador del món 2025 que entrega Mundo Futsal. L'equip ja ha dinat i ja descansa en aquestes hores pensant en la finalíssima de demà contra l'Sporting de Portugal. Tots són al seu hotel de concentració.
5: Moltes gràcies, Gavi. Aquesta final la podreu seguir en directe demà a partir de les 6 del capvespre aquí, a IV3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca rebrà demà el Villarreal a les 2 del migdia a Somos en un partit vital en vista a la permanència. El conjunt vermell continua 15 a la classificació amb només 2 punts per damunt del descens i vol fer-se fort a casa contra un rival que ja està classificat per a la Champions. Escoltant l'entrenador mallorquinista Martín de Michelis.
8: Hay que puntuar. ¿Cuánto quedan? 12 puntos. Intentemos sacar los 12, empezando por mañana, con los 12, intentando

0: Tota la prèvia, aquí a Vetre Ràdio, i el tècnic de Michelis té un petit missatge per a l'afició.
1: Demà, tothom de vermell.
0: I l'Eau d'Eivissa cercarà avui certificar la permanència a la primera federació. Els blau-cels visitaran el camp de l'Hèrcules quan passi un quart de les 4 amb l'objectiu d'acabar el curs amb bones sensacions i cercarà assegurar matemàticament la salvació. Un partit que podreu seguir també avui en directe a Vetre Ràdio a partir de les 4. I precisament el Poblense i l'Atleti Balears començaran demà el camí cap al somni de pujar a la primera federació. A les 12 del migdia, el Poblense s'enfrontarà al Numància i a les 7 del capvespre, l'Atleti Balears visitarà el camp del Corujo. Escoltam els tècnics dels dos equips, són Òscar Troya i Luis Blanco.
2: És una eliminatòria especial, es un partido especial por donde se desarrolla, contra el equipo que respetamos muchísimo. Es un equipo que nos va a exigir estar por encima de nuestra mejor versión. Entonces nosotros queremos ganar y no creo que se defina la eliminatoria en un partido.
3: O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
0: Aquest partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació els podreu seguir demà en directe a partir de les 12 al Poblense i a partir de les 7 l'Atlètic Balears a Vetre Ràdio. I en bàsquet, final feliç a la primera fe per als conjunts mallorquins. El Palmer Bàsquet i el Figuí Mallorca han aconseguit la permanència gràcies als resultats de la darrera jornada. El derbi Young d'ahir vespre a Sant Moix es va imposar al Figuí Mallorca per 59 a 85. Pablo García és el seu entrenador.
4: No quiero decir muchas palabras, quiero que sean ellos los protagonistas, son los que se lo han ganado a lo largo de toda la temporada. No ha sido nada fácil y hoy han hecho el mejor partido de la temporada cuando se tenía que jugar de esa manera. Así que todos han sido ganadores, hay gente que se ha jugado el físico hoy y con riesgo de lesión grande para que el equipo se mantenga en la categoría.
0: D'altra banda, el Palmer va anar per darrere el marcador en tot moment, però tot i així els dos equips mallorquins continuaran una temporada més a la primera FEP i mentre a la segona FEP el Clas Bàsquet Sant Antoni s'enfrontarà al Morón quan siguin les 6 del capvespre al partit d'anada de la segona ronda de la fase d'ascens a la primera FEP. I acabam en dos apunts. En pàdel, la menorquina Gemma Triay amb la seva companya, l'argentina Delfi Brea, disputarà avui la semifinal del Premier Pàdel d'Assumpción contra Ari Sánchez i Andrea Ostero per cercar un bitllet per a la gran final de demà. I un darrer apunt en futbol perquè des de les 12 del migdia s'està celebrant la gala del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears. A l'acte, la Federació retrà homenatge a clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres, entre d'altres entitats.

0: 21 anys amb tu.
1: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
2: Bon dia i benvinguts a Temps de creure. Començam aquest espai de reflexió i actualitat. Per davant tenim 30 minuts per escoltar, per comprendre i també per descobrir aquells petits gestos i notícies que continuen donant sentit i esperança al nostre dia a dia. Comença Temps de creure. Benvinguts.
1: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església a Mallorca.
2: La diòcesi de Mallorca ha anunciat canvis importants en l'àmbit de govern i coordinació pastoral. El bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, ha comunicat el nomenament de mossèn Nadal Bernat Sales com a nou provicari general i moderador de la cúria.
3: El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltavull y Anglada, convocó recientemente a todos los miembros de la Curia Diocesana en el patio de la Capilla de San Pedro para comunicar oficialmente.

0: Oficialmente, el nombramiento de don Nadal Bernat Salas como nuevo provicario general y moderador de la curia. Don Nadal Bernat, que hasta ahora ejercía como vicario judicial, asumió esta nueva responsabilidad compaginándola con los demás encargos diocesanos y pastorales que ya desempeña. Según explicó el obispo, este relevo respondió a las necesidades de gobierno y coordinación de la diócesis. Durante el acto, Monseñor Taltabuy agradeció también la labor realizada hasta ese momento por don Francesc Vicens, quien dejó el cargo de moderador, aunque continúa al frente de la Vicaría Episcopal de Patrimonio. La celebración incluyó la lectura del Evangelio del día, la vid y los sarmientos, del Evangelio de San Juan, junto a la oración por la paz del Papa León. Posteriormente, don Nadal Bernat realizó el juramento correspondiente y tomó posesión oficial del cargo.
1: Continuem ara amb una proposta centrada en l'acompanyament humà i espiritual davant l'experiència de la pèrdua. El Seminari de Teologia de Pastoral de la Salut de l'ISUCIR ha acollit aquests dies una conferència dedicada al dol.
0: La pastoral de la salud continúa siendo uno de los ámbitos donde la Iglesia pone un rostro especialmente humano y cercano. En este contexto, el pasado 30 de abril, dentro del Seminario de Teología de Pastoral de la Salud del ISUCIR, se celebró una conferencia sobre el duelo impartida por el doctor Óscar Clar, psiquiatra y voluntario del Centro de Escucha de la Diócesis de Mallorca. Durante su intervención, el ponente abordó la experiencia del duelo desde una experiencia humana y pastoral, ofreciendo herramientas y reflexiones para acompañar a las personas que atraviesan procesos de pérdida. La sesión permitió profundizar en la importancia de una escucha atenta, el respeto a los tiempos personales y la cercanía humana como elementos fundamentales dentro de la pastoral de la salud. Un encuentro que volvió a recordar la importancia de acompañar con sensibilidad, esperanza y escucha a quienes viven un momento de fragilidad y de sufrimiento.
2: Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
1: Recentment, més de 100 joves amb inquietud missionera de diferents diòcesis espanyoles s'han trobat a El Escorial, a Madrid, per participar a una nova edició de la Trobada Missionera de Joves.
3: De Menorca, hi van participar na Paula Preto i na Llucia Rovellada. Els joves van peregrinar fins a l'ermita de la Virgen de Gràcia, resant el Rosari Missioner. Durant l'homilia, el pare Rolando Ruiz, missioner jeverià, que l'any passat va estar a Menorca, va encoratjar els joves a dir sí al Senyor i a confiar en ell. Una altra de les activitats principals va ser la projecció de la pel·lícula documental Solo Javier, que relata la vida real de Javier Santorius, un jove aristocrata que va renunciar a tot per seguir a Crist. Els joves participants també van gaudir de moments de música, de pregària i d'escolta de diferents testimonis. Na Llucia ens explica el que més li ha agradat d'aquesta experiència.
4: El cap de setmana a l'Escorial va ser una experiència molt enriquidora. Era la meva primera vegada i va ser un regal poder compartir amb joves amb els mateixos interessos i la mateixa vocació de servei en els demés. I també escoltar els testimonis de missioners laics i consagrats que fa tant d'anys que dediquen la seva vida en els demés.
1: Dia 27 d'abril es va presentar la Memòria Econòmica 2025 del Bisbat de Menorca i la campanya anual de la renda.
5: El bisbe Gerard i l'ecònom diocesà, Joan Mí, van recordar la importància de marcar la X a favor de l'Església Catòlica en la declaració de la renda, un petit gest senzill i gratuït que ajuda a sostenir la missió pastoral, evangelitzadora i caritativa de l'Església. Escoltam ara el bisbe Gerard.
6: L'Església, els seus béns, els béns que rep, té una finalitat evangelitzadora. Seria el sosteniment dels edificis dedicats a l'esculta, el sosteniment dels clergues i les persones que treballen també a totes les institucions de l'Església, sense les quals no es podien dur endavant aquesta missió apostòlica. Després també té aquestes obres de caritat i obres d'apostolat que l'Església du a terme al llarg de l'any i que, clar, tot això són béns materials que necessita, no per tenir-ho, diríem, estalviat a un racó, no, per tenir sempre una missió, es bé de la persona humana, la dignitat de la persona humana, es bé comú, és per això emprem els nostres béns.
5: L'Econom diocesà va detallar que aquesta assignació tributària és fonamental per a l'economia de la diòcesi. Va assenyalar que la diòcesi té en marxa grans projectes, com ara la restauració integral del Santuari de la Mare Déu del Toro, amb un cost que puja a 5 milions d'euros.
7: Aquesta X no suposa ni pagar més ni deixar de cobrar res. És a dir, per tant, és una cosa purament gratuïta, però que és un petit gest que fa molt de bé. A la nostra diòcesi, una tercera part dels ingressos que tenim, i a l'any 25 van ser 1.900.000 euros, mos ve d'aquesta aportació. Gràcies a això podem tirar endavant projectes de rehabilitació, d'acompanyament a persones. També sabeu que la nostra diòcesi compta amb dos projectes importants que poden destacar com les Mans Unides i pues, sí, a Càritas Diocesana.
1: Dia 29 d'abril la Conferència Episcopal Espanyola va llançar la campanya «Son tantas las razones, apúntale a Reli», que vol oferir respostes a tots aquells pares i mares que desconeixen el valor de l'assignatura de religió catòlica i estan indecisos a l'hora de matricular els seus fills al proper curs 26-27.
8: Sota lema «I tu?», se lo preguntaries a la IA? Enguany la campanya es recolza en un vídeo en la qual la parella traslada els seus dubtes a la intel·ligència artificial amb l'objectiu d'oferir respostes a les famílies que es qüestionen l'elecció de l'assignatura de religió de cara al curs vinent. Aquesta iniciativa vol posar en valor la contribució d'aquesta matèria al desenvolupament ètic i humà dels alumnes. A través d'aquesta campanya es vol donar resposta a una generació de pares que a vegades es senten condicionats a les tendències socials o per la desinformació. En l'actualitat, més de la meitat de les famílies espanyoles, un total de 2.718.000, que correspon a un 55,78%, segueix triant voluntàriament l'assignatura de religió catòlica per als seus fills. Podeu veure el vídeo de la campanya a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
2: L'Església Eivissa i Formentera.
1: Amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Fàtima, que es celebra el 13 de maig, tindrà lloc cada hora baixa una novena al monestir de Sant Cristòfol. Els actes començaran a les 17:45 amb les vespres, seguides del rest del Sant Rosari, la novena i la celebració de la Santa Missa, que serà a les 19 hores.
9: El día de la festividad de la Virgen, el miércoles 13, las vísperas comenzarán a las 7 de la tarde y a las 8 se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo de Ibiza, Monseñor Vicent Rivas. Tras la misa saldrá la procesión con la imagen de la Virgen de Fátima.
1: La delegació de mitjans de comunicació social del Bisbat d'Eivissa ha obert un nou canal de WhatsApp per a la difusió de notícies d'actualitat de la diòcesi i altres serveis informatius. Aquest recurs permet als seguidors del canal rebre directament al seu telèfon la informació del Bisbat d'una manera senzilla i privada.
9: El canal del Obispado de Ibiza se puede buscar en la sección Novedades, situada en la parte inferior de la app móvil de WhatsApp, en la sección Canales. Este canal además permite que el número de teléfono del seguidor se mantenga privado. De igual manera, solo el usuario puede ver todos los canales que sigue.
2: ¿Estás escoltant Temps de Creure? Uns consells publicitaris i tornem.
10: IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
12: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
13: I què fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona la tortuga?
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
10: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
14: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
15: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
16: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
14: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
15: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
14: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
15: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
17: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
18: El dia, per saber què passa i per què.
17: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
18: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
17: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
18: per escoltar els protagonistes de la notícia.
17: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
18: El dia, amb Marta Grau.
17: El 22% de la plantilla actual...
18: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
19: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
20: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
21: Brumels i bessons a mon pare.
22: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
18: 646-93-45-01.
23: La vull dedicar a mon mare.
24: En el Coni.
25: En el meu pare.
26: La senyora Pedina.
27: Dadi Cul, desbonim.
19: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
22: Ràdio Tradicional, sí senyor.
18: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
22: A qui dediques aquesta cançó?
19: A tu, Xavi, a tu.
22: Ai.
28: Això, que t'estim molt.
29: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
30: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
18: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
31: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran del coll.
32: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
33: També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
32: Sí, sí, sí.
18: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
31: Ets ambidestre.
32: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
10: Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
34: Tots estan cridats a la missió? I com respondre a aquesta crida missionera que Déu ens fa? De sa volen xerrar avui amb en Manel Gòriz, delegat diocesà de Missions i de les obres Missionars Pontifícies de Barcelona. El pròxim dia 9 de maig estarà a Menorca per a participar a la jornada de Menorca Missionera. Per cert, una activitat molt interessant a la qual us convidem a participar. Hi haurà testimoni d'en Manel, de joves menorquins missioners, compartirem una baraneta i també una pregària de TC. Bon dia, Manel, i benvingut.
35: Molt bon dia.
34: Primer, per començar i entrar un poc en context, te volia demanar què vol dir avui en dia ser missioner pensant des d'una realitat com Menorca?
35: Bé, doncs ser missioner avui dia vol dir, en primer lloc, prendre consciència. Prendre consciència que pel fet d'haver estat batejats, doncs tots i totes som cridats i enviats com a veritables deixebles missioners. Ser missioner no és només marxar lluny, que a vegades pensem que és els missioners, els gentes, els que se'n van fora de la nostra terra. No, vol dir també sembrar la llavor de la bona notícia de Jesús en els nostres entorns més propers, a la família, a la feina, a les nostres amistats, a la vida quotidiana. I d'una manera especial entre aquells que encara no han escoltat o acollit el missatge de l'Evangeli. Ser missioner a les nostres diòcesis, a la diòcesi de Menorca, passa per viure amb autenticitat la fe, fer-nos propers, escoltar, acompanyar i, en definitiva, ser testimonis de l'amor de Déu al mig de tothom.
34: Així és. I en aquest sentit, quines actituds diries que són essencials per a viure la missió des de qualsevol àmbit?
35: Les actituds són molt importants. Jo crec que hi ha diverses. La primera és tenir una actitud d'agraïment pel fet de saber-nos estimats per Déu. Això ja és un do. La missió neix d'aquesta experiència profunda. Hem rebut un amor que no podem guardar només per a nosaltres. Així ho hem descobert amb aquesta experiència profunda, no? I llavors aquesta primera actitud ha de ser d'agraïment. Després pot haver també una segona actitud d'escolta, que també és important. Déu ens parla a cau d'orella, a través de les petites coses i dels gestos senzills de la vida quotidiana. Un raig de sol, un somriure, una persona que pateix per algun motiu que no sabem, però que podem veure-ho a la seva mirada que pateix. També ens parla així. Per això cal estar atents a la seva crida i al que ens demana en cada moment a través d'aquestes petites coses, d'aquesta actitud d'escolta. I sobretot, també una actitud de servei. És a dir, escoltem, ens donem compte, per tant, hem d'actuar. Aquesta actitud de servei vol dir donar resposta a aquesta crida i oferir-nos per estar al costat d'aquells que necessiten de nosaltres. Necessiten una mirada de confiança, una paraula d'amor, un gest de consol. A vegades no cal fer molt, potser és suficient apropar-nos a aquella persona que necessita que algú estigui al seu costat, simplement, que li faci companyia, que l'escolti. Altres vegades no cal una acció immediata, sinó en un altre moment. Per tant, el que és important és identificar que en aquell moment concret és el Senyor que ens fa una crida a través d'aquest gest petit o senzill que pot passar de percebut i que necessita de nosaltres. Al final, nosaltres som instrument del seu amor.
34: Mm-hmm. I com han dit a la introducció, Manel és delegat diocesà de Missions i de les Obres Missionals Pontifícies de Barcelona. Si ens pots compartir alguna experiència que t'hagi marcat com a missioner, tant a Barcelona, Catalunya com fora?
35: Quan parlem de missió i ens ve al cap, no?, els missioners, aquells que marxen amb una actitud de servei i compromís, doncs, que van fora, jo amb aquests viatges he pogut veure i escoltar coses i el que més m'ha impactat és adonar-me que al final, al cap i a la fi, tots som germans i que formem part d'una mateixa Església Universal. Això és un element molt important, o sigui, tots som germans i formem part d'una mateixa Església Universal. Per què? Perquè compartim una mateixa fe, perquè compartim un mateix baptisme, la voluntat de formar part d'aquesta comunitat cristiana, una mateixa comunió i, en definitiva, una única missió, ser deixebles missioners, donar veu al Senyor i fer-lo present enmig nostre. Continua impressionant el sí dels més de 9.000 missioners i missioneres que hi ha arreu del món. Mm-hmm. Sacerdots, religiosos, religioses, laics, que fan una aposta valenta per deixar la seva terra i compartir la vida amb altres germans actualment en més de 130 països arreu del món, en el que anomenem, des de les Obres Missionals Pontifícies, els territoris de missió, que actualment són 1.131. Són esglésies joves que encara necessiten del nostre suport, no només econòmic, sinó també des de la pregària, des de l'acompanyament. El testimoni d'entrega, fidelitat i alegria d'aquests missioners i missioneres ha de ser un gran exemple per a tots nosaltres. Ens recorden que la missió no és només una tasca, sinó una manera de viure, de donar la vida perquè els altres puguin descobrir l'amor de Déu.
34: I què diries a una persona, pensa en un jove, un matrimoni, una família, que senti una crida missionera però té dubtes de com respondre a aquesta crida de Déu? Què els diries?
35: Jo li diria que tota crida comença sovint amb una inquietud i amb alguna cosa que ens remou per dins nostre, dins del nostre cor. Ja bon viure els mateixos deixebles d'Emmaús, quan després de trobar-se amb Jesús ressuscitat es deien els uns als altres, no és veritat que el nostre cor s'abrusava, que cremava dins nostre, mentre ens parlava pel camí i ens explicava les Escriptures? Aquella inquietud compartida es transforma ràpidament en un desig. Per tant, inquietud, desig, En els deixebles, tornar a Jerusalem, trobar-se amb els altres deixebles, anunciar-los que Jesús havia ressuscitat. Aquesta és també la missió de tot deixeble missioner, deixar-se trobar per Crist i compartir amb els altres la joia d'aquest encontre. Per això, si una persona sent una inquietud interior, és bo que no la visqui tota sola. Convé compartir-la amb algú que la pugui escoltar i acompanyar en un procés de discerniment. Un sacerdot, un religiós, una religiosa, un catequista, un amic de confiança, alguna persona amb experiència de fe. El discerniment ajuda a escoltar-se un mateix, però sobretot a escoltar què vol Déu per a la pròpia vida, per cadascun de nosaltres. Fruit d'aquest camí, la persona podrà anar descobrint si aquesta inquietud és una crida missionera concreta i de quina manera pot respondre amb llibertat, generositat i confiança.
34: I ja per anar acabant breument, per què animaries els nostres oients a participar a la jornada de Menorca Missionera que celebrarà aquí pels dies, el dia 9 de maig, aquí a Menorca?
35: A veure, aquesta jornada vol ser una trobada vivencial, interpel·ladora i en clau de discerniment, justament el que comentàvem abans. No? L'objectiu és despertar, aclarir i acompanyar una possible inquietud missionera inicial des de les diverses dimensions, eh? Tant al que puc fer jo com a deixeble missioner a la diòcesi de Menorca, com a possibles crides personals cap a terra de missió, com tants missioners i missioneres hi ha arreu del món. Per tant, animo i encoratjo doncs, a que tothom doncs, que vulgui i que pugui participar, doncs, que vingui a aquesta xerrada, a aquesta trobada, a aquest taller, a aquest testimoni, a aquestes reflexions compartides que entre uns i uns altres doncs, farem aquí properament.
34: I des d'aquí també ens sumam en aquesta convidada. Aquesta jornada de Menorca Missionera tindrà lloc dissabte 9 de maig entre les 6 i les 8 del capvespre a l'Església Santa Clara, Ciutadella, esteu tots convidats. I també gràcies, Manel, per compartir el teu testimoni missioner i per descobrir-nos que tots estem cridats a la missió. Gràcies.
35: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I després de repassar l'actualitat diocesana, arriba ara el moment de l'agenda per conèixer algunes de les propostes i activitats previstes aquests dies a les nostres illes. Començam amb Menorca, que ens acompanya Sònia amb tota la informació.
1: Avui, dia 9 de maig, a l'Església Santa Clara, Ciutadella, es celebrarà la jornada de Menorca Missionera, de les 6 a les 7 del capvespre, pregària ETC, i de les 7 a les 8, taula rodona amb Manel Gorriz, delegat de Missions de Barcelona, i joves menorquins que han viscut alguna experiència missionera. Aquest diumenge, dia 10 de maig, l'Església celebrarà la Pasqua del Malalt. Les comunitats parroquials pregaran amb els malalts i pels malalts i s'administrarà el sacrament de la unció dels malalts. La setmana que ve, Francisco Porcar, autor del llibre Trabajo Humano, el reto pendiente, oferirà dues xerrades a Menorca. La primera serà a Ciutadella, dimarts, dia 12 de maig, a les 8 del capvespre, al Cercle Artístic. I la segona serà a Mahó, dimecres, dia 13 de maig, a les 7 del capvespre, a la Fundació Rubió. També dimecres, dia 13 al matí, Francisco Porcar oferirà una formació permanent per als preveres, diaques i la vida consagrada a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro. La festa de la Mare de Déu de Fàtima es celebrarà a Mahó dimecres, dia 13 de maig, a les 6 del capvespre, amb el rei del Rosari i tot seguit una eucaristia a l'ermita de Fàtima. També celebrarà a Menorca la festa de Sant Isidre. A Ciutadella, divendres, dia 15 de maig, eucaristia a les 12 del migdia a la catedral. I a Mahó, diumenge, 17 de maig, a la 1 del migdia, benedicció del camp i eucaristia a l'ermita de Fàtima.
0: I de Menorca anam fins a Eivissa per continuar repassant l'agenda diocesana d'aquests dies amb Neinés.
2: Este sábado 9 de mayo a las 8 y media de la tarde tendrá lugar en el Salón de Santa Cruz la última de las proyecciones del ciclo de cine espiritual organizado por la Delegación de Infancia y Juventud del Obispado de Eivissa. La película que clausurará el ciclo es Te protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, que cuenta la historia de un niño de Togo huérfano que sobrevive en la miseria, hasta que encuentra la ayuda de un misionero español y un horizonte en la ciudad de los muchachos. El pase de esta película está abierto a todos los interesados y el donativo para quienes asistan será de 5 euros.
0: I així arribam al final d'aquest temps de creure. Gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest espai de reflexió, actualitat i esperança. Que tingueu una molt bona setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El creuer on es va detectar el brot d'antivirus es fondejarà davant el port inerfeny de Granadilla entre les 5 i les 6 de la matinada pròxima. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, en la roda de premsa que ha comparegut avui migdia juntament amb el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Ha reiterat que abans de començar el desembarcament dels 147 passatgers a bord, es comprovarà que cap no doni positiu d'infecció i que els primers en ser traslladats a terra seran els 14 de nacionalitat espanyola. Recordem que tot el passatge serà traslladat a l'aeroport de Tenerife Sur directament per viatjar als seus llocs d'origen. Ha insistit a més la ministra que amb el dispositiu establert el risc de contagi és nul i demana no provocar alarma social, tant per això com pel rastreig minuciós, ha dit, de les possibles contagis fora del vaixell, ha reivindicat la importància de la sanitat espanyola.
2: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje, dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
1: Fins ara dues dones que havien tingut contacte en l'avió que viatjava una persona morta pel virus es troben en quarantena hospitalària, una a Alacant i l'altra a Barcelona. I encara un apunt més de l'actualitat urgent de fora de les illes. Un home ha estat detingut a Carabanchel, al Madrid, com a presumpte autor de la mort de la seva parella. La policia investiga si podria tractar-se d'un nou cas de violència de gènere. Si es confirma, la xifra de dones assassinades per aquest motiu pujaria fins a 20 a Espanya en el que duim d'any. El 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència a les Balears. I l'entitat palmesana per la defensa de la diversitat sexual i d'identitat Benamics dona per definitivament suspesa qualsevol celebració del Dia de l'Orgull juntament amb l'Ajuntament de Palma. El manteniment de la negativa institucional de fer l'acte públic d'altres anys de la penjada de la bandera del col·lectiu Acord, amb participació dels activistes, els ha fet mantenir la seva postura, d'acord amb un comunicat replicat per l'agència Europa Press. Tanmateix, ha explicat el president de Benamics, Jan Gómez, si no es permet mantenir aquest inici de festa, no hi ha contraprestacions que valguin. L'escoltam.
3: Para que viéramos la buena voluntad de la alcaldía, se ofrecía iluminar el castillo de Beiber eligiendo el color que quisiéramos, así como reservar OPIs para la bandera LGTBI y la posibilidad de hacernos una foto con el alcalde en uno de estos OPIs, como si fuéramos nosotras las fans de Rosalía. Como comprenderían, no íbamos a cambiar nuestros derechos por la iluminación del castillo de Beiber.
1: L'Ajuntament de Palma havia proposat penjar la bandera LGTBI al balcó de Cort només el dia de la celebració, com diu, es fa amb altres esdeveniments assenyalats. I acabarem amb informació de servei perquè el trànsit es veurà alterat avui cap vespre a la ciutat de Palma per la disputa d'una prova esportiva. Concretament, es tallarà el trànsit al passeig marítim en sentit Port o Pi des de l'altura d'Antoni Maura fins al carrer de la Pedrera, un poc més enfora del parc de la Quarantena. Això a partir de les 8 del cap vespre també es tallarà la circulació del carrer Joan Miró des del carrer del Castell de Bellva fins justament al carrer de la Pedrera. Fins aquí les notícies de les 3 d'IB3 Ràdio. La informació a l'emissora pública tornaran al temps de descans del partit de futbol entre l'Hèrcules i la Unió Esportiva Eivissa, que us oferiran els companys d'Esports 3 en Joc a partir de les 4. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: El flamenc del guitarrista i compositor Don Paco de Lucía arranca el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. La proposta, connectar amb les cançons que tinc el gust de seleccionar i presentar. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda del receptor. Òrbita 3, un collage musical on pots degustar, escoltar multitud d'estils. Un ventall de músiques possibles sonen al llarg del cap de setmana. Aquesta primera franja horària entre les 3 i les 4 l'anomenam sessions de migdiada, on el tempo musical és més suau i calmat per fer la digestió, i una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio. Paco de Lucía, fa 50 anys, el 1976, publicava un dels seus grans àlbums mesclant el flamenc i el jazz. El títol d'aquest gran llarga durada, un disc per emmarcar el Moraima, que punxam en format vinil. Tot just hem començat com a peça de portada amb Llanos del Real. Farem un recorregut musical al llarg d'aquest treball.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: El publicava, s'editava quan només tenia 28 anys. Ja es consolidava com un talent prodigiós. Donant pas a Cueva del Gato, Paco de Lucía.

El talent de Don Paco de Lucía ja plasmat en aquest disc que publicava tot just fa 50 anys, el 1976. Un dels àlbums que punxam en format vinil aquest 2026 amb motiu del seu aniversari, d'aquests per emmarcar que ens agrada degustar, escoltar de cap a peus, aquí a Òrbita 3. Música per oïdes sensibles, títols com ara Rio Ancho, que acabam d'escoltar fa uns instants, Perla de Cádiz, Cueva del Gato, són algunes de les peces que mesclen el flamenc i el jazz, afegint i incorporant el so del baix i les congues i replanteja el so clàssic i purista del flamenc amb aquesta nova visió contemporània. Arriba ara la peça, la cançó, que dona nom en aquest gran disc, Almoraiva.

0: Tendències musicals a Òrbita 3.
1: Efectivament, tot tipus de tendències sonen en aquest còctel sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge capvespre. Hem fet un repàs a algunes de les peces més destacables d'Almoraima, aquest disc que llançava fa 50 anys Paco de Lucía el 1976.
0: Cites històriques a Òrbita 3.
1: El títol d'aquesta llarga durada enfatitza la influència àrab, però també una feina que ens transporta al ritme de la rumba, fusionada amb notes brasileires, alguna pinzellada de la bossa nova del país carioca, influència de ritmes llatins, com ara les congas, i la influència del so del baix. Una de les primeres feines del jazz fusió del visionari Paco de Lucía.
0: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
1: Un dels vinils per emmarcar d'Òrbita 3. Deixam Almoraima i ens quedam amb una delicadesa més. El músic que va néixer a Algesires el desembre del 47, recordar que moria l'hivern de 2014 a Playa del Carmen, a Mèxic. De Lucía, que tenia la seva residència o segona residència a Mallorca. Ara recordam un dels seus títols més populars, que no és d'aquest àlbum, Entre dos aguas, la punxam en directe en un concert molt especial que va oferir en el casino de Montreux. Sí, el mateix de la cançó Smoke on the Water de Deep Purple.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No.
0: IP3 Ràdio és música.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Demanau-m'ho les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons a mon pare.
6: Envieu-m'ho les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: La meva padrina. Daddy Cool, desboni.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
6: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
6: A qui dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
7: Això, que t'estim molt.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en

Si abans de la pausa el protagonisme ho ha tingut Don Paco de Lucía, en aquest cas punxam un dels grans jazzistes del segle XX, Miles Davis. Aquest mes de maig, aquesta primavera, es compleix el centenari del seu naixement. Era un autèntic enamorat de la música flamenca, de fet, la va incorporar pinzellades o influència del flamenc en algunes de les seves composicions, com ara aquesta New Rumba. Seguim el nostre recorregut sonor òrbita flamenca i ara ho feim amb Raimundo Amador. El guitarrista, compositor i músic andalús actuarà el proper 1 de juliol en el claustre de Mahó a Menorca.

0: dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
4: Seguirem de viatge per al món musical després del proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Abans d'arribar a les 4, una perla musical més, Raimundo Amador i el seu flamenc fusió, en aquest cas mesclat amb el blues. Si orbites des de Menorca, apunta bé si et ve de gust veure Raimundo sobre l'escenari. Serà dia 1 de juliol en el claustre Amó. Aquesta cançó du per títol Amor en vano. Raimundo amb la col·laboració de Juan Perro.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc, endavant, Joan Gabriel Bauçà.
2: Com anar? Molt bon dia per l'aquí esportiva d'IB3, Ràdio Esports 3 en joc en directe. Són les 4 ja, quasi, i un minut, i aquí estem per viure un partit que ha de significar la salvació, la tranquil·litat, més a prop per la permanència, per la U d'Eivissa, que juga contra un mític com és l'Hèrcules d'Alacant. Un partit que començarà a les 4 i quart. Començam ja la prèvia d'aquest partit del conjunt de Miguel Álvarez. A la part tècnica, Facundo Tenaglia, i ja està preparat per narrar aquest partit el nostre company Víctor Sancho. Com anem? Molt bon dia!
3: Què tal? Bon dia, Juanga. Què tal, oients d'Esports 3 en joc en directe? Sí, preparats pel que sigui, el que has dit tu a la prèvia, narrar la permanència matemàtica de l'Eivissa. Sí. Volíem una altra cosa per aquesta temporada, però ara ens tenim que conformar amb això. Hi ha una petita possibilitat que l'Eivissa jugui encara a playoff. Pareix que està prohibit dir això, però bé, si guanyés els 3 partits que queden, els 9 punts, i punxessin ben bé Europa, Cartagena, etc., alguns dels seus partits, són rivals directes, per cert, en les dues darreres jornades, primer Cartagena a Can Vicenç i després Europa a Can Dragó. Si punxessin i l'Eivissa guanyés els 3, encara tindria una possibilitat. També l'Algeciras es tindria que punxar, que és l'altre equip que està lluitant per intentar entrar en aquesta cinquena plaça. Però bé, el més proper, el més realista és pensar en intentar avui guanyar, aconseguir fermar la permanència. També un empat, depenent del resultat demà entre el Tarazona i el Nàstic de Tarragona, podria valer per assignar aquesta permanència de manera matemàtica. I també, per què no, intentar entrar a la Copa del Rei, perquè el setè classificat en aquest grup tot apunta que entrarà en Copa del Rei, perquè Atlético Madrileño, que està lluitant pel títol de Lliga, i Villarreal B, que està acabant molt bé la temporada, gairebé tenen assegurada una de les 5 primeres posicions, així que aquesta possibilitat de jugar a la Copa es correria fins a la 7a posició. No és fàcil tampoc, perquè està a 5 punts l'Eivissa ara mateix, però bé, tampoc és impossible, queden 9 per jugar-se, com dèiem. Així que res, Juanga, esperam avui signar la permanència i qui sap si lluitar per alguna cosa més.
2: Esperem que sigui així, com a mínim, la permanència, perquè Víctor ho ha anat comptant durant tota aquesta temporada. Crida l'atenció i ha estat, no sé si una sorpresa, jo crec que sí, que ha estat una sorpresa la temporada que ha fet la UD, que ha entrat en una espiral de mals resultats, de partits dolents i molt dolents, i això ha donat en aquesta situació final. No sé si aquesta involució de la UD Eivissa s'esperava a principi de temporada. Entenc que no.
3: Bé, depenent, vull dir, això és una pregunta molt bona que has fet, Juanga, i jo crec que és digna d'estudi. Inclús, mira, en Jordi Riera, que el tenc aquí al costat, que avui serà el nostre comentarista, pot afegir-se a aquest debat. A veure, jo crec que era una possibilitat, era una possibilitat, jo no la puc descartar. M'agradaria que no ho fos, que no ho hagués sigut una possibilitat, però sí, perquè al final el problema de l'Eivissa no és un problema d'inversió, no és un problema de recursos. Com a club, ho diuen molts de professionals, d'altres equips també, les possibilitats que té l'Eivissa, el problema de l'Eivissa és de la gestió esportiva, no? de controlar els timings, de donar pes i autoritat als professionals, sobretot en el cos tècnic, que toca perquè vagi madurant una idea, vagi madurant un equip, i això és el que li costa sobretot a l'Eivissa, i quan no ho fas i quan es repeteix això, doncs tens el risc de que un any te surti pitjor i juguis amb foc.
2: Això també li està passant, per exemple, a l'Atlètic Balears, que diumenge començarà la lluita pel play-off d'ascens, però que li ha passat en els darrers anys. Ingo Bollmann inverteix 2 milions d'euros, però la gestió del dia a dia, la gestió setmanal, no està donant perquè l'equip pugi de categoria. Anem a veure què passarà ara en aquest play-off. Esperem que aconsegueixi pujar en aquesta primera federació. Saludant ja en Jordi Riera. Jordi, com anem? Molt bon dia.
4: Què tal, Juanga? Bona tarda. Com va tot?
2: Avui comentarista d'IB3 Ràdio per aquest partit. T'esperaves el que ha passat amb l'UD i arribar en aquesta situació de lluitar per la permanència i que sigui un miracle arribar en el playoff d'ascens?
4: Bueno, jo crec que coincideix una mica amb el que ha dit en Víctor. Al final és algo que podia passar per tema de gestió. Jo crec que és molt interessant la roda de premsa que va fer en Miguel Álvarez, que va parlar precisament d'això, no? De lo que és fer un procés, de lo que és un projecte, i que al final els projectes necessiten temps. I crec que ha estat algo que això a l'Eivissa durant tots aquests anys li ha faltat. És veritat que l'equip sempre havia estat a playoff o sempre havia lluitat per cotes més altes. Aquest any han sortit totes les coses malament des d'un inici, inclús en Nadal, que moltes vegades s'havia fet una revolució, s'ha tornat a fer i això tampoc ha donat resultats. Doncs crec que on hi ha que mirar és qui sap una mica més en el procés, en el projecte i bueno, intentar potser canviar una mica el rumb, perquè és veritat que li ha passat a l'Eivissa, li ha passat a l'Hèrcules, també li ha passat al Múrcia, que són potser els pressupostos més alts de la categoria, i ningú d'aquests tres equips estarà lluitant per jugar a play-off segurament.
2: Sí, és així, aquesta és la realitat ara mateix en aquesta lliga, en aquesta primera federació. Per cert, ja que parlàvem un poc de tot, deixeu-me dir que en el temps de descans del partit de l'UD escoltarem el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrac. Avui migdia s'ha duit a terme la gala del centenari de la Federació Balear de Futbol, i una gala llarga que podreu veure per IB3 Televisió, per cert, i on han estat premiats diferents persones, diferents personalitats del món del futbol, on també hi ha estat la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, entre d'altres autoritats. També hem pogut veure i també ha estat premiat Llorenç Serraferrer, el Reial Mallorca, entre molt d'altres clubs i entitats i persones. D'aquí uns moments, després hem pogut parlar amb Jordi Orrac i després escoltarem el que ens ha dit els micròfons d'IB3 Ràdio. I també deixeu-me dir que avui hi ha un bon partit, però és que demà tenim un dia d'autèntiques emocions, perquè viurem no només el partit del Reial Mallorca, també el partit del Poblense, que comença la seva aventura en el play-off de Sens, també, evidentment, el partit de l'Atlètic Balears, aquesta primera eliminatòria en el partit d'anada, i com no, ahir va ser també una nit d'autèntica emoció, una nit èpica. Demà viurem la gran final de la Lliga de Campions de Futbol Sala, on l'Illes Balears Palma Futsal s'ha classificat, i de quina manera ho va fer a la jornada d'ahir, i que demà s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal. Serem a Pesaro també durant aquesta retransmissió amb en Gavi Fortesa, que ens donarà la darrera hora del conjunt d'Antonio Vadillo. Per tant, per davant, mos queda unes hores d'emoció i de futbol. Víctor Sancho, no sé si tenim alineacions, no sé què està passant damunt
5: el
2: terreny de joc. I de compte'ns en quin 11 sortirà el conjunt de Miguel Álvarez.
3: Mira, just han marxat a tots els jugadors de tots dos equips cap a vestidors, a punt de saltar la gespa per iniciar aquest partit. Queden menys de un poc més de 5 minuts. Mira, l'11 avui de Miguel Álvarez no repeteix l'11 perquè té una baixa, que és Ethan, que ho va explicar a roda de premsa, que té un colp al genoll, però només hi ha un canvi en banda dreta, així que anem ràpidament. Ramon Juan a la porteria, línia de 4 amb Unai Medina, parella de central, repeteix Iago Indias i Kembo, Jan Kembo, Arnau Solà de lateral esquerra, parella de migcentre Sanceo Baix, el francès, i David García a la dreta, Masella, que és la novetat en substitució d'Ethan. Fran Castillo de nou a banda esquerra, i en punta Davo i Max Svensson. Fran Castillo, que partirà des de la banda esquerra, ja va explicar l'altre dia que creu Miguel Álvarez que pot fer més mal perquè no té que rebre d'esquenes darrere dels migcentros o a prop dels davanters i dels centrals rivals. Per part de l'equip de Beto Company, l'exfatídic entrenador de l'Andorra, que va eliminar l'Eivissa en el play-off de la temporada passada, repeteix alineació també respecte al darrer partit que va perdre davant el Villarreal B, el filial Groguet. Abat a la porteria, línia de 4 des de la banda dreta, Samu Vázquez, ex de la penya esportiva, parella centrals Rentero i Monsalve, lateral esquerra Red Tuerta, Puig com a mig centre, Calavera i Benjamet com a interiors, a banda dreta Andy Escudero, Nico Espinosa a la banda esquerra, i en punta l'11 Unai Ropero. Arbitra Armando Ramo, del comitè tècnic d'àrbitres d'Aragó, assistit a les bandes per Sergio Ferrando i Guillem Batge. Aquestes són les dues alineacions. A la banqueta de l'Eivissa, pocs homes avui, Jordi, amb Tao Paradoski i Cristian Torrelavit com a porters suplentes, Eric Munjunei, David del Pozo, Bebé, Iván del Olmo i Javi Eslava. Estava encara molestiar Nacho González, que no ha entrat en la llista. Una de les baixes importants, José Albert, que té un problema al colze, tampoc ha entrat en la llista. Izan, que ja ho dèiem, amb un problema al genoll, són algunes de les baixes que té l'Eivissa per aquest partit, així que no té massa canvis avui Miguel Álvarez a la banqueta de l'Eivissa. Què et pareix l'11, Jordi?
4: Sí, Sergio Díaz també, no? Crec
3: que Sergio Díaz està de baixa, perdona, sí, també. Sergio Díaz tampoc sí. està, sí.
4: Bueno, dona continuïtat, no?, una mica l'11 de la setmana passada. Em va pareixer interessant això que diu ara bueno, de la nova posició de Fran Castillo, no?, perquè parteix que en banda esquerra, que sigui, deia que des d'aquesta posició pues, és més difícil de detectar pels equips rivals, els tenen menys referenciat. Bueno, em pareix interessant. Jo crec que al final també guanyen presència en àrea, que és algo que potser a l'Eivissa li estava passant, perquè generava molt de futbol, però li faltava una mica de presència en àrea. Bueno, em pareix bastant, bastant interessant. Dins dels jugadors disponibles que té, crec que treu un 11 molt competitiu i amb una idea bastant, bastant clara.
3: Juanga, en Jordi li hem fet preguntes fàcils fins ara, ara després li farem alguna complicada, perquè Jordi fins fa dos dies estaves parlant del Poblense, de l'Atlètic Balears, sí. Fins fa dos dies estava jugant un playoff que no, finalment no ha sortit bé, no?
4: Exactament. Bueno, ens va eliminar precisament l'Udi Ibiza B, era un playoff d'ascens a tercera federació amb el Sant Rafel i bueno, la setmana passada ens va eliminar el filial de l'Udi Ibiza.
3: És un plaer tenir aquí el míster del Sant Rafel, sempre.
5: Que complicat, Jordi, i aprofit ja per demanar-t'ho, que complicat és gestionar un play-off, un play-off d'ascens o de descens, un play-off en general, no? És una altra història, és una altra... no té res a veure amb el que puguis haver fet a la Lliga. T'ho jugues tot a un partit o en aquest cas a dos, no? Gestionar un play-off sempre és complicat. Mira l'Atlètic Balears, per exemple, que el posàvem d'exemple, que ha jugat molts play-offs d'ascens i no li ha anat bé, no li ha anat bé, perquè és una altra història.
4: Sí, al final hi ha un factor diferencial que és el factor mental o d'estat d'ànim en un play-off, no? Que al final tu marca, tu jugues tot en 90 minuts o a 180 minuts i és molt complicat, és molt complicat. Al final qualsevol error és veritat que es penalitza molt i bueno, sí, la regularitat és el que et marca la Lliga, però després te la jugues a un partit on no pots tenir errors, on a vegades no guanya el millor i això és veritat també, en un play-off al final és el millor d'un partit i bueno, és complicat, molt complicat de gestionar i sobretot pel que dèiem, pel factor mental que agafa una importància molt gran.
3: Però en Jordi és un tio estable emocionalment. L'altre dia, per exemple, estava en Naltos també en el partit de l'ESA d'Eivissa. El veus que és tranquil i no s'ho pren... Tens una estabilitat emocional important.
4: Sí, jo crec que... Bueno, segurament com a entrenadors tindré moltes coses dolentes, però crec que soc tranquil en aquest sentit i crec que és algo positiu, no? Jo crec que un entrenador al final té que tenir aquesta paciència, aquesta tranquil·litat i, bueno, perquè hi ha moltes coses que poden ser de molt d'estrès en un partit i crec que els entrenadors som una mica encarregats de donar una mica d'ordre i de tranquil·litat a tot el que passa.
5: Aquest Hércules d'Alacant... Què anaves a dir, Víctor? Perdona.
3: No, mira, que estan sortint ja tots dos equips a la gespa. L'Eivissa avui vesteix amb la seva segona samarreta, aquesta samarreta tan novetosa aquesta temporada del seu desè aniversari, amb els color rosa, no? Així un color més femení, vull dir, és un homenatge també, en aquest sentit, a les dones. Així que ja estan preparats, estan saludant-se tots dos equips a l'espera que comenci aquest partit, que pot significar, com dèiem, la permanència de l'Eivissa de manera matemàtica.
5: Aquest Hércules d'Alacant, o d'Eivissa, que també el podreu seguir per IB3 Televisió, amb en Raül Medrano i Toni Torres, que ahir, per cert, Víctor Sancho, ja que ens han posat a fer preguntes compromeses, ahir li vaig demanar en el programa, vam escoltar la teva entrevista en Davo, en el futbolista de l'Udel, i vaig demanar en Raül Medrano qui entrevista millor, si Víctor Sancho o tu, si Raül Medrano o Víctor Sancho.
3: Raül, per favor.
5: I ell va dir que tu, però ho va dir, ja ho saps, amb la boca petita. Sí. No? En un acte d'humilitat que no li pega gaire en Raül Medrano.
3: No, en Raül és un personatge especial, jo crec que, no és perquè sigui el meu company aquí a la redacció d'Eivissa, molt especial, i jo crec que és un personatge únic en els mitjans, vull dir, jo podria ser una persona més estàndard, no, diguem, i ell té un criteri molt particular i molt personal, i jo crec que és a valorar en aquest sentit.
5: Qui narra millor, en Víctor Sancho, tu, o en Raül Medrano?
3: O en Víctor Hugo Morales, no?
5: Víctor Hugo Morales, gran narrador.
3: No, jo crec que, a veure, en Raül ha fet, jo crec que en Raül, fixa't tu, segurament a les Pitiuses, és la persona que més partits ha narrat de la història, estic gairebé segur. Jo crec que no hi ha ningú que hagi narrat més a les Pitiuses, de partits de futbol i d'altres esports, perquè també ha fet altres esports, record play-offs de voleibol, de bàsquet, etc., copes del rei, jo crec que no hi ha ningú que hagi narrat tants de partits. Aquesta experiència et dona un bagatge que és increïble, i a més ell té el seu estil personal, no? La seva manera de veure les coses una mica abstracta, que això dona un punt particular i que no es veu tan habitualment, no?
5: I després d'aquest homenatge en Raül Medrano, anem a centrar-nos en el partit. Estic totalment d'acord amb el que has dit, Víctor. I anem a veure ara aquest partit. Miguel Álvarez, que també ho xerràvem amb en Raül en el programa, a la jornada d'ahir. Miguel Álvarez, que tot fa indicar, Víctor, que viurà els seus darrers partits, no?, a la banqueta de la UB.
3: Sí, i això dona perquè fem un debat a veure si el partit també s'ho permet, si l'Eivissa va guanyant clarament i podem obrir tots aquests melons que n'hi ha. Sí, i és el que parlàvem a l'inici, quan m'has demanat tu, no, pel tema del club, i també explicava en Jordi, aquesta manca de continuïtat és el que... No, jo, a veure, jo no puc entendre ara mateix, no sé quina és l'explicació esportiva, perquè després el que li hem escoltat a Javi Lara en una roda de premsa on va explicar del nivell dels entrenaments, que era superior, que ell entenia que ell tenia que continuar, tot i els resultats que s'estaven donant en aquell moment, parlant de darrers de l'any passat, principis d'any, tenia que continuar perquè el nivell era molt alt, quan just ara va començar el partit sobre el Rico Pérez d'Alacant, sempre recordant Estadi Mundialista, no? Sí. Allí va pasturar la seva classe Diego Armando Maradona, entre d'altres, o el Mágico González, no? En el Mundial d'Espanya. Ja comença el partit, ataca a l'Hèrcules, possessió per l'Hèrcules, que és un equip amb Beto Company que li agrada tenir la pelota. Deia Juanga que és un debat molt llarg, no? Perquè vull dir, quin informe, quin estudi pot haver fet l'Eivissa per pensar que Miguel Álvarez no pot continuar? Què té que haver passat allí dins per pensar que en 6-7 mesos un home amb l'experiència, amb la capacitat, no, amb el coneixement que té Miguel Álvarez ja no pot continuar? Jo, sincerament...
5: Jo crec,
3: no,
5: Víctor,
3: ho entenc.
5: Jo crec,
3: sí.
5: Víctor, que els resultats no li han acompanyat.
3: Sí,
5: no avalen la seva continuïtat.
3: Sí, però jo crec que això és un debat una mica més profund, perquè quan tu arribes amb una feina que evidentment no s'ha fet bé, perquè el club reconeix que no s'havia fet fer quan té que donar la baixa a 8 jugadors al mercat d'hivern, i tu tens que... arribes al club i tens que treballar amb aquests homes amb els quals el club no confia, evidentment ja, tu ja comences en desavantatge. Realment, ell no ha pogut fer una pretemporada, no ha pogut realitzar un projecte gairebé des de zero, ha intentat fer amb el que tenia i el que el mercat d'hivern després t'ha pogut aportar, totes aquestes millores. Jo crec que, clar, és un debat més de gestió de club, no? Avui en dia, Jordi, estan molt acostumats a analitzar tot des de lo més immediat, no? Des de lo més proper, i jo crec que per fer un projecte fort, sobretot un equip que es construeixi en solidesa, necessites més temps, necessites fer-ho en cap, necessites tenir paciència. Després els inputs que t'arriben des de dins del club per part de la directiva, quan mira, el primer xut de l'Hèrcules fora molt desviat, la primera arribada del partit en el minut 1 per part del lateral esquerre Retuerta, ha llançat fora. Bé, és un debat molt llarg. Avui crec que tenim temps,
4: sí,
3: no, Juanga?
4: Sí.
3: Podem parlar d'això, però jo crec que la gestió del club és el que falla a l'Eivissa, la gestió esportiva, i que evidentment té que canviar el xip perquè no li ha funcionat aquesta manera de canviar entrenadors contínuament. No ha funcionat, és evident.
4: Sí, jo crec que aquesta temporada ha estat una mica on s'ha vist més que aquest projecte no funciona, no? Perquè és veritat, fins ara que parlàvem, bueno, han passat molts entrenadors per l'Eivissa i això ho sabem, però és veritat que sempre l'equip estava dalt, no? I d'alguna manera pues, era com que pareixia que tot estava bé, no? I aquest any que no han sortit les coses i que fent canvis no han sortit les coses, jo pensava, sincerament, que Miguel Álvarez continuaria. Perquè jo crec que hi ha hagut una ratxa de resultats que no era bona i encara així Miguel Álvarez va continuar en el club. I jo pensava, sincerament, que seria interessant veure un projecte de Miguel Álvarez des de l'inici, que pogués configurar la seva plantilla en una pretemporada. Bueno, està clar que el temps i la paciència no solen ser part del futbol que tenim avui en dia, però crec que...
3: I a més això, Jordi, jo crec que l'Eivissa és un cas radical d'això.
4: Sí, total.
3: És un exemple radical d'això.
4: Totalment.
5: Però és el que vos anava a dir. A mi m'ha sorprès que Miguel Álvarez acabi la temporada.
4: Sí.
5: Sent com és l'Eivissa, la UD,
3: i
5: les decisions que pren. O sigui, que passàs de Nadal, sincerament ho dic, a mi m'ha sorprès.
4: Sí, i ell de fet ho ha dit en moltes rodes de premsa, no? Que segurament el més normal seria que ell acabés fora. Per això, pues, bueno, jo pensava dir, bueno, pues, hauran vist algú de Miguel Álvarez que és bo, perquè és veritat que Javi Lara ho havia dit en moltes ocasions, que l'equip entrenava bé, que bueno, és una persona que coneix, que té moltíssima, moltíssima experiència, i jo pensava que anaven a confiar en ell des d'un principi. Ara veurem quin escenari s'obre.
3: Sí, sí. A veure, jo tinc la sensació que el club, de moment, el club, quan dic el club, dic Amadeo Salvo, el president, jo crec que continua amb el mateix pensament futbolístic de com d'un club. Jo crec que no ha canviat en aquest sentit, per les informacions que m'arriben. Perquè, bé, l'altre dia va sortir una informació del periodista Ángel García, de Múrcia, sí, en la qual explicava que l'Eivissa tenia com a opció preferent d'entrenador Javi Vázquez, el tècnic de l'Algeciras, que està fent una meritòria temporada, que encara lluita per intentar entrar al playoff. Així que tot apunta, des de fa setmanes naltros, informacions que ens arriben, que no estaven contrastades del tot, que no podien confirmar, és que la idea de Amadeo Salvo és girar de nou un poc l'estratègia. No sabem fins a quin punt Javi Lara era d'aquesta idea inicial, perquè Javi Lara era el gran defensor de Miguel Álvarez dins del club. Així que, bé, tot continua igual. Ara mateix, tenint en compte com funciona l'Eivissa, realment, i aprofitant que no passa res al camp de l'Hèrcules, doncs com funciona l'Eivissa? Pues tot dependrà de que arribi un nou entrenador, comenci amb victòries i victòries i victòries la Lliga, i tot comenci massa bé des de l'inici com per pensar que això pugui anar bé.
4: Sí, al final la continuïtat o no de l'entrenador està suposada directament a les victòries, única i exclusivament, i això és una pena.
3: I l'altra... Mira, una recuperació ara d'Onar Solà, intentava la centrada a la frontal de l'àrea petita, no ha trobat ningú, el rebuig de la defensa de l'Hèrcules, recupera Arnau Solà, que intenta jugar cap al darrere, connecta amb Cio Baix, obri a l'esquerra a l'esquerra francès cap a Fran Castillo, que no ha intentat retallar el seu defensor i surt el perill de l'àrea de l'Hèrcules. De moment 0-0 en aquest primer 5 minuts de partit, en l'encontre que pot servir de perquè l'Eivissa signi la permanència un any més, seria la quarta temporada que disputaria l'any que ve a la Primera Federació.
5: La veritat és que ha sortit bastant bé en aquests primers 5 minuts sí. la UD. Després, ara analitzem aquests 5 minuts de partit. Clar, han de ser justos perquè no només ens poden centrar en l'entrenador. També s'hauria d'analitzar i s'hauria de parlar del rendiment de molts futbolistes a la UD aquesta temporada. Però això és un debat que podem tenir més endavant, si voleu. Però el que sí que vull demanar, Jordi, com veus la UD en aquests primers 5 minuts, ja 6 d'aquests aquesta primera part?
4: Bueno, doncs ha sortit molt bé. La veritat que sí, jo crec que avui, i ho dèiem a la prèvia, jo crec que avui s'enfronten dos equips que segurament la seva idea era estar molt més amunt a la classificació. Hi ha bons futbolistes dins del camp i crec que l'Eivissa ha sortit en la idea de tenir la pilota, demanar contra un equip que també ho sol fer normalment, l'Hèrcules, que és un equip que sol tenir molt la possessió, sobretot en el seu camp, aquí en el Rico Pérez, i ha sortit molt bé, l'Eivissa en personalitat i volent apretar dalt la sortida de pilota de l'Hèrcules, no deixar-li jugar i quan la té intentar fer possessió llarga i jugar al camp rival, la veritat que ha sortit molt bé.
3: Sí, podem dir que l'Eivissa ha arribat a aquest partit amb una inèrcia una mica millor que la de l'Hèrcules, que a més té moltíssimes baixes, entre sí. ells Roger Colomina, Sol de Villa, que són jugadors de molta qualitat al mig camp i que estaran mesos i mesos de baixa, vull dir, 5 baixes importants de l'equip de Beto Companya. Ara la centrada a l'àrea petita, surt bé Ramon Juan, recupera la pilota, mira opcions per sortir ràpidament, s'ho pren en calma el porter català de l'Eivissa, que obri cap a la dreta, cap a Unai Medina, que havia vist com entre una sanció d'acumulació de targetes i una petita lesió, havia vist com havia caigut de l'11 per Sergio Díez, que ara es baixa avui per lesió també a la vegada, així que de moment l'Eivissa per acabar la temporada només té un lateral dret natural, ha perdut l'Eivissa en sortida, atenció ara a la recuperació ràpida de l'Hèrcules, ha estat molt bé David García, sempre treballador, quin jugador més interessant en aquest sentit, sempre dona una nota mitjana interessant, ara intentava la desmarcada Davo davant Unai Ropero que li havia guanyat bé l'espai per córrer a la seva esquena i el rebuig llarg que arribarà als peus de Ramon Juan en els primers minuts d'aquest partit on l'Eivissa intenta dur la iniciativa, intenta tenir la possessió. L'equip avui de Rosa, en la seva segona equipació, intenta sortir jugant des del darrere amb Yago Indias, que us ho pren en calma, un Yago que havia jugat un bon tram també amb Miguel Álvarez quan feia provatures, quan veia que l'equip no funcionava, ha jugat de mig centre, que realment la primera bona reacció de l'equip va ser amb Yago Indias de mig centre.
4: Sí.
3: Ha intentat recuperar l'Hèrcules la pilota i sortir des del darrere, la pressió bona de Masella, a punt de robar, no ho fa, a la pilotada a l'espai, ràpid, pot encarar la porteria, no, una mica llarga, i es fan veia bé Ramon Juan, que surt ràpid cap a Arnau Solà, que clarament, i sobretot des de la lesió de José Albert, s'ha fet amb aquesta posició de lateral esquerre, i realment que per jerarquia és un jugador que té més experiència, tot i que té la mateixa edat que
4: sí, tenen la mateixa edat els dos, és veritat.
3: Són sub-23 sí. del 2003, sí. Però bé, venia de jugar de la primera divisió de Portugal, no? D'un equip modest, i havia estat també al Villarreal B amb Miguel Álvarez, el coneix bé.
4: Sí, potser José Albert aquesta temporada potser no ha estat del tot bé, no? L'any passat, és veritat que va fer un temporadón increïble, a mi era un jugador que em pareixia molt, molt interessant, a més, amb moltes situacions que fan ara els laterals d'avui en dia, no? De ficar-se per dins, de conduir, d'aparèixer en zones intermitges, i la veritat que tàcticament era un jugador que li donava molta varietat al joc ofensiu de l'Eivissa, però no només apareixia per fora, sinó moltes vegades també per carrils interiors.
3: Mira quina bona recuperació, que lent que ha estat Max, la bona recuperació de nou de David García, que l'altre dia ja es va fer un fart de recuperar pilotes contra el San Luqueño, però Max ha estat molt lent, a veure ara si pot trobar l'espai. Andavo, pot encarar, no, s'ha quedat una mica llarga, no sé si estava una mica avançat, pareix que no ha aixecat la bandera a l'assistent, però era una bona opció, ara sí que ha estat ràpid, Max veient el moviment a l'espai de Davo, però finalment ha quedat una mica llarga, tot i que, fixa't tu, segurament Jordi deu estar una mica seca a la gespa, no? Sí, però... està en bon condicions, però crec que seca, no? I de moment les dues pilotes a l'espai, tant d'un aquí com de l'altre,
4: sí, han quedat curtes.
3: Quan està seca es pot aturar una mica la pilota, no, i no ha estat així. Sí. Mira, ara intenta recuperar de nou, era Fran Castillo, no s'ha fet amb ella, surt Joan Benhamed cap a la dreta, intenta Andy Escudero, el bon jugador esquerrà de l'Hèrcules, que ha perdut la pilota, però va fer la pressió de pèrdua ràpid. L'Hèrcules no la recupera, rebutja en llarg Ramon Juan ràpidament cap a l'espai, cap a Andavo, que no la baixa amb el pit. Arabona, Masella, que està bé, està actiu en defensa, Masella. Sí. És un jugador que en aquest sentit no te diu massa, però avui realment ja ha estat un parell d'accions molt ràpid, sí. I ara l'ha recuperada bé. Ara David García, que es precipita, però podrà arribar aquesta pilota a Fran Castillo endarrerint uns metres cap endarrere. El far malagueny, quin jugador més bo, quina qualitat té aquest home, a veure si el pot retenir l'Eivissa.
4: Sí, no? Jo crec que serà una de les preguntes del mercat d'estiu. Sense dubte, el jugador que ha donat un rendiment més alt de la plantilla.
3: Mira, bé, Masella, el moviment de Davo, que es queda una mica curt de nou. Li falta aquesta velocitat a Davo per aquests moviments, perquè té tota l'actitud del món. Davo ho entén bé, els moviments, li falta aquesta punta de velocitat.
4: Sí, ha tirat ja dos, tres desmarques molt, molt bons. Al final, l'Hèrcules no s'està tirant enrere, està intentant apretar dalt i l'Eivissa li està rompent molt bé aquesta pressió.
3: Ara l'Hèrcules recupera, intenta tocar, intenta guanyar temps en la possessió, perquè realment quan la perd, l'Eivissa surt ràpidament, intenta trobar porteria contrària, i ara s'ho pren en calma l'equip de Beto Company, l'exentrenador de l'Andorra de Piqué, que va aconseguir l'ascens.

0: tornat a guanyar un duel, però ara s'ha precipitat i Davos sobre la gespa ha caigut, la centrada Unai Modena massa aviat i es fa de nou amb la possessió l'Hèrcules, surt des del darrere Rentero, és Andy Escudero qui endarrereix la seva posició per donar sortida a l'Hèrcules, Benjamet ara en la zona, en el seu passadís central d'interior, ara Nico Espinosa que retalla, un altre home de qualitat de l'equip de l'Hèrcules, la pilota més a la dreta cap l'ex de l'Espenya, el lateral dret Samu Vázquez, exjugador del plantel, atenció a la central, segon pal, era bona la idea, la rematada cap a l'àrea petita, a veure si arribava un company de l'Hèrcules, no ha estat així, ara surt la Eivissa, intentarà la contra, a veure la pilota no arriba, ha estat molt atent Rentero que recupera, filtra la pilota cap a Unai Ropero que es gira bé, té tot sol a l'esquerra a un company seu que pot intentar la retallada, la central, la definició de nou, pilota per a Rentero a la frontal de l'àrea gros, corre cap endarrere, ara fa la central segon pal, allí no hi ha ningú, Arnau Sola que pot tocar amb el cap en calma cap a Ramon Juan i la Eivissa que surt des del darrere, no sé quina temperatura hi ha ara mateix sobre la gespa perquè el clima és millor que el d'Eivissa, ara sí. Mateix a Alacant, fa sol, però té pinta que fa molta més calor que Eivissa ara mateix a Alacant.
1: I jo no sé si no vos crida l'atenció, a mi m'ha cridat l'atenció veure aquest plànol sanital, no? A un camp tan gros i tan mític com és el Rico Pérez i veure aquest futbol de... a la primera federació, no? Que normalment els camps de futbol o són més petits o són ciutats esportives i crida l'atenció, no? Veure com l'Hèrcules de la camp, però això és futbol i la competició és competició, ha acabat en aquesta categoria en lo que ha estat, no? El club i la institució.
0: Sí, sí, no hi porta ja anys en aquesta situació, sí, sí. L'Hèrcules, al final són les gestions que es fan... Evidentment, quan parlem d'això, també hi ha que dir que no poden quebre tots en sí, les categories. Al final, acaben mantenint-se els que ho fan millor, evidentment, i l'Hèrcules haurà fet coses malament per estar tants d'anys com a molt a la tercera categoria del futbol espanyol. Atenció ara a Fran Castillo, que no ha pogut girar, i la pèrdua era perillosa, Unai Ropero, que no l'ha pogut controlar bé tampoc, i surt la Eivissa des del darrere, David García obrint cap a Arnau Solà, la centrada llarga, amb bon moviment a l'espai de Davo, de nou la pilota es queda llarga, de nou ho havia fet molt bé, la paràbola d'Arnau Solà cap a Davo era una centrada just fregant la línia de cal de banda cap endins, però ha estat llarga de nou. L'Eivissa que està avisant amb aquestes accions, sí. Jordi.
2: Sí, jo crec que ara l'Hèrcules pareixia que s'havia fet una mica més amb el domini de la pilota, però no així dels espais, no? I és veritat que l'Eivissa cada vegada que li roba és capaç de superar aquesta primera pressió i està trobant a Davo.
0: Si el que té la pilota no està pressionat i Davo fa aquests moviments, sempre sí. Tens una opció
2: sí,
0: de sortida.
2: Sí, sí, la veritat que li està donant la vida amb aquests moviments.
0: Sí, no, doncs com dèiem, Juanga, els projectes que al final no... Sí, sí. Evidentment, clar, hi ha molts històrics. En el grup de l'Eivissa està el Múrcia, que seria un altre històric que està a primera divisió, perquè el Cartagena sí que ha estat a segona divisió, però o l'Eldense, no?, que és ara clarament un dels favorits. El Sabadell també ha estat a primera, que ve de pujar de segona federació i està fent una temporada molt, molt meritoria. Veurem si finalment ho té complicat, perquè ahir va perdre. Per cert, es van jugar dos partits ahir en aquest grup 2 de primera federació. La victòria del Cartagena contra l'Alcorcón, que encara el manté clarament en vida el Cartagena per intentar jugar el playoff, i l'Atlético Madrileño en un partit boig va guanyar 4-3 al Sabadell, era tercer contra segon en aquell moment, encara que el Sabadell estava empatats a punts amb l'Eldense en la primera plaça, i de moment el Sabadell pues, això perd una possibilitat de treure cert avantatge. Ara mateix l'Eldense és líder en solitari amb els mateixos punts que el Sabadell, 65, i ara l'Atlético Madrileño es situa a només un punt d'ells en aquest darrer tram de temporada.
2: Sí, sí, està molt, la veritat que està molt igualat i el que comentàvem de l'Hèrcules.
0: Mira que bona pressió de l'Eivissa, perdona Jordi, ara recupera bé Fran Castillo, a veure si pot inventar alguna cosa. David García toca molt bé cap a Max, que té guirà, no fa el control, no ha protegit bé la pilota, ha recuperat l'Hèrcules, a veure molt bé ara Iago Indias fent-se fort, ha assenyalat falta finalment, estava Unai Ropero lluitant d'esquena aquesta pilota en Iago Indias, ha entès l'àrbitre, jo crec que, bueno, no sé, igual li ha tocat per darrere sí. Un poc, però ha assenyalat la falta. L'àrbitre, com diu, Armando Ramo, del comitè tècnic Aragonès, avui arbitra aquest partit de la jornada 36 a la primera federació. Dèiem això, no?, que el Sabadell està una mica així ara, no?
2: Sí, exacte, sí, pareix que se li està fent una mica llarga la temporada, no? Però, bueno, és que el Sabadell, mirant la plantilla, realment molts dels jugadors venen de l'any passat a segona ref. O sigui, és pràcticament la mateixa...
0: I una altra vegada pilotada a l'espai, ara cap a Max, bona de Fran Castillo, la definició de Max, al pal! No xula fora de lloc, continua la jugada, Davo, a veure si pot acabar-la ahir. Ara cau sobre la gespa, mare meva, Davo, que ha fet. L'ha tingut molt clara, però no acaba la jugada perquè Fran Castillo la té, el xut molt desviat, ara s'hi ha provat des de molt lluny, potser podia haver obert a la dreta a George Masella,

0: francès, però quina bona jugada de nou, sí. El mateix guió, pilotada a l'espai, la guanya ara, sí, ha quedat bé per encarar porteria Max Svensson, que ha xutat al pal, ha tirat una bona paràbola però ha marxat finalment al pal.
1: Sí, l'Hercules està perdent la pilota amb bastanta facilitat, ara mateix en zona de tres quarts, i cada vegada que li roba la divisa està trobant la profunditat molt, molt ràpid. La veritat que defensivament està molt bé la divisa, no li està concedint, li està robant moltes pilotes, és un equip que té la idea combinativa, veiem abans la situació del porter d'Abad també que tenia que enviar en aquesta bona pressió, i està obligant això. Mira, el que acaba de fer l'Hércules ara, que tingui que sortir, tingui que renunciar a treure la pilota jugada i tingui que jugar directe.
0: Està jugant junt l'Eivissa, les línies estan bastant compensades. En el plano aquest que deies, Juanga, que es veu molt bé, el bo que té aquest plano per l'altura de la graderia on estarà situada la càmera el Rico Pérez, és que pots veure una mica com està l'equip, i realment les línies estan molt compensades, estan molt juntes, a l'Hércules li costa bastant progressar, i l'Eivissa quan roba mira directament aquest moviment a l'esquena de la defensa i està fent mal.
2: Uai. Quina llàstima, ara veient la repetició una altra vegada de l'oportunitat de Svensson. No sé si, clar, des d'aquí és molt fàcil dir-ho, si s'hauria pogut apropar un poc més a porteria, o en aquest cas hagués perdut angle de tir, o si ha arribat massa forçat, o no sé si li ha pegat molt bé a la pilota per fer aquesta paràbola, però ha tingut una molt bona oportunitat.
0: Apreta molt bé l'Eivissa, Andau ha robat la pilota, ara cau, deixa jugar l'àrbitre molt bé, ara assenyala la falta.
1: Pita falta a favor de l'Hércules, bueno.
0: A veure, jo crec que ha estat involuntària, potser la pot xiular, però jo crec que havia caigut Max, no?, després de l'acció, i bé, ha tocat evidentment a Rentero, però...
1: Està sent molt agressiu sense pilota, que és bàsic quan vens contra un equip, l'Hércules, que la veritat que és un equip molt combinatiu i que intenta jugades de darrere, no està mica a mica còmode, i l'Eivissa cada vegada que li roba li està generant molt de problema.
0: Està fent mèrits clars l'Eivissa per avançar-se en el marcador, realment ha tingut una ocasió clara, les altres passades a l'espai no han acabat en xut, però realment està millor, dona la sensació que genera més perill, però de moment no anota, i ja sabem que al llarg d'aquesta temporada l'Eivissa, un dels seus guions habituals és perdonar ocasions, i al final li arriben en alguna i acaba perdent o, com a mal menor, empatant en els partits. Ara recupera bé la defensa de l'Eivissa, de nou apretant molt bé Fran Castillo, intentava fer-se, mira, no està tan de moment tan fi Fran Castillo, encara que ha ficat alguna d'aquestes passades a l'espai, però en els controls, no? en els girs, que és una de les seves especialitats, de moment avui no està molt fi, segurament apareixerà i deixarà un altre detall dels seus de
1: també
0: s'haurà
1: d'acostumar una mica, no?, a aquesta nova posició de partides de la banda esquerra. No és el mateix veure el futbol d'esquenes com el veia antes, ara jugar tan aferrat a la banda, aunque llavors té la llibertat per ficar-se per dins, però òbviament bueno, la rep en posicions diferents i al final els seus moviments són diferents.
0: Segons sabem, Jordi, a ell li agrada més jugar darrere del punta, no ha dit públicament mai, diu que s'adapta on li diu, però sabem que li agrada més, però jo crec que aquesta posició tampoc és tan dolenta. Atenció ara a Masella, que pot encarar el seu lateral, la central darrere, cap a, per cert, a Fran Castillo, a veure si pot girar ara, pot inventar alguna cosa, té la pressió, endarrere cap endarrere no ha estat precís, avui no està de moment fin, Fran Castillo li ha donat la pilota directament a un rival, a Andy Escudero, però l'Hércules, que intenta sortir ràpid, es troba en la pressió, a veure si Jan Kempo la pot recuperar, molt bé l'Eivissa, de nou en la pressió, rere pèrdua, està donant una bona imatge en aquest sentit, en aquest concepte del joc, perquè està agressiu, està lluny, recupera ràpid, està millor en aquest sentit que l'Hércules, molt
1: sí,
0: més agressiu,
1: està cresquent molt més ràpid. Sí, està cresquent molt des de la defensa, és a dir, quan no la té està apretant molt bé, i quan la té i la perd està apretant en seguida, que és vital.
0: Mira, ara Unai Medina, que és un altre dels homes que crec que no està massa precís en aquest inici de partit, intentava jugar amb Fran Castillo, que tampoc està, i ha sortit malament, evidentment, la jugada. Ara David García, que sí que està molt bé, fa una bona central a l'espai cap a Arnau Solà, la central, segon pal, no hi ha ningú, la toca el porter, a punt de ficar-se-la dins, a punt de ficar-se-la dins, Sabat, ell tot sol, finalment ha rebutjat el perill, l'Hércules surt cap enfora, recupera l'Eivissa de nou, que està molt viu, que està molt agressiu, així ens agrada l'Eivissa. Mira, sí, si haguéssim pogut veure aquesta versió de l'Eivissa moltes vegades, sí. Fora de casa, a més, amb aquesta personalitat, m'està agradant molt en aquest sentit avui l'Eivissa.
2: I és que pràcticament tota la primera part s'està jugant al camp de l'Hèrcules, i l'únic equip que du perill és l'UD en els 20 minuts, 21, que duen ja d'aquesta primera part.
0: Sí, sí, molt bona jugada ara. Com ha vist David García, el moviment cap a l'espai d'Arnau Solà, ha trobat el passadís, la centrada, que no era bona de tot, però l'ha fet millor el porter, Abad, que ha estat a punt de ficar-se-la dins. Ara la pressió bona de Max sobre la defensa de l'Hèrcules, que intenta rebutjar de qualsevol manera. David García, que està agressiu, que està impetuós, que està valent. L'altre dia el van poder entrevistar, es va poder escoltar també al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio. Li van demanar si ahir li agradaria continuar aquí. Hi ha que explicar que David García, que és sub-23, darrer any de sub-23, el jugador andalús està cedit pel Cádiz, que el Cádiz està en una situació complicada. Ahir va tornar a perdre a les acaballes contra el Deportiu de la Corunya. Es juga a mantenir-se a segona divisió, però bé, jo crec que si el Cádiz finalment es manté, seria una opció clara d'intentar a l'Eivissa donar continuïtat a aquest jugador, perquè evidentment, potser no és un primer espasa, però és un jugador que sempre et dona la nota bona i és competitiu, sempre fa feina, sempre la imatge que està donant avui.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mai baixa aquesta línia mitjana i són jugadors que són necessaris. Ara de nou que Fran Castillo, que perd la pilota, intentava el xut, està una mica lent. No sé si a ell sí que li està perjudicant la gespa seca. Atenció ara que intentava defenir des de molt lluny Unai Ropero, l'11 de l'Hèrcules, molt desviada, no la deixa ni sortir Ramon Juan, que té molt de temps, perquè és que la línia més avançada de l'Hèrcules està, sí, està a Elda, pràcticament.
1: Sí, exactament. I jo crec que això i és per mèrit de l'Eivissa, que està ficant l'Hèrcules allà darrere, perquè la idea de l'Hèrcules segur que no era sortir tan endarrere. Però és això, és el que hem vist en aquestes dues darreres jugades. L'Eivissa està molt ben pilota i quan no ho està i la perd per algun error individual, doncs està apretant i està recuperant en seguida.
0: Només li està faltant el gol a l'Eivissa, que ho està intentant. Una ocasió molt clara, la de Max Svensson, que ha xutat al pal i després aquesta centrada d'Arnau Solà darrere, que s'ha enverinat bastant i finalment ha pogut treure el perill l'Hèrcules, però l'Eivissa, que està tenint la pilota, que està trobant passades ràpides a l'espai, a veure si en alguna d'aquestes pot venir el gol, a veure si se li ensenya la llum al Max, a Andavo, a Masella. Masella, que bé, no és que hagi participat molt, però quan ha participat ho ha fet bé per robar, per encarar. A veure si pot arribar el gol aviat. Ara sí troba espais Fran Castillo, que ha fet el control malament i per això no ha trobat l'avantatge per córrer cap endavant. I de nou l'ha donat malament cap endarrere David García, que té que córrer quilòmetres per intentar robar-la. Ara Andy Escudero sí que pot trobar perill. Encara Jan Kembo, l'extrem dretà avui a cama canviada de l'Hèrcules, però recupera bé Fran Castillo, que viu que està a l'Eivissa molt més viu que l'Hèrcules. Ara Fran Castillo molt bé. Ara David García obre a dreta la pujada d'Unai Medina, que té més obert. Molt bé la pilota de l'espai i una mica llarga. Ha estat bé Rentero per recuperar la posició. Rebutja Abad, el porter de l'Hèrcules, intenta prolongar amb el cap, no la baixa, podia baixar-la segurament el jugador de l'Hèrcules, menys mal, no ho ha fet, i recupera l'Eivissa i ara Unai Medina, que com dèiem no està molt precís, no. Regala la pilota a la defensa de l'Hèrcules. La pressió de Masella sobre la sortida de Retuerta, que endarrereix cap a Montsalve, el central esquerrà de l'històric equip espanyol, que ha estat a primera divisió algunes temporades en diferents èpoques. Me'n recordo jo la més llunyana, inclús amb Mario Alberto Kempes, als anys 80. Això ja ha plogut. D'això. No sé si Juan Gata recordes tu d'això.
2: No.
0: Kempes va jugar ahir un temps. No va ser, evidentment, el seu millor moment, perquè el millor futbol de Kempes es va veure sobretot a Espanya, al València, no? Però bé, és un equip històric, ha estat a primera divisió i també, com deia a l'inici, aquest estadi ha vist jugadors impressionants.
1: Sí, també és veritat que no fa tant va estar a segona B. També, no? Va estar a segona federació.
0: És a dir, clar, ha jugat aquí. Nosaltres l'hem vist a Eivissa contra la Penya Esportiva, contra la Societat Esportiva d'Eivissa, també.
1: Ha passat moments complicats i, ara està intentant tornar a l'èlit.
0: Sí, sí, no és fàcil pujar de categories. El que queda campió té la sort aquesta, no? Que ara sí, perquè antigament ni tan sols això, el campió tampoc tenia dret de pujar directament.
1: El campió també feia playoff.
0: Ara sí que es pot, tant de tercera a segona com de segona federació a primera federació. I de primera federació, evidentment, a segona divisió. Així que, bé, no serà l'any ni de l'Eivissa ni de l'Hèrcules. Avui llegia una prèvia del diari Informació d'Alacant, no? Que eren dos gegants que han estat adormits, el cronista, no? del diari Informació d'Alacant. Així que, sí, no sé, a veure, jo, per pressupost, en principi l'Eivissa, tot i que l'Hèrcules és més històric que l'Eivissa, tenia més l'Eivissa, perquè bé, a mitjans temporada va sortir una llista de pressupostos i l'Eivissa era el quart, no?, per darrere del Múrcia, de l'Eldense, i clar, sense, atenció ara Fran Castillo a la banda esquerra, perdona, continuem amb això. Arnau Solà, mira, ha fet la passada justament on no hi havia ningú, perquè tenia tres opcions de centrada per definir la jugada, i això és el que li està faltant a l'Eivissa, el darrer moviment, perquè tenia Fran Castillo més endarrere, Maxi Davo, que li havien fet la desmarcada cap a la porteria, i no ha trobat a cap, l'ha tirat al mig, cap a la defensa de l'Hèrcules, que ha pogut treure's el perill damunt, però que ràpid replega l'Eivissa també, es situa en la pressió a tres quarts.
1: Està fent un partit molt, molt, molt sèrio l'Eivissa, la veritat que feia, jo crec que és dels dies que més compacte està l'equip, que més junt està l'equip, tant en pilota com sense ara.
0: Mira, perquè potser, igual no, però potser estan començant a interioritzar els conceptes que dèiem, que no vèiem, veiem que l'equip havia guanyat en intensitat, però no acabàvem de veure coses, conceptes que es repeteixin. Avui es repeteixen les coses, no?
1: Sí, avui sí.
0: Els moviments del lateral, sobretot a l'esquerra, que sempre troba l'espai, les passades ben amb sentit comú, sempre els moviments que es veuen, perquè un dels trets de Miguel Álvarez, del futbol de Miguel Álvarez, que el veiem al Villarreal B, era aquest, no? Que ràpid atacaven, que ràpid trobaven a l'espai, com de sincronitzats estaven aquests moviments a l'espai, no?
1: Sí, exactament. Sempre era un equip que era vertical, que era molt dinàmic, no? I aquest dinamisme sí que és veritat que no l'estàvem veient. Hasta ara,
0: veiem,
1: avui potser és...
0: bueno,
1: a moments,
0: un degoteig, no? A vegades, en algun partit veiem un tercer home que es repetia... Sí. Però després, un tram llarg que no es veu res, moltes imprecisions, moltes pèrdues.
1: Sí. Avui ho estan veient, aquests 27 minuts que duim de partit, un plan que s'està repetint en el temps durant tota l'estona. Entonces jo crec que, bueno, pues sí, pot ser que al final les coses...
0: Ara que agafen...
2: L'han de renovar, ara ja l'han de renovar.
1: Ara que...
2: Ara ja sí que s'han d'acabar la història.
0: És que ja, clar, i a banda, però aquestes coses ja que veure-les. Vull dir, nosaltres estem parlant només del que vivim al partit, que no significa absolutament res, perquè en el partit, a veure, evidentment, la mostra de tots els partits és una prova evident, no?, del que fa l'equip. Però clar, vull dir, per quin motiu ara si es veu i no es veu, doncs això és el que ha d'analitzar bé el club, aquestes coses, haver analitzat bé el dia a dia i prendre una decisió lògica, no?, futbolísticament parlant, i no anar donant tubs.
1: Sí. Sigui la que siga, però lògica, és a dir, amb uns arguments deportius i amb uns arguments clar.
0: Ara intentava recuperar l'Eivissa, l'ha topat a la cara, s'ha fet una mica de mal Arnau Solà amb el toc de pilota d'Andy Escudero. Mira, es mira la boca, el lateral català ex-Masia de l'Eivissa, que és un, també és un poc David García, que és un 7,5, és una nota. Potser no té aquesta arrencada tan vertical d'en José Albert, que quan arrenca pareix que és molt vertical, però sí que entén el joc, es mou bé per diferents jocs.
1: Sí,
0: és un 7,5, que sí?
1: Sí, Arnau Solà, no?
0: Sí, Arnau Solà.
1: Sí. Sí, a mi em pareix un lateral molt
0: complet.
1: Molt complet. O sigui, tant un com l'altre, la veritat que em pareix que és una de les posicions que més, que millor té l'Eivissa.
0: Un altre jugador interessant, però que és complicat, en ell com Max, segurament Arnau ha deixat una mica més de millor impressió, no? Que Max, que té qualitat, ho sabem, ho deia, ho repetia Miguel Álvarez l'altre dia en sala de premsa, no? Que és un jugador que té unes condicions molt bones, però que té que millorar altres, que tots sabem una mica ben bé de què van, tema del caràcter, no? Segurament, de la reacció davant de determinades situacions, va tot per ell perquè l'hem vist, no?, en els partits, no fa falta amagar res. Mira, atenció, ara de nou Arnau Solà, que puja molt bé, ara jo crec que ha centrat una mica amb intenció, però no creient-s'ho, perquè realment en Davo estava tapat. Ara, però intenta recuperar molt bé, molt ràpid de nou, Fran Castillo, ara sí, a veure si ell pot fer la bona passada. Per què intentes el xut, Fran? No era el xut. La jugada era una passada, es lamenta Max, que estava a la frontal, ha intentat fer un xut amb poc angle, el primer pal de la porteria de bat, ha rebutjat, ha tret un córner, això sí, però segurament tenia alguna altra opció perquè no tenia massa angle.
1: Sí, veiem a Max Svensson, per exemple, a la frontal, estava Masella també a la frontal en el segon pal, i bueno, se l'ha jugat pel tir, que crec que era el més difícil.
0: Sí, que dona la impressió que a més no anava a porteria, que com a molt tocaven el pal per fora, no? Sí, el pal per fora segurament tocava, però bé, a bat ha ficat la mà bé a baix i ha desviat a córner, a veure si en una treta de cantonada on l'Eivissa no sol crear massa perill, tot i que dir-ho, un altre dels deutes de l'Eivissa, darrere, no diré només d'aquesta temporada, de la pilota aturada, Fran Castillo al primer pal, no arriba ningú, record només a Antequera, no?, que l'Eivissa va estar molt bé en aquest sentit, ara Masella ha ficat una centrada molt plana a mitja altura que arriba directament a les mans de bat, que s'ho pren en calma perquè el seu equip s'està veient superant l'Eivissa molt més vertical atacant, ho estan repetint al llarg de la primera meitat, donant molt bona impressió, però una altra vegada no arriba el gol. Ara veiem com s'ho pren, encara calma l'Hèrcules per sortides del darrere, pensant-se en traient la pressió de l'Eivissa, ara passadís cap a Benjamet, que no pot girar davant la pressió de David García, quin partit de David García en aquest sentit, Fran Castillo que topa, a veure si pot girar Davo, Tavo, tens que tenir ulls a l'esquena en aquesta situació. Tens que tenir... Sí. Jordi, explica-la tu, aquesta.
1: Sí, aquesta està clar que no sé molt bé el que ha intentat, girar-se en una situació que és pràcticament impossible que un davanter pugui girar-se allí.
0: Té que haver vist abans el defensa.
1: Tens que xocar el defensa, te la tens que quedar, tens que jugar de cara, bueno, mil opcions, però no te la poden anticipar d'aquesta manera.
0: No, i li passa molt a en Davo això, avui li ha passat ja un parell de vegades, vull dir, ell ja té que saber on està el central situat allí.
1: Sí. És veritat que moltes vegades li passa aquestes coses, i ho hem vist a l'estadi moltes vegades, que no referència el defensa central per ell, no? Que no sap on el té i li acaba guanyant la partida moltes vegades.
0: Avui tenim un profe aquí, encara que jove com el Jordi Riera, Juanga, i jo puc dir-ho i la gent pot pensar, per què diu aquest, tantos anys, saps? Però està en Jordi, que està allà fart... Quan vas començar a entrenar, tu? Quants anys tenies?
1: Pues
0: perquè és jove encara.
1: Jo tinc 33.
0: 33, fixa't tu.
2: Està de la flor de la vida, eh? No com en Víctor Sancho i jo, que estem ja de capa caiguda, costa baix i sense poder frenar.
1: Sí, bueno... Encara ens queda molt.
0: Mira, ara estàs veient una altra passada dolenta, ara en aquest cas de Theo Weiss, que clarament no està Theo Weiss.
1: No.
0: Theo Weiss, que té qualitat, vull dir, per a festa, aquesta passada era un intent de passada a l'espai cap a Fran Castillo.
1: Sí, que Benson estava sol a l'altra banda, inclús.
0: Sí, també. Sí, clarament, a la primera meitat, entre David García, Arnau Solà, dos dels millors, jo crec, clarament, no?, d'aquesta primera meitat.
1: Sí, és que el partit en general de l'Eivissa és bo. Està faltant aquesta última passada i aquesta última decisió dels davanters.
2: Falta el gol, com sempre.
1: Per tenir ocasions i falta el gol.
2: La gran assignatura pendent de la UDS més regular durant aquesta
0: temporada.
2: Mira, ara ha
0: sortit bé l'Hércules. Perdona, Juanga, que la pot tenir l'Hércules perquè té a l'esquerra Obert a Nico. El té intent de xut, ara no ha vist a Nico Espinosa, Unai Ropero, jo crec que ha estat l'arribada més clara en el 32 de l'Hércules perquè hi havia molts d'espais. Ha tancat molt malament l'Eivissa.
1: Sí, també aquesta... Clar, l'Eivissa està intentant anar dalt a robar i en quan tens un desajust en aquest tipus de pressió, doncs t'arriben amb molta claretat, t'arriben fàcil.
0: Sí, al final són més les sensacions bones que està deixant l'Eivissa que no el cúmul d'ocasions i, clar, en algun moment l'Hércules te pot arribar. Ara intenta baixar-la amb la cuixa i ho farà Fran Castillo cap endarrere, cap Arnau, que troben el passadís central de bo, a veure si pot girar, li ha fallat el control de nou. Rentero, que intenta jugar ràpid perquè la pressió de l'Eivissa no tregui els seus fruits. Ara ben Hamed per dins el passadís, sobre la dreta cap a Andy Escudero, que vol ficar la centrada, no, espera l'arribada de Samu Vázquez, el lateral dret que tan bona impressió va deixar a la penya esportiva, perquè ha fet una centrada molt tova cap a les mans de Ramon Juan. A mi m'hagués agradat que Samu Vázquez, en el seu moment ja fa dos anys, gairebé, crec, hagués quedat aquí. També Roger Colomina, que és l'altre jugador de la penya que va marxar cap a l'Hércules.
1: Els dos estan aquí a l'Hércules.
0: Molt interessants. Ara Masella, que intenta fer una bicicleta, marxa del primer. A veure si del segon, també del segon, a veure el xut! La parada de bat! Quina jugada més maca! De George Masella en sucula, de l'extrem francès que va arribar del Burgos Promeses. Aquest mercat d'hivern ha fet una bicicleta, després una bona retallada, ha tret el xut i amunt. Abad s'ha llançat i l'ha desviat a córner. Bona jugada a l'Eivissa, la segona millor ocasió en una jugada individual de les que tant estàvem esperant de Masella, perquè quan va arribar va donar la impressió que tenia aquestes característiques.
1: Sí, exactament, això ho vam veure. Quan arribava pareixia que podia ser aquest tipus d'extrem que acabem de veure ara, i avui la veritat que ara ho està demostrant i defensivament està fent un partidàs.
2: I quina llàstima que no ha entrat aquesta pilota, perquè hagués estat un golàs, se n'ha anat d'un, de dos, i llàstima que no ha entrat. I s'ha fet mal un futbolista de l'Hèrcules que queda estès damunt la gespa, però ha d'arribar aquest gol, és que l'està ensumant, l'està cuinant la U d'Eivissa el gol, i anar-se'n en el descans amb un gol a favor seria boníssim. Ara veiem com els futbolistes aprofiten per hidratar-se, Víctor.
0: Sí, un cooling break d'aquests que s'han posat de moda els darrers anys, improvisat, perquè té que fer calor allí, ja estan tirant-se aigua també pel cap, aprofiten els dos tècnics, veiem Beto Company amb Nico Espinosa, també veiem Javi Serra, el segon entrenador de Miguel Álvarez, que va ser jugador del Villarreal, entre d'altres equips, el tècnic valencià ajudant de Miguel Álvarez, també parlant amb Unai Medina, que li està explicant, jo crec, perquè clar, està carregant més sobre tota la banda esquerra, menys en aquesta acció, però que realment és una jugada d'extrem, no de suport del lateral que arriba, no? Jo crec que d'aquest timing li estava parlant una mica, no? Del timing de pujada, no?
1: Sí, segurament. Col·lectivament l'equip està arribant molt bé per banda esquerra. Ens falta una mica d'ajustar aquesta banda dreta per també poder entrar per aquesta situació.
0: Tenim més opcions, més varietat, però bé, l'Eivissa és que està jugant bé, és que li falta només definir a dalt o en aquesta darrera passada.
1: Sí, la darrera passada també,
0: sí. i continuava Javi Serra donant indicacions. Ara vam repetida també en altres aquesta acció, la bona bicicleta, la retallada cap al mig. Jo crec, o sigui, tot quan les gespes estan així, realment, que és complicat, no?, fer jugades en conducció, però realment quan tu tens les condicions físiques d'acceleració d'un home com a Masella, aquí sí que marquen una mica la diferència,
1: sí,
0: no? Perquè el defensa es queda clavat, exacte, també una mica per reaccionar, sí, es queda una mica clavat, no?
1: Sí, sí, sí, són situacions que l'extrem agraeix al final, mm-hmm, aquest tipus de gespa per aquestes situacions.
0: Mira, té Arnau el córner cap a Masella, no? Arnau de nou cap a Masella, a veure si pot acabar la jugada, intenta en Fran Castillo, no hi havia ningú pressionant. Quant de temps ha trigat l'Hèrcules a sortir? Sí. Era increïble.
1: Jo crec que estava una mica desajustat l'Hèrcules perquè tenia un jugador menys en el córner.
0: Sí, però ja que dic que ha tocat, era una mica de pel·lícula. Sí. Han sortit des del... Han tret el córner, han tocat
1: passades
0: cap amunt, cap a dret, i no sortia ningú de l'Hèrcules a tapar el xut. Que esperaven? Que la fiqués a l'angle, sí, Fran, sí, Castillo, sí. I ja està.
1: Sí, és bastant sorprenent.
0: Increïble la manca d'actitud de l'Hèrcules en aquesta acció. Crida l'atenció, eh?
2: Sí, o que no són conscients de que Fran Castillo, si el deixes tot sol, té un autèntic canó a la cama que te pot clavar la pilota a la porteria.
0: Sí. Si hagués arribat de primeres a Fran Castillo, pues és el que ells no han llegit la jugada, no han tingut temps de sortir, però és que ha sortit la pilota fora, ha tornat a dins. Mira, ara Fran Castillo que intenta la retallar la segona pala, a veure si pot ser Masella el que ha definit. Ui, mare meva, ara Masella. Mare meva, Masella, si ja pots llançar-te la gespa, resar un poc, com ha fet o amagat de fer en George Masella, perquè quina llàstima, mira que havia arribat bé, havia entès la jugada perfectament de Fran Castillo, l'ha obert, ara es lamenta molt Masella, perquè l'ha tingut molt clara, i ell és dretà, eh?
1: Sí.
0: Antes ha acabat amb l'esquerra, però ell és dretà, i es lamenta perquè l'ha tingut molt, molt clara. Quina llàstima l'Eivissa, perquè ara sí que ja podem dir que està perdonant, eh?
1: Sí, bona conducció de Fran Castillo, de fora per endins, i crec que havia pitat falta. Bé. Pot ser o no? Crec que ha pitat falta de Max Svensson, que estava barallant-se amb un central,
0: sí,
1: però sí.
0: Pot ser, però jo no l'he vist, però si ara he vist que quan anava a xutar a Masella, mira, doncs, ja que agraïa el xut,
1: sí,
0: a Masella.
1: Sí, sí.
0: Perquè si hagués entrat per l'escaire, ens haguéssim recordat de Max Svensson. Així que millor recordar-se de Masella ara. I ja està, no passa res. L'Eivissa que està millor, l'Eivissa que està arribant, que en tots els sentits està donant una bona impressió, a ser que l'Hèrcules, com hem dit en aquesta penúltima jugada, no està tenint la màxima actitud defensiva i agressiva, com
1: sí,
0: hem pogut
1: sí,
0: veure.
1: Sí, sí.
0: Però bé, al final el futbol és una cosa de dos equips i l'Eivissa el que té que fer és intentar aprofitar la superioritat.
1: Sí, exactament. Està sent molt millor, està sent molt superior. No està deixant girar-se els seus jugadors de dins de l'Hèrcules, que és un equip que normalment, insistim en això, té un volum de joc ofensiu bastant, bastant alt, i avui no ho està fent. Avui l'està apretant molt amunt, li està robant moltes pilotes, no està còmode, i bueno, és un equip que quan no té la pilota ho està passant malament.
0: Mira, vaig a continuar amb el Meló, ara que està aturat el joc i de nou estan veient a Miguel Álvarez parlant amb David García, amb Fran Castillo. Ara, per exemple, el president de l'Hèrcules està veient el partit i què està pensant, Jordi? Tu què diries que està pensant?
1: Bueno, ja que dic a l'Hèrcules, la diferència entre l'Hèrcules i l'Eivissa és que l'Hèrcules ja sap quin serà el seu entrenador la propera temporada.
0: Sí, però bueno, però ja sabem com funciona això, Juanga. L'han
1: renovat
0: tres.
1: Exacte.
0: L'han renovat tres anys. No s'ho creu
1: tres
0: ningú,
1: anys.
0: Això, Juanga. Tu no, t'ho creus, això?
2: Actualment, en el món del futbol és complicat, eh?
0: Però
2: una renovació com aquesta, de 3 anys. Sí. I que l'aguanti, eh? Que aquesta és una altra, clar.
0: Clar, però sí, és que el tema és, Juanga, vull dir, coses... Jo no he estat mai director esportiu, ¿vale? No sóc entrenador, no sóc futbolista. En Jordi Riera ha jugat a futbol, és entrenador i tal. Però jo crec que el futbol d'avui, Juanga, es defineix en què està pensant ara mateix el president de l'Hèrcules, veient el partit del seu equip, intentant ja signar la permanència, està com l'Eivissa amb 47 punts, però veient a casa seva aquest partit, amb el públic xiulant, què està pensant quan ha signat l'entrenador 3 anys? I els jugadors saben, els que continuaran i els que no continuaran, que aquest entrenador ha signat per 3 anys, però no estan duent a terme el pla.
1: Sí.
0: Perquè no és una qüestió de que l'Eivissa tàcticament li estigui superant, que també... És que també en agressivitat
1: sí,
0: l'Hèrcules no està.
1: És una qüestió d'energia.
0: No està avui l'Hèrcules en quant a agressivitat. Entonces, clar, vull dir, el futbol és això.
2: Deu estar fent números.
0: Sí, sí, clar.
2: Quan me costarà la destitució?
0: Sí. Clar, aquest és el tema. Però si tu realment confies en aquesta persona, clar, i l'has signat 3 anys, penses que és una persona que té un nivell, no?
1: Sí.
0: I tens que confiar i que el futbol, al final, és una mesura que es fa a llarg termini.
1: Claro, suposam que quan prens la decisió de renovar un entrenador durant tant de temps és perquè has fet una valoració total i deportiva de quin projecte vols, de quin tipus d'entrenador és, de que t'ho pugui donar ell. Bueno, és veritat que quan Beto company arriba a l'Hèrcules té una bona reacció, l'equip millora bastant, renova i és veritat que a partir d'allí l'equip una mica cau.
0: Però sí que... Mira, centrada Samu Vázquez al segon pal, una mica llarga, Retuerta arribarà, no sé si farà la centrada directament, no, juga cap al darrere, cap a la zona de mig centres, l'Eivissa que ara intenta sortir defensant en el seu propi camp, a la pressió, pilotada llarga cap a la banda dreta, completament oberta, ara Samu Vázquez, que la baixa molt bé, l'ex de la penya, quin jugador més interessant. Ja et dic, Juan Gallón, en un moment pensava que aquest home no podia marxar de l'illa i que l'Eivissa tenia que fer-li una ullada, perquè justament era la temporada que l'Eivissa havia baixat a Primera Federació i tenia molt bona pinta. Mira, l'intent d'esperó de Samu Vázquez cap al moviment de Benjamet.
1: En aquella penya deportiva hi havia diversos jugadors i
0: aprofitables per Primera Federació.
1: I potser també l'entrenador, no? Que després s'ha demostrat.
0: L'entrenador és evident que sí.
1: Que potser doncs, eren interessants per un projecte com aquest.
2: Però sí que és veritat que el món del futbol actual ha evolucionat o involucionat, pensava el que vulgueu, amb termes resultadistes. És a dir, tu m'has donat aquests resultats, te guanyes o no te guanyes la renovació. Això de l'entrenador, ojo, ara hi ha una falta...
0: Sí, sí, era un bon moviment, havia controlat bé Masella, ha caigut a la frontal de l'àrea grossa i serà falta. Allí, bé, està en CEO, el millor pot ser per ell, no? Que s'esquerra. També Arnau, gairebé podria dir que a la pilota aturada té més responsabilitat Arnau Solà que no en CEO Baix, així que és bona oportunitat també per a Arnau Solà, no crec que Fran Castillo, sí. O podria ser també Fran Castillo en la cama dreta, es posiciona en aquesta situació, la té a les seves mans Fran Castillo.
1: Sí, i a set groga per Adrián Bolo, que acabava d'entrar al camp.
2: Sí, sí, la falta claríssima. Sí. I no, ja per acabar el que deia, i anem amb la falta, que és l'important, això de que hi hagi entrenadors de club, com hi havia abans, això ja no és pensable, entrenadors que duen allà 5 i 6 i 7 anys, això ja en el món del futbol actual ja no existeix. Per això
0: bueno, en pocs llocs.
2: En molt pocs llocs.
0: Manchester City, bé, hi ha alguns que ja comencen a portar alguns anys, no? En Klopp va marxar a Liverpool perquè hi va voler, perquè ja estava cansat, no? ja portava un temps. Vull dir, els que duren més, sobretot en equips que tots coneixem, que són top, doncs són
1: entrenadors
0: de molts de nivell. I
2: perquè donen resultats, és el que dèiem abans.
0: Però bé, hi ha clubs que treballen d'una altra manera i jo crec que ho fan bé i li va bé. És el cas, per exemple, d'Osasuna, jo crec que és un exemple com a club en aquest sentit.
2: Sí, però mira, en Lleó va arrasar. En Lleó allà va funcionar i en el Mallorca no funcionava, per exemple. És que...
0: Sí, sí, clar, veure, vull dir, però el Mallorca ha tingut certa paciència, vull dir, dins d'aquest nivell de clubs ha tingut paciència, vull dir,
2: molta.
0: I bé, bueno, després han decidit això, però mira, el Girona, per exemple, Mitchell, per exemple, si hagués estat l'entrenador de l'Eivissa, hagués estat destituït a l'Ombrió 4 vegades.
2: Com a mínim.
0: No, trobes Juanga?
2: Sí, com a mínim.
0: 4 mesos? Atenció, ara el xut, Arnau, top a la barrera, Masella li cau la pilota... Que malament li ha donat Masella, però crec que ha tocat un jugador l'Hércules i marxa a córner. Estava justament front a la porteria i li ha ficat d'esperó. Vull dir, quan estàs de front, fica-li d'empenya total allà.
1: Claro, empenya total.
0: I li ha ficat com amb l'exterior. Bueno, no passa res. Ha tret un córner, si és que li ha ficat amb l'exterior. I fixa't tu que ha tocat amb el jugador l'Hércules i encara ha marxat 2 metres desviat. Ara, mira, intentava jugar a l'Eivissa ràpidament amb Fran Castillo cap endarrere, cap a Kembo, que estava en aquesta... No, era Masella, que estava en aquesta situació. Ara intenta sortir ràpid l'Hércules a Sandy Escudero, canviat de banda en la seva cama esquerra. Té bona pressió d'Arnau Solà, que estava en aquell costat perquè ha tret la pilota des del cantó, però l'Hércules surt bé, intenta progressar pel mig a la banda dreta, gira amb Nico Espinosa, que no toca amb el seu company, rebutja, ha caigut un home de l'Hércules, diu l'àrbitre que no hi ha res. Ara sí s'ha situat defensivament bé l'Eivissa per intentar tancar els espais. Samu Vázquez, que intentarà retallada, l'arrencada té cames, l'exjugador de la penya, que marxa molt bé de la primera retallada, endarrere cap a Benjamet, que intenta marxar, trepitja la pilota, ara està de nou David García a la lluita, a veure si pot acabar de robar-la, però Nico Espinosa es fa envellada en l'àrea, intenta la central, el segon pal, no troba ningú, l'Hércules, que ha lluitat també aquestes pilotes, ha estat una lluita forta, ara sí agressiva per part dels dos conjunts a l'àrea, treu el perill l'Eivissa, però la possessió encara és de l'equip alacantí, la central i ara el moviment, treu el cap molt, atenció, el rebuig i el gol de l'Hércules. Tenia que passar això, el gol de l'Hércules, a més en el pitjor minut, en el 44 de partit. No sé, finalment, qui ha estat, ara puc veure el dorsal de l'home de l'Hércules que ha anotat el gol, que obri el marcador aquí, el Rico Pérez d'Alacant, no podem dir que sigui massa just, però ja dèiem també que l'Eivissa perdona i perdona com molts altres partits i finalment l'Hércules que és qui du el premi ha estat Medi Puja, l'autor del gol, el 37, al mig centre, que arribant des del darrere, no ha acabat de treure del tot el perill l'Eivissa en una primera intentona, sí que ho ha fet, però la segona centrada no han continuat i finalment s'avancen al 44 l'Hèrcules, el Rico Pérez d'Alacant.
3: Esports 3, en Jack.
2: Hèrcules 1, U d'Eivissa 0, minut ja quasi 46. Jordi, és que, sempre passa el mateix.
1: És bueno, que, és bastant increïble.
2: Que sempre passa el mateix.
1: Sí, ho estàvem parlant, faltava el gol. Bueno, l'Eivissa ha fet de tot en aquesta primera part per avançar-se al marcador i la, jo diria que és la primera ocasió que té l'Hèrcules,
2: sí.
1: La primera vegada que té una jugada relativament llarga en el, camp de, l'Eivissa i acaba en gol. Bueno.
0: Ja que dic, que l'Eivissa no té sort en aquest camp, mira, ara aprofito per dir això, perquè és la tercera vegada que juga l'U d'Eivissa aquí al Rico Pérez i ha perdut les dues anteriors, i recordo de la temporada passada, que realment va ser una mica injust el partit, perquè l'Eivissa va tenir moltes ocasions, va acabar perdent 3-2, i avui, bé, encara jo crec que és una mica més exagerat, perquè és que l'Hèrcules només tenia anotada una arribada en el 32 de partit, un xut molt desviat d'Unai Ropero, així que no té sort l'Eivissa, ara veurem quan s'afegeix, perquè s'ha perdut temps, perquè han estat aturats per beure aigua, i llavors si l'Eivissa com reacciona a aquest gol, que també serà important veure.
1: Sí, sobretot reaccionar, bueno, és que realment estava fent un bon partit, o sigui, sobretot que no perdi el ritme, bueno, que segueixi fent les mateixes coses que, estava fent, realment estava arribant, estava generant problemes a, l'Hèrcules.
0: Mira, bon moviment a l'espai de nou, Arnau, no hi ha fora lloc, a veure el control, i ha marxat una mica llarg, quina ja estem allà, el xut molt tou, ara sí, assenyalen fora lloc, era fora lloc, era posició avançada, queden 3 minuts perquè s'han afegit 5 finalment, estem en el 47 ara mateix, a veure si l'Eivissa pot reaccionar ràpid i empatar, seria important.
1: Sí, seria molt important això.
0: Quina llàstima, és que és increïble. I mira que no ha defensat malament la jugada. Jo crec que la sort que ha tingut l'home de l'Hèrcules és que el rebutja amb el cap, que jo crec que ha estat de Dabo, pot ser?
1: Sí, crec que ha estat Dabo, que estava ficat dins l'àrea. Sí, sí. La segona jugada li ha caigut.
0: El jugador que venia en carrera de cara i...
1: Sí.
0: Mira, aquestes coses que passen, perquè realment havia tret primer el perill l'Eivissa, ajutant molt bé els duels, i després, mira, la centrada aquesta no ha tingut sort en aquesta situació, i el futbol és encert per damunt de totes les coses, i a veure com reacciona l'equip. Ara l'Hèrcules que intenta ficar la pilotada a l'espai, ho té un aeropero, el xut, mira, no s'ha donat compte, crec que tenia, que era Nico Espinosa,
1: sí,
0: que tenia
1: la
0: porteria, i tenia la porteria davant,
1: sí.
0: Els jugadors, vull dir, al final, atenció al xut des de fora... Atrapa bé Ramon Juan, ho ha intentat des de fora de l'àrea l'Hèrcules, a veure si l'Eivissa pot sortir, ara clar, ara ha crescut. Ara apareix més agressiu l'Hèrcules, ara ha guanyat moral, el que no feia antes l'Hèrcules, ara apareix que ho fa. Però ha sortit bé Fran Castillo de la pressió, intenta superar la zona mig camp, obre la banda cap a Jorge Masella, a veure si està inspirat també en posició d'extrem, pot encarar el seu lateral, pot encarar intentar la central, el primer pal no era dolenta la idea cap a Davo, però finalment ha rebutjat la defensa de l'Hèrcules i ara tiren la pilota cap enfora els homes de l'equip de Beto Company, perquè hi ha un jugador caigut sobre la gespa, així que es perdrà encara més temps, quedó un i mig per a la finalització d'aquesta primera part, en final de moment trist per a l'Eivissa perquè havia fet una molt bona en quant a joc,
1: sí.
0: Primera meitat i de moment va perdent el partit.
1: Ara mateix l'estat d'ànim, clar, d'un i de l'altre ha canviat moltíssim, o sigui, l'Hèrcules en realitat deu estar pensant que, bueno, com pot ser que anem guanyant aquest partit,
2: sí,
1: quan hem fet molt poca cosa, i l'Eivissa deu dir, bueno, què hem de fer per anar guanyant un partit fora de casa.
2: Sí.
1: Realment avui ha fet moltes coses bé.
0: Sí, mira, una de les explicacions que podem dir perquè no està guanyant l'Eivissa és que realment, encara que ha jugat millor i ha estat millor, i encara que no ha encertat, és que realment no ha estat massa fins als seus atacants. Vull dir, no hi ha cap d'ells llevat a... Perquè realment Arnau i David no són atacants.
1: Clar,
0: que
1: sí.
0: Han estat un poc més complet de la seva participació. Els altres no han estat fins del tot. Si haguessin estat una mica fins en Fran,
1: sí,
0: en Davo, en Max...
1: Exactament, hi ha hagut situacions d'àrea que l'àrea no estava ben ocupada o que decidien malament aquesta última passada o... Bueno, clar, és que al final el futbol són gols i no hem estat acertats.
0: El que sí que ha estat és Puig, el 37 de l'Hèrcules, que arribant des del darrere ha trobat l'espai entre el porter i el pal.
2: Ara podrien ser oportunistes i demanar-vos què està pensant el president de l'Hèrcules, ara.
0: El president d'Amadeo, no?
2: I també què està pensant d'Amadeo Salvo.
0: D'Amadeo ja podem saber.
1: Sí, ens fem una idea, no?
2: És que el futbol és això. Depèn dels gols i dels resultats.
1: És molt canviant.
2: Te dona una cosa o l'altra.
1: Al final... Parlem de projectes i parlem de lo que fa falta per fer un projecte i de més, però al final és que la pilota entri.
2: Sí,
0: però bueno, però prendre decisions en calent tampoc duen en joc. Sí, no, a veure, a mi, per exemple, parlant ara d'Amadeo, moltes persones de futbol em diuen que ell, per exemple, que té, en quant al joc i tal, té cert coneixement, té prou coneixement, vull dir, ell parla amb els entrenadors, amb els jugadors, amb el director esportiu, fa una lectura del partit, vull dir, tampoc sé, altres presidents també igual també tenen el mateix nivell o més, no sé, no sé, però t'insisteixen en això. Jo crec que el problema d'Amadeo és el timing, no?
1: Sí.
0: És el timing, sí. Perquè vull dir, ell igual veu aquests jugadors interessants o avui estan fent això bé, això no estan fent-ho bé, però és el timing, no? La reacció que tenen davant les situacions, i jo crec que en el futbol això també és clau per donar força a un projecte.
2: És que no, no és gens fàcil.
0: No dic que sigui fàcil.
2: T'has de veure allà i... Sí, sí. Però, clar, el que has de fer és, no sé, tenir un pot de seny.
0: Sí, sí, i important. Sí, valorar una mica més el millor
2: i al final envoltar-te de professionals i de gent que sàpiga gestionar bé un club. Jo, si ara m'ha ficat a una jo què sé, una empresa de fer llaunes en conserva i poses el meu dos més, i doncs jo intentaria posar la gent més competent que trobàs en el meu voltant i deixar-los fer feina.
1: I deixar-los fer feina, sí.
0: Claro.
1: Correcte.
2: I crec que a vegades això no passa en el món del futbol. I no dic només l'UD, també podem extrapolar a l'Atlètic Balears o al Real Mallorca, fins i tot al Real Mallorca.
0: Mira, al final de la primera meitat, Juanga, acaba aquesta primera meitat que anava tan bé fins que ha arribat el gol en el 44 de Puig, del migcampista de l'Hèrcules, que no és real, és real, el resultat és real, però quan el joc l'Eivissa ens havia agradat bastant, un dels partits que més ens havia agradat de visitant, realment, en tots els sentits, no? En personalitat, en presència, Jordi, però de moment tampoc avui surt.
1: Sí, estava molt bé en pilota, molt bé apretant a dalt, la sortida de pilota de l'Hèrcules, i bueno, jo crec que la primera part és bona. Veurem l'Hèrcules també com, perquè crec que també s'ha lesionat Josep Calaveras, seria el segon jugador lesionat en aquesta primera part, a veure com reacciona l'Eivissa en aquesta segona part, i bueno, crec que les sensacions són bones.
2: Les sensacions són bones, però el resultat no ho és, tot i que la UD ha fet una molt bona primera part, però l'Hèrcules, l'única oportunitat que ha tingut, l'ha ficada i va per davant en el marcador. 1-0. Sancho, no sé, jo tinc ara per aquí la classificació. 47 punts, sí. I a l'espera del que pugui venir, encara que tot una segona part, pot passar qualsevol cosa, però evidentment aquest resultat fa que els partits que s'han de disputar s'hagin de mirar per ara de reull, a no ser que canviï la cosa en aquesta segona part.
0: Sí, demà està aquest partit que comentàvem, perquè al final els rivals que estan per baix tenen enfrontaments entre ells, i això ajuda també a aquesta avantatge que té 5 punts ara sobre el descens l'Eivissa. El 16 és el Tarazona, que té 42, l'Eivissa 47. El Tarazona s'enfronta demà, rep demà el Nàstic, que està justament un joc per damunt amb un punt més, 43. Vull dir, cap dels dos podrà, o sigui, tots dos no podran sumar els 3 punts. Així que
2: ja
0: com a mal menor, si l'Eivissa perd, igual manté la distància de 5 punts. Veu com li redueixen un punt, aquest seria el mal menor. Però clar, si avui guanyava, matemàticament estava salvat, encara pot fer-ho, evidentment pot remuntar, però també hi ha que recordar que l'Eivissa només ha guanyat un partit fora de casa en la segona volta, davant l'Antequera, el dia que pareixia que l'Eivissa ja anava cap amunt i tampoc va ser.
1: Sí, sí, sí.
2: És que el bagatge, el balanç, és per posar-te a tremolar. Ara tornarem amb altres quan estigui a punt de començar aquesta segona part del partit entre l'Hèrcules d'Alacant i la UD Eivissa. Després escoltarem el que ha dit el president de la Federació Balear de Futbol. Recordem que la Federació Balear de Futbol de les Illes Balears ha celebrat avui migdia la gala del seu centenari amb una gran festa a Sona Mar, amb moltíssimes personalitats. Ara parlarem de tot això, però abans hem de fer un parèntesi a la informació esportiva, perquè arriba la informació de caràcter general. Ja ha entrat en aquest estudi 1 d'IB3 Ràdio, estudi Dani Barjacoba, el nostre company d'informatius, Juanjo Sunyer. Juanjo, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Ida. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fet avui una inusual crida a la població de Tenerife, on en unes hores, recordem, arribaran els passatgers d'aquest vaixell on s'ha detectat el famós brot d'antivirus per anar directes, això sí, del port a l'aeroport Tenerife Sud i d'aquí als seus punts d'origen. El president, el director general, volem dir, de l'OMS, ha dit en un missatge a les xarxes socials X que això no és cap Covid més i ha afegit que el risc actual per a la salut pública derivat de l'antivirus continua sent baix. Paraules en línia de les que ha insistit en afirmar la ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, en una roda de premsa per informar de les darreres notícies al respecte. Avui migdia ha dit, ha reiterat que el desembarcament està organitzat, que abans que ningú surti del vaixell es faran els darrers tests per confirmar que no hi ha cap nou positiu a bord i que seran els 14 espanyols, les 14 persones de nacionalitat espanyola els primers en desembarcar. A més, ha dit, ha reivindicat la sanitat espanyola tant pel rastreig minuciós, ha assenyalat que s'ha fet de possibles altres positius, com també del dispositiu muntat.
5: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje, dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
4: Per cert, que encara fora de les illes s'investiga com un, malauradament, com un nou possible cas de violència de gènere. La mort avui, aquesta matinada, d'una dona a Carabanchel, Madrid, de fet, s'ha detingut la seva parella com a presumpte autor d'aquesta mort. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. I ara sí, de l'actualitat local, avui s'ha presentat a Palma el sindicat de llogateres de Mallorca, que té en la seva declaració d'intencions la declaració de tota l'illa mallorquina com a zona tensada, un dels punts claus. Hi ha mitja dotzena d'ajuntaments mallorquins que han reclamat aquesta declaració de zona tensada dels seus municipis. El govern, però de moment, sense que s'hagi fet cap pas al respecte. Òscar Martínez, portaveu del sindicat de llogateres de Mallorca.
6: El procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant. Aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 i a partir d'aquí anirem a poc a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
4: I ja està fet, les primeres proves d'oposició per l'educació pública ja s'han complert avui de matí. Han estat finalment poc més de 1.000 els opositors que s'han presentat, n'hi havia 1.335 inscrits. Aquestes són les declaracions de dues opositores a IB3 Notícies.
7: Jo he estudiat tot el que he pogut, he dedicat el màxim de temps i ja t'he dit, compaginar a vegades feina amb estudis no és fàcil, però bueno, aquí estem, intentar-ho per primera vegada i mai se sap.
8: Quan jo faig feina, he hagut de compaginar feina i estudi, m'he posat bastant tard, no he pogut mirar molt tots els temes, però bueno, intentar defensar el màxim possible i la part pràctica que és demà, pues, intentar també defensar-ho amb l'experiència que tinc de feina.
4: I per acabar, tot just uns apunts. Per una part, recordeu que per la situació meteorològica, com més ha plogut ha estat a Sant Antoni de Portmany, per cert, amb gairebé de 8 litres per metre quadrat, s'ha suspès a Vila fins a les 6 de l'hora baixa els actes d'Eivissa Medieval. Fran Torres, regidor de festes, declaracions al programa La Gran Vida.
9: Agradeceríamos que esperen un poco al momento de la tarde donde tendremos el cielo un poco más despejado y podremos disfrutar de la tarde-noche.
4: Precisament quant al temps, si feim cas del mapa, el gruix de precipitacions s'ha mogut a primera hora del capvespre al nord, lluny de l'arxipèlag, entre les Balears i la costa catalana. L'avís groc ja s'ha desactivat per pluja i tempesta, però es manté a la mà per maror amb vent de llevant que girarà a mestral i ones de 2 o 3 metres. Els avisors del temps, els companys del temps, volen dir divendres, ens adverteixen de la possibilitat, però, que les pluges es puguin reactivar i afectar encara a Menorca. I, finalment, quant al trànsit, recordar que avui hi ha una prova esportiva a Palma que farà que el passatge marítim palmesà quedi tancat al trànsit en sentit cap a Porto Pi. A partir de les 8 del capvespre també es tallarà un tram del carrer Joan Miró de Palma entre el carrer del Castell de Bellver i el carrer de la Pedrera. Joan Gabriel, això és tot.
2: Moltíssimes gràcies, Juan Josuñé, per tota aquesta informació. 5 del capvespre, 16 minuts. Continuem aquí a Esports en joc a la sintonia d'IB3 Ràdio. Vivim el partit de la U d'Eivissa, que perd Alacant davant l'Hèrcules. El Rico Pérez per un gol a 0. Anem a fer una aturada per la publicitat i continuem.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
10: estaràs aquí. Ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
3: Esports 3, en joc, IB3 Radio.
2: Aquí continuem els postres en joc a la sintonia d'IB3 Ràdio. Demà, quin dia, un menja ens espera amb el Reial Mallorca, amb el Poblense, amb l'Atleti Balears i amb l'Illes Balears, Palma Futsal. Cites importants, tots els equips es juguen moltíssim, ara en parlarem. Però abans que comenci la segona part en el partit entre l'Hèrcules d'Alacant i la U d'Eivissa, hem de dir que avui migdia s'ha duit a terme la gala del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Ha estat una gran festa que s'ha celebrat a Son Amà, on s'han reunit més de 1.000 persones vinculades al futbol balear, entre clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres, i durant l'acte s'han entregat alguns dels reconeixements més especials als 14 clubs centenaris de les Illes. També s'ha de destacar els premis col·lectius concedits al Reial Mallorca i a l'Illes Balears Palma Futsal pels seus èxits esportius. Per cert, una gala que la podreu veure per IB3 Televisió. També s'han donat guardons individuals. La federació ha volgut reconèixer la trajectòria de Llorenç Serra Ferrer, Miquel Àngel Nadal, Miguelín i també de Virgínia Torrecilla en una gala marcada, la veritat és que, per l'emoció i el reconeixement a 100 anys d'història del futbol balear. Després de la gala hem pogut parlar amb el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach, que ha dit això als micròfons d'IB3 Ràdio.
11: Més satisfacció, perquè crec que tot ha sortit més o menys quan nosaltres creiem que havia de sortir. I segon, reconèixer, no en aquest premiat només, a tota aquella gent de fang que fa feina cada dia en els clubs, tota aquella gent que fa que un club s'aixequi de prest, tota aquella gent que no surt a cap diari i que realment és història del nostre centenari. Hem de premiar els referents, no mos queda un altre remei, són molta gent, però sí que és veritat que avui ha estat un dia per tothom. I jo crec que 100 anys d'història per una institució com la nostra diu molt de Balears, diu molt el talent que traïn de Balears, i per tant crec que les coses de Balears per part dels clubs estan fent molt bé. Veure, el futur per futbol és com un partit, mai sap qui guanyarà. Però és veritat que jo m'agradaria tenir un futbol sense violència, un futbol on realment tots creguem que això és la xacra del futbol avui en dia i on tots apostem per posar el nostre granet, un més, un menys, però tots facem feina per lluitar contra això. El que més m'agradaria, a més, seria que els camps estiguessin protegits, que no hi hagués incidents en les parets com tenim darrerament, i que s'estripar de qualque manera això de que hem d'anar al futbol a esplayar-nos. Això ha canviat, el món ha canviat, els nens avui han canviat, necessitant que la gent vagi al futbol a passar-ho bé. Això és el meu desig de futur, perquè els clubs ja fan l'altra feina, que és crear jugadors, guanyar lligues, ascendir, descendir. Nosaltres hem d'abogar per la part institucional que ens toca i lluitar amb les administracions perquè tot això sigui possible. Bueno, el suport de la Federació Espanyola ha estat incontestable. Des del primer dia que nosaltres ens vam atracar per dir feim el centenari, tots ens van dir que voleu. Per tant, ha estat molt fàcil dur la Supercopa d'Espanya de futbol sala, dur aquest partit internacional femení, dur probablement una selecció a Eivissa. Crec que només ens ajuda de tots, la Federació Espanyola ens necessita. Nosaltres tenim les llicències, nosaltres som el 99% del futbol. El futbol professional és 1% de tot el que hi ha a Espanya, però a l'inversa nosaltres necessitem la Federació Espanyola, perquè necessitem dobbers, ajudes i projectes comuns. Sempre hi ha un punt de trobada entre les dues federacions, però ara veure que Espanya és molt plural, i aquesta pluralitat ens fa que cada un demani per lo seu, que de vegades no concorda el que volen els altres, però fent feina van tenir la reunió de presidents ahir a Mallorca aquí, i van fer feina per intentar construir alguna cosa conjunt. Jo he jugat a pedra, jo anava amb ferides en els costats, no te podies posar pijama perquè se t'aferrava i el sent de mà no te podia llevar. I jo recordo aquella època com a molt guapa. Evidentment avui li compten el meu fill i no sap de què li xerro. És que jo crec que les primeres imatges que ha vist d'un camp de terra ha estat avui aquí a la Gala del Centenari, perquè l'he fet venir, que no volia venir, a més. Per tant, jo crec que el futbol ha canviat molt i ha de seguir canviant. Nosaltres en un any i mig hem digitalitzat tots els processos del futbol. No sé si recordeu, tu ho recordaràs, que a l'època d'en Borràs del Barrio feien cos a la federació tot el vespre per presentar les fitxes, perquè el primer que la presentava fotia en l'altre. I això ho he fet jo també, eh? Jo he estat amb la moto allà esperant-te'l. Per tant, crec que hem canviat molt i crec que hem de seguir aquest camí, perquè el món mos demana això.
2: I de les paraules de Jordi Orrach, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, avui s'ha celebrat aquesta gala del centenari de la Federació, i això és el que ens ha dit a IB3 Ràdio. Dit això, és a punt de començar la segona part. El Rico Pérez, ja han sortit els protagonistes damunt el terreny de joc, Víctor Sancho.
0: Així és, ja han saltat a la gespa tots dos equips. Primer l'Eivissa, ara està saltant a l'Hèrcules, està situant-se sobre el camp. A veure si l'Eivissa pot donar una altra imatge, sobretot quan a l'efectivitat en el darrer tram del camp, perquè li ha faltat només això. És increïble que vagi perdent aquest partit fora de casa. Segurament l'oient que no hagi seguit el partit diu, mira, ja està perdent l'Eivissa fora de casa una altra vegada, 1-0, i li pareix normal. Però si hagués vist la primera meitat, no és ni mica normal, perquè l'Eivissa realment ha dominat almenys 40 minuts de partit, bastant clarament posicionalment, en pilota, intentant arribar a porteria contrària. Sí, almenys tres ocasions bastant clares, sobretot la de Max en el 16 i el 37 a Masella, la Max al pal, encara en la porteria de bat. Així que a veure si aquesta segona meitat, que just ara comença el Rico Pérez d'Alacant, és la de la reacció d'un Eivissa que ha jugat molt millor. Suposo, Jordi, que el missatge al descans del míster és continuar fent el mateix, el bo que havia fet l'Eivissa, no?
1: Sí, suposo que sí. És complicat un descans on vas perdent quan segurament no ho mereixes, no? Entonces pot quedar una mica un discurs de que, no, de que pot ser no creïble, no? De que busques excuses, però realment ha sigut la veritat. L'Eivissa jo crec que ha fet una bona primera part. Potser li ha faltat l'últim passe o decidir millor en aquesta última acció, però crec que el camí fins a arribar fins a la porteria de l'Hèrcules era bo.
0: Ara mira, començant l'Eivissa ocupant el camp contrari, intentant ficar l'àrea i ho fa, centrada ben defensada per la defensa de l'Hèrcules, que rebutja, intentava baixar-la Unai Ropero, ha estat dur, però David Ceobais, que estava sobre la gespa, la lluitava també, finalment de nou l'Hèrcules la recupera, intenta sortir des del darrere, retuerta que retalla davant la pressió, té que jugar en llarg, l'Eivissa que intenta ficar gairebé les tres línies en camp contrari, la defensa una mica més endarrerida, però bé, ara ha xiulat falta l'àrbitre del partit sobre el lateral esquerre de l'Hèrcules, serà pilota per l'equip local que guanya el partit des del 44, des de les acaballes de la primera meitat, amb el gol de Puig, del migcampista que ha arribat bé, ha aprofitat l'assistència, ell no volia, d'en Davo, que estava en posició defensiva, amb el cap, ha arribat bé i ha definit molt aferret al pal dret de la porteria de Ramon Juan. Bona pressió ara de l'Eivissa, que intenta tancar la sortida i fa que
1: sí,
0: la
1: que passada... Sí, que s'equivoqui l'Hèrcules, que no està còmode. Sí.
0: Molt bé, l'Eivissa de nou, de moment pareix que el missatge ha estat bé en el descans, que els jugadors saben que han fet mal a l'Hèrcules a primera meitat i el pla és el mateix. Ara només falta l'efectivitat. El que ha matat a l'Eivissa en molts partits i que és increïble que avui de nou no pugui anar guanyant el partit. I sobretot avui perquè el joc realment ha estat molt més superior al del seu rival.
1: Sí, sí, sí. L'Hèrcules que ha estat obligat a fer un canvi en el descans. Se n'ha anat Josep Calavera, que estava tocat.
0: Mira, bona pilota a l'espai de Mas cap a Masella, que no ha controlat bé. Llàstima el rebuig que ha tocat amb ell també de la pilota i serà favorable a l'Hèrcules. L'Eivissa que intenta de nou trobar els espais entre central i lateral, a l'esquena del lateral. A veure si arriba aquest gol de l'Eivissa.
1: Sí, ha sortit bé, ha sortit en ritme amb la circulació, molta mobilitat, tres quarts endavant. Potser trobem a faltar una mica de velocitat, no?, amb aquests dos últims desmarques, però ha sortit amb una bona idea.
0: Ara recupera de nou ràpid l'Eivissa la pilota. David García, que endarrereix cap a Jean Kembo, el jugador central francès, espigat francès de 2 metres, que va arribar de l'Sporting de Gijón, cedit. Un jugador que té bona sortida de pilota, una mica tranquil, podem dir, no? Però no hi ha tants centrals esquerrans. A la plantilla l'Eivissa és l'únic.
1: Sí, és l'únic, de fet, sí.
0: I perquè tant Iago Indias, que avui està jugant, com Nacho González, com Monju o com Manu Pedreño, són dretans. Ara Arnau, que ha arribat bé de nou a la zona, a la línia, gairebé la línia de fons, no ha pogut fer la centrada bé, però intenta la retallada, la pressió de dos homes, Andy Escudero i Samu Vázquez, sorteix efecte, però la pilota és per l'Eivissa, que traurà de banda. Arnau, que està interpretant molt bé quan ha de pujar, està trobant aquesta posició, li falta també la darrera passada. segurament, però està fent un bon partit el català de l'Eivissa. Ara...
1: Sí, està Fran Castillo directament ja jugant per zones interiors i li ha deixat tot el carril a Arnau Solà, que està tenint més altura inclús que la primera part.
0: Sí, mira, està, ha començat, mira, que havia guanyat ritme l'Hèrcules després del gol, però l'Eivissa de nou ha ficat una marxa més, a veure si pot agafar la senyal en falta sobre Max Svensson, que es lamenta. Jo crec que Max potser serà un dels primers canvis perquè doni entrada Slava, no?
1: Sí, sí, segurament, no? I sí. A BB, que jo crec que també el veurem.
0: A veure, no està fent tan, tan mal partit, Max, que està, bueno, no sé si està...
1: Potser pita fora joc, sí.
0: Però bé, perquè s'està lluitant, està tenint alguna acció, ha tingut l'ocasió més clara realment de l'Eivissa, està movent-se. Bé, té aquestes coses, no?, que reacciona una mica malament a la situació, no?, protesta, quan no té que protestar, el millor... També es cabreja bé amb els companys, a vegades amb el cos tècnic, però bé, bueno, té bones condicions futbolístiques. Si millora la seva mentalitat, segurament podrà tenir futur en aquest esport, perquè les condicions
1: sí,
0: són bones.
1: Sí, jo les crec, condicions són molt bones.
0: Tècnicament i, interpreta molt bé quan surt, sap jugar amb els peus, bastant bé.
1: Sí, Miguel Álvarez sempre parla molt bé d'ell i la veritat que li ha donat bastanta, bueno, bastanta confiança. I a veure si, si ho aprofita, sí. Les condicions són bones, això 100%.
0: Ara Retuerta, que intentava jugar cap a la zona de mitja puntes amb Nico Espinosa, que endarrerés la seva posició encara més cap a Rentero, el central ex del Corcón, un central que sempre en recorda Toni Torres, que li agradava molt, que el volia per l'Eivissa, finalment va acabar l'Hèrcules. A tu t'agrada, Rentero?
1: Bueno, pareix correcte, sí.
0: Correcte. Sí.

0: les posicions més difícils de trobar jugadors que siguin una mica diferents, creus tu? Perquè, clar, trobar centrals bons no és mica fàcil.
1: És que trobar centrals bons és molt, molt, molt difícil. Està clar que sempre es diu de davanters, que el davanter a gol, no? Sempre es paga. Però un bon central, a mi em pareix fonamental. Un bon central i un bon sis, un bon pivot, em pareix molt important.
0: Mira, ha recuperat molt bé Fran Castillo la pilota, a veure, intenta xut de porteria, jo crec que ara tenia que jugar. Ha fet una bona recuperació, ha fet una bona retallada marca de la casa de Fran Castillo, però després se l'ha jugat des de molt lluny i podia obrir a l'esquerra. Falta llum ahí, Jordi, falta
1: sí,
0: llum.
1: Falta aquesta millor decisió, però bueno, està en confiança, està provant i està rebent cada vegada més pilotes per dins, ara torna a rebre.
0: Ara a veure
1: si està apareguent molt més.
0: Ara està la defensa en l'Hèrcules més en estàtic, sí. Millor situada, ara tindrà que moure la pilota a l'Eivissa una mica més aviat per trobar els espais. És Theo Baix, que no ha estat massa destacat avui, molt més participatiu tant en pilota com sense ella David García, que és un tot terreny, no és un jugador tan fi com el francès, ni com Fran Castillo, que ara ha caigut i ha rebut la falta. No, era Max Svensson, que estava jugant després. Mira, Max té això, no? M'ha fet confondre Max amb Fran, però perquè té sentit, perquè ahir té un bon control de pilota. La Fran, que intenta el xut, topa a l'esquena de Monsalve, el xut de Fran Castillo. Ara recupera Arnau molt bé, que està molt atent, a veure si pot trobar la centrada. Hi ha massa homes allà, jo crec que ara sí que la centrada directa no era la millor opció. En Davo, que salta per damunt de la defensa, però sense poder precisar, la pilota no és Uwe Seller i no ha pogut trobar porteria.
1: Sí que és veritat que en aquesta segona part, jo no sé el que els haurà dit Miguel Álvarez, però dona la sensació que l'Eivissa està intentant acabar més jugades. Ja hi ha hagut dues situacions de Fran Castillo que ha intentat xutar, ha ficat dos o tres pilotes dins de l'àrea. Jo crec que els hi ha dit una mica que, bueno, que està molt bé, que hem tingut la pilota, hem jugant a cap rival, però que falta una mica d'agressivitat en aquests darrers metres del camp.
0: Sí, i ara confirmant, tu ho deies, en el descans, just en el descans, que podia haver-hi un altre canvi per la lesió de Calavera. Ha entrat Mangada.
1: Sí, Mangada.
0: En l'Hèrcules, així que és el segon canvi de l'Hèrcules
1: sí,
0: en el partit.
1: Sí, per obligat. Físics, sí.
0: En la primera meitat, ara la pilotada llarga cap a Davo, rebutja l'Hèrcules de nou. A veure si pot arribar l'encert de l'Eivissa, que no mereix perdre avui. No ho mereix. Ara la pilotada llarga de Rentero a l'espai. Mira, just he dit això i quasi... Fa una bona passada en Rentero cap a Ropero, era, o Toril, no sé. Bé, el...
1: Sí, no, Ropero, perquè Toril està al banquillo.
0: Sí, encara no ha entrat al camp. Era l'11, Unai Ropero, probablement Toril igual té la seva possibilitat.
1: Sí.
0: Alberto Toril.
1: No, Toril crec que està lesionat, eh?
0: Toril està lesionat?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo he vist la banqueta antes, no?
1: Sí.
0: Pues mira, no, està Federico,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: cert.
1: Sí. I Fran Sol. Fran Sol, que és el màxim golejador.
0: Mític Fran Sol, a més, jugador que té experiència de primera, segona i tal.
1: Sí.
0: Un fitxatge de quan experiència important per a l'Hèrcules. Intentava jugar, fer el teva meva amb Max. Fran Castillo perd la pilota, intenta recuperar Unai Medina, ara ve amb força en cames, però retorta, recupera, toc d'esperó de classe de l'Hèrcules cap endavant. Ara la retallada bona de Puig, l'autor del gol, ara parí per l'Eivissa, Unai Ropero, la retallada, troben Andy Escudero en el segon pal, el xut d'Andy Escudero i gol. Arriba el segon de l'Hèrcules i l'Eivissa, que podem dir que el Rico Pérez d'Alacant no hi ha manera de treure alguna cosa positiva. Arriba el segon gol dels locals, Andy Escudero ha controlat, ha trobat el pal esquerre de la porteria de... Ramon Juan marca el segon, treu més distància, increïble el partit de l'Eivissa, que ha començat també millor la segona meitat sense ocasions clares, però sí tancant el seu rival, i veu com 5 minuts després, bé, 8 ja, rep el segon gol del partit.
2: Esports 3, en ja.
3: Clar, i quan passen aquestes coses, anímicament, o vulguis o no, Jordi, t'enfonses. T'enfonses perquè dius, he tingut oportunitats a la primera part, una pilota al pal de la UD, arriba una vegada l'Hèrcules, es marca el primer, han començat bé la segona part, arriba l'Hèrcules d'Alacant i ens marca el segon. Això, anímicament, te deu deixar destruït, a més de la temporada que ja dus, i estan allà entre la corda fluixa del descens, i si te fiques en el pou, si no te fiques en el pou, no aconsegueixes la permanència matemàtica d'una vegada per totes. Això s'ha de gestionar molt malament dins el cap dels futbolistes, no?
1: Sí, sí, sí, veritat que és una situació molt dura, sobretot pel que diem, que creiem que és un resultat que, bueno, a veure, parlar de justícia o injustícia en el futbol és una mica

0: efectivitat.
1: És una mica anecdòtic, exacte, d'efectivitat, possiblement seria la paraula, però és una bona situació de l'Hèrcules, una bona jugada de l'Hèrcules, sí, dels tres jugadors d'atac, sí, que han tret individualitat i han fet una bona jugada, però és veritat que l'Eivissa, per volum de joc i per volum d'ocasions, doncs, bueno, segurament tindria que haver fet algun gol. L'efectivitat de l'Hèrcules ha estat total. I mentalment, el que tu comentaves, Juanga, doncs és molt dur per l'Eivissa, segurament, perquè crec que ha sortit molt seriós ja a nivell defensiu, o sigui, sense pilota, robant-li moltes pilotes a l'Hèrcules, podent contraatacar, podent atacar molt bé els espais, i les dues vegades pràcticament que li ha arribat amb certa claretat a set gol, és dur, és molt difícil, sobretot també perquè té una motxilla que pesa molt, no, l'Eivissa allà.
2: Li dono molt de mèrit a Medi Puig, l'autor del primer gol, el joc de cames que ha fet, la retallada, sí, perquè ha donat li ha netejat el panorama als seus companys per trobar la jugada. Jugador interessant, jove.
1: I sí, crec que és jove, no?
2: Pel el 29, ho té signat l'Hèrcules, jugador francès algerià, però ha jugat amb les inferiors d'Algèria. I realment, a banda del gol, quan té la pilota, sí, nota sí, que sí. Té panorama, té qualitat.
1: Sí, és veritat que el gol al final ha estat una acció més aïllada, no? Una sí. pilota que s'ha trobat dins l'àrea, però en aquesta ocasió ho fa molt, molt bé. O sigui, el retall amb velocitat, la pilota que li posa al desmarque, bueno, és molt bo.
2: Té una trajectòria curiosa perquè estava sense equip. Era un home que estava des de l'estiu sense equip i el signa l'Hèrcules al mes de novembre. I ha jugat uns quants partits ja, 15 partits, ha fet un gol i realment és un jugador jove, és interessant i,
1: sí, sí, sí.
2: I mira, bé, ja veurem si té continuïtat després o no, però de moment avui està sent letal per a l'Eivissa, no? Amb el sí, primer gol sí, sí. I amb la jugada, generant la jugada del segon.
3: Queden dues jornades, si no comptem sí. amb aquesta, i també un gol fica a la UD en el partit. Encara hi ha temps, sí, sí. Però... Pel que veiem, la cosa és complicada, ara mateix perd. L'Eivissa, l'UD, ha de pensar en salvar els mobles el més aviat possible i no plantar-se la darrera jornada a jugar-se la vida.
2: Sí, a veure, demà el més lògic és el que hem explicat. Sí. Degut al Tarazona Nàstic, el més segur és que, com a mal menor, acabarà 4 punts sobre el descens, quedaran 6 per disputar-se un partit a casa davant del Cartagena. Bé, l'Eivissa realment gairebé hauria de perdre tot sí, el que queda sí, per
3: hi ha un
2: tant, baixar.
3: Hi ha un tant percent alt que se pugui salvar malgrat sí, avui sí, acabi amb
1: sí,
3: derrota.
1: Sí, malgrat avui no guanyi. Però també és veritat que les dues jornades que li venen a l'Eivissa, Cartagena i Europa, són
2: mira, ara
1: dos...
2: bona passada l'espai cap a Max, que pot encarar la porteria, a veure si pot definir, ja arriba ràpidament la defensa de l'Hèrcules, no té angle i atrapa el porter. Era una bona acció a la contra, la pilotada llarga de Frank Castillo cap a Max Svensson, però el control li ha anat cap a fora, sí. La defensa ha anat reculant i finalment ha tingut que definir amb poc angle i una mica lluny, era molt difícil sorprendre a Abad en aquest xut.
1: Si no, dèiem que les properes dues jornades de l'Eivissa són contra dos rivals que s'estan jugant al play-off. El Cartagena també en la victòria d'ahir es fica amb la baralla una mica pel play-off. No ho tindrà fàcil, tampoc.
2: No, no, a veure, és una final per al
1: sí.
2: Cartagena la setmana
1: sí,
2: que ve,
1: total.
2: Perquè ha guanyat ahir contra el
1: Alcorcón.
2: Està a poca distància de l'Europa, a més, hi ha que tenir en compte que acaba... L'Eivissa acaba
1: el camp d'Europa.
2: Ara va dir
1: sí.
2: que és complicat per a l'Europa, però clar, l'Eivissa ja pot fer un bon partit allí que el millor sí, també perd. Sí. Vull dir, és que és increïble, de veritat.
3: Sí, sí, és una temporada que...
2: Quina temporada que duim.
3: Que Juan, no sé què. És molt difícil d'analitzar, és que és molt difícil. És molt difícil, molt, molt, molt. Perquè
2: és molt dur, és molt
3: dius,
2: difícil.
3: Partir com aquesta, dius, la lògica... I és vera que en el futbol no pot parlar de lògica, però és que te'n vas en el descans amb l'UD guanyant, com a mínim amb un gol, i doncs no, se'n va perdent, i està jugant bé la segona part i perd, però un marge més ample, no? És molt... I així ho podríem extrapolar al llarg de la temporada, però també és veritat que també hem vist partits de l'UD molt dolents.
2: Mira, el canvi que avançava en Juanga, ara fa no res, que dèiem, ha passat. Ha entrat Eslava i ha marxat Max Svensson, que realment... Et diré una cosa, Juanga i Jordi, jo crec que igual Davo també podia, i realment
1: sí.
2: no, perquè Max no ha estat tampoc tan
1: tampoc ha estat molt bé, jo...
2: Sí, perdona, era una colla, la que ha fet Ramon Juan, ha tocat la pilota fora de l'àrea, tota la punta que sí, eh? Ahí,
1: sí,
2: la
1: sí,
2: que
1: sí.
2: ha fet ara Ramon Juan Roy,
1: vermella.
2: Mira, Juanga, ja...
3: Això per mi, sí, sí, sí.
2: Qui ho explico,
1: bueno,
2: explico jo, Jordi? Mira, feia temps que Ramon ha tingut algunes coses en aquesta temporada, mira, una més, lamentablement, una més. ha controlat la pilota amb les mans fora de l'àrea, ha caigut, no sé si
1: ha patinat, jo crec.
2: Ha caigut sobre i ha volgut tocar la pilota, perquè clar, el davanter, era una jugada que no arribava al davanter.
1: No.
2: No sabem per què ha sortit de l'àrea, però bé, ha caigut i, bueno, demanaran revisió,
3: sí, recordem que n'hi ha la mà.
2: Primera federació, però a mi de primera impressió m'ha donat la sensació que era fora, esperem que no, esperem que sigui dins, bah, és fora.
1: Era sí. fora, claríssim.
2: És fora, i serà vermella,
1: sí.
2: I l'Eivissa que bé, no sé, es podria acabar avui la temporada i ja està, podem dir.
3: És una
2: llàstima perquè, mira...
3: Ja, en tot, és un equip desfet.
2: És que és increïble, això.
3: És un equip desfet.
1: Sí.
2: És increïble, perquè mira que han posat esforç, han pressionat bé, han treballat sense pilota, perquè és el que més costa a vegades als jugadors, no? No han estat molt fins en pilota, però en el que era la idea ho han fet bé, ho han desenvolupat bé en la primera meitat, però mira, han rebut un colp al final de la primera meitat, han intentat començar bé la segona i han rebut el segon i ara ja jo no sé
1: sí, què. Sí, això ja és un altre cop que és, bueno, és duríssim.
2: I entrarà Theo Paradowski, el francès, sí. del...
1: I a veure qui retira, potser a Davo...
2: Clar, segurament sí, no?
1: Segurament, no?
2: Retiraran Davo, llevaran Davo... I
3: doncs
2: de
3: queda
2: central...
3: amb 10 futbolistes, l'UD, perd 2-0, i en l'expulsió del seu porter per una jugada...
1: Sí, molt desafortunada, si se'n va Davo. Se'n va Davo.
2: Jo crec que en Ramon... I és que ha estat superat, jo crec que són nervis, no? Perquè recordem la d'Atlético Madrileño, que allí en va tenir
1: sí,
2: dos.
1: Sí, allí va estar
2: recordem
1: dos, sí.
2: La de Tarragona, que, sí. que li va donar la pilota a un rival, bueno, va rebutjar contra un rival i va ser gol el rebuig. Al Cerro del Espinol va perdre la pilota davant la pressió dels rivals, tenir la pilota ell i va ser gol. Una un gol, l'altra va originar també l'ajuda de l'altre gol. I després la de Terol, que dèiem, que també regala la pilota a un rival i fan una vaselina.
1: Veritat, sí, sí.
2: I avui aquesta, cert que avui ja l'equip anava perdent 2-0, però encara veiem que potser amb un
1: gol... Sí, per sensacions ens podíem ficar al partit encara.
2: Però ara és molt complicat ja.
3: I ara l'alerta, aquesta falta favorable a l'Hèrcules, perillosa.
2: Sí. Perquè tot el que pot sortir malament, Juanga, sí, avui pareix
1: està
2: que
1: sortint
2: pot sortir
1: malament, això...
3: Avui no és el dia de la UD. O com diria en Raúl Medrano, un dia més a l'oficina.
2: Sí, a veure quan arriba el dia, i jo diria més la temporada de la UD una altra vegada, perquè recordem una i mitja, jo diria la de l'ascens, sobretot, i una part de la primera temporada de segona divisió, que va estar bé. I a veure quan torna a arribar aquesta bona temporada de l'Eivissa. Està preparat Samu, a més un espanyista, on al final xuta amb l'esquerra, ara ha aturat bé, ha desviat Paradowski, però el rebuig encara arriba a un jugador, l'Hèrcules, i rebutja de nou l'Eivissa Corner.
1: Sí, bona aturada, bueno, veurem a Paradowski, a veure què tal està.
2: Mitja hora o més de partit, de comentar amb un partit ja pràcticament desfet, a no ser que arribi una reacció curiosa i miraculosa de l'Eivissa i es fiqui en el partit, tot apunta que no serà així. Perquè si ja l'ha costat guanyar un partit aquesta segona volta fora de casa a l'Eivissa, no volem dir que hi ha 2-0 i amb un home menys. I amb aquesta... Mira, la rematada a punt de marcar Benjamet després de la treta de corna. Adiu, finalment, a més ha tocat amb un defensor
1: corna, sí.
2: de l'Eivissa. Havia rematat molt bé l'interior de l'Hèrcules al pal dret de la porteria d'ara Paradowski. Ha tocat en un defensor i havia marxat a la dreta a punt de marcar el tercer l'Hèrcules a pilota aturada. Bé, ara tu què faries, Jordi? Que juntin enrere, no? Intentar defensar...
1: Sí, al final no et queda una altra. Juntar-te darrere i intentar sortir, posar gent ràpida a dalt i intentar agafar alguna contra.
2: Li costa a l'Eivissa treure el perill ara mateix, intentarà de nou la centrada Andy Escudero cap a l'àrea, no remata cap dels seus companys, treu la pilota de l'Eivissa de nou, però és possessió per l'equip local, que guanya 2-0 i ara, a més, amb un home menys, des de fa 2 minuts amb l'expulsió de Ramon Juan, que ha tocat la pilota en les mans fora de l'àrea, en una molt dolenta lectura de l'acció, perquè tenia tota l'avantatge, perquè la pilota era una pilota a l'espai cap al davanter de l'Hèrcules, era molt llarga, no podia arribar el jugador de l'Hèrcules, ha sortit malament i ha caigut, a més, ha patinat i bé, després ja la història està contada.
1: Sí, jo crec que quan patina potser no sap realment si la pilota, clar, on està, si la pilota va cap a porteria i bueno, reacciona i bueno, ja està. Li donen la mà. Molt apareguda a la d'ahir de Sergio Herrera, no? Crec que va ser... també hi va haver una acció on surt i calcula malament i...
2: De veritat que Sergio Herrera, si els oients no han vist el resum o el partit, anava guanyant l'Osasuna 0-2
1: sí.
2: i va remuntar el Llevant, però és que el porter va tenir una... No només l'acció aquella...
1: Sí, ja no només allí,
2: sinó... Van ser unes quantes,
1: eh? Varios,
2: sí. No va ser el millor dia de Sergio Herrera, no. Del porter 2-1. Que, per cert, ve fent unes temporades bastant interessants.
1: Sí, sí, sí.
2: Però ahir no va tenir el seu dia. Ara sí que ja a l'Eivissa vem el dibuix, no? En només un punt.
1: Sí, 4-4-1 pareix i, bueno...
2: I, a més, el dibuix és similar, no? En Fran Castillo a l'esquerra, la parella de missatges la mateixa, Masella continua a la dreta, la resta de l'equip, a banda del porter, que ha canviat, evidentment. Estan Paradoski ara sota pals de l'Eivissa i ara intentar, pues, segurament, almenys no perdre per més gols. Queden 24 de partit més l'afegit.
3: Sí, intentar ficar un gol a la contra, de pilota aturada, que el pugui ficar en el partit i poc o més.
1: Sí, serà important anar també els canvis perquè tindrà que refrescar la gent, sí. Perquè és, òbviament tindrà que córrer molt més l'Eivissa. Sí. I, bueno, a veure si, I no si fa un bon treball defensiu, sí. I en alguna contra l'agafa.
2: I no rebre el tercer gol. Que no pareix, tens cert.
1: Sí, exacte.
2: Mira que pensàvem, avui tindré temps de... És que ja han fet la primera part, tota l'editorial sobre la trajectòria.
3: Sí,
2: ja
3: han fet el
2: debat. I ara que tenim temps de sobre, no?
1: Sí.
2: Més
1: ara
2: encara,
1: sí que...
2: ja no sabem ni què comptar, perquè l'Eivissa aquest any ens ha deixat, com ha dit en Juanga, sense paraules la trajectòria de l'Eivissa.
3: Però ara, Víctor Sancho, també pot ser oportunista, dir-ho, però tu ara mateix, que tu eres defensor de renovar en Miguel Álvarez, ara, mullat, renovaries a Miguel Álvarez? Jo t'he dit que per resultats, jo torno a dir el que deia a l'inici. Miguel Álvarez no s'ha guanyat la renovació.
2: Mira, ara una bona jugada de l'Eivissa. Arnau Solà intentava la centrar cap enrere a l'arribada de Masella. Era una bona progressió de l'Eivissa, primer en Fran Castillo, després amb Arnau Solà, però ha recuperat l'Hèrcules. A veure ara com defensa els espais a l'Hèrcules. A veure, el que has dit ara, Juanga, sempre però, tenc molts de debats amb Raül Medrano.
3: Però perdona,
2: ara...
3: Víctor, i no només per resultats, sinó que...
2: Perdona, és que ja arribava molt bé Andy Escudero per l'esquerra, però finalment Paradoski s'ha fet amb la pilota, però era una bona arribada a l'Hèrcules. Sí, perdona.
3: No, i no només per resultats, sinó perquè tampoc es veu una millora clara d'aquest equip en diferència.
2: Sí, i a banda d'això, Juanga, ara podem dir que Miguel Álvarez és gairebé com un entrenador destituït ja des de fa unes setmanes, en aquest sentit. Vull dir, li van demanar que no marxés perquè en aquell moment el president segurament pensava que no tenia altra alternativa, que pensaven acabar així, salvar l'equip i ja està, i començar de nou. Això és el que tindria pensat el club, i evidentment, vull dir, és que amb aquest tema jo tinc moltes discussions amb en Raül Medrano, perquè en Raül sempre em demana per això, però tu què faries? El mantindries o a qui posaries? Clar, però és que nosaltres no estem dins del club, vull dir, si ara en Miguel Álvarez dins del club la imatge reial que hi ha és d'una persona sense autoritat, vull dir, és una situació que és indefendible, sí, no? Vull dir, què puc defensar? Mira, atenció, l'Eivissa pot marcar gol. Gol, mira.
3: Ara
2: marca Fran Castillo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bona pressió de l'Eivissa dalt, que això no ho ha canviat, tot i tenir un home menys. Ha recuperat la pilota dins l'àrea, Javi Eslava, que demana cap als seus companys, que encara es pot, veurem si encara es pot. I el rebuig l'ha agafat Fran Castillo i l'ha ficat a l'escaire esquerrà de la porteria de bat. Redueix distàncies l'Eivissa, recordem, amb un home menys, vol l'heroica, queden encara molts minuts, 21 de partit, més l'ha fallit, però l'Eivissa, que ho vol intentar, tot està amb un jugador menys i realment en situació de dificultat.
0: Esports 3, en Jack.
3: Idò, vinga, anem a veure si ara la U d'Eivissa i de té l'esperit de l'Illes Balears Palma Futsal i aconsegueix una remuntada èpica amb 10 futbolistes manco i ens plantegem la renovació de Miguel Álvarez, si això es produeix.
2: No sé, és el que et deia jo, Juanga, és que realment és molt complicat, perquè realment ell ja sap que no continuarà segurament i tots ho saben, aleshores jo què puc dir? Vull dir,
3: no, clar, no,
2: jo,
3: no.
2: Si jo fos el director esportiu de l'Eivissa, doncs es planten ja les coses d'altra manera. A veure, el director esportiu de l'Eivissa, amb Amadeo Salvo, és una cosa més complicada, vull dir. Clar, sí. És que aquest és el tema. Si jo fos president, director esportiu, entrenador...
1: Sí.
2: No, és massa, el que vull dir, Juanga, és que és massa suposar tot.
3: Sí, no, ja veurem com acaba tot i tenim tot un estiu per davant per veure quins són els moviments. Per cert, bon gol de Fran Castillo, com s'ha girat mitja volta i molt bon gol del futbolista de l'UD.
2: A veure, perquè l'Hèrcules crec que també els jugadors no, vull dir, tenen la sensació de que han estat superats un bon tram de partit, tampoc deuen estar molt segurs, i més ara que han rebut un gol, ara a l'Eivissa és important que no cometi més errades, que estigui lluntet, i si pot treure un punt avui és gairebé com una victòria,
1: Sí.
2: És el que hem vist.
1: Al final el gol és una errada greu de l'Hèrcules, és una jugada que ells sols es fiquen amb un lío, no? I bueno, estic segur que l'Hèrcules tampoc té 100% la barra de la confiança a tope.
2: És que és evident, havia fet una primera part molt dolenta, sí, l'Hèrcules, sí, sí. I si ara tindran la por en la sortida. Si l'Eivissa pressiona com toca i ve en algun punt, ells cometran alguna errada.
3: Vas guanyant per 2-0, veus que el rival juga amb un home manco, vulguis o no, te pot entrar certa relaxació, no?
2: Sí.
3: I això
2: sí,
3: ho ha d'aprofitar, sí. La UD.
1: Sí, exactament. Sí, sí.
2: El pla està juntet, ara intentant no cometre errades. Ara aquesta situació, les ajudes són molt importants perquè ha baixat una pilota a l'Hèrcules gairebé a la frontal de l'Eivissa. Ara té que endarrerir cap a Samu Vázquez, cap al jugador de l'equip de Beto Company, que segurament estava molt tranquil fa uns minuts, també pel seu futur, i ara igual li ha entrat una mica de nervis. No, bueno, no crec que el destitueixin ja no. Aquesta temporada, ja veurem si a l'estiu mantenen la confiança en ell.
3: Tenim avui tenim el destituciòmetre en marxa, en aquest partit.
2: És que realment, fixa't tu, mirarà una bona acció de l'Hèrcules per la banda esquerra, centrar per si la defensa bé Jan Kembo, ha tocat amb l'esperó de la pilota i la atura bé, l'agafa bé Paradowski, el porter avui suplent. Mira, tampoc ha tingut avui l'oportunitat Cristian Torrelavit, Jordi, sí, de jugar, tampoc el dia que no estava Ramon Juan per lesió, va jugar, sí, a Paradowski.
1: Sí, aquell era un dia, bueno, teníem la duda, no?, de qui podia jugar, si Paradowski, si Cristian. Bueno, Cristian em consta que està entrenant molt bé, a molt bon nivell. Jo he tingut la sort, et diria, de poder-lo entrenar. L'he tingut una temporada amb mi i la veritat que, bueno, com a porter és un porteràs, però a nivell personal molt, molt bé. Entonces, bueno, i és un jugador d'Eivissa, que és una referència també per molts, i crec que això la UD ho tindria que intentar aprofitar d'alguna manera.
2: I pareix que té condició. A veure, ja que dic una cosa, ens agrada en Cristian Noto Relavit, és d'aquí, és un porter és jove, en progressió, però mira, la xilena que intentava ara, s'ha crescut Unai Ropero, la centrada d'Andy Escudero des de la dreta i l'intent de xilena d'Unai Ropero, que no l'ha enganxat bé del tot i per això ha marxat molt desviada amunt de la porteria de Tao, no Teo, que m'estic fent un fart de dir Teo, és Tao, ja que dir-ho clarament, sí. Que bé, que no ha vist que aquesta pilota passava molt. No, deien de Cristian que al final, a veure, Tao és internacional en França,
1: sovint, sí.
2: Vull dir, té un pedigrí que no entén, sí, Cristian, que al final el volem molt, és d'aquí, i té, sí, condicions, però clar, realment té competència, evidentment.
1: Sí, no, està clar que Tao, pues, és un gran porter i té nivell i tot, però bueno, crec que Cristian també està donant molt bon nivell, té dos segons porters molt, molt bons a Eivissa.
2: Sí, i en jove per créixer, no?, que tenen futur.
1: Sí, exactament.
2: Veurem què acaba passant.
1: També a veure què passa,
2: Veurem ara la situació amb Ramon Juan com és.
1: Ramon Juan, sí.
2: Perquè m'imagino que aquesta situació... A veure, jo crec que és un porter per confiar, Ramon Juan, a més té bona edat, també és jove. És un porter que té coses molt bones. Realment, ell no havia comès errades com les d'aquesta temporada. No l'havíem vist mai.
1: No,
2: errades com aquesta. Ha coincidit que ja és el quart partit que té una errada decisiva, podem dir. Però no li havíem vist mai aquestes situacions. I ell, sí, quan a característiques és un porter que no és alt, és baixet, però que juga molt bé amb els peus, que és ràpid, que anticipa, que té bons reflexos. Mira, atenció, la centrada, rematada, fora! Ha pogut arribar el tercer de l'Hèrcules, la rematada Unai Ropero, molt millor de cap que no de xilena. Ha marxat una mica d'alt, un o dos pams per damunt del travesser de la porteria de Tau Paradowski en el 74 de partit. A veure si l'Eivissa pot defensar millor aquesta situació, si trobar la seva, almenys sumar un punt aquí, un punt heroic, tenint en compte les desgràcies que acumulen aquest partit l'Eivissa. Ara intenta sortir des del darrere. Dèiem que això, que en Ramon Juan és un porter amb qui confiar, no? Mm. Que jo crec que ha estat arrossegat per la trajectòria de l'equip també, segurament.
1: Sí, exactament. Jo crec que el nivell de Ramon Juan és alt, tots sabem que és un gran porter, és veritat que no ha estat del tot acertat aquesta temporada, però bueno, crec que està fora de tot dubte que és...
2: Mira el moviment ara de nou! Ha tapat en la mirada, anava fora, no?, la centrada, era bona cap a Unai Ropero, de nou, com m'està agradant Medi Puig. Una altra vegada, sí, sí, pel mig, és que és d'aquests, sí, jugadors que no té problemes en jugar en pocs espais, amb el cap ha obert de nou a banda molt bé, ha girat, ha trencat línies i de nou ha obert el panorama als seus companys. Jugador molt interessant, un fitxatge a tenir en compte. De moment, pel que l'hem vist, jo realment no l'havia vist en altres partits.
1: Pel que
2: l'hem
1: vist avui, molt bé.
2: Sí. Revisió de l'Hèrcules, però avui en el directe, molt bona sensació. Ara recupera Samu Vázquez molt bé, sabem la potència de cames que té, ara s'ha llançat bé sobre la llespa Jan Kembo, que recupera l'Eivissa. Jo crec que ha de patir, ha de fer un guió de patir, el partit està lluitant, no perdre pilotes, clar, com ha fet ara Fran Castillo, gràcies, que l'ha regalat a un xut des de molt lluny de l'Hèrcules, molt desviat.
1: Sí, les dues darreres jugades de l'Eivissa ha perdut la pilota massa ràpid, sí. És veritat que és complicat.
2: Ara que m'anota un gol, està regalant la pilota.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: té
1: sí.
2: sentit. Sí. No, cal fer un partit de sofrit, ara d'estar lluntets.
1: Sí, quan l'Hèrcules ven que tampoc està anant a dalt a pressionar-li la sortida de pilota, li deixa tenir aquesta certa calma a l'inici, bueno, estructurar-se, ajuntar-se a camp rival.
2: Ara intenta sortir per la dreta a l'Eivissa, el teva meva entre Unai Medina i Ceo Baix, ara jugava molt ràpid cap a Masella, que no ha pogut controlar, Masella desaparegut des de l'inici d'aquesta segona meitat, ha tingut un parell d'intervencions, després ja no l'he vist més. Més participació per la banda esquerra, que realment ha tingut més al llarg del partit, amb Arnau, i les aparicions també de Fran Castillo, l'autor del gol finalment. Ara Arnau, que tenia la pilota, endarrereix cap a David García, aquest cap a Ceo Baix, també avui molt intermitent, no l'hem vist gaire. De nou David García amb la pilota, cobrir cap a l'esquerra, cap a Arnau, ara està tancat bé l'Hèrcules, tot l'equip, els 10-1 al seu camp. L'Eivissa, recordem, amb un home menys aquesta segona meitat des del minut 63 de partit, amb l'expulsió de Ramon Juan, que ha tocat la pilota en les mans fora de l'àrea. Ara intenta jugar David García a la zona de tres quarts de l'interior esquerra, endarrereix cap a Arnau Solà, que endarrereix encara més cap a Jan Kembo. Ara fa el canvi de panorama cap a Unai Medina, no el troba, i ara perir perquè l'esquena està regalada d'Unai Medina, pot progressar amb Nico Espinosa, té oberta a l'esquerra a un company que intentarà fer la centrada, la retallada, i ara s'ha lluit una mica de més, i per això l'Eivissa pot treure el perill o intentar-ho, perquè no el treu, arriba la pilota a la banda dreta a Unai Ropero, que s'ho pren molt en calma i deixa el seu company, crec que és Mangada, que intenti fer la centrada. Mangada toca la pilota en David García, serà córner, jugada llarga de l'Hèrcules, ha tret un córner. L'Eivissa, que des del gol no ha pogut arribar.
1: Sí, crec que prepara doble canvi l'Eivissa. Jo crec que estan jugadors molt cansats.
2: Era Galván el que ha fet aquesta jugada, que riu, a més. Estan contents els homes de l'Hèrcules. De moment guanyen el partit. Ho tenen tot per fer-ho, perquè estan amb un home més. L'Eivissa veurà els següents canvis que té preparats Miguel Álvarez, perquè el desgast ja deu ser evident.
1: Sí, sí.
2: Estem en el 78 de partit, queden 12 més l'afegit. Està preparat Andy Escudero, l'autor del segon gol de l'Hèrcules. Busca la frontal de l'àrea petita, rebutja l'Eivissa, cau la pilota de nou a l'Hèrcules, intenta baixar-la i ho fa a la dreta l'home que treta des de la cantonada, centrada de l'àrea petita, no toca ningú. Finalment diu l'àrbitre que és així, que no ha tocat ningú i serà treta de porteria. Ja ho farà ràpid Tau Paradoski, el porter suplent de l'Eivissa, que ha entrat per Ramon Juan. I ara arriben els canvis. Havia entrat Eslava per Max i ja estan preparats del Pozo i Monjo. Marxa George Masella. I l'altre home que marxarà, ara ho veurem.
1: Unai Medina, crec que era.
2: Unai Medina ha marxat també.
1: Sí, farà la línia de 3, possiblement. Farà
2: línia
1: 3
2: centrals.
1: Sí.
2: Intentarà buscar l'empat l'Eivissa en un home menys, amb carrilers llargs.
1: Ah, no, doncs ha marxat també Iago Indias.
2: Iago India, central per central,
1: Pozo i Monjo. Sí, sí,
2: central per central, ha entrat Monjo, ha marxat Iago India, ja ha marxat Masella i ha entrat Del Pozo. Bueno, reforça més l'equip, diguem,
1: sí,
2: al final.
1: Sí,
2: jo,
1: sí,
2: perquè
1: sí,
2: ha entrat un mig centre que pot jugar d'interior, com és Del Pozo, i ha marxat un extrem, un jugador eminentment ofensiu.
1: Sí, es quedarà sense jugar Bebé.
2: Sí, Bebé, que els darrers partits no ha tingut massa participació. Jo crec que Bebé té la sensació de que... Bé, a veure, arribarà un entrenador nou, també això pot ser una decisió del club. No sé què en pensa de tot això Amadeo Salvo, de la poca participació de Bebé en els darrers partits. Ja veurem què passa finalment,
1: sí,
2: amb Bebé, però és un jugador molt veterà també. Bé, acabo de veure jugar al Mundial, però bé, tot apunta que no anirà, perquè
1: no,
2: bé, al final és un home que no ha tingut molta participació, que està en una categoria de bronze. És cert que els jugadors de Cabo Verde no són de primeres lligues, no? però estan jugant en primera divisió a Xipre, a Turquia, alguns també. És complicat, és complicat. Està Galván en banda esquerra, rep la pilota Nico Espinosa, un dels homes de qualitat d'aquest equip, Ben Hamed, que perd la pilota davant la pressió de David García, un dels millors de l'Eivissa, almenys quan feina, participació, dinamisme, d'estar implicat, de desgast, jugador d'equip sempre necessari i que sempre rendeix i que aporta en tots els sentits, realment, en tots els sentits aporta, tant amb pilota com sense pilota.
1: Sí, amb el canvi també pareix que ha canviat una mica la posició d'en Fran Castillo, que pareix que està directament per dins. Jo crec que ha fet 4-3-2, pareix que ha posat a tres jugadors al centre del camp, en l'entrada de Del Pozo, i ha donat una mica més de llibertat a Fran Castillo i a Slava.
2: Estan preparats dos canvis també l'Hèrcules en aquesta avantpenúltima jornada de Lliga, la 36. L'Eivissa, que si acaba caient avui, estarà molt pendent demà del partit entre el Tarassona i el Nàstic. Interessa una victòria al Nàstic més, segurament.
1: Sí, sí.
2: Per deixar encara a falta 6 punts, a 5 punts al descens. No serà fàcil, perquè jugar a Tarassona no és fàcil. El Nàstic no ho tindrà fàcil. I si no, un empat, encara que sigui, no?
1: Sí, quedaria 4.
2: De totes maneres, quedarà 4, passi el que passi, segurament. Perquè té a 4 punts el Nàstic ara mateix, i si perd el Nàstic ficaria en descens, no?
1: Clar.
2: I es quedaria 4, així que bé, a veure si encara pot arribar aquí una notícia positiva, i l'Eivissa té una i la fica. L'encert que no ha tingut en la primera meitat el té en aquesta segona, perquè l'Hèrcules, encara que va guanyant i està amb un home més, encara no ha signat i no ha fermat aquest partit. Ara és Ben Hamed, que rep la pilota a l'esquena de la posició d'Arnau Solà, arribava en l'ajuda a Theo Baix, ara perd la pilota, de nou David García la recupera, a veure si no la perd Javi Eslava, a veure si té socis per jugar, té que girar, no troba ningú a la banda dreta, perquè ara no té extrem dretà, intenta girar-se en la pressió d'Avan Somes, mira, ha tret la falta, bona notícia, almenys, perquè la situació ja era complicada.
1: Era el millor que podia treure d'allí.
2: La situació ja era complicada, i ha recuperat la pilota a l'Eivissa en aquesta falta, i ara pot jugar-la en calma, no fer pèrdues innecessàries, i a veure si té sort en el temps que queda, 8 més l'afegit, ja veurem si són 3 o 4, el temps s'ha afegit, i pot trobar una amb una mica de sort i empatar el partit, que realment no és que faria una festa aquí, però almenys una mínima alegria ens donaria, perquè un partit més de l'Eivissa i explicar el que estàvem explicant, mira, el túnel ara, quina classe de Fran Castillo, que això no ho perd, ara ha obert bé a la banda esquerra, esperem que Del Pozo... Fora de lloc.
1: No, ha pitat la falta,
2: falta,
1: crec.
2: Després del túnel de Fran Castillo. Quin bon túnel que havia fet, la retallada, però després de ficar la pilota a l'espai a l'esquerra cap a
1: falta David
2: Del Pozo. I ara targeta per protestar Slava. Targeta per protestar Slava. Es lamenten a l'Eivissa, és que menys el gol que ha ficat, és que no li surt res.
1: No li surt res avui, no.
2: És increïble.
3: Que llarga s'està fent aquesta temporada.
2: Sí, sí, sí, sí. És que, mira, era fora lloc.
1: Era fora lloc també.
2: Era fora lloc també. I l'ha tret la targeta per ficar-li la mà a Slava a la cara al defensor, que també ha sigut molt... Bueno, un poc lleuger, no? No sé si era de targeta aquesta, de veritat. No era una... No sé com ho veus.
1: No, jo crec que no ho pareixia.
2: Quan arriben als finals dels partits, els àrbitres sempre treuen les targetes molt més fàcil, sí. I hi ha situacions que ho són, però aquesta és que no sé. Jo crec que aquesta falta no treu targeta.
1: Era un forcejeo normal, jo crec, entre dos jugadors.
2: En el minut 10 no treu targeta.
1: No, exacte.
2: I aquestes targetes, mira, fora de lloc, segurament. Ara la pilota a l'espai, llarga, no sé si aturarà el joc, deixa continuar amb una Eslava, les sensacions que estava avançat, però a veure si la pot acabar l'Eivissa, Del Pozo, el xut... contra la defensa de l'Hèrcules, i ara la pita. Tres hores després, i en directe apareixia que era fora de lloc. Sí. Ara l'ha xiulat i traurà l'Hèrcules. Bé, està intentant arribar a l'Eivissa,
1: sí.
2: A veure si en alguna d'aquestes la finalitza, i podem cantar un empat. Seria una mínima alegria, però de moment deixaria el descens a 6 punts si aconsegueix l'empat, i amb 6 per disputar-se.
3: Estaria,
2: i sí que podríem dir que virtualment salvat.
3: Pràcticament fet, sí.
2: Sí. Però bé, és complicat perquè l'Eivissa no té efectivitat avui, perquè va perdent, perquè està amb un home menys, i bé, l'esperança mai la perdem, fixa't tu, Juanga, increïble.
3: Sí, no.
2: Després de veure el camí de l'Eivissa encara no perdem l'esperança de que algun dia...
3: Així m'agrada, que siguis un home de fa.
2: I continuaran tenint-la sempre,
1: sí,
2: i
1: sí,
2: confiar,
1: sí.
2: Sempre. Hi ha que esperar que algun dia passi alguna cosa, no sé què. Ja veurem, ja veurem.
3: Oh, se'm pot quedar una primera... Se'm pot quedar una...
2: Se'm pot quedar
3: una primera federació interessant, eh? Sí, si puja el Poblense, si puja l'Atleti Balears, amb la UD, m'està agradant, m'estic emocionant ja, eh?
2: Hi ha emoció. A veure, jo no sé el que passarà. A veure, el Poblense no té res a perdre, positivisme tot,
3: sí.
2: Té més pressió en aquest sentit de l'Atleti Balears, evidentment,
3: sí,
2: però l'Atleti Balears és un equip que juga molt bé, ja que dir-ho.
1: I ha acabat amb molt bona confiança, ha acabat molt bé.
2: A mi m'agrada molt l'Atleti Balears.
3: Avui justament estava parlant amb un dels directius de l'Atleti Balears a la gala de la Federació Balear de Futbol i parlàvem justament d'això, que ha acabat molt bé la Lliga regular, ha acabat guanyant partits, jugant en solvència, cosa que no li ha passat en el Poblense, que s'ha desinflat un poc en el tram final de la Lliga, però com comentava en Jordi, un play-off, totes aquestes coses, tots aquests paràmetres es deixen a un costat, perquè a un play-off pot passar qualsevol cosa.
1: Sí, un play-off, home, i m'imagino que el Poblense, la il·lusió que té el Poblense, la plantilla i tot el poble i tot de jugar aquest play-off deu ser immensa.
3: Sí, sí.
1: És un equip que ningú esperava que estigués allí.
3: Veurem què passa.
2: Sí, sí. Vaig a fer un comentari ara que seria molt de Raúl Medrano.
3: Sí.
2: Perquè me té boig el cognom del 28 de l'Hèrcules, que ha entrat en la segona meitat, que és un jugador de la província de Can, Galbany. És que és Galbany amb ell.
1: Galbany, ah.
2: Jo no l'havia escoltat moltes vegades aquest... No, és més, no l'havia escoltat. Ara no em sona haver-ho escoltat mai. A tu et sona, Juanga, un Galbany amb Eñe, acabat amb Eñe?
3: A mi no me sona, però...
2: Perquè Galbany és molt habitual, Galbany.
3: A diferència teva, en Raúl Medrano ja hagués cercat d'on ve aquest cognom.
2: La història, no?
3: La història,
2: l'escut i tot.
3: Quin és el personatge més cèlebre que es digui Galbany i on viu, i mos explicaria la història del país.
2: No, perquè a més és que és complicat una mica de pronunciar, no? Perquè nosaltres tenim aquí el cas a Eivissa d'en Raúl Casany,
3: sí.
2: Però pareix que costa menys dir-lo, no?
1: Sí.
2: Però Galbany, perquè soni amb ella, clar, com és molt més conegut Galbany, és com que és molt complicat. I si és un jugador sub-23, ha fet dos gols aquesta temporada, el lateral dret de l'Hèrcules, que ha entrat en la segona meitat i ha tingut certa participació, no? S'està movent bastant. I ara està el joc aturat aquí al Rico Pérez, l'Eivissa que no ha pogut arribar més, ha tingut dos amagaments d'arribada, queden dos minuts de partit per 2-1, recordem, amb un home menys, amb l'expulsió de Ramon Juan. Ara està sent atès un jugador de l'Hèrcules, com dèiem, jo crec que s'afegiran més de 3 minuts.
1: Sí, segurament, no? Sí.
2: Entre els canvis...
3: Mira, segons el xat GPT, aquest cognom, Galbany, és una variant del català de Galván o Galbany, amb B-A-N-Y, i el seu origen pertany i està lligat a la corona d'Aragó, especialment a Catalunya. Es creu que deriva d'un nom medieval relacionat amb el llatí Galvanus o Galba.
2: Sí, perquè la zona de Llevant, sobretot, es veuen molts que són d'origen català, perquè aquest nom d'origen seria amb N i I, no? I Casany, i com Casany seria igual l'origen, però molts han mutat, doncs per el pas del temps, el pas del segle, les inscripcions que farien en el seu moment, a acabar en Eñe. Sí, perquè també està Alemany, el mateix cas, no? Hi ha algun jugador, el del Granada, no?
1: Sí,
2: que és Alemany, que és amb Eñe també. I diu, habitualment seria amb N-I, no?
3: I que existeix la variant italiana, que és Galvani.
2: Galvani, clar. Exactament.
3: I d'això, aquí
2: tots som latins.
3: Això és Esports en Joc, eh? Ivetra, de ràdio, eh?
2: Mira, anem a amenaçar els jugadors de l'Eivissa que fins que no marquin continuarem parlant.
1: Exacte, parlant de coses així.
3: Els orígens dels noms. És apassionant.
2: Mira, la centrada ara intenta Arnau fer-nos callar, no, però molt llarga. Buscava Javi Eslava, que ja saben que és un excels rematador de cap, no? Ara caigo sobre la llispa, diu l'àrbitre que no hi ha res, que no hi ha falta, intentarà sortir des del darrere l'Hèrcules. S'ha fet mal Eslava, però ara a poc Javi Eslava, que intenta aixecar-se, un home que jo crec que quan actitud, no, professionalisme a l'hora de treballar i tot, és una bona peça en aquest sentit, sí. una bona alternativa per tenir en plantilla. Tota la gent parla molt bé d'ell, no, de com treballa en el dia a dia, de com amb els seus companys es comunica, ja és un home de 29 anys, veterà, gent positiva que sempre és necessària a una plantilla, intenta sortir l'Hèrcules cap endarrere, l'Eivissa que des del gol no ha fet cap ocasió mencionable de gol, no ho té fàcil, evidentment. Ara intenta l'Hèrcules arribar a la porteria de Tao Paradoski, intenta les retallades de la... Obrint cap a l'esquerra, s'ho pren en camp a l'Hèrcules, que aquesta victòria ja li dona la permanència de manera matemàtica. Recordem, estaven en la mateixa situació amb 47 punts a l'inici del partit, a l'inici de la jornada. El que guanyés dels dos mantenia la categoria de manera matemàtica i ara mateix l'Hèrcules atrapa bé la centrada de Samu Vázquez. Tal parades que era mateix l'Hèrcules que signaria aquesta permanència i almenys a la seva parròquia marxaria avui contenta a casa. No?
1: Sí, l'Hèrcules i l'Eivissa que estaven empatats a tot. Tenien els mateixos punts, les mateixes victòries, els mateixos empats, els mateixos gols a favor i l'Eivissa tenia alguns gols en contra menys.
2: Ara intentava pressionar quan ja hem arribat al minut 90 Javi Eslava, una pilotada llarga de Fran Castillo, de nou un home de l'Hèrcules sobre la llespa, intentaran perdre tot el temps possible. Mira, 7 minuts s'han afegit, 6 més perquè ja estàvem a punt d'arribar al 91. A veure si l'Eivissa, amb sort, la sort que no ha tingut al llarg del partit, la té en alguna d'aquestes, una errada de l'Hèrcules,
1: sí,
2: potser.
1: Sí, alguna errada...
2: Alguna cosa així, no?
1: Sí, pensàvem que passarien més coses, potser. És veritat que està jugant bé els darrers minuts a l'Hèrcules i estan passant poques coses.
2: Està temporitzant, ara Galbany que s'aixeca ràpidament i recupera la posició. Està jugant a cama canviada el nostre amic Galbany. Jugador que està, vull dir, ens crida l'atenció el que suc o no, però realment estic mirant els números i ha fet una bona segona volta. Ara pilotada llarga cap a Tau, sí, Paradoski, que la treu.
1: I a Monjo que està allà davanter.
2: Monjo ja ha anat cap amunt.
1: Sí.
2: I està davanter, però no és més ràpid Monjo que Kembo. I Kembo no és el que mideix dos
1: clar,
2: metres.
1: Exacte,
2: Jordi,
1: sí,
2: explica'm
1: sí, això.
2: Això
1: és una mica...
2: Juanga, com
1: mira
2: és possible
1: això?
2: A veure, el central ràpid és Monjo.
1: Sí. Sí, sí.
2: I Jan Kembo és el...
1: Va millor de
2: cap. I a més,
1: no.
2: Kembo mideix dos metres. Si tens que ficar un delantero palomero, Juanga, aquí fiques.
3: En el més alt de tot, el que tingui més alt, clar. Això...
2: Vull dir, segurament hi ha alguna dada que ens escapa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, segur.
2: No sabem quina
1: si
2: serà.
1: Si ho fa Miguel Álvarez,
2: igual és que té un
1: xut
2: de dreta Monjo espectacular, sí, no? Que si cau una pilota... Que a veure, que no vol dir res, igual de cap remata millor Monjo, evidentment, saps? Monjo ha fet algun gol de...
1: Sí, sí, n'ha fet, sí.
2: Tal igual, però clar, com a referència...
1: Com a davanter referència,
2: per
1: córrer...
2: O intimidar de primeres, per l'altura, no, als centrals, penses, doncs fico en Kembo, que mides dos metres, i el central dubtarà si sortir més, sortir menys, si ficar-me aquí o no. Bé, però bé, ara sí que fica en Monjo. A veure si marca en Monjo
1: i ens calla la boca.
2: Cantant d'alegria, clar que sí. Dit això per dir una cosa.
3: I el posau de davanter la pròxima jornada.
1: Exacte, diumenge que ve.
2: Tota la informació la té Miguel Álvarez i ell sap millor que ningú perquè ha ficat en Monjo allà dalt i no... Surt la pilota fora...
3: Mesura desesperada.
2: Sí, no ens queda una altra ja. I a veure, perquè molta calma de l'Hèrcules per treure des del costat, s'ho pren en calma, quina victòria traurà avui d'un partit que segurament a la mitja hora... No m'hagués agradat ser directiu de l'Hèrcules a la mitja hora, perquè segurament la poca gent que hi ha hagut al Rico Pérez, que és un camp evidentment difícil d'omplir, no? Perquè té un aforament de gairebé 30.000 espectadors, així que segurament la gent
1: sí,
2: no estava mica contenta.
1: La sensació de l'Hèrcules era
2: molt
1: dolenta,
2: dolenta, molt
1: o sigui, realment era molt dolenta. Ja no només futbolísticament, sinó donava la sensació que per actitud també li costava.
2: Ara mans de David del Pozo, que pareixia que havia recuperat bé la pilota, però després l'havia regalat una vegada més. Regalat la pilota. Quan l'Eivis ha necessitat jugar un poc millor, ha jugat cada vegada pitjor.
1: Sí.
2: Ja sigui en Monza com en,
1: sí,
2: com en 10.
1: Ha pres males decisions, aquest darrer passe, aquest sempre... Amb...
2: Llevat el mínim inici de la segona meitat, que ha pressionat bé,
1: sí,
2: però
1: ja
2: ha
1: pilota
2: ha
1: ficat
2: anat diverses
1: pitjor. Pilotes a l'àrea, sí, i pareixia que...
2: Però ha anat a pitjor en pilota cada vegada més, cada vegada més. Quan ho necessitava, com sempre, quan més ho necessitava, no ha sortit la cosa de nou. Ara en Theo Baix, que toca la pilota en la seva cama dreta, està molt cansat Theo Baix, la pilota ja havia sortit. Queden 3 minuts d'afegit, l'Eivissa que no fa pinta de crear cap ocasió i al final la crearà, com que no fa pinta la crearà i jo ho estic dient, esperem que sigui així. Per un moment, Galbany, que té protagonisme al partit, endarrereix cap al seu porter, cap a Bat, que fica una pilotada llarga buscant camp contrari, que algú la baixi i perda més temps. Ara es queda una Medina caigut,
1: falta,
2: ara sí, menys mal, que han assenyalat la falta i l'Eivissa encara intentarà, no sé si penjar una pilota cap a Monjo, cap a Javi Eslava, cap a les dues torres que ha posat ara Miguel Álvarez en punta. Ja veurem com finalitza això. I... perquè queden 2 minuts i 15 segons ara mateix, segons dictamina el crono.
3: I per cert,
2: tocar-la.
3: Sí. Per cert, a la primera divisió estic molt pendent d'un partit que s'està disputant ara entre el Sevilla i l'Espanyol, que té interès pel Reial Mallorca, per la lluita del descens. Ara mateix minut 84, 6 minuts perquè acabi el partit, més del que vulgui afegir l'àrbitre. Guanyava l'Espanyol per 0-1, acaba d'empatar el Sevilla, empat a 1. No és un resultat dolent pels interessos del Reial Mallorca. El Sevilla amb 38 punts, per davall té el Girona amb 38 i marca el descens, l'Alavés amb 37, Llevant amb 36, Oviedo amb 28. El Mallorca ara mateix amb 38, juga demà, està per damunt del Sevilla.
2: Sí, és increïble, el nostre amic Manolo González, les coses que li passen. Quants partits a la segona volta ha començat guanyant i l'han empatat?
3: Sí, lo de l'Espanyol.
2: I al final, a més, al final del partit. Sí. És increïble, no?
1: Sí.
2: Parlant d'un equip que no li surt res, a la segona volta, a l'Eivissa mira que li surten poques coses, però...
1: No, l'Espanyol encara, encara menys.
2: És cert que va justet l'Espanyol de plantilla, però és que molts de partits... que potser anava empat també per tot el final o anava guanyant per la mínima. Clar, mai acaba de treure avantatge i aquestes coses passen. Mira l'Eivissa que intenta pallar la pilota dins l'àrea, la intentaven baixar, queda un minut de partit, de moment cau 2-1, tindria que esperar una jornada més per signar la permanència de manera matemàtica, no ho farà avui, tampoc ho farà demà amb el partit entre el Tarassona i el Nàstic de Tarragona. Tao Paradoski que la intenta ficar de nou, pilotada llarga cap a l'àrea, a veure si la pot baixar Monjo, intenta controlar-la, el xut de Monjo, que ens volia callar la boca, però ha topat en la defensa, ara ha rebut una falta un jugador de l'Hèrcules i això gairebé amb 30 segons per davant pot fer acabar el partit. Ara Jan Kembo, que s'enfada en Nico Espinosa, també arriba David del Pozo a intentar posar pau, també està Galbany en aquest joc del camp on ha hagut la falta que pot finiquitar el partit, la falta sobre Unai Ropero, que ha fet una lluita important també amb els centrals de l'Eivissa al llarg del partit. Ha fet bon partit Unai Ropero, molt de treball, ha descarregat alguna. Quan l'Hèrcules estava pitjor era dels pocs que deixava alguna cosa. I bé, és que realment tampoc de l'Hèrcules, vull dir, és que... No destacaria molt a cap jugador,
1: no.
2: Perquè és l'Eivissa una mica el que l'ha ficat en el partit amb el seu desencert primer.
1: Sí, Ropero, potser Andy Escudero també, que ha fet bones accions, però...
2: Sí, ja han superat el temps, Juanga,
1: bueno,
2: Jordi, a punt de xular l'àrbitre al final, encara en el xula, a veure si pot tenir una arribada més l'Eivissa, Fran Castillo que intenta girar, a veure si pot trobar un company, David del Pozo, intenta obrir a la dreta cap a Fran Castillo, tindrà una acció més l'Eivissa, pilotar llarga l'espai cap a Unai Medina, a veure si pot ficar la pilota a l'àrea, el control, deixa anticipar-se a Galbany, diu que és tret de porteria, es lamenta Unai Medina perquè creu que era córner, no li donen el córner, no li surt res a l'Eivissa, i xulen al final, sí, no, ara veurem, celebren Galbany i també el central Montsalve, el que pot ser el final, està bat sobre la gespa tirat, també té rampes, intenta apurar el més possible l'Hèrcules, que xulin al final perquè és la salvació matemàtica, almenys un premi mínim, assegurar a falta de dues jornades la permanència a la primera federació de l'equip alacantí, que seria aquesta era la seva segona, seria la tercera consecutiva primera federació després d'arribada a la segona federació, ara fa un parell de cursos i ja està preparat Abad per treure la porteria, ara així jo crec que xiularà al final l'àrbitre del partit, ja s'ha girat, s'ha posat esquena a la porteria, no, de moment no xiula, sí, ara xiula, final del partit, acaba el partit, cau de nou l'Eivissa fora de casa, això no és cap novetat en aquesta segona volta, una nova derrota, l'Eivissa que si no guanya el darrer partit al camp de l'Europa haurà signat només una victòria en aquesta segona volta i això significa aquesta derrota que l'Eivissa haurà d'esperar almenys una setmana més per signar la permanència perquè passi el que passi aquesta jornada encara no tindrà els punts necessaris per assegurar que està de nou un curs més a primera federació. Recordem, 2-1 ha guanyat l'Hèrcules, el primer gol, quan millor estava l'Eivissa en la primera meitat, gol de Puig, segurament un dels millors de l'Hèrcules, un jugador de bona qualitat, ha marcat el segon quan l'Eivissa intentava pressionar a l'inici de la segona. Andy Escudero en una bona definició i una bona jugada entre Ropero Puig i el mateix Escudero. L'Eivissa que s'ha quedat amb un menys en el 63 per una mala sortida de Ramon Juan que ha tocat la pilota en les mans a la frontal de l'àrea i ha marcat quan estava amb un menys amb una bona definició de Fran Castillo en el 68, l'1-2 definitiu. Després l'Eivissa li ha costat molt generar joc i finalment una nova derrota com a visitant aquesta temporada.
3: Idò, així és, aquesta ha estat la crònica del partit. Jordi, com li podem explicar a l'audiència que tot i haver jugat bastant bé a la primera part, la UD ha tornat a perdre un nou partit?
1: Sí, sobretot una primera part jo crec que bastant bona de l'Eivissa, dominat en pilota. Li ha faltat potser una mica de profunditat, li ha faltat aquest últim passe, ocupar bé l'àrea. Bueno, pareixia que la segona part sortia amb la idea de ser més verticals i bueno, s'ha trobat amb el segon gol, amb una bona acció individual de l'Hèrcules i després l'expulsió que li ha fet molt de mal. Tot el que podia sortir malament ha sortit malament avui i bueno, ja està, a netejar caps i la propera setmana contra el Cartagena intentar sumar de 3.
2: Sí, perquè a casa està molt millor l'Eivissa i a veure si pot treure aquest partit. Ja va guanyar el Cartagena en el seu camp, sí. Sé que per Cartagena és una final, però bé, l'Eivissa sense res perdre, bueno, té que signar la permanència, perquè hi ha que veure els pròxims resultats, a veure com es donen, però bé, a casa igual està jugant millor l'Eivissa, també és un partit a una bona hora per l'Eivissa, a la nit,
1: sí,
2: la nit curteta, 9 de la nit dissabte,
1: sí.
2: Bé, a veure si n'hi ha sort, hi ha que ser positius, i l'Eivissa ja sí, la setmana que ve pot signar la permanència.
3: I doncs sí, anem a veure si la setmana que ve aconseguim signar aquesta permanència de la UD. Víctor Sancho, Jordi, ho deixam aquí perquè tampoc hi ha res més a dir, a esperar.
2: Hem parlat bastant ja avui.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara ja he fet un repàs del baix.
3: Sí, sí, no, deia que ara ja l'emoció la traslladam a demà en una nova jornada d'Esports en Joc que començarà a partir de les 12. Vull aprofitar que tenim aquí en Jordi, que sap moltíssim de futbol, per demanar-li ràpidament, Víctor, també te pots afegir perquè ets un home que també tens experiència i molta en el món del periodisme esportiu, com veus en el Mallorca en aquest partit que ha de jugar contra el Villarreal i després ja parlam del play-off tant del Poblense com de l'Atleti Balears, però primer del Real Mallorca, aquest partit que bé, una victòria significaria signar o peu i mig d'aconseguir la permanència, no?
1: Sí, jo crec que el Mallorca està fent un final de temporada bastant bo. És veritat que amb el canvi d'entrenador doncs, l'equip pareix que té més energia, que, bueno, que és més vertical amb pilota i està fent, jo crec que està en un bon moment. El Mallorca és un rival complicat, el Villarreal, que la veritat que a nivell de plantilla segurament sigui de les millors d'Espanya, però bueno, jo crec que el Mallorca té que intentar aprofitar-se d'aquest factor, d'aquesta inèrcia més o menys positives en les sensacions i tractar de certificar-ho quan abans.
3: Clar, diu tothom, és que el Villarreal arriba amb les feines fetes, a lo millor arriba un poc més relaxat, tot i que vàrem escoltar ahir a Marcelino García Toral dient que venen aquí a certificar la tercera plaça, a guanyar tots els partits que li queden, però a lo millor aquest factor no és un mal moment, no? per rebre a un equip com el Villarreal, ja que sap que jugarà la Lliga de Campions i que a lo millor pot anar més tranquil i amb una marxa manco.
1: Sí, sí, és veritat que això sempre passa i és veritat que quan bueno, si et pots enfrontar a un equip que no es juga res, doncs en principi és una mica millor, no? És veritat que el Villarreal doncs, tindrà els seus objectius a nivell individual dels jugadors. Jo sempre dic el mateix, al final potser a nivell col·lectiu ja té tota la feina feta, però al final els jugadors, els que surtin, tots voldran reivindicar-se i fer-ho el millor possible. I bueno, i acabar la temporada de la millor manera possible. També l'entrenador li queda poc al lloc i també voldrà despedir-se amb bones sensacions, però jo crec que el Mallorca doncs, està en una bona situació per poder-ho competir demà.
3: I bueno, que fa l'Atleti Balears i el Poblense, no? en aquest play-off, és un play-off llarg, aquest play-off d'ascens a la primera federació, no? Un partit d'anada i tornada, un play-off que has d'estar bé a tots els partits, tots els minuts, a més, no? Perquè ho comentàvem abans, un minut que tinguis de desconnexió pot enviar en orris de tota la feina feta.
1: Sí, exactament. Al final un play-off, el que dèiem abans del factor anímic, que és molt important i que els errors es paguen moltíssim. Però bueno, jo crec que arriben molt bé els dos, tant l'Atlètic Balears, que ha acabat amb molt bones sensacions, el que dèiem, jo crec que a nivell joc ha mostrat un nivell molt alt, I el Poblense, que ha estat una mica menys irregular, però que, des de luego, per ell serà un fet absolutament històric poder jugar en play-off.
3: Uf, i ara xerràvem, acaba de marcar el Sevilla, sí, acaba sí, de marcar el Sevilla segon, sí, sí, davant sí, sí, sí, l'Espanyol en el minut 94, ha fallit 7, Sevilla 2, Espanyol 1. Mare meva, la part baixa de la classificació, amb sí, la victòria del Llevant ahir. Ara la victòria, anem a veure com acaba això del Sevilla, que l'esperona fins a la 12a plaça en 40 punts. L'Espanyol que baixa a la 15a plaça. Ara el Mallorca és 16, que està obligadíssim a puntuar a la jornada de demà, un empat, una victòria. Mare meva, aquest gol en el darrer minut del Sevilla que deixa, com comentàvem, a un Espanyol tocat. Quina temporada està passant el conjunt català, Víctor i Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I el Sevilla, que pareix que les darreres, que també pareixia un equip quasi defenestrat, està reviscolant, no?
2: Sí, mira, va haver-hi un gest ahir de l'afició del Sevilla fa un parell de setmanes, no?, que es van unir tots amb sí, el clip i tot això. Aquestes coses, clar, a veure, l'equip ja, quan allò no podia millorar gaire, però aquestes coses al final és un esperó. I jo crec que, per exemple, l'afició de l'Espanyol, en aquest cas, està en depressió absoluta. Sí. Està al contrari, no? Venen en dinàmiques completament contràries en aquest sentit i aquestes coses, clar, no ajuden. Vull dir, i l'Espanyol ara mateix, clar, imagina't, porten, ara crec que són 17 o 18 partits sense guanyar.
1: Sí, crec que són 18 amb aquest, no? Ahir Manolo González ho intentava una mica el que tu dius, no?
2: És molt complicat fer entendre a l'afició ara mateix sí, qualsevol sí, cosa, és molt difícil, és molt, la veritat és una situació molt molt, molt incòmoda i sobretot quan venien d'una primera volta que era, jo crec que era fora, no era la primera volta natural que tenia que fer l'Espanyol, havia jugat bé, evidentment, però no són, per nivell de plantilla no són
1: sí,
2: els punts
1: que... Sí, potser les expectatives van ser massa altes.
2: Es van crear unes expectatives sí, que no eren sí, i mira que en Manolo no, es sí, faltava de dir-ho.
1: Exactament, sí.
2: Cuando nos olvidemos de lo que somos, nos equivocaremos.
1: Sí,
2: no sé,
1: sí, sí.
2: Però clar, és molt complicat perquè l'afició s'il·lusiona, és evident, estaven en la zona europea i tot.
3: I ara mateix el Mallorca 16 amb 38 punts, Girona el de 7 amb 38 i ja el Deportivo Alavés, que és el que marca el descens, amb 37, Llevant 36, Oviedo 28. És a dir, ara mateix el Mallorca a només un punt del descens.
2: Quin sí, sí, no, final, serà dramàtic el final. Serà
3: quin
2: dramàtic,
3: final de temporada sí, d'infart pot passar. Hem parlat també del play-off de descens, el Atleti Balears i Poblense, i també demà molt pendents, com no pot ser d'altra manera, de l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà la finalíssima per quarta vegada consecutiva de la Lliga de Campions. Tot això demà a Esports 3 en Joc.
5: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
6: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
7: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
5: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
6: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: I també amb seguiment als partits del play-off de descens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
6: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
8: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
3: A l'espera de que es confirmi el final entre el Sevilla i l'Espanyol, 2-1, guanya el conjunt andalús ja en el temps afegit, a punt d'acabar aquest partit. Anem a acomiadar a Víctor Sancho i en Jordi Riera. Víctor, moltíssimes gràcies per la narració, per la feina, i anem a veure si la jornada que ve sí, podem cantar i contar la permanència matemàtica de la UD, i anem a veure què dirà Miguel Álvarez en el dia d'avui en roda de premsa.
2: Sí, per cert, molt ràpidament, sí, Juanca, perquè està jugant també el Clas Sant Antoni, el sí, play-off de sense la primera FEP, i ha acabat el primer quart, va caient de 6 punts a Morón, que és una pista molt complicada per lo calenta que és. De moment és un resultat bé, no? 6 punts només de diferència per baixa, a veure si reacciona, inclús pot guanyar el partit.
3: Sí, se pot salvar a partit d'anada, i no m'ho veure si aconsegueix la primera victòria al conjunt Pitius. Sancho, gràcies.
2: Una abraçada.
3: Jordi Riera, jo crec que l'UD ho sonarà, li costarà, però jo crec que finalment ho aconseguirà.
1: Sí, creiem que sí. A veure, avui les sensacions han set bones, jo crec, en quant a joc en general, i bueno, confiem que la propera setmana aquí a casa ho puguem certificar.
3: Jordi, un autèntic plaer. Gràcies per triar la ràdio, no com altres, que quan poden se'n van a la televisió i ens deixen aquí tirats. Una abraçada forta.
1: Gràcies, una abraçada.
3: En 3 minuts arribam a les 6:30, es postra en joc a la sintonia d'IV3 Ràdio, a punt d'acabar el partit entre el Sevilla i l'Espanyol. 2-1 guanya el conjunt andalús, ara mateix el Mallorca, que es troba a només un punt del descens, i hem de comentar que demà, com heu escoltat, una edició llarga d'Esports3 en joc aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio amb aquest partit, amb aquest partidàs entre el Mallorca i el Villarreal, que també narrarem a partir de les 12 del migdia el partit del Poblense, la seva eliminatòria, que comença aquest play-off de descens pel conjunt de Sa Pobla i també de l'Atlètic Balears. Aquest camí per pujar a la primera federació a les 12 del migdia, el Poblense s'enfronta al Numància, al nou estadi.

Richard Ashcroft i companyia varen signar una de les grans cançons que ha passat a la història en aquella època daurada del Britpop, la sinfonia agredolça Bittersweet Symphony. Seguim agitant la coctelera musical del cada setmana, continuem en Òrbita 3. Temps de ràdio que en aquesta primera part l'has pogut escoltar a través del segon canal de la ràdio pública mitjançant la xarxa, a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils o bé per al web ib3radio.com. Aprofit per saludar en els oients que ja orbiten també en FM. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, arriba ara un clàssicàs del combo de Manchester liderat per els germans Gallagher, és a dir, Oasis.

Segur has reconegut a l'instant la popera i romanticona I'll Be There For You, tema central d'aquella popular sèrie de televisió Friends. El tema va ser escrit l'any 1994 per Michael Sklove i Ale Willis, interpretada per el grup The Rembrandts, una cançó que va aconseguir número 1 a les llistes de mig món. Es llançava, arribaven al mercat discogràfic el maig de 1995, fa poc més de 30 anys, recordam aquesta cita musical. I una altra de les cançons de pop romanticon que han passat a la història, aquesta perla musical signada per als britànics Keane.

Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: la mescla de indie pop i dance alternatiu. Són els de Oxford, Anglaterra, Fools, banda que enguany compleix 21 anys de vida. Es fundava l'any 2005. Un dels senzills més populars de la seva trajectòria, aquesta ballable My Number. En Fools arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, 4 minuts d'informacions posam al dia i tot d'una seguim punxant la banda sonora d'aquest dissabte 9 de maig. Orbitaran fins a arribar en el punt horari de les 9. Gràcies per ser. A l'altra banda.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Començam amb informació de servei de carreteres perquè hi ha retenció del trànsit a l'autopista Ponent a l'arribada a Portopí, a Palma. Per tant, precaució en aquesta àrea als conductors perquè sembla, per la informació que disposam, que hi ha hagut una topada entre vehicles. I d'altra banda, en aquesta hora també és notícia quant a la informació de servei. Els endarreriments en les operacions a l'aeroport de Palma són Sant Joan, amb un temps de demora de mitjana de 46 minuts, una demora general a causa del mal temps. També el Prat de Barcelona es veu afectat per les demores en l'operativa. Per cert, que quant a la situació meteorològica i a la pluja que s'ha produït aquest dissabte a les Illes Balears, on més ha plogut en aquesta hora d'acumulat és a Sant Antoni de Portmany, amb 9 litres, també a Bunyola, a la Serra del Fàbia, Mallorca, amb 14,4 litres, Sant Elm Andratx amb 13,6, el Port de Sóller amb 9 litres i Sant Joan de Labritja a Eivissa amb 7,2 litres. Més coses. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, la TIOP, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diu que el brot d'antivirus a bord del creuer procedent de Sud-amèrica no és un altre Covid i afegeix que el risc per a la salut pública continua sent baix. Ho ha dit a poques hores de que aquesta matinada desembarquin a Tenerife els passatgers a bord encara d'aquest vaixell afectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reivindicat en la darrera roda de premsa per donar compte de la situació. D'altra banda, les garanties que pot oferir, diu Espanya, en una operació d'evacuació com la que s'ha de dur a terme a les Canàries les pròximes hores. Per cert, que a Alacant i a Barcelona continuen en quarantena les dues dones que viatjaren en el mateix avió que una de les víctimes mortals pel virus.
2: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje, dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
1: Més coses. Resposta de l'Ajuntament de Palma a la decisió de Benemix, l'entitat en defensa de la diversitat en l'orientació sexual i identitària, de mantenir la decisió de no celebrar la revetlla del Dia de l'Orgull per desavinences amb el govern palmesà. Cort considera que no hi ha hagut per part de l'organització voluntat real, diu, de celebrar aquest esdeveniment. Diu la regidoria d'Igualtat que ha hagut bona predisposició municipal per tirar endavant la festa, però que Benemix no ha acceptat els oferiments fets per l'Ajuntament palmesà i també considera la regidoria que no pot accedir a determinades pretensions de l'organització. El punt de fricció principal, recordem, ha estat la penjada de la bandera a la fanzara de l'Ajuntament, quelcom que les autoritats municipals reivindiquen que sempre es fa coincidint amb el dia de la celebració. Benemix, però, volia que, com ha passat en altres ocasions, la bandera estigués col·locada des de dia abans a la plaça de Cort. I d'altra banda, per acabar, l'afectació del trànsit encara. Recordeu que a partir de les 8, un esdeveniment esportiu a Palma farà que quedi tallat el trànsit al passeig marítim en sentit Portopí des de l'altura de l'avinguda Antoni Maura fins al carrer de la Pedrera, també al carrer Joan Miró. Un tram del carrer Joan Miró quedarà tancat al trànsit, justament entre aquest carrer de la Pedrera i també el carrer del Castell de Bellva. Fins aquí les notícies de les 7 d'IB3 en ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

el pop fresc, melòdic i ballable de les Goes Goes, una de les seves cançons més populars per encetar aquesta nova sessió de la coctelera musical de la Ràdio Pública, aquesta que t'oferim dissabte i diumenge i que no deixem d'agitar durant el capvespre. Conduint aquesta nau radiofònica que orbita la galàxia musical Tito Fuster. Seguim en òrbita 3, posant-li cançons ritme en aquest dissabte 9 de maig. Aquest clàssic de Go-Go's, aquesta mítica banda nord-americana que es va fer ben popular a la dècada dels anys 80, amb la seva característica energia New Wave, amb esperit surf-punk californià i melodies poperes, una banda integrada només per el Lotus, va ser la primera banda femenina en escriure les seves pròpies cançons. Sonen a Òrbita 3 perquè una de les seves components, Kathy Valentine, punxa avui cap vespre a sa punta d'Esmolí, a Sant Antoni de Portmany. Si orbites des de la Pitiusa Major, encara hi ets a temps. Tot just a les 7 del capvespre s'obrien les portes d'aquest espai cultural amb entrada lliure per arrencar una nova edició del Contrast Eivissa. A més, també hi haurà el concert exterior a la sala Walter Benjamin de Jimmy Barnatan, l'exposició Fan City i l'actuació de Gilby Clark, va ser un dels membres de Guns N' Roses. De moment, ens quedam amb una cançó més de Go Go's amb motiu del DJ set de Kathy Valentine avui a Sant Antoni de Portmany a sa punta d'Esmolí. Això es diu Vacation.

La mescla de pop, new wave i aquestes melodies del surf pop californià són Go Go's, aquesta banda femenina on hi trobam a Kathy Valentine, que avui està punxant en format DJ set a Sa Punta d'Esmolí, en aquest espai cultural de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. A les 7 del capvespre i amb entrada lliure ha començat una nova edició del Contrast Eivissa. A banda del DJ set de Kathy, també es pot gaudir de l'exposició a la sala Walter Benjamin de l'Expo Fan City de Alan Tannenbaum i el concert de qui va ser membre de Guns N' Roses, la mítica banda californiana. I serà Gilby Clark en directe al d'Ohio, que va ser part del grup liderat per Axl Rose i Slash i va estar amb la banda a principis de la dècada dels anys 90. La seva gira Use Your Illusion Tour. Gilby Clark, de Guns N' Roses, avui actuant a Sa Punta d'Esmolí a Eivissa.

0: Yakuza. Les pulsacions guitarreres del combo de Los Angeles Guns N' Roses. El guitarrista d'Ohio, Gilby Clark, que va ser part de la banda a principis de la dècada dels anys 90. Com a segon guitarrista, el principal, el popular Slash. Gilby Clark actua avui a Sa Punta d'Esmolí, en aquest espai cultural de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. A les 7 del capvespre i amb entrada gratuïta ha començat Contrast Eivissa amb l'exposició Fan City, el DJ set de Kathy Valentine de les Go Go's, que tot just hem escoltat fa uns minuts, i també tindrà lloc el concert de Jimmy Barnatan. Així arribam a fer una pausa, una ràpida aturada, i tot d'una abordam Cranc Mallorca, que ja ha començat la tercera i darrera jornada del festival.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Lletres Ràdios, cultura.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

La cantant i compositora nascuda a Mallorca, Maika Makovski, que ja compta amb un llarg recorregut en el panorama nacional, d'aquí ben poquet descarregarà les seves cançons a l'espai de l'Aljub en el Museu Esbaluart de Palma. Es du a terme la tercera i darrera jornada del Festival Cranc Illa de Mallorca, un esdeveniment que va néixer a Menorca, que es du a terme el mes de setembre i ara ja té la seva edició a Mallorca des de fa un grapat d'anys i el proper mes de juny també aterrarà a Eivissa. Aquests dies, el cartell del Cranc ha comptat amb la presentació del nou disc de les mallorquines Pitxorines, l'actuació internacional de Temples i, com ara, les bandes nacionals Raya Diplomàtica o Mujeres, entre d'altres. Maika Makovski actua d'aquí una estona presentant el seu darrer àlbum Bunker Rococó, enregistrat a Bristol, Anglaterra.

És Maika Makovski, cantant, compositora, actriu, presentadora de televisió, en definitiva, artista multidisciplinar, que ha demostrat al llarg d'aquests anys maduresa musical i artística, enorme capacitat interpretativa, Maika, de mare andalusa i de pare macedoni. És el plat fort de la jornada d'avui dissabte del Cranc Illa de Mallorca, que va arrencar el passat dijous. L'actuació de Maika Makovski es du a terme a l'Aljub del Museu Esbaluart, i després de la mallorquina actuarà Substo. I a l'espai exterior, durant aquest capvespre, hi ha la corresponent, l'habitual ja, batalla de bandes que actuen El Cid, Umbra, Baf, Anís, Little One i Jane Joe.

una de les bandes del panorama musical balear que demostra que hi ha molt de talent a les illes. Són Jane Joe, avui hora baixa actuant en es museu Es Baluard de Palma, en aquesta ja clàssica batalla de bandes que proposa el Festival Cranc Mallorca, on també hi participen Anís, Buff, Umbra, Little One i El Cid. Un festival que també ha presentat documentals, xerrades i jornades professionals. I a part d'aquesta batalla de bandes, a la sala El Jub, si fa uns minuts escoltava Mike Kamakowski, que actuarà d'aquí uns moments, hi ha una altra actuació que tindrà lloc una mica més tard, a les 9:30. Actuarà aquest projecte anomenat Susto.

0: Així sona la cançó AP7. És el projecte musical de Carla Parmenter, és a dir, Substo. Una mescla de sons oscurs amb pop ballable i lletres amb un punt sarcàstic i reivindicatiu que es centren en l'experiència de créixer a l'Europa del segle XXI. Entre crisis i crisis, diu la mateixa protagonista. Actua a les 9:30 del capvespre a la sala L'Aljub del Museu Esbaluar de Palma, on es du a terme la darrera jornada del Festival Cranc Mallorca.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I aprofit per recordar que el Cranc tindrà la seva edició a Eivissa, com abans s'apuntava, dia 18 de juny, amb les actuacions de Billy Flamingo, Solea Morente i Mujeres. I ja el proper mes de setembre, el Cranc Menorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Seguim fent un cop d'ull a l'agenda de concerts i festivals d'aquesta primavera. Proper divendres, dia 15 d'aquest mateix mes de maig, la sala Esgremi de Palma torna a acollir Friday I'm in Love, el cicle de concerts que es du a terme, com indica el seu nom, en divendres. Dia 15 actuarà Paula Cubs, que es consolida com una de les promeses més fermes de la nova ona del pop nacional. Cantant i compositora que ja ha superat el 500.000 d'oients a les plataformes digitals. Això es diu Ha Ha, actuant proper divendres a les sales Gremi.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio. Música.
1: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
6: Aquest programa de ràdio és legendari.
2: És un facto.
0: Estàs en òrbita.
7: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
8: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
9: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
10: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
11: Què tal, oients d'Òrbita 3, soc en Fabi de Negra.
0: La música illenca.
10: Aquí a Òrbita 3.
9: Aquí a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3.

Hola, sóc en Rai de les Eres, de Ritual Nepal. Aquesta cançó nova es diu La Seu Balla, el nostre segon àlbum, Ara Venim. I aquesta cançó fa diferents reflexions, crec que parla de coses que ens preocupen a la gent de la nostra edat d'avui en dia. I la veritat que crec que hi ha molt de missatges, així que vos animo que ho escolteu i a veure què diu per vosaltres i què vos fa pensar. Ja sabeu que podeu escoltar Ritual Nepal durant el cap de setmanes, Òrbita 3. Una abraçada.

0: Son Ritual Nepal, la banda mallorquina que tot just acaba de publicar Ara Venim, el seu nou treball discogràfic que edita la discogràfica mallorquina Bubota Música. Ara Venim, una expressió que s'utilitza, com bé sabeu, a Mallorca per descriure l'acció d'anar a alguna banda, però no sempre amb immediatesa. Ritual Nepal descarregaran les seves noves cançons avui mateix, ho fan d'aquí no res, a partir de les 8 del capvespre a la plaça Major de Montuïri. I una oportunitat més per descobrir com sona el seu nou àlbum Ara Venim. El proper divendres, dia 22 d'aquest mateix mes de maig, actuen a la Sala Mutante de Palma, amb artistes convidats com ara Kobe i Garrafa Nadal.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Tot just acabàvem d'escoltar aquestes noves cançons de Ritual Nepal, La Seu Balla i aquesta darrera Individualisme Romàntic. I completam aquesta sessió d'actualitat amb un apunt més pel que fa a l'agenda de concerts, mirant ja cap en el proper cap de setmana. Dissabte, dia 16, si orbites des de les Pitiuses, això t'interessa, arriba una nova edició del Rock Nights Festival. Dorado Live Shows presenta a sa punta de Smolly el proper dissabte Dimetralles, The Small Fortunes i Los Bengala. Amb aquesta Yo Grito arribam en el proper butlletí informatiu, el de les 8 en punt. Després dels 4 minuts d'informació, no deixis d'orbitar, seguirem agitant la coctelera musical fins a arribar en el punt horari de les 9. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris, a càrrec de Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Problemes menors amb algunes demores als aeroports de les Illes la darrera hora, en una hora baixa marcat per les pertorbacions meteorològiques entre les Balears i la península. Ha millorat, no obstant això, la situació a l'aeroport de Palma, que ha baixat el temps de mitjana en l'endarreriment de les operacions fins lleugerament per davall de la mitja hora, un temps de demora entorn al qual es mou també l'operativa Eivissa i Menorca. Encara quant a la informació de servei, a partir d'aquesta hora queda tancat el trànsit en sentit Portopí, el passeig marítim de Palma, això en el tram compres entre l'avinguda d'Antoni Mauri i el carrer de la Pedrera, poc després del parc de Sa Quarantena. És per una carrera esportiva que també farà que estigui tallat el trànsit al carrer Joan Miró entre el mateix carrer de la Pedrera i el carrer del Castell de Bellbò. I fora de les Illes hi ha notícia de darrera hora quant al brot d'antivirus. La primera PCR realitzada a la dona aïllada a Alacant perquè havia compartit avió amb una de les víctimes mortals d'aquest virus ha donat negatiu. És una de les dues persones, recordem, en quarantena a Espanya, l'altra hi està a l'Hospital Clínic de Barcelona. Mentrestant, s'enllesteixen els preparatius pel desembarcament a primera hora del dematí d'aquest diumenge dels passatgers del creuer on es va detectar el brot. Serà el port de Granadilla de Tenerife i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, que supervisarà personalment aquest operatiu, diu que no és un altre Covid. Ha afegit avui en un missatge a la xarxa social que el risc per a la salut pública continua sent baix. Ho ha dit en línia amb el que ha declarat avui migdia la darrera roda de premsa d'actualització d'informació de la ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, que a més ha posat en valor el paper de la sanitat pública espanyola davant la crisi sanitària.
2: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje y dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
1: I de l'actualitat d'aquesta dissabte destaca la notícia que enguany no hi haurà a Palma revela del Dia de l'Orgull LGTBI, organitzada per l'entitat més representativa del col·lectiu La Ciutat Benamics, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'Organització per la Igualtat en l'Orientació i l'Identitat Sexual no ha acceptat haver de renunciar a la posada en escena dies abans de la diada i amb un acte dels seus representants amb el Batla Martínez al balcó de cort al programa festiu. El govern palmès argumenta, però, que el criteri és que les banderes commemoratives es pengin només el dia de l'efemèride que es celebri i considera que no hi ha hagut voluntat de Benamics de continuar endavant amb la festa, fins i tot amb l'especulació que això va així a un posicionament polític. I dedicarem els darrers segons d'aquest butlletí horari a l'actualitat esportiva. Acabat fa uns minuts en bàsquet, segona FEB, partit de segona ronda de la fase d'ascens a primera entre el Morón de Sevilla i el Sant Antoni, que ha guanyat per un contundent marcador de 67 punts a 98. En futbol, la Unió Esportiva Eivissa no ha pogut firmar la permanència avui a la Primera Federació en perdre el camp de l'Hèrcules d'Alacant per 2-1, que ha marcat per cert Fran Castillo. En ciclisme, la ciclista mallorquina Mavi García ha acabat en la 22a posició de la classificació La Volta a Espanya, que ha acabat aquest dissabte, i en el Giro d'Itàlia, el també ciclista mallorquí Enric Mas és ara mateix el millor corredor espanyol a la general, acabada la segona etapa tot just d'aquesta prova italiana. Mas ha arribat avui dins el grup d'escapats en una etapa finalitzada a l'esprint. I encara de l'actualitat esportiva, en joc en aquests moments el partit de futbol sala de la segona federació entre el Gas i Fred Atlètic i l'Entre Ríos de Saragossa. Guanyen els eivissencs per 0-1. Fins aquí les notícies de les 8 del cap vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

so d'arrel, ritmes caribenys, el reggae fet a Menorca de rudimentari, encata la darrera franja horària, darrera sessió d'Òrbita 3 d'avui dissabte 9 de maig. Seguirem orbitant fins arribant al punt horari de les 9, punxant des de la cabina Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda. Aquests dies es du a terme a Artà Mallorca el Cool Days Festival, que va arrencar el passat dijous. Avui capvespre, a partir de les 8, tot just acaba d'arrencar, i fins a altes hores de la matinada té lloc el Reggae Fest en el pàrquing de Sa Clota, en diverses actuacions del panorama del reggae local, nacional i internacional, que escoltarem els propers minuts a l'Òrbita 3, sessió que ens serveix per ambientar la posta de sol d'avui 9 de maig. En aquest Cool Days Festival Reggae Fest d'Artà, hi serà el projecte musical nascut a Menorca, rudimentari, que entén la música no només com una expressió artística, sinó com una eina real de transformació social. A més, també cal apuntar que rudimentari actuarà el proper dissabte 23 d'aquest mateix mes de maig en el Satèl·lit Fest a Inca, Mallorca. Escoltam ara Com t'ho he de dir.

Hola a totes, sóc en Rudimentari i us voldria convidar que escoltéssiu el nostre nou disc, Mala Herba Sempre Creix. Un disc per l'esperança, per aquelles males herbes dissidents que sempre rebroten, per les amants de la música jamaicana i música conscient, reggae menorquí per reivindicar les nostres arrels. El podeu trobar a totes les plataformes i també el podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Esperant que vos agradi. Salut, família!

0: són les lletres reivindicatives, la denúncia directa contra el sistema del projecte nascut a Menorca, rudimentari, reggae fet a l'illa menorquina, que avui sonaran les seves cançons en el Cool Days Festival d'Artà, en el pàrquing de Soclota, en aquest festival Reggae Fest.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Com abans apuntava, rudimentari, recordar que també actuarà el proper dia 23 d'aquest mateix mes de maig en el festival que es du a terme a Inca Mallorca Satellite Fest, on també hi serà Maria Jaume, Remei de Cala Fresca, Xisc, Ànimos Parrec, rudimentari, entre d'altres. I tornant a Artà, en el Cool Days Festival Reggae Fest, avui vespre sonarà la música, el reggae de Ica Mouse.

el so caribany, ritmes d'arrel que ens arriben des de Jamaica, el reggae de Ik Amaus. Una de les principals figures de l'actualitat del singjain és una forma de cant vocal feta a Jamaica que combina el reggae amb ritmes jamaicans i textures vocals. I un altre dels atractius, dels plats forts, del Reggae Fest, que es du a terme avui vespre fins a les 4 de la matinada a Artà, a Mallorca, emmarcat en el Cool Days Festival

0: Són les mescles d'aquest MC, un dels DJs més aclamats de l'actualitat, de la música reggae, que mescla aquest estil caribany amb l'electrònica, el també conegut com a Jungle Music, un estil que mescla aquests ritmes d'arrel amb aquesta electrònica que va néixer a la dècada dels anys 90, o aquesta corrent on els ritmes afro són molt presents. General Levy, avui punxant en el Cool Days Festival d'Artà, en aquest reggae festival. Com abans apuntava, també hi serà el menorquí Rudimentari, Eka Maus, entre d'altres propostes a Saclota, Artà, fins a les 4 de la matinada. Moment de fer una pausa, una aturada, i abordam la recta final de l'Òrbita 3 d'avui dissabte.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Azumala, Azumala, yo.
1: Òrbita, Òrbita 3.
3: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
3: Azumala, Azumala, yo.
1: IB3 Ràdio.
3: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
3: Iba.

El ventall de músiques possibles ben obert quan orbitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, durant el capvespre, la sintonia d'IB3 Ràdio. Òrbita 3 explora la galàxia musical, un recorregut per l'òrbita sonora del planeta Terra. Pots escoltar tot tipus d'estils. I en aquesta darrera franja horària, els ritmes del món molt presents. La música balcànica que es mescla amb l'electrònica. És el projecte Balkan Paradise Orchestra. Ritmes de la zona dels Balcans, principalment de Sèrbia i de Romania, fusionats amb música jazz, ritmes més moderns i electrònica. Balkan Paradise Orchestra actuaran el proper dissabte 16 de maig en el ja conegut com a Pícnic Vegà Jazz. És la darrera proposta del Menorca Jazz Festival. Com és habitual, es du a terme en el Palmerar de Calamblanes, a Ciutadella. Comença tot a partir de la 1:30. I seran The Illusions, Edison i aquests Balkan Paradise Orchestra.

0: Si orbites des de Menorca, això et pot interessar, una proposta musical ben diferent. Si t'agrada la música balcànica mesclada amb electrònica, jazz, ritmes ballables i festius, amb un so molt eclèctic que es mescla amb la música moderna, no et perdis el pícnic Vegà Jazz, la darrera proposta, la darrera cita del Menorca Jazz Festival 2026. Serà el proper dissabte, dia 16 de maig, d'aquí una setmana, en el Palmerar de Calen Blanes, a Ciutadella. Començarà tot a partir del migdia, amb les actuacions d'Edison, també hi seran de Illusions, i aquests Balkan Paradise Orchestra, que han tancat l'Òrbita 3 d'avui dissabte. Aquest col·laix sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. Una ràpida pausa i ja arriba el butlletí informatiu de les 9. Demà tornarem a orbitar. Recorda que la primera part d'aquest temps de ràdio demà la podràs escoltar a través del segon canal de motiu de la retransmissió esportiva. Moltes gràcies per ser a l'altra banda. Salut!
1: Oh, yeah. Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
2: No.
1: IB3 Ràdio és cultura.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
4: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Es compten les hores enmig d'una gran expectació mediàtica pel desembarcament i repatriació posterior aquesta matinada de diumenge dels passatgers del creuer on es va detectar un brot d'antivirus. A Tenerife, on s'ha de desenvolupar aquesta operació coordinada pel govern espanyol amb organitzacions internacionals, amb l'Organització Mundial de la Salut, i a l'enviat especial d'IB3, Joan Guirado. Joan, bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, un dispositiu molt minuciós on tot ha d'anar com un rellotge. Aquesta hora estan ja aterrant els diferents vols que venen de diferents països on hi ha nacionalitats dins del vaixell. Fins que no estiguin tots a l'aeroport Reina Sofia de Tenerife Sur, no es procedirà aquest desembarcament. El creuer fondejarà al port de Granadilla de Bonap a les 6 de la matinada. Si ja hi ha tots els avions a l'aeroport de Tenerife Sur, com sembla que serà, es començarà el desembarcament al voltant del migdia, després que es facin els controls sanitaris. Qui també ja ha aterrat aquí a la illa són els ministres de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que junt amb el director general de la OMS dirigiran tot aquest procés. Avui també hem conegut aquesta tarda que la negativa de les empreses de transport de l'illa a fer el trasllat des del port fins a l'aeroport obligarà la unitat militar d'emergències a fer aquest desplaçament.
1: Gràcies, Joan Guirado, enviat especial d'IB3 Notícies a Tenerife per fer la cobertura d'aquesta evacuació, d'aquesta operació de desembarcament de la passatge d'aquest creuer on es va detectar el brot del antivirus. Feia referència a la presència també a l'illa del director general de l'Organització Mundial de la Salut, que per cert llançava aquest dissabte un missatge de tranquil·litat a la població de l'illa Canària. Ha dit que no estem davant d'un altre Covid i que el risc per la salut pública continua sent veí. D'altra banda, també en roda de premsa, avui la ministra Mònica García, ministra de Sanitat, ha posat en valor el paper de l'administració i sistema sanitari espanyol davant l'actual contingència.
3: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje, dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
1: I encara en referència a aquest brot de l'antivirus, una notícia que han conegut avui cap vespre, la primera prova PCR que s'ha fet a una de les dues persones, una de les dues dones que es troben en quarantena a l'estat espanyol perquè viatjaven o varen viatjar en el mateix avió en què una de les víctimes mortals del virus, la dona que està a Alacant, ha donat en negatiu. Per tant, ara s'estarà a l'espera d'una segona prova PCR per confirmar aquest primer negatiu. I en un altre ordre de coses, i quant a l'actualitat local, informació de servei referent al trànsit en aquesta hora a la ciutat de Palma, on hi ha en marxa una important prova esportiva que provoca el tall de la circulació al passeig marítim de Palma en sentit cap a Porto Pi i entre l'avinguda Antoni Maura i el carrer de la Pedrera, poc després del parc de Sa Quarantena. Igualment, tall de la circulació al carrer Joan Miró entre el mateix carrer de la Pedrera i el carrer del Castell de Bellver. I acabarem amb repàs de resultats esportius. En joc en aquests moments el partit entre l'Entre Ríos Automatització de Saragossa i el Gasifred Atlètic d'Eivissa, empat a 4 gols d'aquest partit de futbol sala de segona divisió. En bàsquet, el Sant Antoni ha guanyat el Morón de Sevilla per un contundent marcador de 67 punts a 98, i en futbol la Unió Esportiva Eivissa no ha pogut fermar la permanència aquesta jornada a Primera Federació perquè ha perdut el camp de l'Hèrcules d'Alacant per 2-1. Amb aquesta informació tancam les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: La majoria de les aus migren de nit, no de dia, i aquesta circumstància va complicar l'estudi de la migració d'aus als inicis de l'ornitologia. Com es podien veure les aus volant a gran alçada a la nit? I de bé, la nit del 19 d'octubre de 1880, l'ornitòleg William L. Dodge Scott va visitar un amic del Departament d'Astronomia de la Universitat de Princeton, que l'havia convidat a veure la lluna a través d'un telescopi. La lluna estava encara molt gran perquè dies abans hi havia hagut lluna plena. I quan Scott la va observar a través del telescopi, no només va veure cràters i mars, sinó també unes siluetes negres creuant per davant, nombroses siluetes d'aus volant davant la cara brillant de la lluna. I va pensar que allò podia tenir alguna utilitat, així que va començar a prendre notes. I els anys següents, altres ornitòlegs varen seguir l'exemple i varen fer servir l'observació de la lluna per calcular l'alçada a la que volaven les aus. I us semblarà curiós, però al segle XX, aquesta tècnica d'observació de les siluetes davant de la llum de la lluna es va tornar a utilitzar per obtenir dades de la migració, dades de la direcció a la que volaven les aus o les hores a les que passaven. El 2020, encara un grup de científics va recuperar la tècnica creant un sistema, un telescopi, que podia rastrejar i gravar el pas de les aus davant la lluna. Avui tenim molts altres mètodes per investigar l'avifauna, però això, aquesta curiositat, és història de l'ornitologia i avui celebrem el Dia de les Aus Migratòries. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començava el Nautilus, amb en Pablo Morgantis, Sala Màquines, i en Dani Manau, en jo el pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit. Començam amb el sumari i el primer serà parlar d'aus migratòries. Hem pensat que la millor manera per celebrar el Dia de les Aus Migratòries és parlar del més important estudi de la migració que es du a terme a les Balears, que és la campanya que per aquestes dates du a terme la Societat Ornitològica de Menorca a l'Illa de l'Aire.
0: Efectivament, la SOM ja fa aquest seguiment d'aquesta campanya d'anellament des de principis dels 90 i avui el seu coordinador, l'ornitòleg Raül Escandell, ens explicarà com està anant i si han vist alguna au rara i quins canvis estan bé tots aquests anys.
1: I després de les aus hem de parlar de la Biomarató Floral Espanyola, que es celebra els dies 15 i fins al 18. Aquest any, a més, hi ha activitats amb botànics, no només a Mallorca, sinó també a Eivissa i a Menorca.
0: M'ho parlarà el botànic Joshua Borràs i també parlaran del Pla de Conservació Marina del Govern Balear amb el director de la Fundació Marilles, Daniel Esteban, perquè bé, Marilles ha demanat al govern que aquest pla tingui el finançament que necessitarà per ser efectiu. I acabarem amb el periscopi.
1: Sí, parlarem del revés que ha patit l'homeopatia. Després que Sanitat ha analitzat una dècada d'estudis i ha conclòs, sembla una evidència, que no hi ha cap benefici terapèutic.
0: Bé, abans d'anar amb el primer tema, ahir el naturalista divulgador David Attenborough va complir 100 anys. Un referent per a aquest programa, per naltros, i el volem escoltar.
2: The stability we all depend on is breaking. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today, perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph.
0: Bé, són declaracions d'una intervenció a la COP26 que venen a dir que l'estabilitat de la que depenem tots s'està rompent, que les persones afectades pel canvi climàtic ja no seran les generacions futures, que és ara, i que poden canviar la nostra història i convertir la tragèdia en un triomf. I bé, anem ja a parlar d'aus migratòries.
3: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: Avui, per celebrar el Dia de les Aus Migratòries, mos n'anirem a l'Illa de l'Aire, on la Societat Ornitològica de Menorca porta a terme la seva campanya d'estudi de la migració. Així que anem a veure quines espècies extraordinàries han passat per allí i com està anant aquest treball. I, com sempre, serà el coordinador de l'estudi el que mos explicarà, és l'ornitòleg Raül Escandell. Molt bona nit, Raül. Encantat sempre de tenir-te al Nautilus.
1: Molt bona nit, jo encantat de ser-hi un any més aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic, idò bé, aquest any la campanya és més llarga, no?
1: Aquest any és més llarga, quasi podríem dir que és la més llarga de la història, perquè superarem els 2 mesos, això és en part per la disponibilitat que tenim els anelladors que ens feien càrrec de l'estació, i també una altra, que és una bona notícia, és la gran quantitat de voluntaris que volen venir, que han hagut d'ampliar un poc per poder encabir tothom per poder participar en aquesta campanya, el qual crec que és una bona notícia.
0: Efectivament. Bé, el vostre blog, illadelaire.wordpress.com, fa una setmana escrivíeu que les sensacions són contradictòries. Què vol dir això?
1: Sí, sí. Aquí estem. Bé, van començar la campanya en una època que no solem anar allà, que no solem fer captures així a l'aire, que és mes de març, quan passen els ocells presaharians.
0: Sí.
1: I en aquesta època també és normal que hi hagi més mal temps. I van tenir bones captures, però també van tenir dies de forta tramuntana, vull dir, unes tramuntanes mai vistes. Així totes les captures anaven bé. Va començar l'abril i quan va passar la tramuntana van tenir unes captures molt altes, vull dir, molta informació d'espècies migrants quan ja començaven a passar els ocells transsaharians, que són els que venen de més enllà del desert del Sàhara.
0: Sí.
1: I les captures havien anat a un nivell molt alt fins que van arribar dia 19, dia 20 d'abril. Hi ha hagut una baixada, coincideix amb vents de llevant tant aquí com al nord d'Àfrica, i des d'aquella època, vull dir, la mitjana de captures està molt per davall de la mitjana històrica. I això són els contrastos aquests, vull dir que d'estar en nombres molt per damunt de la mitjana han passat a nombres bastant per davall de la mitjana. Aquests són els contrastos que volíem expressar un poc en el nostre blog.
0: Val. Però el vent és molt important per entendre les migracions d'aus, no?
1: Això és el que sabem fins ara. El que passa que cada dia que s'estudien més coses surten noves. La meteorologia és importantíssima, òbviament. Són ocellets que en molt de casos fan 7-8 grams de pes, i haver de fer mils i mils de quilòmetres, està clar que, sobretot el vent, els influeix. I està clar també que si han de partir del nord d'Àfrica cap a Europa i tenen vents forts, pocs s'atreveixen a sortir.
0: Yeah.
1: Per tant, sí, que pensam que això ha influït bastant en aquestes captures. Així tot també podem dir que altres campanyes paral·leles que es fan per aquesta zona també estan obtenint nombres més baixos de la mitjana. En canvi, la zona d'Itàlia està agafant nombres espectaculars que sobrepassen els nombres de qualsevol altre any anterior. El qual vol dir aquestes coses que pensam que en aquesta zona del nord d'Àfrica els vents afectaven més que en les zones, diguem, d'Argèlia cap a Tunísia, i en aquella zona doncs, els ocells sí que anaven passant i en aquesta zona no han passat o s'han desviat. Com dic, també cada vegada hi ha més informacions i sempre tenim notícies noves, i avui en dia que es posen molt de geolocalitzadors tenim molta més informació de com migren els ocells, però mos pensant que ho sabem tot i sempre hi ha moltes coses per aprendre.
0: Encara mos queda molt clar. Bé, també ho deia perquè tenc un amic ornitòleg que li agrada anar a veure aus, i cada vegada que hi ha una ventada em diu, m'avisa perquè el dia següent anem a veure si et veiem aus, perquè té la idea de que quan hi ha ventades després n'arriben més. Supos que es pitjàs pels vents, no ho sé.
1: Sí, n'arriben més, sí, o sí. Culpa del vent fan que s'aturin i no puguin continuar el viatge.
0: Clar.
1: És cert, quan hi ha aquestes ventades, nosaltres aquí a l'aire teníem bastant corroborat en això, que quan fa tramuntana dèiem és molt bo per capturar ocells, però no és que sigui molt bo per als ocells, és molt bo perquè els ocells que estan volant potser no poden continuar, és quan s'aturen. I això és el que t'ha comentat el teu amic. Probablement quan fa vent, els ocells que estan migrant han d'aturar, i és quan és
0: els
1: fàcil o interessant de poder veure espècies noves. Sí.
0: Clar. Bé, anem a algunes dades. Quantes aus duis anellades, més o menys, i de quantes espècies?
1: En aquests moments duim anellades uns 3.200 ocells, i les espècies estan rondant 60 espècies.
0: que
1: que
0: Val.
1: sol estar afavorit per haver fet dies de març que s'han agafat ocells presaharians que normalment no s'agafaven, perquè normalment solien agafar 55, 54, 56 espècies, i aquest any estem superant de moment, com dic, per haver començat un poc abans.
0: I 3.200 no és ja més o menys el mateix que totes les campanyes dels altres anys, vull dir, de cada any. No era una mitja així el que fa cada any, el que es fa cada any?
1: Sí, la mitjana que tenim històrica és d'uns 3.000 ocells. Que passa quan jo dono aquestes xifres, estic donant xifres començant el 22 de març, que quan jo faig els càlculs i les estadístiques, els faig sempre sobre les mateixes dades per no influenciar els resultats. Per tant, les dades que tenim sempre són d'1 d'abril a 15 de maig, que són els 45 dies que hem fet des de sempre.
0: Clar, encara que siga més llarga sa campanya, clar.
1: Sí, amb aquests dies estem més o menys damunt la mitjana perquè vam tenir, com he comentat al
0: Sí.
1: principi, dies molt forts al principi, fins i tot un dia que van agafar 450 ocells en un sol dia.
0: Vaja.
1: I això va ser just després de 5 dies de tramuntana, que en aquests 5 dies havien agafat, no arribava a 20 ocells. I això són les coses curioses que veiem. Estaven al nord d'Àfrica esperant per sortir, perquè no podien sortir, perquè també feia vent al nord d'Àfrica. Quan van obrir les portes,
0: Clar.
1: van sortir tots a l'hora i en van agafar 450 en un sol dia.
0: Vaja.
1: Per tant, és interessant, important entendre que les estadístiques que feien sempre els feien són les mateixes dates per no influenciar, per no manipular els
0: Clar,
1: resultats.
0: està clar. Bé, hi ha hagut alguna espècie extraordinària que fos molt rara per Menorca o per al moment en què s'ha vist?
1: Si hagués de destacar alguna cosa, destacaria els ocells orientals, que a més està clar que han estat influenciats, com dic, pels vents de llevant, que els vents de llevant en principi no afavoreixen gaire la migració, per l'experiència que tenim aquí a les Illes Balears, però sí que sempre duen alguna coseta. Nosaltres al principi de campanya vam agafar un buscaret sard, que és el cosí germà dels que tenim aquí a les Illes Balears, excepte Menorca, que crec
0: Enganyapastors,
1: que
0: que li deim a Eivissa.
1: li deies enganyapastors, o
0: Sí,
1: buscaret balear, o buscaret
0: sí.
1: collarga, no sé com es diu exactament. Clar, aquest ocell cria a la zona de les illes de Còrsega, Sardenya i llocs d'Itàlia. Per tant, està influenciat per aquest vent, segurament ha arribat aquí. Una altra espècie que estem capturant més als nombres de l'habitual és el buscaret de Garriga Oriental, que normalment s'agafava alguna, perquè es considera raresa, dos o tres o un exemplar, i enguany en duim 11 ja. I també podríem citar la darrera captura, que encara està pendent d'identificació definitiva, però que és una busqueta pàl·lida oriental, que també seria la primera cita per les illes, perquè no s'ha vist mai, les subespècies a vegades són difícils d'identificar,
0: Clar.
1: però tot indica que és aquesta espècie.
0: Bé, això t'ho anava a comentar, no? Que a vegades hi ha alguna espècie, algun exemplar, que és molt complicat d'identificar-ho. Com ho feis?
1: Amb les guies que tenim a mà, agafant molta informació, consultant amb experts sobre les espècies, i aquí estem. I fins i tot en alguns casos estem agafant mostres de plomes per dur a analitzar en un futur, perquè a vegades, fins i tot si no és així, no pots assegurar quina espècie és. Hi ha el cas d'un menjamosques negre, hi ha diferents tipus de menjamosques negre, de collar i de semicollar, i n'hi ha un altre que és el menjamosques de l'Atlas, i nosaltres suposam que han agafat un d'aquests, però els trets són similars a possibles híbrids, i en aquest cas també han agafat plomes per dur a analitzar, perquè és gairebé impossible poder-lo identificar.
0: Clar.
1: Inclús amb mà, imagina't, els que fan cites després amb observacions, vull dir que
0: Clar.
1: encara és més difícil.
0: És així. Bé, i quines són les espècies més abundants?
1: L'espècie més abundant, com sempre, és l'ull de bou de passa, que li dèiem aquí, que duim no arriba a 1.200 exemplars, tot i així està per davall de la mitjana, perquè sempre suposa un 45% de les captures totals i aquest any no arriba. I, bueno, lo normal, la cua roja també està amb nombres interessants, més de 200 exemplars, i el buscaret de Garriga i el buscaret de Batzé també s'estan agafant nombres interessants. És prest per fer un anàlisi definitiu, però sembla ser que els ocells presaharians que aquests darrers anys havien fallat molt, tot i no comptar els dies extres que han fet de març, aquest any estan per damunt, molt per damunt de la mitjana, i en canvi els transsaharians estan més regular i sobretot l'espècie més abundant és l'ull de bou de passa, que tot i més, segueix sent el més abundant, és el qui sembla ser que està fallant més aquest any.
0: Ja. Llegeixo també al vostre blog que les tórtores han arribat més tard. Hi ha algun motiu especial? També pot ser pas vent o...
1: Aquest és un altre tema. Les tórtores, la primera cita potser és anecdòtica, vull dir que el que comentaven en els blocs és que les primeres cites de la tórtora d'enguany ha estat més tardana que altres anys. Però per jo el més preocupant és que els nombres de tórtores que han agafat fins ara, a pocs dies d'acabar la campanya, diguem, oficial del 15 de
0: Sí.
1: maig, enduïm un dèficit molt gran. Quan la mitjana està damunt dels 35-40 exemplars d'enguany, enduïm 10. I això vol dir que amb els dies que queden de campanya n'haurien d'agafar molts per arribar a la mitjana.
0: Això
1: I
0: és
1: això
0: important, sí.
1: no m'agradaria haver-ho de pensar, però ho estic pensant i potser té a veure amb l'alçament de la veda que es va fer l'any passat per poder caçar tórtores a Espanya i a molts de països d'Europa, que estaven, en principi no es podien caçar
0: Sí.
1: perquè s'estava fent un estudi global i l'any passat ja es va alçar aquesta veda i es van començar a caçar.
0: Efectivament, l'any
1: No
0: passat
1: m'agradaria
0: en vàrem
1: pensar-ho.
0: parlar, sí,
1: Em van
0: d'aquest
1: parlar,
0: treball,
1: sí, que em van
0: sí,
1: parlar, sí.
0: d'aquell treball de seguiment que estàu fent.
1: Sí.
0: Bé, i dos preocupant això, clar. Sí,
1: Sí, és preocupant.
0: pot ser una dada de les que tenim que destacar d'aquesta campanya, està
1: Sí.
0: clar.
1: Totes maneres, sempre dic el mateix, amb un any i tot sol no pots fer masses,
0: No
1: no pots definir
0: treure no
1: masses futur
0: conclusions,
1: ni treure
0: clar,
1: conclusions
0: sí.
1: ni res, però els nombres els vas veient i són preocupants. Si l'any que ve segueixen caçant i segueix baixant, direm que potser la decisió de la Unió Europea de permetre la caça va ser un gran error.
0: Clar, hi ha que estar pendents. Bé, i quants anys de campanya Silla de l'Aire són ja?
1: A veure, qui sap fer comptes, jo m'acosta, s'ha de sumar i restar. Van començar el 93
0: Vaja,
1: i estem
0: sí, 33
1: al
0: anys.
1: 26, són 33 anys,
0: Sí.
1: amb enguany serien 34, però com que el 20 hi va haver pandèmia no la van fer, són 33 anys.
0: Val, molt bé, molt bé. Bé, dins del
1: Sí.
0: projecte Piccole Isole, no? Com us pots explicar d'aquest projecte?
1: Bé, és un projecte que es va iniciar a Itàlia l'any 88 amb la idea d'estudiar bàsicament la importància d'aquestes petites illes que hi ha al Mediterrani, la importància que tenen per la migració dels ocells, per la migració, per la supervivència dels ocells. I realment, bueno, això s'ha demostrat, es creix perquè totes aquestes petites illes, la gran quantitat d'ocells que s'hi aturen és per alguna raó, i si no s'hi aturassin, nosaltres ho veiem, en la condició física que arriben, i si ja l'aire està molt a prop de Menorca, potser s'aturaria de Menorca, però hi ha moltes altres illes que estan més aïllades. I si no trobessin aquestes illes per aturar-se i que aquestes illes estiguessin en bones condicions i tinguessin un mínim d'aliment per ells, molts d'aquests ocells no arribarien al seu destí.
0: Clar.
1: I, com deia, es va començar l'any 88 i encara dura. Aquí estem.
0: Idò, com sempre, et preguntaré per l'evolució, quins canvis s'han anat revelant en aquests anys i que n'hem d'aprendre, que n'hem après de la migració de les aus.
1: Bueno, la migració de les aus no estem aprenent cada dia.
0: Clar,
1: Com
0: ja ho hem
1: comentava,
0: vist, ja.
1: en els sistemes moderns d'investigació, per exemple, sobretot els geolocalitzadors, que avui en dia ja n'hi ha de petits que es poden posar a ocells petits, i això dona moltíssima més informació des d'aquí podem obtenir nosaltres en un any, que passa que encara no és factible posar-ho tots els ocells perquè surt molt car,
0: Clar.
1: ens estan donant molta informació i que una de les informacions que ens estan donant és que cada espècie té seu sistema de migració. Uns volen de nit, uns volen de dia, uns quan es fa de dia s'aturen, els altres fan vols tot continuats avançant el màxim possible. I el que estem aprenent és això, que ens falta molt per saber i que cada dia podem seguir aprenent.
0: Està clar. Potser hauríem de citar els que us aporten finançament per la campanya perquè no deixin de fer-ho, no?
1: Això és importantíssim, perquè ha hagut més d'un any que ho han fet en 100% de voluntariat, però per sort aquests darrers anys tenim una fundació aquí a Menorca, aquesta fundació Menorca Preservation,
0: Sí.
1: que els hi ha agradat la feina que estem fent i des de fa 3 anys estan finançant la part principal del projecte. Tampoc han de deixar de banda l'Institut Menorquí d'Estudis, que a través de l'Observatori Socioambiental de Menorca han firmat un conveni que ens aporta un mínim també per continuar. I després, encara que sigui poca cosa, també és de valorar que l'Ajuntament de Sant Lluís des de fa anys dona una petita ajuda per poder pagar el transport, una part del transport per fins a Sidalaire. Vull dir, això sí que és
0: Molt bé.
1: important recordar que
0: Clar.
1: sí, com has comentat, que els qui ajuden a això són també una part important de la campanya.
0: I encara us queda fins al 25 de maig de treball, no? Encara que no estigui dins, diguéssim, la campanya oficial.
1: Sí, exacte. No, no és la campanya oficial, però totes les dades són interessants.
0: Està clar.
1: Enguany, amb haver començat abans, hem vist que també algunes espècies transsaharianes arriben abans i que això potser seria interessant poder avançar a l'època d'inici, però tampoc sabem massa bé què passa després d'acabar la campanya. Sabem que hi ha pocs ocells, però poden ser coses interessants que també desconeixem i pot ser molt interessant seguir-ho estudiant.
0: Clar,
1: No crec
0: idò.
1: que sempre puguem fer tant de temps de campanya, però mentre puguem ho farem.
0: Hi ha que aprofitar-ho, està clar. Bé, idò, si trobeu alguna cosa interessant ja en tornarem a parlar. Anem acabant i recordem als oients que poden seguir la campanya en el blog, més o menys poden seguir la campanya en el blog illadelaire.wordpress.com. Raül Escandell, ornitòleg, coordinador de la campanya d'estudi de la migració a l'Illa de l'Aire, molt bona nit i que bé, que siguen prou fructífers els dies que us queden de feina a illot, que encara són molts i podem tenir sorpreses.
1: Molt bé, moltes gràcies i bona nit a tothom. I aquí estem per continuar. L'any que ve o quan faci falta, aquí ens trobaràs.
0: Fantàstic, gràcies.
2: A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amand de Tour. Dissabte a les 9 del vespre.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio és legendari.
12: És un facto.
2: El Nautilus, amb Cristina Amand de Tour. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Un any més hem de parlar de la Biomarató de Flora Espanyola, que es celebra dels dies 15 al 18 de maig i que aquest any, a Balears, augmenta el número d'activitats. I sobretot hi ha que destacar que arriba a les illes de Menorca i Eivissa. Us explicarà ara els detalls un investigador que ja coneixeu, del Botland, del grup de recerca en botànica a les illes mediterrànies de la UIP, el botànic Joshua Borràs. Molt bona nit, Joshua, ben tornat al Nautilus.
1: Molt bona nit, ben trobat.
0: Bé, potser encara queda algun despistat que no sàpiga que és la Biomarató de Flora, així que comencem explicant-ho un poquet, si et sembla.
1: Sí, és a dir, ja és la sisena vegada que, parlant de la Biomarató, és la sisena vegada que se fa. Va començar això just després del Covid, l'any 21. I en el final és una activitat perquè tothom surti en el camp i disfruti de la natura i vegi les plantes que moltes vegades les ignoram perquè estan allà de fons, és aquest paisatge verd, i molta vegada no li donem la importància que pintura hauria de tenir a les nostres vides, perquè és la base de tota la vida, de tots els ecosistemes de la Terra.
0: Ahà. Bé, i cada any guanya adeptes, no?, aquesta Biomarató.
1: Sí, sí, a més, com nosaltres has dit, com hi ha itineraris i la gent s'apunta i poden sortir en el camp i compartir la nostra amor per la natura amb els altres i trobar molta gent de les nostres illes que també en el final els agrada molt les plantes i els agrada molt els camps, és una meravella, sí.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, l'any passat sí, van tenir més de 1.000 observacions a totes les illes durant els 3 dies de l'esdeveniment, més de 400 espècies de plantes. La veritat és que va ser una meravella.
0: Uh-huh. Més de 1.000 observacions, és a dir, aquest any el repte és superar aquesta xifra, no?
1: Sí, bueno, no m'agrada aquest concepte de sempre haver-se de superar, però sí, jo crec que l'important és que la gent que gaudeixi de sortir a la natura, de que faci bon temps, anem al camp i ho passem bé.
0: Clar, i a més aprenem, que això és important, clar.
1: Exacte.
0: Uh-huh. Bé, està molt clar que maig és la millor època per fer una marató floral, però també també és veritat que hi ha espècies que floreixen a la tardor, més entrats estiu. No sé si potser hauria que buscar una manera de també posar en valor tota aquesta flora de fora de temporada.
1: Sí, no, exacte. En el final, aquest esdeveniment ha de coincidir en la setmana de la biodiversitat a nivell mundial i especialment el dia de la vaccinació per les plantes, però està clar que les plantes són sempre allà i sempre els hi haurien de fer cas. I ja, com dius, hi ha flors

0: al final no hi ha herba dolenta,
1: Clar.
0: però sí, és veritat que hi ha plantes pues, que passen menys desapercebudes. També a la primavera, moltes d'aquestes gramínies, moltes plantes amb flors que no són vistoses, que no són colorides, que no tenen pol·linització per insectes o que són molt petites, al final també les ignoram. Però estic segur que a qualsevol de les sortides que farem, si en venim, podrem veure les plantes tant les més petitones com les més grosses.
1: Bé, i també serveix per descobrir plantes noves o conèixer millor la
0: Sí, que alguna...
1: distribució.
0: Sí, perquè és un esdeveniment de ciència ciutadana en el final i totes aquestes dades que generarà la gent sortint en el camp, en els investigadors molt serveixen per, de vegades, de trobar poblacions noves o trobar espècies de pintura noves és més complicat, però sí, llocs nous, bon espècies que ja estan descrites, se troben.
1: Bé, aquesta biomarató de maig també ens pot servir com una mena de seguiment dels canvis que està patint l'ecosistema per mort del canvi climàtic, clar.
0: Sí, exacte. Aquests estudis a tan llarg termini, amb dades que vegin l'evolució i el canvi de la floració de les plantes al llarg dels anys, són molt útils per veure els efectes de l'escalfament global i del canvi climàtic a les plantes, perquè és vera que sí que s'està veient que els períodes de floració de les espècies estan canviant degut a l'escalfament global, que algunes floriran més prest i que algunes floriran més tard. I això pot provocar després pues, problemes a la seva reproducció.
1: Clar, i això fent cada any una via marató es pot veure. Anem-hi dues activitats, que els oients puguin pensar ja en anar apuntant-se. Jo diria que la gran novetat d'aquest any a les illes és que hi haurà activitats tant a Menorca com a Eivissa, les illes petites, diguéssim, no?
0: Bueno, no, les illes precioses totes. Sí, efectivament, enguany hem aconseguit tenir, com has dit, sortides tant a Eivissa, a Menorca i a Mallorca. Seran dissabte 16 i diumenge de 7. Dissabte 16 a Eivissa, a Sant Llorenç del Fàbia i per sola baixa a Betlem i la Colònia de Sant Pere a Mallorca. I diumenge a la Puig de la Morisca, en el Comú de Muro i en el Barranc del Jandà, que molta gent coneixerà de Menorca, que és un indret meravellós. Tota la informació d'aquestes sortides la podreu trobar a la web del Biomaraton, que és biomaraton-de-flora.com, o també a les xarxes socials de Botland o de la mateixa Biomarató, que tenim Instagram, Twitter, Blue Sky, etc.
1: Perfecte. Bé, explica'm-nos un poc com són aquestes sortides amb botànics. Què es fa?
0: Sí, bueno, al final la idea és que la gent que vengui a les sortides, nosaltres anirem fent un recorregut per aquests indrets, intentant registrar tota la biodiversitat vegetal que trobem amb el mòbil, amb una càmera, anar fent fotos i després la idea és pujar-les en aquest aplicatiu que es diu iNaturalist, aquesta pàgina web i també aplicació de mòbil, que
1: Sí.
0: és una manera de ciència ciutadana de valorar la biodiversitat del món. I en el final, doncs, com estarem nosaltres, que tenim un poc de coneixement, d'experiència en les plantes, ho enviarem, diguem,
1: Sí.
0: pues, qualsevol pregunta que tinguem o curiositat de les plantes, pues, també ho xerrarem.
1: Bé, també hi ha que dir que, o destacar que no fa falta anar a aquestes sortides amb experts per participar a la biomarató, clar, és important destacar-ho.
0: Clar que no, qualsevol, durant els dies 15 i 18 de maig, que surtin al camp i vulgui fer una foto d'una planta amb el seu telèfon mòbil i pujar-la a l'aplicació, automàticament entrarà de dins de l'esdeveniment de Biomarató.
1: Bé, i quin consell donaries a algú que vol començar a interessar-se per la botànica i, bé, ajudar, encara que no sigui com a naturalista? Una cosa també com a botànic estudiant, clar, però també com a naturalista, algú que vulgui, en fi, interessar-se més, però d'una manera, diguéssim, participativa. Quin consell donaries?
0: Pues que sàpiga que hi ha més gent que com ell, que de
1: Sí,
0: vegades pareix
1: això és important.
0: que estàs tot sol, que hi ha molta gent que li agraden les plantes, hi ha molta gent que li agrada la natura, hi ha, a part de nosaltres que fem més feina d'investigació, també hi ha, òbviament, el GOP, hi ha altres associacions i entitats que volen cuidar i millorar la natura, i també, òbviament, doncs, hi ha un munt de recursos online, hi ha aquestes aplicacions iNaturalist, Biodival, hi ha un munt d'aplicacions que ajuden a que la gent pugui contribuir en el coneixement de la biodiversitat de les nostres illes, en el cas de Biodival, i del món, en el cas d'iNaturalist. I
1: Sí.
0: després també estan les societats botàniques a nivell nacional, que estan obertes per qualsevol persona, no només per als científics.
1: Bé, si algú vol saber més, biomaratondeflora.com, les xarxes de
0: Exacte.
1: Biotlan, i per anar acabant, potser mos pots dir alguna cosa en la que esteu treballant al Botlan.
0: Pues mira, ara tenim un parell de projectes començant, qualcuns a Menorca, per exemple,
1: Sí.
0: amb una malva

0: ja endèmica de Menorca, que no se coneix res, i estem fent un estudi per començar a conèixer com és aquesta planta, i també altres estudis a Cabrera, a Eivissa i a Mallorca de moltes espècies, la veritat. Molts enfocats, la veritat, en el coneixement de la nostra biodiversitat i dels efectes del canvi global, del canvi climàtic i la pèrdua d'hàbitat, les espècies invasores. Això és més o menys les coses que fem feina.
1: Que encara ens queda molt per conèixer de la biodiversitat floral que tenim a les illes.
0: És que és una cosa en contínua evolució. Les espècies aquí s'estan diferenciant de les que poden haver altres indrets perquè estan aïllades d'elles. I en el final hi ha una frase que m'agrada molt, que és que diuen que els químics, els físics, coneixeran qualque dia totes les partícules i tots els elements, però un biòleg mai coneixerà tota la biodiversitat que hi ha hagut o que hi ha o que hi haurà a la Terra, perquè és canviant, sempre està en constant canvi.
1: L'evolució, clar. També, no? No només la distribució, sinó
0: Exacte.
1: també l'evolució. És a dir, que podem trobar encara nous endemismes, no?
0: Podríem encara trobar, sí.
1: Molt bé.
0: Estan fent feina per això.
1: Val, fantàstic. Idò, ja us ho explicareu algun dia, tot això. Idò, bé, ja sabeu
0: clar que
1: tots,
0: sí.
1: Del 15 al 18 de maig tenim la Biomarató Floral. Joshua Borràs, membre d'aquest grup de recerca botànica a les Illes Mediterrànies, el Botland. Mil gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus. No sé si us han deixat algú que volguessis destacar.
0: No, tot perfecte.
1: Tot
0: Moltes gràcies a
1: perfecte.
0: vosaltres per l'espai de difusió i molts veiem en el camp.
1: Fantàstic. Idò, moltes gràcies. Molt bona nit.
0: Bona nit.

0: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
1: El Pla de Conservació Marina de Balears és un ambiciós projecte per protegir les nostres aigües i aturar la seva degradació, i potser recordeu que aquí n'hem parlat un parell de vegades ja amb el director general de Pesca del Govern, Antoni Grau, principalment. És un projecte que, per descomptat, té un ample consens social i de totes les organitzacions mediambientals de les illes, però clar, hi ha consens si no queda tot en paper mullat, si hi ha un canvi efectiu per la conservació. I perquè sigui així, la Fundació Marilles insisteix en un punt fonamental, el finançament. I saludam el director de Marilles, en Aniol Esteban. Ben tornat, Aniol, bona nit.
2: Hola, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me de nou.
1: Bé, i no tenim dotació pressupostària per al Pla de Conservació Marina, idò?
2: Doncs, malauradament, no. Aquest ha estat un dels punts que nosaltres... ha estat com una mica el punt negre del que ha estat una cosa que hem celebrat i que creiem que és bona i que creiem que posiciona Balears com a una comunitat i unes illes que estan fent moltes coses bé i que demostren ambició, però la diferència entre les paraules i l'acció moltes vegades està en el pressupost. I el compromís polític no només es demostra amb el que es digui, sinó que es demostra a on es posen els diners. I aquest ha estat el tema principal que nosaltres hem vist com el punt feble d'una cosa que està molt bé i que pot esdevenir un èxit compartit i celebrat per tota la societat balear. Doncs seria una llàstima no aconseguir-ho perquè no s'han posat els mitjans i els recursos necessaris per fer-ho. Ara mateix no veiem que hi siguin. Això no vol dir que no s'estiguin fent coses. Sí que s'estan fent algunes coses. Fa pocs dies, doncs, el govern va anunciar que es comprava una nova embarcació per fer vigilància. Sabem que s'ha incrementat la vigilància en alguns punts, benvingut sigui, però el que aquí cal és un pla d'inversió, un pla d'inversió per millorar l'estat de la Mar Balear. Un pla d'inversió que bàsicament sigui dotar de finançament aquest pla de conservació marina. I fins a la data el govern no ha volgut fer aquest compromís, però té oportunitats per fer-ho. N'hi ha dues en concret. Una, ara mateix, que és amb l'impost de turisme sostenible. Sí. Hi ha una convocatòria oberta, i això és una oportunitat perquè els diferents departaments del govern presentin propostes, les administracions públiques.

0: públiques, que són els que ho poden fer, presentin propostes que vagin encaminades a començar a fer el camí del Pla de Conservació Marina. I la segona oportunitat la tenim amb els pressupostos, que en principi s'aproven, doncs, els pressupostos estructurals. Nosaltres, com a fundació, fa molt temps que defensem que la conservació marina no s'ha de fer amb parxes o amb tirites, s'ha de fer amb els pressupostos estructurals, no? Amb la qual cosa, els pressupostos anuals i generals de la comunitat autònoma han de tenir la conservació marina més ben enfortida i més ben reflexada. Però els ITS ja ens donen una idea de si aquest govern s'està prenent en sèrio o no. Ens donarà una idea de si el govern es pren en sèrio el finançament d'aquest pla o no.
1: Clar. Bé, aquesta falta de finançament, que no estigui encara assignat, us sembla la pitjor part del pla, suposo, però que en destacaries de bo?
0: Doncs té moltes coses bones. Jo crec que la que més es destaca són els compromisos amb ampliació de la zona de reserva integral. Ja. Hi ha compromisos d'incrementar més de 10 vegades la zona de reserva integral, les reserves integrals de les Illes Balears, és a dir, les zones tancades a la pesca. Ara mateix tenim 56 quilòmetres quadrats tancats a la pesca i aquest pla parla de crear-ne 600, o sigui, més de 10 vegades. I parlem de zones tancades a la pesca no per anar contra els pescadors, sinó per mantenir la pesca durant moltes dècades i segles vinents.
1: Clar.
0: Les zones tancades a la pesca són els reservoris de peix que després ens permeten millorar la pesca, tant la professional com la recreativa. Ara en tenim poques, doncs aquest pla en diu de multiplicar per 3. Però més enllà d'això, el pla parla de fer plans de conservació específics per hàbitats i espècies vulnerables. Parla de restaurar les badies somes, uns hàbitats
1: sí,
0: que
1: important.
0: Estan molt importants, són fràgils, són propers, però són desconeguts. Parla de protegir taurons i rajades. Parla de millorar el sistema de recol·lecció de dades de la nostra mar, sobretot amb els espais marins protegits, on es té una sèrie d'informació que és molt poca. Si no tenim informació, no podem gestionar bé.
1: Clar.
0: Parla de fer plans de gestió pesquera amb la flota pesquera balear. Parla de fer un pla de ròssec. Parla de reforçar la vigilància. Doncs tot això són compromisos serios,
1: sí,
0: ambiciosos, que tenen un valor. Però clar, ara mateix estem en un moment on en els propers
1: només
0: són mesos
1: compromisos
0: i anys,
1: ara mateix.
0: Sí, són compromisos de paraula. Volem que siguin compromisos, volem que passin a ser de compromisos de paraula a que siguin fets reals, no?
1: Està
0: I
1: clar.
0: Tenir un pressupost, això ens ho donarà. Però vull posar en valor el fet de que Balears hagi donat aquesta passa, perquè nosaltres, com a fundació que treballem a Balears, també tenim l'ull posat a què és el que estan fent altres comunitats autònomes i què és el que estan fent altres països de la Mediterrània. I jo ara mateix fa poc vaig estar a Itàlia en un viatge relacionat de visitar un projecte on tenen també una zona marina protegida, on tenen un problema amb pesca recreativa, i vaig tornar de la meva visita al sud d'Itàlia doncs dient, ostres, el que tenim a Balears és bastant excepcional, és imperfecte, té molt de marge de millora, però tenim una base sobre la qual treballar que és excepcional. Per donar-te un exemple, un pescador recreatiu a Itàlia pot calar 100 hams de palangre.
1: Ja vaig.
0: És un escàndol,
1: és un escàndol.
0: Clar, això, aquest problema nosaltres no el tenim. En tenim molts d'altres, en tenim molt greus. I la pesca recreativa i la pesca furtiva és un problema molt greu a les nostres illes, és sistèmic i és greu i ens buida de peix a tots els esforços de conservació que estem fent. Però no tenim el mateix problema que tenen altres regions d'avui. Tenim un punt de partida i una mica el nostre missatge no és estamos fatal, nos vamos a morir, sinó tenim una oportunitat, aprofitem-la. Yeah.
1: Clar, clar, en tot cas, la Mediterrània és un mar tancat i tindríem que treballar tots al mateix nivell, no? Tant Itàlia com la resta d'Itàlia, Espanya i tota la resta de països que tenen responsabilitat en aquesta mar. Però bé, ja està bé que Balears estiguem a prou bé. I un altre tema és que aquesta setmana un grup d'organitzacions conservacionistes i científics heu demanat a la Secretaria General de Pesca avançar en protecció efectiva d'espais marins protegits, tot molt relacionat, i la creació de la Reserva Marina de la Serra de Tramuntana. Això, com dic, va en la mateixa línia que el que heu demanat al govern balear, no?
0: Sí, i aquí és on entra les retxes a la mar, no? De quina part de la mar és responsabilitat del govern balear i quina part és del govern d'Espanya.
1: Yeah.
0: Llavors, si agafem i fem amb un llapis, envoltem les Illes Balears, doncs gran part d'aquesta mar la gestiona el govern de Madrid. I només les aigües interiors, les que quedarien dins del perímetre d'una illa connectada pels caps de totes les puntes de la illa, serien aigües que gestiona el govern balear. Per fer-nos una idea, la badia de Palma la gestiona el govern balear, però tota la Serra de Tramuntana la gestiona Madrid. El que hi ha de Tagomago cap a Eivissa ho gestiona el govern balear, el que
1: sí.
0: hi ha de Tagomago cap enfora ho gestiona el govern de Madrid. Llavors,
1: yeah.
0: què passa amb el govern de Madrid? I això també és una cosa que està en el pla de conservació marina que ha posat el govern balear. El govern balear s'ha compromès a demanar que es creïn les reserves marines pendents que s'han demanat des de fa ja dècades a Madrid, no? Llavors, hem aprofitat la reunió que hem tingut amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca i d'Alimentació per demanar diverses coses. Una és que aquestes reserves que estan en llista d'espera es facin. I la de la Serra de Tramuntana és la que fa més temps que s'ha demanat i han d'actuar. Dues, el Ministeri de Pesca està frenant els plans de gestió de les zones Natura 2000 de la Mar Balear. Són uns plans de gestió que ja estan pendents de ser aprovats, però que estan frenats pel Ministeri de Pesca de Madrid. Llavors, aquí han d'actuar.
1: Yeah.
0: Tres, el Ministeri de Pesca de Madrid, que gestiona reserves marines d'interès pesquer, com per exemple les de Columbrets, o les de Llevant, a Mallorca, o les de la part de fora de la Dragonera, ha retallat recursos amb vigilància. Ells diuen que no, que ho estan fent de forma més efectiva, però la realitat és que és una... Llavors això també els hi hem retret i hem demanat que fer reserves doncs necessita anar amb recursos.
1: Uh-huh.
0: El govern central té uns pressupostos prorrogats des de fa molts anys i té poc marge de maniobra, però tots els problemes tenen solució.
1: Yeah.
0: I bueno, ha estat un tema que bueno, a vegades el Ministeri de Pesca és el gran fre de mà que tenim amb l'avenç de resultats amb la conservació, que de retruc beneficia moltíssim a la pesca.
1: Uh-huh. Bé, hem d'anar acabant, però de totes maneres, potser ho podem ampliar un altre dia, però respecte a l'ampliació, el canvi que hi ha hagut en la reserva dels Freus, que es anava a ampliar i al final s'ha aturat, hi ha hagut un canvi, a què en penseu?
0: Doncs aquest és un tema molt, molt calent que ens preocupa molt, perquè d'una banda l'ampliació d'una reserva és una cosa positiva, però la proposta que ha fet el govern ara mateix, que està en consulta pública,
1: uh-huh.
0: és que s'amplia la reserva dels Freus, però el que es fa és desprotegir totes les reserves de pitiuses. O sigui, s'amplia la reserva dels Freus, però es redueix el nivell de protecció
1: uh-huh.
0: dels Freus, de la punta de Sa Creu a Formentera,
1: per compensar els pescadors,
0: de Tagomago
1: uh-huh.
0: i dels illots de Ponent. I el que succeirà, si s'aprova aquesta ampliació, és que s'incrementarà la pressió pesquera a totes les reserves de pitiuses, perquè els pescadors recreatius augmenten el cupo.
1: Yeah.
0: O sigui, abans podien pescar tants anfosos o tants dèntols o tants galls o tantes roges,
1: sí.
0: doncs ara en podran pescar moltes més. O sigui, el cupo incrementa. La tècnica de pesca és més efectiva perquè permetran la pesca amb vesca viva, que abans no estava permès a moltes reserves. I, a més, també es permetrà que pescadors professionals que no viuen de la professió, que són coneguts com a marrons, que tenen una llicència de pesca, però que no viuen 100% de la pesca,
1: sí.
0: puguin pescar també les reserves marines, i que les xarxes de llagosta, en lloc d'estar 24 hores, puguin estar 48 hores, el qual és molt positiu per pescar llagosta, però és molt dolent per la mortalitat d'altres peixos que no s'aprofiten. Amb la qual cosa, estem parlant d'un decret que el que farà serà incrementar la pressió pesquera, sobretot per part de recreatius, però una miqueta també per part de professionals i marrons, que són pseudoprofessionals, però no ho són, a les reserves marines d'Eivissa i Formentera. És a dir, tindrem menys peix a les reserves
1: Tot el
0: quan el que hem
1: contrari que hauria
0: demostrat
1: de ser,
0: que és tot
1: efectivament,
0: el que, tot el contrari que hauria de
1: efectivament.
0: ser, que hauria de ser: volem omplir les reserves de peix o volem buidar-les?
1: Clar.
0: Aquesta és la pregunta que ens fem. Jo crec que la resposta està clara.
1: Hauria d'estar clara. Bé, en parlarem més, idò. Avui ho deixem aquí. Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, mil gràcies, tant pel treball com bé per atendre el Nautilus. Sempre estem encantats de tenir-te aquí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
1: IB3 Ràdio Es, investigació.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Però això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar.
6: Una bona paret seca que pot durar.
2: Quantes jubiles de cosir?
7: Això és una gran pregunta.
8: Bona pregunta.
3: Això és una molt bona pregunta.
9: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
3: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus. El programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
13: Avui al Periscopi parlam del revés que ha encaixat l'homeopatia, perquè la sanitat espanyola, vaya sorpresa, ha conclòs que no és eficaç per a tractar cap malaltia.
14: Sí, la veritat que no ens ha estranyat mica. És un informe tècnic de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que ha revisat més d'una dècada de literatura científica. Situa l'homeopatia al mateix nivell del placebo i recorda el risc que suposa abandonar tractaments mèdics amb eficàcia demostrada. Han detectat que els estudis que atribueixen beneficis als productes homeopàtics presenten en general una baixa qualitat metodològica, amb mostres reduïdes, períodes de seguiment curts o deficiències en el que és l'aleatorització. A mesura que augmenta el rigor dels assajos clínics, els efectes que precisament són positius atribuïts a l'homeopatia disminueixen fins a desaparèixer per complet.
13: Com deies, pur placebo, no? Qüestió de fe.
14: Sí, aquest informe apunta que els principis en els quals es basa l'homeopatia resulten incompatibles amb el coneixement actual en física, química i farmacologia, trobant un exemple en les dilucions habituals de l'homeopatia, el que es coneix com a dilucions CH de centesimal Hahnemann. Consisteixen en diluir un principi actiu en una de cada 100 parts, on 99 només són un dissolvent, per després sacsejar la mostra i repetir el procés diverses vegades. L'habitual és fer aquesta dilució 12 vegades, 12 CH. Un procediment que fa matemàticament impossible que quedi una sola molècula de la substància original en el preparat, la qual cosa elimina qualsevol relació causal entre el producte i un possible efecte terapèutic. Fins i tot una dilució menor de 6 CH equivaldria a dissoldre un sobre de sucre en tota la mar Mediterrània, segons il·lustra aquest informe.
13: Bon exemple.
14: Sí, sí, molt, molt pràctic i molt visual.
13: Sí.
14: L'estudi també rebutja teories com és el de la memòria de l'aigua, segons la qual el dissolvent conservaria les propietats d'una altra substància absent, i això no té cap base empírica, científica, i es contradiu en tot el pensament científic. Seria com, mira, si posés una mica una onça d'or en aigua i s'hagués de convertir tota l'aigua en or, no?
13: En tot cas, poden trobar molts de productes homeopàtics al mercat.
14: Sí que es troben. Fins fa un temps es podia trobar de tot. Després d'un procés de regularització conforme a la normativa europea i nacional, a Espanya no existeix ara cap producte homeopàtic que estigui autoritzat amb indicació terapèutica. Sí que n'hi ha 976 preparats, prop de 1.000 registrats, basats en dilucions extremes, com les que explicàvem, que els fan innocus, o sigui, que no són productes...
13: No serveixen per res.
14: Per res. No tenen, o sigui, no tenen cap indicació...
13: Per tirar sous,
14: exacte,
13: els diners.
14: No tenen eficàcia ni no es basen en cap coneixement que sigui realment terapèutic.
13: Bé, els altres països estan seguint també el mateix camí, clar.
14: Sí, així és. França va eliminar el reemborsament públic de l'homeopatia el 2021, el Regne Unit va deixar de finançar amb fons públics l'homeopatia i Austràlia desaconsella el seu ús per tractar malalties cròniques o greus. Alemanya preveu suprimir definitivament la comunitat cobertura per l'assegurança mèdica legal i els Estats Units exigeix advertiments explícits sobre l'absència de proves científics que recolzin aquests productes. El perill està en només seguir l'homeopatia i deixar de banda la medicina.
13: Això és important destacar-ho, no? Que per una banda, sí que és veritat que la majoria són innocus, però n'hi pot haver algun també que siga perillós i, a més, si deixes la medicació per prendre...
14: És el principal perill que té, deixar de seguir un tractament mèdic científic.
13: Bé, idò, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani.
14: Molt bé, bona nit.
13: Avui m'ho anàvem amb una cançó d'Aus, Bars, d'Imagine Dragons. En Paula Morganti, el control tècnic, i en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Tornem la setmana que ve. Bona nit i cuideu el planeta.

0: Bon vespre. La dona en quarantena hospitalària a Alacant perquè va viatjar en el mateix avió que una de les persones mortes pel brot d'antivirus a bord del creuer neerlandès ha donat negatiu avui a hora baixa en la primera prova PCR que li han fet. Recordem que a l'Hospital de Barcelona continua l'altra dona simptomàtica i en quarantena pel mateix motiu. Mentrestant, tot està preparat a Tenerife, on s'espera que a primera hora d'aquest diumenge comenci enmig d'una gran expectació mediàtica el desembarc de passatgers d'aquest vaixell per ser repatriats posteriorment als seus països d'origen en el cas dels estrangers. Recordem que també hi ha 14 espanyols que seran els primers, de fet, en desembarcar després que encara a bord els facin una darrera prova per una darrera avaluació per mirar d'assegurar que no presentin cap símptoma. Tot enmig d'aquest desplegament sense precedents organitzat pel govern espanyol en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut, que per cert té desplaçat a l'illa Canària el seu director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha dit avui que no s'està davant un nou Covid. També ha parlat la ministra de Sanitat, Mònica García, per posar en valor justament l'administració i el sistema sanitari espanyol, que diu ha determinat que sigui Espanya el punt d'evacuació d'aquests afectats.
1: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje, dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
0: Al marge de l'antivirus, l'actualitat d'aquest dissabte està marcada una nova jornada per la meteorologia, que millora en vista de demà. Els companys del temps d'Ivetres ens informen que ens espera aquest diumenge una jornada tranquil·la, que es preveu que predomini el sol, acompanyat d'algunes pinzellades de núvols prims, amb un vent que més bufarà de sud i que anirà perdent força a mesura que avanci el dia. La mà també es tranquil·litzarà amb el pas de les hores. Temperatures s'han lleugerat sens fins als 24-25 graus. Recordeu, no obstant això, que fins la mitjanit està actiu l'avís groc per ones de 2 a 3 metres i vent de 40 a 50 km per hora al llevant de Mallorca i també a Menorca. I encara per acabar aquest butlletí, informació de servei de carreteres, perquè en aquesta hora continua encara el tall de la circulació al passeig marítim de Palma en sentit Porto Pi per la disputa d'una prova esportiva. A més, demà de matí per una prova automobilística, en aquest cas es tancarà el tram de carretera del Coll de Sa Creu entre Palma i el municipi de Calvià. I també d'informació de servei, continua una certa demora mínima en qualsevol cas a l'aeroport de Menorca amb retards que de mitjana es situen en la mitja hora. I per acabar, en futbol, en esports volem dir, futbol sala segona divisió, l'Eivissa ha empatat a Saragossa per 4 gols a 4, en bàsquet segona FEP el Sant Antoni ha guanyat a la pista del Morón de Sevilla per 31 punts de diferència. A futbol, primera federació, la Unió Esportiva Eivissa ha perdut per 2-1 al camp de l'Hèrcules d'Alacant. I en ciclisme, l'artaniec Enric Mas ha acabat la segona etapa del Giro dins el grup d'escapats i és el millor espanyol a la classificació general, 16è. I la ciclista de Marratxí, Mavi García, ha acabat la Vuelta a Espanya finalment en la 22a posició. Per cert, una competició que ha guanyat la seva companya d'equip, la catalana Paula Blasi, de 23 anys només. Finalment, en pàdel, la menorquina Gemma Triay fent parella, com és habitual amb l'argentina Delfina Brea, jugarà demà la final del torneig d'Asunción d'Uruguai, perquè han guanyat la semifinal a la parella de jugadores espanyoles formada per Ariana Sánchez i Andrea Ostero. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més notícies a partir de demà a l'informatiu matí de les 8. Bona nit.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
2: Fixeu-vos quina frase més bona. Converteix el teu mur en un esgaló. És del poeta austríac-alemany Rainer Rilke. Avui la podrien aplicar molts coachs per inspirar els seus clients, ja sigui a la vida quotidiana o bé a la feina. Sí, a la feina també, perquè malgrat que l'activitat laboral pot ser molt satisfactòria, també és cert que du agregada diversos murs. Per exemple, en el cas dels petits comerciants, han de pagar impostos i taxes, fer declaracions ara sí i ara també, obrir la persiana cada dia, faci fred o faci calor, i mostrar sempre, a pesar de tot això, la millor cara. Benvinguts a una nova edició, la número 88 d'Emblemàtics, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Els dos establiments d'avui reuneixen les característiques descrites més d'altres que anirem coneixent al llarg del programa. De quins dos negocis en concret tractarem avui, Xavi?
3: Hola, Toni, com anem? I de com de costum, seran dos establiments amb una història ben interessant i digna de ser coneguda. La primera serà la de la xarcuteria Creus del Mercat de l'Olivar.
4: Quan tenia vacances de l'estiu, venia aquí de la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 des del matí, anava a repartir en bicicleta, i llavors de nou m'anava a escola, a la una tornava a venir, llavors m'anava a dinar, i llavors tornava a anar a escola.
3: I després, a la segona part del programa, entrarem a conèixer amb detall la història de la joieria Enrique de Sa Pobla.
5: El que hem fet és... vaig crear a partir del botón de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que hem dit, això, aquests botons de les pradines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta Natinita, i en els botons de les clientes feien composicions.
3: Mm-hmm. Sens dubte, serà una hora en què aprendrem moltes de coses.
2: Ben segur que sí, Xavi, i ho farem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per començar, en Xavi Oliver presenta en societat el retrat que ha preparat sobre el primer emblemàtic del dia, Xarcuteria Creus.
3: Hi ha històries que comencen amb una bicicleta carregada de producte a les 4 de la matinada. Històries de fred, de silenci, de carrers buits, quan encara la ciutat dorm i qualcú ja fa hores que fa feina de valent. El comerç del mercat, abans que taulell, era esforç, abans que client era camí, i és d'aquests inicis dels quals neixen molts negocis que avui semblen consolidats, però que es varen construir a base de constància i sacrifici. El mercat de l'Olivar de Palma, una d'aquestes històries, és la de la xarcuteria Creus.
6: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
3: Els orígens del negoci es troben a Santa Maria, on la família Creus tenia una botiga d'ultramarins. Durant la postguerra, Pedro Creus es desplaçava en bicicleta fins a Consell per assistir a matances i de matinada arribava a Palma per vendre el producte al mercat de les avingudes. Eren anys difícils en què el comerç depenia més de l'esforç personal que de les estructures. L'any 1951 la família es va establir al mercat de la Plaça Major i poc després al mercat de l'Olivar, que començava a consolidar-se com a centre neuràlgic de ciutat. Europa aquell mateix any es posava les bases de la futura Unió Europea amb el Tractat de París, mentre que a Espanya la societat intentava deixar enrere els anys més durs de la postguerra. Amb el temps, el negoci va canviar de rumb i es va especialitzar en embotits i formatges. Toni Creus hi va entrar de ben jove, gairebé sense adonar-se'n, i avui encara és darrere el taulell. La parada és fàcil de reconèixer, els cuixots penjats, el producte ben disposat i una manera de fer que combina experiència i proximitat. Xarcuteria Creus no només ven productes, continua explicant cada dia una història que va començar molt abans que existís aquest mercat tal com el coneixem.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Ens acostam a Xarcuteria Creus al Mercat de l'Olivar un matí qualsevol d'un dia qualsevol de la setmana. L'activitat hi és constant, de manera que les dependentes no deixen d'atendre les peticions de la clientela. Uns fidels de tota la vida i també d'altres que són visitants ocasionals. Mentrestant, el propietari, Toni Creus, observa amb orgull el funcionament del negoci familiar i encara té temps per atendre'ns i per parlar-nos d'inici de l'origen de Xarcuteria Creus.
4: L'origen de Xarcuteria Creus va ser el meu pare, que bueno, ja ell de casa seva tenien una botiga a Santa Maria, entre Santa Maria i Bunyola, així a fora vila, i la gent que passava per allà s'aturava a fer una copa o una cosa d'aquestes. I això ell va ser el seu començament, diríem, del món de l'alimentació.
2: Cap a quin any podria ser això?
4: Això seria segurament dels anys 40, una vegada acabada la guerra, perquè ell va fer 7 anys de mili.
2: 7 anys?
4: 7 anys, sí, sí. Quan va venir llicenciat d'Esfrente, aquí, el governador d'aquí va veure passar un barco aliat i se va assustar i va tornar a cridar tots els que havien vingut llicenciats. Em va fer 7 anys.
2: I per tant va ser això, un establiment d'ultramarins i no aquí a Palma, sinó a Santa Maria.
4: Sí, bueno, el meu predí tenia una tenda d'ultramarins. Després ell el que va fer, quan se va casar, que li van donar una bicicleta de dot, doncs ell se n'anava a cercar la mercancia a Consell, la matança de Consell, i venia gairebé de 100 quilos a Palma, a les avingudes, que hi havia mercats a les avingudes, i a les 8 del matí ja havia venut tot el que havia duit, perquè en aquell moment era el moment que no hi havia gènere d'abastament, era un moment que hi havia molta demanda i no hi havia molta producció. Sí, sí.
2: Perquè dèiem, no, que això es va fer, aquest transport de la mercaderia es feia en bicicleta.
4: En bicicleta, i en hivern, que si plovia, perquè en aquell temps plovia més i feia més fred que ara, en hivern, s'havia de posar un sac damunt, duia aproximadament uns 100 quilos en la bicicleta. Jo el màxim que duia són 40 quilos. I 40 quilos només per travessar d'aquí a l'avinguda ja passa espera, no? I ell venia amb 100 quilos i, clar, tot això s'havia aixecat les dues de la matinada, anava a Consell, el Consell venia a Palma i s'aturava aquí en el mercat que feien les avingudes a vendre-ho. Llavors, posteriorment, va passar a la plaça Major, fins que llavors, cap de poc temps, ignoraren el mercat de l'Olivar i ell va ser dels primers que va agafar una parada aquí.
2: És a dir, l'any 51.
4: Exactament. Sí, sí.
2: En Toni ens parla dels primers records del comerç i de la referència que sempre ha estat l'olivar en el món dels mercats.
4: Bueno, jo, de nit, no tenia idea de lo que faria. El que passa que no m'agradava estudiar. Jo era molt mal estudiant. Suspenia quasi tot el curs. I li vaig dir un dia a mon pare pues, que no volia estudiar i va dir, bueno, jo demà me també ens a fer feina. Acabava, no havia fet els 14 anys, tenia entre 13 i 14 anys, quan va passar això. I, bueno, i a partir d'aquí pues, vaig començar a fer feina amb ell. Abans ja li ajudava, abans, quan tenia vacances l'estiu, venia aquí a la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 del matí, anava a repartir en bicicleta i llavors a les 9 anava a escola, a la 1 tornava a venir, llavors m'anava a dinar i llavors tot m'entornava a anar a escola.
2: No sé si li van dir que fa més ganes d'estudiar vist aquesta feina tan, tan dura i de tantes hores, no?
4: No, jo era molt mal estudiant, molt mal estudiant. Sempre quan m'anava a examinar de batxiller, em demanaven sempre com t'anar a l'examen. Perfecte, segur que havia provat tot. I no provava res, vull dir, quasi tot, no tot, però quasi tot ho suspenia, vol dir que era, no m'agradava estudiar. Bueno, nosaltres quan vam fer la reforma ens vam inspirar, jo estava en la junta directiva en aquell moment, me van inspirar a posar un supermercat, perquè era el complement de la venda que se feia aquí. I d'aquell moment ençà, de l'any 2003 que va fer, han vingut de tota Espanya a copiar-nos per fer el mateix que nosaltres hem fet. Hi ha alguns llocs que han reformat i han fet una còpia, dirien, del que és el mercat d'aquí.
2: Amb quin goig, no?
4: Sí, clar, per nosaltres és un privilegi i una satisfacció. Sí, sí, van venir de Canàries, de Sevilla, de per tota Espanya, venien a veure el mercador i va.
2: Toca abocar ara els consells que va rebre dels seus antecessors, sobretot de la figura de son pare.
4: El meu pare jo no el vaig arribar a conèixer, ja havia mort quan jo vaig néixer. No, mon pare, consell no me'n va donar molts, el que sí em va donar molt bon exemple, una persona molt dura, molt treballadora, mai estava cansat i sempre m'exigia que volia que jo fos com ell.
2: Que era difícil.
4: Que era molt difícil. No li he arribat a les soles de les sabates. El que passa que, vulguis que no, jo he tingut més bona preparació que ell, perquè ell de jove feia feina en el camp, llavors se'n va anar a la guerra, no tenia pràcticament estudis i no tenia una preparació específica de comerciant. I jo sí, jo més o menys entre que he estudiat una mica i tot això sempre he estat molt inquiet. Inclús quan me vaig jubilar, li contaré una anècdota, quan me vaig jubilar me vaig apuntar, com que havia anat a escola, no tenia cap títol, no podia entrar a la universitat per fer economia, vaig fer successos a la universitat per començar a estudiar el que no sabia fer, el que no sabia del comerç, no? I ho vaig deixar, vaig aprovar per entrar a la universitat i llavors ho vaig deixar perquè llavors vaig recuperar el negoci i en això recuperar el negoci pues, ja no tenc temps per dedicar. A més hi havia algunes assignatures que he de fer amb anglès i tal i això em va aturar una mica.
2: Antoni, com és obvi, coneix millor que ningú els productes de la casa.
4: Bueno, bàsicament tenim el tema del jamón, del pernil, tenim precisament una 10 o 12 varietats de preus diferents de jamón, d'especialitat. Tenim des del més car en el més barato.
2: Llavors, més car, quan es pot vendre el quilo o va per unitat?
4: Bueno, d'una manera, se ven per unitat i se ven també teat, no?, a granel. I llavors tenim un gran sortit de formatge, d'importació i de productes, diríem de delicatessen, no?, de foies i coses d'aquest tipus, que és molt difícil trobar-los en un supermercat. Sí. Clar, no. Jo no puc menjar molt perquè estic operat d'escor i està molt alerta, no puc menjar sal i no puc menjar grasses i coses d'aquest tipus, però sempre, claro, sempre m'enduc lo bo, de vegades sobretot mostres que morduen i coses d'aquest tipus. I sempre tenc que el nostre generó de primeríssima qualitat.
2: La mà dreta d'Antoni a Xarcuteria Creus és na Marisa Martín, que ja du anys treballant-hi. Tots dos ens parlaran de la clientela.
4: Aquí na Marisa, com encarregada, com a persona, com a treballadora, pues, no és un 10, és un 20. Això no...
2: Sí, sí. No l'ha de perdre, idò.
4: No, vamos, si la perdia, el primer que s'aniria seria jo.
2: Marisa, així suposo que és més fàcil fer feina, no?, quan hi ha aquesta bona harmonia amb el cap de l'empresa, no?
0: Sí, totalmente. Estoy súper contenta y muy tranquila porque sé que confía en mí. Y yo hago todo lo posible, claro, para que todo eso suceda.
2: Com va ser, Marisa, el moment que et vas incorporar aquí a Xarcuteria Creus?
0: Bueno, fue algo casual.
2: Sí, totalmente. A veure.
0: Sí, muy casual. Yo llevo trabajando en charcutería 38 años, pero no en esta. Yo llevo aquí 13 años en total, pero fue a raíz de la jubilación de Tony, que lo quiso traspasar y, bueno, lo cedió a ciertas personas y tal. No fue bien, esas personas me contrataron a mí. Entonces, por circunstancias, me quedé con él porque estas personas se fueron a otro sitio. Y gracias a que él me acogió, pues aquí sigo.
2: I allò que diuen, no?, que de les parts dolentes també es pot treure alguna cosa bona.
4: Exacte, exacte. Això és el millor que he tret.
2: Quina meravella. I Marisa, en el teu cas, què és la part de la teva feina que més t'agrada en el dia a dia?
0: A mi la preparació de la charcutería me encanta, el trato con el cliente me encanta. Hago un trabajo que me gusta mucho, entonces disfruto. no m'importa madrugar i disfruto, de veritat.
2: Estava pensant, Toni, vostè em donarà la raó, que totes les feines tenen la seva duresa, però la feina aquí a la xarcuteria, de fet, a tots els llocs de les parades del mercat, és una feina de peu dret a totes les hores. Això suposo que també és una dificultat afegida, no, Marisa?
0: Sí, bueno, se puede hacer pesado, pero al final, como es un trabajo que te gusta, no llegas a pensar, me duelen las piernas, estoy cansada. No.
4: Es un momento de descans, como natural.
2: Clar, i aquesta il·lusió que es transmet a la clientela a cada moment, no?
4: Sí. Així, aquesta il·lusió és el més important, que el client se dona compte de que aquí hi ha un bon rotllo, que hi ha bona harmonia, que se duen bé.
0: Sí, es súper importante porque somos muy cercanos y todo el mundo cuando se acerca y nos lo dice, además nos dice, oye, es que da gusto venir aquí, estáis siempre sonriendo, aunque estéis cansados estáis siempre atendiendo como corresponde. Les gusta mucho a la gente que está, sí, el trato este tan amable. Sí, pero al final yo, por ejemplo, yo no hablo nada inglés y alemán, pero nos entendemos todos. Siempre, al final sí, te entiendes. Ellos se hacen entender y nosotros intentamos siempre pues captar lo que nos quieren pedir y tampoco no hay ningún problema.
4: Sí, bueno, mi cliente famoso, vi un locutor de ràdio, de televisió, que no record qui era, que va venir un parell de vegades a comprar. Llavors hem tingut gent que són gent... Hem vingut a comprar, per exemple, tenim un client a Suïssa, que és un client que em va dir que tenia 5.000 empleats.
2: 5.000?
4: 5.000 empleats.
2: Té marge per igualar-lo,
4: sí. I ve a passar les vacances a Mallorca, i ve a veure molts, i està aquí... Vull dir, i llavors tenim el gènere de la duenya de... Com se llama los cristales estos?
0: Swarovski.
4: Sí, que viu, la duenya viu a Santa Ponsa, i el gènere, que a vegades ve en l'estiu, a passar l'estiu aquí, sí. Ve a comprar molts els productes, els millors productes que tenim, i compren que no miren prim. Sí, sí, sí. I tenim gent així, de categoria molt...
0: Sí, l'any passat vino un chef a fer aquí un... a llevarse género, jamón y cosas de estas para hacer su espectáculo de comida al momento, de alemán. Y hicieron una especie de documental. Es chulo. Sí.
4: Com vos diu, ¿t'han vist a la televisió d'Alemanya? Sí. Perquè han vingut un cuiner a fer un programa, nosaltres li explicam el que és el jamón, el que és els productes que tenim, i des d'aquí llavors passen a Alemanya, i llavors un... ho diu a l'altre, i ho diu a l'altre, i venen cada dos per tres venen gent a gravar aquí a la televisió, i mos coneixen de per tot el món.
0: Tiene mucha gente de, bueno, muchos profesores, de universidad también, sí, mucho enfermero, mucho médico, gente muy, muy interesante, muy... Para nosotros todos son súper importantes, desde el... La señora que lleva viniendo toda la vida a llevarse un poquito de jamón de York hasta el súper Swarovski. Todo, exactamente.
2: Tots són importants. Té la lliçó ben apresa, eh?
4: Sí, sí. A més, això va ser una de les coses que mon pare me va ensenyar molt, perquè jo venia una clienta que era una senyora ja molt major, que comprava molt poc, i jo la tractava un poc d'així, de qualsevol manera. Jo tenia 13 o 14 anys, o 15. I mon pare me va agafar un dia per una orella i me va dir, escolta, tots els clients són molt importants i no sap mai aquesta senyora si un dia te durarà un altre client molt millor. I arrel d'això, pues, un aprenent que tots els clients tenen, per mi, un compra més perquè té més necessitat o perquè té més família o per el que sigui, i l'altre compra menys, però per nosaltres tots són importants. Tots igual.
2: A pesar de les dificultats viscudes en moments puntuals, Antoni es mostra orgullós del seu camí al capdavant del negoci familiar.
4: A jo mateix. Hombre, jo podria dir... Bueno, no, és que no sé, seria una cosa poc complicada. Valorar... Sí, jo puc dir que estic satisfet del que he fet. M'ha anat molt bé, gràcies a Déu, he viscut d'això, he fet un pot de patrimoni, en fi, he tingut salut, vull dir, he tingut sort, perquè també tot ha d'acompanyar. No basta que tu facis molta feina, sinó que també m'ha anat bé. Simplement m'ha anat bé. Sí, sí, clar, això és un examen que s'ha de tenir en compte, que cada dia passen coses diferents d'un dia de l'altre. Els negocis avui estan sofrint una evolució tan i tan ràpida que t'has d'anar adaptant cada dia a l'onol o el que surt, no? A mi ja em ve un poc gros. La part més positiva és tractar els clients. Arribes a establir en Solanys una certa confiança, coneixes molta de gent. Jo tinc clients que venien a comprar quan amb sa mare, que tenien, ella tenia 4 o 5 anys i ara ja estan tots jubilats. Han estat tota la vida clients d'aquí, no? I això sempre és una satisfacció. Sí, però bueno, jo estic molt satisfet així dels meus clients, perquè quan jo me'n vaig anar, que me van tornar a negoci arruïnat, tots van tornar a venir, perquè, claro, venien a comprar i no hi havia res. I jo quan vaig tornar, els clients van respondre i van tornar a venir.
2: Caram, ara parlarem també d'aquest apartat. I dèiem això, la part més positiva, aquesta, el contacte amb la gent, i la part més feixuga, no sé si les factures, si ve de pagar...
4: La part imposts... més feixuga és Hisenda. I amb Hisenda té un conflicte amb Hisenda. Crec que estan equivocats, però amb mala intenció, i m'aduen el tema, però no me queda més remei.

0: que demandar a Hisenda. Això és el més dur, el que no te deixa dormir, no? Perquè es conflicte ve de quan jo, no, jo precisament no tenia la tenda jo.
1: La sinó... vaig traspassar, o com
0: sí,
1: va ser?
0: La vaig traspassar. I arrel de la vaig tornar a agafar, van fer una inspecció dels anys que jo no la tenia. Per tant, no... Però jo som, no som completament innocent. Això se va juntar amb una sèrie de rades que va fer el comptable que jo tenia i la gent ha aprofitat per veure si me pot clavar per qualque lloc. Ho puc dir en tota sinceritat, però si hagués fet les coses així com tocava, que se va equivocar, hagués pagat menys. O sigui, no me vaig beneficiar de res, si al revés, me vaig perjudicar. I Hisenda és un tema molt... te tenen molt controlat, no te deixen, no te deixen medrar. Això és la realitat.
1: I dormir tranquil, pel que
0: dic. Dormir tranquil. Bueno, jo el que vull sempre és que respectin el client, que... no sé com explicar, que han de mirar, que vagin alerta a no abusar de que les coses, de tudar les coses, mirar d'aprofitar al màxim, que els preus que hem de parlar no siguin els més, que siguin d'acord amb el que estem donant, i amb una paraula, que siguin serios i que siguin respectuosos amb els clients. Això, per mi, és molt important.
1: En aquest moment de la conversa entra en escena un altre treballador de la casa, n'Enrique García.
2: Enrique.
3: Enrique. I com va ser que et vas incorporar a Charcuteria Creus?
2: Gràcies al senyor Creus, que me va incorporar en aquesta empresa hace molt d'anys. I quan tenia 21 anys, ja cerramen de tot això.
3: Sí, eh?
2: I aquí estoy. Dos anys me queden.
3: Sí, només?
2: Només.
3: Clar, no.
1: Hombre, no van a fer feina a Charcuteria Creus.
2: És que tenia una pòssima secreta, el jamón conserva.
1: Totes les generacions i tots els treballadors han aportat el seu granet d'arena per fer de Charcuteria Creus allò que és avui i també per haver rebut en el seu dia el distintiu emblemàtic.
0: El reconeixement emblemàtic aquest, això és un reconeixement a tots aquests anys d'esforç de 75 o 76 anys ja que duim el negoci, que ha passat per èpoques molt conflictives, perquè nosaltres abans, fa molts anys, la majoria de clients eren botiguers. Gent que tenia botiguers venia a comprar en el mercat. Llavors, quan van posar Mercapalma, i va coincidir que van començar a posar els Carrefour i coses d'aquest tipus, nosaltres, les botiguers van anar desapareixent. I nosaltres van anar adaptant en el client de res, en el particular. I això, pues, són canvis constants i canvis d'adaptació a la situació nova, no? I això és, crec que és un reconeixement de l'esforç. Però, vamos, l'esforç, el reconeixement ens dona el client cada dia.
3: Totalment d'acord.
4: Creo que esta definición no cabe más. Esfuerzo y tesón y siempre estar ahí disponible al cliente y siempre intentar... ¿qué quiere el cliente? ¿Vale? Siempre estar ahí para mejorar, porque siempre hay que mejorar algo.
0: Y aconsejar y eso.
1: Ana Marisa y Antoni reflexionen sobre el present i el futur del petit comerç en termes globals.
4: Está muy complicado, lo están poniendo muy difícil. Yo lo veo por Toni, yo soy solamente una empleada, pero es cierto que veo que cuesta muchísimo trabajo sacar adelante todo un equipo. Aquí somos 9 personas. Siempre hay alguien de baja, siempre hay vacaciones, siempre hay un trabajo en verano, hay que hacer esforzarse mucho, pero el coste es muy muy muy duro, muy caro. Es muy
0: yo voy a decir una cosa, la evolució, si ara observàssim les ciutats, totes són iguals. És a dir, te'n vas i te passeges pels carrers més comercials, totes les botigues de roba són de multinacionals i el que és les botigues, diríem, petites o botigues locals, com els forns, com les botigues que hi havia abans, com aquestes coses, tot això va desapareixent. Què passa? Totes les ciutats són iguals. Qualsevol puesto baix veuràs que les botigues són les mateixes que hi ha a les grans superfícies, que hi ha a Palma, són les mateixes que hi ha a Barcelona, les que hi ha a Bilbao, les que hi ha a Elche, les que hi ha a Sevilla. I si vas a Roma, a Roma, i si vas a Andorra, a Andorra. Claro, això fa que la ciutat perd encant, perd aquesta personalitat que tenia quan tenia aquells forns que feien aquelles encimades, que ja

0: bocado. El que treuen, que el que ells guanyaven tenien de seu propi negoci. Per tant, això se va perdent. I s'atractiu, si ja dins Palma és complicat venir a la ciutat perquè peritonitzen, perquè cada dia hi ha massa de passo, perquè és complicat es conduir, no hi ha posat per aparcar, totes aquestes coses que fa que la gent a l'hora d'anar a comprar pues, s'ho pensa i se'n va a comprar a les afores, no? Una gran superfície. Però això passa a totes les ciutats del món. Se petonitza i totes aquestes coses.
1: Per acabar, na Mari se'ns conta situacions curioses que ella mateixa ha pogut viure a Xarcuteria Creus.
2: Bueno, venir a buscar una bandeja o una bolsa de un pedido y decir, al nombre de, ¿me puedes dar un pedido que tengo encargado? Yo preguntar a todos los empleados, a todos los compañeros y tal, oye, ¿suena esta señora y tal? Pues no, no nos suena. Y resultar que se ha equivocado de lugar y le ha dado una vergüenza tremenda, pero bueno, es una anécdota muy curiosa. También nos han mandado fotografías de París, por ejemplo, muy chulas, con la bolsa de haber comprado el jamón, no sé, cositas de estas que están muy, muy bonitas.
3: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Toca escoltar el segon retrat del dia, el signa qui si no en Xavi Oliver i referencia la història de Joieria Enrique de Sa Pobla.
5: Hi ha oficis que treballen amb materials valuosos i d'altres que, a més, treballen també amb records. La joieria és un d'aquests. Cada peça guarda una història, un regal, una herència, un moment que queda fixat en el metall i la pedra. Amb el pas del temps, aquestes joies canvien de mans, s'adapten, se transformen, però continuen mantenint el seu significat. A Sa Pobla hi ha un lloc on aquestes històries no només es conserven, sinó que se reinventen. Xerram de la joieria Enrique by Fina Segura.
6: Love is a burning thing and it makes a fiery ring.
5: La història d'aquest negoci comença l'any 1909, quan Eugeni Segura va fundar la joieria com a sucursal de la seva fàbrica de bosses i cadenes de plata a Palma, des d'on exportava arreu d'Europa. Aquell any, el món intentava refer-se després de la Primera Guerra Mundial, amb una Europa en reconstrucció i amb nous camins comercials que començaven a obrir-se. A Mallorca, el comerç artesanal continuava sent clau i negocis com aquests connectaven l'illa amb l'exterior. Amb els anys, el seu fill, Enrique, es va incorporar al negoci i més endavant també la seva dona, Margarita, que es va posar al capdavant de l'atenció al client. La joieria ha anat evolucionant amb reformes i canvis, però conservant elements originals que encara avui formen part d'aquest espai. Fina Segura, tercera generació, va créixer dins aquesta botiga i després de formar-se en gemmologia i disseny, va assumir el relleu l'any 1992. Avui, el negoci combina la joieria tradicional mallorquina, com el cordoncillo, la bauleta o els setmanaris, amb nous dissenys que donen una segona vida a peces antigues. Una manera de fer que converteix les joies en un pont entre generacions, mantenint viva una història que ja ha superat el segle de vida.

0: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Fina Segura, tercera generació de la família, com hem escoltat en el retrat, serà la nostra interlocutora per parlar de joieria Enrique, que coneix des de ben nina i a la qual hi ha incorporat el seu bon fer i la seva firma. Per començar, na Fina ens aboca l'origen de la joieria amb l'acompanyament d'una fotografia històrica.
2: Jo el que m'han contat és que el meu predic, que tenien una fàbrica a Palma de bosses de plata, monederos i bolsos de plata i cadenes d'or, pues era molt amic d'un potecari que estava establert aquí a Sa Pobla i li va dir a Eugeni, el va animar, que el meu predí era Eugeni, mon pare Enrique, li va animar que posàs una joieria perquè no n'hi havia. Li va dir, monta una joieria com a sucursal de sa fàbrica que tens a Palma perquè no n'hi ha, jo crec que te pot anar bé i tal. Van a muntar sa tenda, sa joieria, amb una dependenta aquí del poble i així, després quan mon pare va tenir uns 30 anys, va venir aquí, va agafar relleu des predí, des de dependenta, i bueno, sabeu que deu ser un poble que sempre li han agradat les joies, que un poble faner, que quan les exportacions de patata i la producció de patata anava bé, pues, li agradava gastar, pues, comprar joies a les filles, i sí, gastaven, supos que això va ajudar que, mira, tots aquests anys hem estat fins ara. Bueno, la fàbrica la tenien a Palma. La fàbrica estava a Palma i, de fet, el meu predí era el comercial que es portava, que viatjava a França i a Anglaterra per donar sortida a el que produïen a Palma. Sí. De fet, aquí hi ha aquesta foto. En aquest edifici encara és, aquí és el 31 de desembre i aquí són les avingudes. I això era la fàbrica, aquí veus que se veu fàbrica.
3: Sí, és un edifici modernista.
2: I ja segura, sí, que està protegit, està tal qual, els baixos s'han modificat. Vol dir que des de, bueno, aquí va començar una mica l'origen d'aquesta joieria, sí.
3: No, aquest edifici s'identifica perfectament, des d'igual manes per avingudes, el veus.
2: Sí, sí, 31 de desembre, avingudes, i aquí comença el carrer de Sant Miquel.
3: Exactament, exactament. I aquesta foto d'aquí de Sa?
2: Vale, i aquesta foto és mon pare, l'any 52, que ell aquí tenia 30 anys, que és, bueno, és com que, sí, una foto de sa versió antiga, de sa primera versió de sa joieria, perquè això seria sa tercera versió, sa tercera reforma, pues sí, el que se venia amb temps, coberts, sonajeros, i sí, això.
3: Trofeus, despertadors,
2: alarma. Sí, rellotges de parec, reguladors que se diuen, i bueno, ell va prendre l'ofici de joer, ell aquí tenia el seu taller, joer i rellotger, un pare.
3: Que ton pare és Enrique Segura.
2: Enrique Segura, sí.
3: Que se va incorporar l'any?
2: Pues ja no ho tenc molt. Jo crec que era antes del 50.
3: El 45, segons el web d'Emblemàtics.
2: Sí, correcte, sí, perquè això va ser, sí, damunt de l'any 45.
3: I clar, en ton pare com va canviar la joieria?
2: Bueno, pues clar, mon pare pues feia moltes peces a mà, feien els aros mallorquins, feien creus de filigrana, pues ell, clar, el que demandava la gent, després també reparacions, però bueno, però va continuar, el que han dit tantes, se notava que quan l'exportació de la patata i això pues, anava bé, pues, la gent de, bueno, quan acabi l'exportació, clar, se fiava molt a la gent, sí, t'ho dur, ja me pagaràs quan haguis cobrat, pues, sabeu que és un poble que li han agradat sempre les joves, pues, compret la barbada, el cordoncillo i aquestes peces. Pues va seguir i va anar prosperant. Llavors, quan ma mare, bé, se va casar amb ma mare l'any 63, després, clar, ma mare el va ajudar i bueno, pues varen reformar la tenda l'any 70 pico, 77, 70, i I així, més a manco.
3: Ta mare, si no va malament, és...
2: Margalida Cabanelles.
3: Clar, ella tenia els clients mentre ton pare feia les feines un poc més d'empresa.
2: Exacte, clar, ella va donar el toque femení, pues, sí, de comprar coses a la millor més adaptades a la dona, però sí, mon pare també tenia la gent, clar, mon mare havia de compaginar criar tres fills, però bueno, ajudar aquí, a mon pare, i sí, va donar el seu toque femení. Sí, aquesta reforma se va fer l'any 2003, l'any 2003, sí, aquesta darrera. I sí, l'escala és la mateixa que hi havia, sí, l'escala, que de fet ja comença a estar un poc d'escalons, però sí, escalon de test, les rajoles així decoratives, la barandilla, que és, també és molt guapa, de ferro forjat, i també la façana s'ha mantingut, sí.
1: Na Fina aboca ara amb certa nostàlgia i bona memòria els primers records de la joieria familiar.
2: Jo sempre, clar, jo sortia d'escola i venia aquí a berenar, venia a berenar aquí, fes deures, me sé de veure mon pare, de veure el seu taller. Sí, jo des de petita he estat aquí sempre. I els estius, amb els meus germans, pues pujàvem a dalt o aquí baix i muntàvem les nostres paradetes en restos de mon pare, restos de corretges o rellotges vells, jugàvem a vendre i a comprar com si tinguéssim la nostra joieria. I des de petita he viscut com ja em posava de veure mon pare en el recoiva, com mon pare despatxava les dones, els clients, i clar, veus, observes, i com que mames des de petita tot el que és un comerç i sí, el món de la joieria i això. Clar, bé, jo vaig estudiar magisteri, després, clar, quan mon pare l'any 92 se jubila, que per edat s'ha de jubilar, jo tinc que decidir si me dedic a donar classes o a seguir en el seu negoci. I vaig decidir que me quedava en el seu negoci, m'estirava més, vaig estudiar gemologia i disseny de joieria a Palma i clar, vaig decidir no, que me dediquen a això, que és el que m'agrada, que estim. I així va ser que vaig prendre aquesta decisió. Sí,
3: de i això va ser l'any 92. Sí. I de cop i volta, l'any 92, tu arribes aquí i dius, va, ja estic al capdavant d'això. Vares fer qualque canvi substancial o vares simplement continuar amb ja el que hi havia?
2: Bueno, no, canvi de mobiliari estètic no se va fer fins al 2003. Però a lo millor, bueno, ja fa anys del 92 que jo a l'hora de comprar, de dur gènere nou, a millor sí comprar gènere més modern, italià, sí, adaptar a les modes, clar, mantenir el que és la joieria tradicional de Mallorca, però també adaptar-nos a el que la gent demana, sí, clar, ja, clar, posa quant d'anys, ja, 30 i pico d'any menys, comprar coses modernes, adaptem-nos sempre, que sempre ho estem fent ara, adaptem-nos a el que la gent ens demana, i he anat sempre a les fires de joieria a Madrid i a Barcelona i allà veus coses noves, no arriesgues, però bueno, dius, això me pot agradar, això no, i sí, intentar sempre pues, dur coses noves que puguin agradar a la gent i això.
1: Els productes amb el temps han anat evolucionant. Hi ha peces modernes al costat d'altres de molt més antigues.
2: Sí, sí, sí. Aliances de noces.
3: A menys quines teniu?
2: Bueno, les tenim en bo blanc, en bo groc, llises, en dibuixos.
3: Ah, també teniu gemelos.
2: Sí, gemelos, gust de corbata. Bueno, això són les aliances. Clar, és que en la joieria formen part de moments molt peculiars de la vida de la gent. Perquè en les joies, per exemple, clar, quan t'han de demanar per casar, fan una joia, que serien aquests, els anells de pedida, que el clàssic, un anell amb un brillant. En moments importants de la vida de les persones, molts se representen a intervé una joia quan s'han de casar, hi ha el simbolisme de les aliances, quan, ara ja no tant, però anys enrere, quan un bebè, quan les predines compraven la cadeneta i la medalla en els infants petits,
3: Jo, és que tinc aquesta, que jo la tinc d'ençà que vaig néixer.
2: Ahà, exacte. I també les jocs són per les persones com un, tenen un valor econòmic i un valor sentimental, perquè ara si te va, això te va arreglar la teva predina, per tu representa, te fa pensar en ella i tenen aquest... Sí, el valor que donem a les jocs. Clar, clar, sí, és un bon exemple, la dels coberts. Clar, ara els coberts de plata ja se varen deixar de fer perquè se va mirar alguna cosa més pràctica o varen sortir nous materials com se sé, per tant, no. Clar, d'uns anys cap aquí, potser la gent ja no se tira tant a quines peces bones d'or, sinó van més a coses modernes. Per exemple, tenim una marca de Girona que se diu Joy d'Art, que fa uns dissenys molt nous. Clar, igual so passa un segon pla també per poder adquisitiu de la gent, perquè això és un gènere que no és de primera necessitat. I clar, la pandèmia, la crisi del 2008, després la pandèmia, aquestes crisis que van i que venen, ha fet que sortissin nous materials, va estar molt de moda la ser, en aquesta casa que treballa molt bé és llautó. Clar, en aquests materials que no són or i plata, te pots atrevir a fer dissenys. Les cases s'atreveixen a fer dissenys més innovadors, si funcionen bé, si no, no han arriesgat tant a invertir en bo. Per tant, sí que ha canviat perquè l'economia ha fet que sortissin aquests nous materials. Però, bueno, les peces clàssiques de com l'anell de pedida, segon 15 euros, se segueixen fent, però igual se demanen menys. I això ha fet que ens haguem d'adaptar en els temps, a les crisis, a la situació actual.
3: Vosaltres treballeu amb joies tradicionals mallorquines com els cordoncillos, la bauleta, les creus, els setmanaris...
2: Sí, sí, sí, els se segueixen fent, se fan, però igual no tant com fa 30 o 40 anys. Però el que hem fet és, jo vaig crear a partir del botó de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que han dit, això, aquests botons de les predines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta a Tinita, i en els botons de les clientes feien composicions, també en els coberts, veus aquestes pulseres d'aquí? El que han dit tantes són coberts de plata, però transformats en pulseres.
3: I tot això ho feis vosaltres, eh?
2: Sí, això ho feim nosaltres, sí. Això és una forqueta.
3: Ah, en dos cors. És
2: sí, dir. En les punxes s'han format aquests dos cors. El que també feim moltes, crear dissenys nous a partir, per exemple, això són un botó, amb un botó pues, hem fet aquest colgant que és totalment, és combinar l'antiguitat d'un botó amb un disseny més nou. Això també és un collant entre els botons i això ha agradat molt.
3: Clar, de qualque manera, no sé més de reflexió que t'assembla, però és que el que permet això és que les joies de les padrines
2: sí.
3: Ara les puguin fer servir les netes, per exemple.
2: Exacte,
3: que no vol dir que d'altra sí. manera tampoc, però se modernitzen.
2: Sí, exacte, dona'ls un altre, sí, renovar, aprofitar les peces antigues que tenen de les predines i fer peces que poden dur ara. Perquè, per exemple, aquí hi ha dissenys que igual són més antics, hi ha molta gent jove que això, que és lo típic que se fa la mia fa 30 anys per muntar un collar amb botons, ara ja no els agradi tant. I agradi més pues, aquestes línies més modernes. I és això també ho fem molt. A partir de peces que la clienta mos du, les transformam en dissenys més nous. Sí, sí, tot torna, sí. Mm-hmm. De fet, tot, tant en les modes com en la joieria, sí, tot torna. I tot té el seu públic. Té el seu públic. Hi ha gent que li agradarà el clàssic i pot mos adaptar amb els guts de la gent, si són més de lo tradicional, o són més de lo més modern, lo més nou. Bueno, jo m'agrada, de fet, aquell colgant que t'he mostrat, el tros. Sí, aquestes peces que fem amb botons, sí, són les que més m'agraden aquí. Són peces que m'han anat desfegent amb el temps. Però sí, crear peces en sos botons antics és de lo que més, sí, de lo que més m'agrada.
1: Nafin explica que el tracte afable amb la clientela és tan important com, de fet, el bon producte.
2: Sí, jo crec que sí, perquè sempre es consell, donar es consell, això te convé més, això és més delicat, sí, sempre a un petit comerç es tracta directe, es consell professional i es tracta directe en sa... cap a sa gent.
1: Natinita Alomar és treballadora de la casa des de fa molts anys, per tant, ja és gairebé de la família.
4: 26 anys fa que som aquí.
3: I per tant, quan vas entrar, més o manco, no, tu vas al 92?
2: Ell el 99.
4: Sí, el 99. Sí.
3: Molt bé, i ja els coneixies, la família, segura?
4: Bueno, qualque vegada venia a comprar algo, a vegades qualque recadeta de plata, cosetes, quan... sí, a vegades venia, quan sí. Havia son pare, era un poc clienta.
3: I tu despatxes aquí?
4: Sí, despatx.
3: I, bueno, com es tracta amb el client?
4: Bueno, sempre el més agradable possible. Jo sempre he dit, trata la gent com vols que te tractin a tu.
3: I la gent que ve a demanar aquí, majoritàriament, què demanen?
4: Què demanen? Doncs pues depèn de l'ocasió, depèn de lo que venen. A vegades venen amb un regalet que volen fer un detallet, a vegades, com a Dina Fina, venen a comprar o mirar un anell per una pedida o algo més especial. Sempre hi ha clients per tot el tema, o per tot els sectors.
1: El futur no el sabem, però el present ens diu que Joieria Enrique gaudeix ja del segell emblemàtic.
2: Això se va entregar distintiu el febrer de l'any passat, febrer del 25, i se va començar a moure com a s'octubre del 24. A s'octubre ja vaig enviar un escrit a una plataforma d'emblemàtics, diguent, explicant la meva història. Després aquest escrit va anar a l'Ajuntament i sí, tot una mica el procés. Va veure realment l'antiguedat, la història i varen valorar que sí, que se podria... Bueno, jo me vaig sentir molt orgullosa d'aquest reconeixement, perquè el manco, mira, el manco qualcú te valora ser forts del dia a dia, de lluitar per mantenir un negoci, que sí, perquè cap compensació econòmica, està clar. Però sí que te valorin ser forts que feim tots els petits comerços, que dia a dia, pues, estem al pie del canyó.
1: Per acabar, Natinita i Nafina, a dues veus, ens conten anècdotes vinculades, és clar, a Joieria Enrique. Ja sabeu que les anècdotes compareixen fidelment, recalcant fidelment, en els nostres reportatges.
4: Normalment, quan venen a comprar les aliances, sol venir la parella.
3: Venen tots dos?
4: Sí.
3: Pensava que era el que venia.
4: Una mica de tema, jo la vull del blanc, jo la vull del groc.
2: Que no coincides quines són.
4: Sí, no passa res, se poden fer diferents també les aliances, no importa que siguin iguales. Si un li agrada més el blanc i l'altre li agrada més el groc, pues se pot compaginar, o igual, de modelo, o diferent modelo, cadascú tria una miqueta la iniciativa de com durar l'aliança, o qual la vol combinar, sí.
2: Una anècdota en el sentit contrari, que això em va contar mon pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir, no diguis res a la meva dona, perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic, aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari, perquè
3: una joia no li compres a qualsevol. No.
2: Clar, i a vegades l'has d'haver fet molt grossa, bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa, no, vull dir que, però aquesta feta sí que la... Mon pare... I potser la va venir a comprar un moment, li va dir, obrint la tenda, la venc, no, en la tenda oberta, perquè no...
4: Com a privat.
2: Sí, perquè no te trobes. I antes, els vidres, te'n recordes, que estaven opacos, eren translúcidos, no eren transparents.
4: Tant el de darrere el mostrador, com la porta, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
2: I era com... Segons mon pare, trobava que era com la gent del poble, sempre aquesta, que tots se coneixen, I com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia qualque joieria a Palma, que també era...
3: Sí, clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tal... Sí.
2: Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I aquesta, i ara, saps, tot es pot.
0: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio.
5: I Vetres Ràdio és coneixement.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol!
8: Tentol!
7: Tentol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
9: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Actual de les 9.
9: No, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Xarcuteria Creus i Joieria Enrique, dos nous establiments que hem incorporat a la família radiofònica d'Emblemàtics, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Gràcies a tots dos negocis i gràcies també a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos una setmana més en aquesta aventura tan apassionant. Ja sabeu que tot un equip fa possible el programa cada setmana. Sobretot hem de destacar la feina, la feinada d'en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, i també l'habilitat i el bon fer el control de so d'en Toni Cardell i en Miqui Fiol. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Jewel de T-Rex. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Com s'integra la intel·ligència artificial en el món de l'art? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional, professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica. Amb la seva producció artística ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Ho ha fet des de fa dècades, fent feina amb la intel·ligència artificial i articulant la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Avui parlam amb ell per mor de l'estrena de Galàxia Fontcuberta, tres projectes expositius que trobareu a la Fundació Toni Catany, al Casal Solleric i a la Galeria Xavier Fiol en el marc del Festival Mallorca Foto. A més, avui també tindrem una mirada humorística a l'actualitat i al món de les xarxes socials amb la nostra estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetam en aquesta hora la secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde. Avui ens parla de diferents programes per descarregar música lliure de drets.
1: Fa un parell de dies era sa feina i estava fent una edició de vídeo bastant normal i necessitava posar un poquet de música i bé, per fer un muntatge al ritme de la música i tal. I clar, ara se'm va plantejar un problema amb el tema de drets d'autor, no? La veritat és que era una feina molt... O sigui, que era per jo, no era algo comercial, diguem. I, clar, volia posar un vídeo a xarxes i no tenia cap cançó que no sigui del meu grup o de qualsevol grup que jo conegui que me deixin emplear-la. Pues, qualque cançó, cercar una cançó més electrònica i tal per acompanyar el vídeo, no? I se'm va ocorrir, bé, anar a internet i cercar, lo de sempre, no? Però sí que havia sentit d'aquesta pàgina de Mobi, no sé si recordeu el Mobi, que tenia, és un músic d'electrònica bastant famós, i fa no molt, fa un parell d'anys, va inaugurar una pàgina que es diu Mobi Gratis. Mobi Gratis és un catàleg musical que té 500 cançons i aquestes cançons pues, són d'ús per tots, no? O sigui, té llicència de Creative Commons, que un altre dia podrem repassar aquestes condicions de Creative Commons i podeu descarregar les cançons, escoltar-les i emplear-les per un ús comercial propi o per difundir per internet o que sigui. Hi ha molt d'estils, té coses de jazz, té coses d'electrònica, de house, de techno, un munt de cançons. I el tema és que quan baixam una cançó hem de signar un contracte que ens comprometem a emplear aquestes cançons d'un ús personal o comercial però que no tingui res a veure amb maltracte animal ni en campanyes de dretes i d'ultradretes, no? Cosa que el músic pues, demana que, no, que per contracte no s'hagin d'emplear per aquest propòs. I crec que bé, són les seves condicions i crec que està molt bé perquè és música que se pot disfrutar i també emplear amb molt poques condicions, no?
0: Una recomanació és Mobi Gratis i la segona està relacionada amb el programa Ableton.
1: Quan estava muntant el vídeo, també pensava que me feia falta un parell de sons així com de pel·lícules antigues, aquestes de sèrie B i aquests renouets de sintetitzadors, no? I jo la veritat és que no tenc cap. I també he pensat que internet segur trobaria la solució. I sí, he trobat la companyia Ableton, que és una companyia de software de producció i interpretació musical. És una companyia alemana creada per Gerard Bebels, crec que el dic bé. I bé, aquest programa s'emplea moltíssim al món de la música, el van crear l'any 99 i és el software que molts de productors musicals empleen, no? I aquesta empresa té una pàgina web que es diu Learning Synths. Synths ve de la paraula en anglès sintetitzadors, que s'escriu amb S, Y, N, T, H i S. Learning Synths. I és una pàgina, un apartat de la pàgina que tenen per aprendre a emplear els sintetitzadors digitals i analògics, no? T'ensenyen pues, conceptes com el de modulació, amplitud, el pitch, el sustain, tot tipus de controls del so. I el que té d'interessant és que quan anem repassant totes aquestes mini-ensenyances o mini-temes que ens explica així un poquet de cada cosa, arribem a un punt en què hi ha una espècie de sintetitzador digital que es diu Playground I és molt xulo perquè podem emplear i provar tot el que hem après en aquestes petites lliçons i gravar fins a un minut de so. Podem emplear també el teclat de l'ordinador i fer melodies i jugar amb tots aquests renous de sintetitzador. Així que si esteu cercant coses del món de la música, pues aquestes dues recomanacions crec que us serviran.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Miquel, com estàs?
5: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
4: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
5: Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga?
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. Professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica, amb la seva producció artística ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Fontcuberta és Premi Nacional de Fotografia i d'Assaig i també recollia l'any 2013 el Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, considerat el Nobel d'aquesta especialitat. L'artista fa dècades que fa feina amb la intel·ligència artificial i que articula la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Una petita mostra de tot plegat la trobam en els tres projectes expositius que s'han estrenat en el marc del Festival Mallorca PhotoFest sota el títol de Galàxia Fontcuberta. A la Fundació Toni Catany, de Llucmajor, hi trobam una doble exposició, d'una banda Via Làctia, que s'articula com un testament artístic dels seus 50 anys de trajectòria, d'altra banda, Retratar arbres, la primera sèrie del fotògraf a Mallorca, amb la qual homenatja Toni Catany a través del pòssit de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. Un altre compendi de la seva obra el trobau al casal Solleric amb Wunderkammer, una particular cambra de les meravelles on hi trobarem peces de les mítiques Fauna i Herbarium, així com d'altres més recents, com l'origen del món a Gènesi o els coralls que Darwin no va registrar a What Darwin Missed. Finalment, a la galeria Xavier Fiol hi poden veure una dotzena de díptics de grans dimensions formats per un personatge i una flor. En tots, un dels dos elements serà real i l'altre mentida, creat de manera artificial. En un món digitalitzat en què de cada pic més dubtam sobre el que és veritat o mentida, Joan Fontcuberta jugui amb la poètica de la versemblança, amb la visualitat, per fer-nos pensar, per qüestionar la veritat i la memòria i per confondre la ment. De tot plegat, en vàrem parlar amb ell visitant-lo a l'hotel on s'ha allotjat aquests dies. Joan Fontcuberta, tenim ocasió de veure tres treballs expositius diferents ara mateix emmarcats dins el que han anomenat Galàxia Fontcuberta. Quines estrelles, quines pols estel·lars, quines matèries obscures trobam en l'essència de tota aquesta galàxia creada aquests dies i aquests mesos a Mallorca?
1: Aquesta idea d'anomenar l'operació del meu desembarcament a Mallorca, Galàxia Fontcuberta, no ha estat una denominació que jo hagi proposat, m'ha vingut donada, i al principi potser em semblava massa ampulosa. Però després, pensant, he vist que hi havia com una certa metàfora, perquè una galàxia és un conglomerat de constel·lacions, de nebuloses, d'estels, etc., a l'espai, ocupant el cosmos. Aleshores, per una banda, les nebuloses són aquelles configuracions un es perd, no? queda emmarenyat dintre d'aquests espais siderals. I en canvi els estels, les estrelles, tenen una llum que ens guia, no? I aquesta idea de desorientació, de pèrdua i al revés de direcció i de guia, de clarificació, són pautes del meu treball, no? Jo sempre concebeixo els meus projectes com una forma de ficció que pot desorientar, que pot sorprendre l'espectador, però en el fons no hi ha una voluntat d'engany, sinó precisament de desemmascarar els mecanismes de l'engany i, per tant, arribar a una certa llum, a una certa lucidesa.
0: En el full de sala d'una d'aquestes exposicions, Wunderkammer, que està al casal Solleric, llegim en la presentació d'una de les peces que conforma aquesta exposició, que és una de les més recents, la videoinstal·lació Gènesi IA, les següents paraules. Diu: de sobte, els versicles de la Bíblia se'ns poden presentar com els prompts amb els quals Déu va crear el món. I així, enfront del mite de Déu com una totpoderosa màtrix tecnològica, la IA apareix com el nou Deus ex machina. No sé si, segurament, per ventura és una visió una miqueta reduccionista, però diries que estem començant a definir el nostre món a través de prompts?
1: La relació imatge i text sempre ha estat sobre la taula i a mi m'ha interessat molt des d'una perspectiva de tipus semiòtic, no? En el cas aquest d'aquesta peça Gènesis, que és la que precisament dona obertura a l'exposició, jugo amb un cert parany ontològic. Jo proposo: Déu va crear el món utilitzant intel·ligència artificial. I els prompts, les instruccions que va donar, van ser justament els textos, els versicles del Gènesis de la Bíblia. No? Aleshores, revertim aquest procediment i donem-li amb un programa de creació generativa visual els versicles de la Bíblia a veure quin tipus d'imatge ens dona. No? Amb la qual es contraposa efectivament aquesta idea d'un Déu totpoderós amb una altra tecnologia totpoderosa avui en dia com és la intel·ligència artificial. I inclús en el desenvolupament de la peça ens adonem que al final de tot hi ha com un gir de guió i tota aquesta natura creada, tots aquests oceans, tots aquests estels, l'home, els animals, tot plegat, ens condueix cap a un gran parc de supercomputadors. No? És a dir, que aquella espècie de metàfora de ciència-ficció de que no vivim en la realitat sinó en una espècie de màtrix tecnològica i que totes aquestes, com si el que Borges deia, estem somiant dintre del somni d'algú altre, no? Doncs en el fons som ficcions dintre d'una gran ficció que seria el màtrix, que aquest màtrix entès com aquesta espècie de superintel·ligència sobrenatural creadora i tal, no? Aleshores, això per una banda és, si volem, l'argument. Però el rerefons és que efectivament hi ha hagut una manera d'entendre la realitat i l'accés a la realitat, al coneixement, etc., que era basada en aquesta idea de que el principi era el verb, el principi era la paraula, i és amb la paraula nomenant a les coses que creem. A la càbala hebrea, doncs és un tipus de plantejament fonamental, no? O sigui, és a través de la paraula màgica que la cosa sorgeix. I llavors, al llarg de la filosofia, jo no en soc gens expert, soc senzillament un amateur curiós, doncs és cert que hi han hagut aquests conflictes, però a vegades aquests maridatges entre paraula i text. El que a mi m'interessa des de la perspectiva de la teoria de la imatge és que històricament, per exemple, en el moment en què no hi havia tècniques de reproducció gràfica com les que tenim ara, per donar a conèixer el contingut d'una pintura, estic parlant de segles enrere, es recorria a l'èkphrasis, que venia a ser la descripció en paraules del contingut icònic. No? I, en canvi, avui en dia estem en la situació inversa, és a dir, un prompt és una èkphrasis inversa. El que fem ja no és a partir d'una imatge transformar-lo en un text, sinó un text transformar-lo en imatges. No?
0: I això com condiciona aquest canvi de paradigma, no? La nostra imaginació, la nostra capacitat creativa?
1: Hi ha un problema previ i és intentar dilucidar si pensem en imatges o pensem en paraules. No? I aleshores aquí hi ha diferents teories. Per exemple, Freud deia que somiàvem amb imatges, però que després, al despertar, havíem de recórrer a la paraula per reconfigurar el relat. Després hi ha hagut altres teories que deien que no, que en realitat el nostre pensament és audiovisual, o sigui que es composa de paraula i imatge alhora, i inclús a vegades podria arribar a caracteritzar algun tipus d'individus com més visuals i altres més textuals. No? De tota manera, això implica un problema previ, i és què és abans el llenguatge o el pensament. I és un problema que ni filòsofs ni neuròlegs m'han arribat a resoldre. O sigui, no sé si per pensar necessitem les eines del llenguatge per pensar o que el llenguatge és una conseqüència del pensament. La veritat és que no ho sé i no vull dir bestieses.
0: És una reflexió interessant per indagar i per saber-ne més. No sé si tampoc ho resoldríem, però imagino que és una de les coses que marca també la teva obra, com altres qüestions han mencionat, tant Wunderkammer com la Via Làctia, pleguen fotografies procedents de diversos projectes, de diferents etapes, i d'alguna manera recullen alguns dels eixos, no, de pensament de Joan Font Coberta, sobretot aquesta perquè et posa en dubte aquesta versemblança, aquest límit entre veritat i ficció, que segurament això uneix vertebrador. I tot plegat crec que també es pot vincular molt amb el pensament científic, amb la història, amb la ciència, amb diferents connexions amb biologia, arqueologia, astrofísica. Com diries o com s'articula la recerca artística i els sabats científics i les tecnologies emergents també, en aquest cas, en tota la teva obra?
1: A mi m'ha interessat sempre explorar el que són els límits, no tant el que és l'essència de cada mitjà, sinó com aquests mitjans s'hibriditzen, s'interrelacionen i aleshores permeten anar molt més enllà dels confins que inicialment els estaven reservats, no? I respecte a això, per exemple, en l'àmbit concret de la fotografia, hi ha com dues escoles contraposades. Per una banda, la formalista, que estableix que cada mitjà, i en aquest cas la fotografia, té una essència, té una natura que ve determinada per el seu procediment tecnològic, la llum que incideix sobre unes emulsions fotosensibles, la cama, l'aparell fotogràfic, l'òptica, les lleis de transmissió de la llum, etc. etc. I oposada doncs, a aquesta teoria, tindríem l'escola més de tendència postmoderna, que parla d'unes habitacions de la fotografia, és a dir, on habita la fotografia? Habita a internet, habita a les pàgines d'un diari, habiten els cartells publicitaris, habiten els àlbums de família, etc. Aleshores, cada una d'aquestes habitacions, cada una d'aquestes funcions o de plataformes en les que adquireix un determinat significat, són les que moldegen justament la natura de la imatge fotogràfica. És a dir, que la fotografia, els mitjans, sempre són proteics, sempre són adaptables i flexibles a uns contextes, i és el context el que determina la natura, no? O sigui, jo sóc més aviat procliu, per qüestió generacional, a aquesta tendència, no? Que a més està connectada amb maneres de pensar i també doncs, doctrines filosòfiques, no? Per exemple, jo em sento proper a la filosofia de la sospita, iniciada potser per Nietzsche, Heidegger, etc. No? I aquests cervells pensant ens han dit que en realitat no hi ha fets sinó experiències, o que en el fons la realitat és un efecte de la nostra percepció, no? Evidentment, tot això és discutible i no es pot sintetitzar en 5 minuts quan han passat segles de filòsofs molt més prominents que intentant debatre el tema, no? Però que, en el fons, totes aquestes problemàtiques que ara estem posant sobre la taula de la relació, per exemple, entre la fotografia convencional i la fotografia algorítmica, tenen una arrel que està emparentada amb aquest tipus de qüestions.
0: La Tònica Tany, també hi trobam Retratar arbres, que és un projecte concret que vas venir a fer aquí a través d'un taller, i ens mostra les conseqüències de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. I hem llegit una entrevista a l'Ara Balears que et vas plantejar retratar aquests arbres així com ho hauria fet Tònica Tany. En el resultat final, què hi trobam de Tònica Tany en aquest Retratar arbres?
1: En el meu treball moltes vegades m'apropio d'estils o de maneres de concebre la fotografia en funció del projecte, no? Així és com altres autors han tingut un itinerari estilístic molt coherent, molt lineal. Per exemple, penso en Cartier-Bresson, no? Que té des dels anys 30 que comença fins als 80 que acaba, doncs ha fet un reportatge amb unes característiques particulars que s'han mantingut sempre constants, no? En canvi, a mi el que m'ha interessat és treballar sobre determinats àmbits, per exemple la fotografia científica o la fotografia fotoperiodística, etc., i el que faig és apropiar-me, no? Adoptar uns estils que són perfectament discernibles per part de l'observador, no? I això potser dona la sensació de que jo no tingui un estil, però el meu compromís no està tant amb les formes com amb els continguts, no? I en aquest cas el que faig és apropiar-me d'un cert estil del Tònica Tany, no? En primer lloc, triant un tema que amb ell hagués complegut, no? Uns arbres doncs agonitzants degut a aquesta plaga de la xilella fastidiosa que segurament haguessin atret el Toni, perquè per una banda era el seu paisatge vital, el paisatge de la seva joventut, allò que veia quan era nano, i per altra banda perquè les característiques de l'efecte dels estragos, no? de la xilella comporten doncs aquesta idea de l'envelliment, de la mort, de les flors que es panseixen, dels fruits marcits, i que tot això doncs era molt grat, ho retrobem constantment en el treball del Toni Catany, no? Però a part, estilísticament, tant el Toni com el Tomàs Montserrat, que era el capellà de Llucmajor, l'arxiu del qual el Toni Catany va recuperar, doncs tots utilitzaven unes veles com a fons de les seves fotografies, composant uns estudis artificials on el personatge o l'objecte fotografiat destacaven d'aquest fons, no? I aleshores jo he repetit aquest procediment, aquest dispositiu, portant aquestes veles al camp i sobre el territori crear unes bastides com uns estudis gegantins per fotografiar els arbres, com si féssim el retrat d'un personatge, no? A més, doncs, hi ha unes textures. Al Toni li agradava molt treballar amb tècniques artesanals del segle XIX, per exemple, el calotip, l'utilització d'un negatiu de paper. Aleshores, el positiu, fer una còpia per contacte, quedava impregnat de la textura del paper de la matriu, no? O, per exemple, més endavant, doncs, va fer molts treballs amb Polaroid transferida sobre paper i aquarel·la, aquesta dimensió matèrica, objectual, no? Sensual del suport, doncs també la traslado a aquest retrat arbres fet ara, no? I finalment, un altre element temàtic és aquesta passió del Toni pel Mediterrani, per la cultura clàssica, per les mitologies gregues, etc., no? Que aquí introdueixo la figura de la dríada, la nimfa de l'arbre, no? La dona d'aigua, la fada, tot aquest qüestió així mitològica, que ho d'una manera molt sutil, és a dir, sense incórrer en el kitsch, doncs hi ha com aquesta figura que es veu com lligada amb osmosis i que té una vida que corre paral·lela justament a la vida de l'arbre.
0: No sé si en aquesta hi ha gens d'intel·ligència artificial. Tu has utilitzat eines d'intel·ligència artificial ja des dels anys 80, i en la darrera dècada nosaltres ara hem vist, no?, com s'ha popularitzat, com això s'ha extès el seu ús a través de les eines que coneixem tots. Sent aquest un programa dedicat a la ciència i a la tecnologia, ens interessa molt saber quines eines utilitzaves en aquells moments, en els anys 80, i quines eines utilitzes ara?
1: A l'exposició del Casal Solleric, una de les primeres sales està dedicada a la sèrie Herbario, que va ser una sèrie de fotografies que vaig fer entre 1982 i 1984. Vaig agafar com a referència el treball d'un fotògraf alemany que es deia Karl Blossfeld, un dels autors de la nova objectivitat, que el 1928 va fer un llibre anomenat Urformen der Kunst, les formes primigènies de l'art, on va presentar com un atlas botànic, fotografiant amb molt detall doncs, plantes, pètals, sèpals, etc., per ensenyar als seus alumnes, ell era professor a l'Escola d'Art, que tota la inspiració de la creativitat artística d'aquell moment s'originava en les formes orgàniques de la naturalesa, no? És a dir, que en el fons era un treball no amb una voluntat artística, sinó funcional, didàctica, pedagògica, no? Però en qualsevol cas aquelles obres van marcar la mirada fotogràfica de l'època i es van arribar a constituir com a cànon d'aquesta fotografia moderna. El Blossfeld el que feia era celebrar l'exuberància de la natura, no? L'artista en el fons no creava, era la natura la que creava, i l'artista només reconeixia aquesta bellesa, aquesta elegància, aquests dissenys, i els traslladava a l'art, no? Aleshores,

0: plàstics, en fi, tota mena, no? Aleshores jo recollia aquests objectes i en el meu estudi els composava fent una mena de collage i els fotografiava com si es tractés de les plantes del Blosfeld, no? Aleshores són imatges que al principi doncs poden induir a la confusió, però a poc hi ha una progressió que van revelant-se cada cop més inversemblants fins que l'espectador ha de donar-se en compte de què hi ha darrere de tota aquesta sèrie, un rerefons de provocació, d'engany, no? D'engany visual. Bé, aleshores, aquesta és una sèrie perfectament delimitada en el temps i treballant amb aquesta idea de l'il·lusori de l'imatge, però a partir d'un sistema completament analògic. Jo agafava una càmera, agafava un objecte, aquest objecte estava físicament davant de la càmera i el fotografiava. El que passa que l'interpretació que em feia l'espectador, desassistit d'un determinat context, doncs l'induïa a pensar que efectivament es tractava d'espècimens botànics. Molt bé. Aleshores, això ho vaig fer l'any 1980 i el que he fet, i en aquesta sala ho presento, és agafar aquestes mateixes imatges meves i constituir-les en un model de coneixement per intel·ligència artificial i fer una sèrie germana, que bessona, que es diu iHerbarium, on refaig aquestes imatges, però ja no utilitzant la càmera, sinó sistemes de visualització generativa. De manera que contraposo un treball fet a 1980 amb un treball fet al 2020, on les imatges s'assemblen molt, però el mecanisme de fabricació és completament diferent, no? Amb la qual cosa, per mi, això és també una declaració de principis, en la mesura en què em permet explicar que l'important no és l'eina, sinó l'important és l'horitzó conceptual al qual ens adrecem, no? És a dir, podem treballar amb un llapis, podem treballar amb una càmera fotogràfica o podem treballar amb un programa com Midjourney, no? Però que, en el fons, això són els camins que ens permeten arribar moltes vegades al mateix lloc.
1: Era allò que deies fa un moment de la forma del contingut, no? En aquest cas també, amb Herbarium sí que fas aquesta evolució, aquesta transformació, però pens també en fauna, es veuran també algunes de les peces a Wunderkammer, al casal Solleri, que és una proposta dels anys 80-90, juntament amb Formiguera, presentàveu fotografies, estudis de camp, disseccions, etc. I en cap moment s'informava l'espectador que tot això es tractava d'una invenció. Si ara t'haguessis de plantejar tornar a fer aquesta fauna, així com has revisat aquest herbàrium, amb les eines d'avui dia, com creus que seria fer aquella exposició? No sé si seria possible reformular allò.
0: Per una banda, caldria pensar si una sèrie com Fauna, creada avui, tindria el mateix sentit. Perquè en els anys 80, quan la vam fer amb el Pere Formiguera, la fotografia encara gaudia d'un prestigi, oferia una confiança respecte a la informació que transmetia, no? En canvi, diria que avui aquest carisma de la veracitat fotogràfica està completament en crisi, no? Avui doncs, els nanos amb els filtres d'Instagram, amb els photoshops, amb la intel·ligència artificial, saben que una imatge d'aparença fotogràfica, d'aparença fotorealista, és perfectament maleable i manipulable, no? Per tant, l'efecte d'un projecte com Sputnik avui, perdó, com Sputnik, com Fauna, avui no tindria el mateix impacte que va tenir en aquell moment. Però, efectivament, si avui jo repetís, ni que fos per les qualitats literàries narratives del projecte, que també hi són, ho hagués de fer, m'ho plantejaria per la via ràpida de la intel·ligència artificial. Pensa que en aquell moment, als anys 80, el que fèiem per fer aquestes fotografies era anar al zoològic de Barcelona, comprar animals morts, portar-los amb un taxidermista que ens feia aquesta espècie d'hibridacions que en realitat existien, no eren naturals, però eren objectes que nosaltres portàvem al bosc i fèiem les fotografies, o a la platja i fèiem les fotografies. És a dir, que hi havia un procés que era molt poètic, molt bonic, però que molt farragós, molt lent i costosíssim. Avui en dia, doncs, amb la intel·ligència artificial, senzillament amb les mateixes idees, ho resoldríem amb un plis-plas, no? És a dir, que el procés seria molt diferent. Però vaja, si jo em plantejara un projecte de ficció, efectivament el resoldria amb les eines pròpies del meu temps, no? I de fet, l'exposició

0: pel Casal Solleric, acaba amb la sèrie Viatges Extraordinaris, que és un homenatge a Jules Verne, al Julio Verne, no? Que és un autor de ciència-ficció, que l'any que ve es commemora el bicentenari del seu naixement i que va ser un anticipador de moltes de les tecnologies, invencions científiques que avui en dia ens resulten quotidianes, no? I que era una persona molt atenta a les innovacions tecnològiques, i estic segur que d'haver sobreviscut a l'eclosió de la intel·ligència artificial l'hagués utilitzat i l'hagués inspirat i tal, no? I aleshores el que faig en aquesta sèrie és justament agafar passatges de novel·les del cicle Voyage Extraordinaire, no sé, per exemple, el viatge en globus, o el viatge al centre de la Terra, o el viatge amb el submarí, el Nautilus, tal, no? Doncs agafar uns passatges i també utilitzar aquests passatges com a prompts per veure quines imatges donen. Perquè cal tenir en compte que Verne, a més de ser escriptor, en el fons era un creador de mons audiovisuals, no? Les seves novel·les, publicades al segle XIX, estan profusament il·lustrades i ell era molt curós de quins il·lustradors havien de doncs, acompanyar els seus textos. Estava molt a sobre de les il·lustracions que es feia, de les imatges, dels passatges il·lustrats, etc. No? És a dir, que els seus llibres, en el fons, són jo diria, treballs audiovisuals avant la letra. No? I segurament per això, pel fet de que configuren universos visuals tan rics, és l'explicació de que la majoria de les seves novel·les hagin traspassat després a l'àmbit cinematogràfic.
1: Més enllà d'això, ara, i tornant a Fauna, hi va haver un estudi fet per el Museu de Zoologia de Barcelona que deia que el 27% de visitants adults i amb titulació universitària va creure en aquell moment que aquests animals, aquestes creacions, eren autèntiques. I a mi em fa pensar precisament en això que parlàvem de la intel·ligència artificial i en el dia a dia, no? I he estat cercant una miqueta i vaig trobar un estudi d'Oxford Academic que feien un test per comprovar d'alguna manera si distingim les cares reals de les cares generades per intel·ligència artificial. I la precisió d'encert se situava entre el 60 i el 50%, més o manco. Clar, en un món dominat per dades i algoritmes, no sé si aquesta credulitat perd espai.
0: El meu treball sempre ha sigut una crítica del llenguatge. I aleshores, quan el llenguatge està lligat a una vinculació absolutament fèrrea amb la realitat, el punt de vista crític és dir, anem més enllà de les aparences i veiem què passa, no? Avui potser ens hem passat de frenada i el problema ja no és tant que la fotografia indueix a fer-nos creure que no existeixen les coses, sinó al revés, que cada vegada desconfiem tant que inclús fotografies verídiques, documents autèntics de massacres, d'accidents, de no sé què, tendim a posar-ho en dubte, no? Per tant, la meva tasca potser s'ha d'invertir. O sigui, jo no estic compromès obsessivament amb dir la fotografia és un engany. Jo estic compromès amb dir, davant de cada fotografia hem d'avaluar perfectament quins són els components de verosimilitud o al revés d'interpretació, de construcció al·lucinatòria que hi poden haver. No? Aleshores, en aquests moments m'interessa molt analitzar com podem encara confiar en les imatges, i això ens porta a una qüestió filosòfica a debatre, i és com es construeix la confiança. És a dir, en base a què, en base a quins criteris nosaltres podem confiar, no? Amb les imatges o amb qualsevol altre tipus de cosa. És a dir, la idea de la confiança. Per què a vegades confiem, per què a vegades desconfiem?
1: I parlant d'aquesta confiança i de per què confiem i no confiem, ara ho dèiem, sabem que la fotografia ens ha ganat sempre, la intel·ligència artificial segurament ho torna a fer o posa a damunt la taula aquests límits, no? de la versemblança. Si poguessis triar una opció que és més perillosa avui dia, creure-ho tot o no creure res?
0: Totes dues opcions són igual de perilloses, per tant sempre buscar aquest punt mig, aquest equilibri és el més prudent, és el més sensat.
1: Ja per acabar, et volíem demanar, perquè hem començat parlant dels prompts, de la gènesi i de la intel·ligència artificial com una màquina capaç de fer l'impossible, de crear l'impossible, no? Com t'imagines que seran els prompts del futur, aquells que d'alguna manera definiran segurament els nostres marcs mentals i el nostre pensament, les nostres capacitats d'imaginar, que dèiem al principi, i fins i tot la nostra capacitat creativa?
0: Jo crec que es produirà un col·lapse, i no vull ser pessimista, però jo he vist com una genealogia molt directa entre les imatges científiques del moment del segle de les llums, amb l'il·lustració, a l'aparició de la fotografia, i després de 200 anys de producció fotogràfica, aquest any doncs és el bicentenari de la fotografia, de intel·ligència artificial fotorealista, que es nodreix justament de tot aquest bagatge de producció fotogràfica, no? Aleshores, però ara s'està produint un fenomen, i és el fet de que la intel·ligència artificial arriba a generar una quantitat tan abrumadora d'imatges que passen a ser els referents de les pròximes generacions d'imatges d'intel·ligència artificial. Per tant, el referent ja no és una realitat tangible, demostrable, sinó que es fa com un gir d'autoalimentació, no? I aleshores això ens pot portar a una certa al·lucinació, no? És a dir, que aquest pot ser aquest paisatge una mica distòpic al qual ens estem abocant, i que a mi m'interessa molt observar-lo, a veure què passa, no? I per tant, en cas de que això comenci a passar, establir com uns mecanismes de resistència, no? Uns mecanismes de crítica activa contra aquest nou marc visual que efectivament conformarà els nostres esperits.
1: I ja per acabar, només amb aquesta reflexió damunt la taula, i sabent que tenim tres exposicions en marxa aquí a Mallorca, tu com t'agradaria que l'espectador, que la persona visitant en aquestes exposicions, que el públic en general, anàs a veure amb quina actitud o amb què s'hauria d'endur l'espectador d'aquestes exposicions?
0: A veure, jo deixo completa llibertat. Sempre soc dels que penso, com l'Umberto Eco, que l'espectador acaba el cicle de l'obra, no? És a dir, que l'autor proposa, però és el lector o és l'espectador el que, projectant la seva vivència, projectant la seva cultura, els seus interessos, acaba l'obra, no? Per tant, soc molt obert a qui hi ha unes obres i que el públic en faci el que vulgui. El que a mi m'agradaria, el que a mi em complauria, és que aquestes exposicions constituïssin com una llavor que generés un cert desassossec respecte a qüestions de comunicació, qüestions de política, qüestions de la vida en la que estem, no? És a dir, que ajudés a entendre el perill de les imatges, però també la gran virtut de les imatges, no? Que ens permeti utilitzar el llenguatge visual com l'estem utilitzant d'una manera més conscient, i en última instància doncs contribuir una engruna a l'alfabetització visual dels espectadors.
1: Joan Fontcuberta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Codi Beta.

0: Signe de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
10: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
10: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
10: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
10: El 22% de la plantilla actual
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: I en aquesta hora podem donar la benvinguda de nou a la nostra estimada Virgínia Moll. Com estàs?
1: Hola, Anna, com estàs?
0: Ben tornada, jo estic molt bé, i tu?
1: Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Avui t'agradarà saber que venc en qualitat d'infiltrada.
0: Ah?
1: I tu me diràs, infiltrada de què?
0: Infiltrada de què?
1: I d'infiltrada no en cap operació d'espies, que ja m'agradaria, no en qualitat d'arxius d'Epstein ni d'en Tejero, venc en qualitat d'infiltrada en àcid hialurònic. I tu me diràs, però Virgínia, has caigut en sa trampa de l'àcid hialurònic? Demana-m'ho, vinga, avui jugarem en aquest joquet.
0: Virgínia, has caigut en la trampa de l'àcid hialurònic?
1: Idò sí, i no. No m'estic infiltrant botox ni àcid de moment, però a la cara, perquè, estic començant a veure àcid hialurònic a rompre i per damunt de les nostres possibilitats. És l'àcid hialurònic el nou té matcha? L'àcid hialurònic s'ha convertit en el nou aloe vera?
0: Podria ser.
1: Podria ser.
0: Podria ser, perquè és vera que n'hi ha per tot. Jo, de moment, les gotetes de la cara ja me les han colades.
1: Claro, és que mos la colen i no me n'adonen compte. Ja fa estona que he detectat com productes aparentment normals, bé, normals no, en realitat són productes enfocats en el públic femení,
0: sí,
1: perquè les dones, carinyo, consumim més.
0: Mm.
1: Això és així. I continuem, no sé, sotmeses a una pressió estètica, invisible o no tan invisible, gràcies a les xarxes, per exemple. Idò, Anna, he estat detectant com la indústria cada vegada més incorpora aquest ingredient miraculós per tot. On? Tu me diràs, Virgínia, on?
0: Efectivament, Virgínia, on?

0: segurament l'hauran reconegut, no fa falta ni s'estrofa. Ara bé.
1: De ser tan guapa.
0: De ser tan guapa, per favor.
2: I mira per on he vist aquest àcid a llocs on me pot pareixer, com tu deies, no? Més o manco normal, a cremes hidratants, no? Que ja mos lo colen i t'ho creus una mica més, sí. Per exemple. Que bé, m'he estat informant i no som metge ni res, ja m'agradaria, però sí que he cercat una mica i he descobert que més enllà d'hidratar, si no t'ho claves amb una agulla, Anna, carinyet, poca cosa pots fer, no trobes?
0: No, és que clar, jo tampoc no sé.
2: No ho saps. No.
0: Però té la seva lògica.
2: Dades.
0: Sí, sí.
2: Idò, vos he duit avui el top desbarat de productes amb àcid hialurònic.
0: D'acord.
2: En el número 5 tenim el més normalet i és un lipstick amb àcid hialurònic. No te faran grandir els llavis, però bé, aniràs hidratada de la mateixa manera que t'hidrata un cacau normal, però a preu d'àcid hialurònic.

0: alerta, perquè hi ha una cosa que s'ha posat molt de moda ara que xerran dels morros i de pintamorros, un tipus de labial que promet augmentar el gruix dels nostres llavis.
1: Ah, fantàstic.
0: Com?
1: I per què, no?
0: Com i per què, exacte. Amb una inflamació per picant.
1: Ah.
0: Sí, és insuportable. Sí, ho he provat. Ho he provat amb morros propis. I és una cosa caríssima i sense sentit que te pots estalviar si vas, per exemple, a Sa Pobla a menjar uns bons fideus coens d'esmerjal o bé te presentes en el concurs de menjar preves coens i ho tens fet, carinyo, ho tens arreglat, t'ho passes per damunt dels llavis i és el mateix efecte.
1: Ni àcid hialurònic ni àcid hialurònica.
0: Sa Pobla.
1: Sa Pobla.
0: Sa Pobla. En el número 4, xampú amb àcid hialurònic. Podria ser la solució per na Clara Ingold a la que admiram profundament?
2: No tienes grasa porque te lo lavas muy a menudo. He nacido con el pelo así y mi madre también lo tenía. Y en su época no era habitual. ¡Lavarlo una vez al día! Te lo voy a explicar.

0: Anna Clara.
1: Molt a favor d'Anna Clara, i tu i jo compartim el tema Perruqueta, per tant, sí, també amb ella, ara crec que encara en du,
0: sí,
1: per tant, crec que estem encara més dins aquest món de pelo grasso.
0: Sí, no? Sí, 100% sí. I dels xampús amb àcid hialurònic han arribat en els supermercats. Per què? Per democratitzar el luxe, estimada, perquè clar, pensis que els teus cabells arruats i greixosos i vells tal vegada poden beure una mica de l'elixir de la joventut. I dono, és només màrqueting. Un xampú amb àcid hialurònic que passes per aigua en 30 segons i que la seva concentració a vegades no supera l'1%, què quiere que le diga?
1: No sé si funcionarà, no?
0: No, ja t'he dit jo, que poca cosa més que el nom àcid.
1: Clar.
0: En el número 3, llepolies amb àcid hialurònic.
1: Què dius?
0: Així t'ho explic. Ho Ostres. Estan petant a Àsia perquè ara resulta que la bellesa també és comestible.
1: Perfecte.
0: Tu te menges un osset i esperes que màgicament te faci qualque cosa a la pell. Mm. Voleu àcid hialurònic i col·làgen? Per començar, dues coses són produïdes pel nostre cosset, i quan un arriba a la menopausa o a la peri, que és una cosa que ja...
1: Dominam.
0: Sí, el millor que pot fer és suplementar o demanar a la predina la recepta d'un bon brou d'ossos, que ho tenim a tocar mare, i no deixem d'inventar coses per consumir i pensar que serem més joves.

0: té de dir que fa més per a les manco postureig, posa't-se a fer un brau d'ossos per Instagram que posa't-se qualque cremeta o menjat-se una xutxeria.
1: A mi també m'ho pareix. Però espera que encara fliparàs perquè això és un top 5 que te pot escarrufar. Anem arribant en el final, jo he vist coses que mai creuríeu, he vist que s'està començant a posar àcid hialurònic a parts dels cos increïbles.
0: No.
1: No és el tema d'avui, ja vos ho explicarem una altra ocasió.
0: D'acord.
1: He vist àcid hialurònic a tovalloletes íntimes, que estaran literalment 3 unitats de segon en contacte amb el teu cos, i atenció, atenció, he vist preservatius amb àcid hialurònic.

0: Hola.
1: Hola.
0: Com estàs, Anna?
1: No sé, molt fort tot això, jo ja no sé, no sé. A part, ja no xerrem dels preservatius, lo de les tovalloletes, que és per hidratar la posidònia. No...
0: Exacte, posidònia. La posidònia, carinyo. Sí, sí, sí, sí. És així. Tu te la passes per allà i una hidratació, però...
1: Momentània.
0: Momentània. Momentània. No sé si esteu informades, a més, que l'àcid hialurònic funciona amb aigua.
1: Mira,
0: podria anar bé per allà baix. És un imant de somitat, per tant, no té cap sentit que se posi per tot. És màrqueting, sí. I sí, mos estem creguent tot.
1: No, si jo ja ho deia, mos la colen amb qualsevol cosa. Jo me'n record, si en Virginia mos varen colar la crema de bava de caracol.
0: Bava de caracol.
1: Imagina, què no poden fer.
0: Que saps? No poden fer, eh? Estem sotmeses a una pressió.
1: Totalment.
0: Tu coneixes a cap home que digui, ai, he provat això amb àcid hialurònic.
1: Ai, me posaré una cremeta d'àcid hialurònic i també un poquet de col·làgen.
0: No, ells són una crema, jo que sé, un Luis Tosar, unes cosetes per envair amb dignitat. Nosaltres
1: clar,
0: no. Nosaltres
1: sí,
0: no.
1: Sí, nosaltres tot el contrari.
0: Segurament estàs demanant, què ha deixat na Virgínia per final?
1: Amem. Què ha deixat na Virgínia? Què ha deixat na Virgínia per final?
0: I he deixat, carinyo, llençols amb àcid hialurònic per hidratar-te i tornar jove mentre dorms. Què t'apareix?
1: Fantàstic.
0: Mira, cito textualmente. Hialurosens, bellesa i hidratació durant el descans. És un acabat teixit avançat que incorpora àcid hialurònic mitjançant una innovadora tècnica en microencapsulació. Aquest procés permet que l'àcid hialurònic s'alliberi i entri en contacte amb la pell durant el descans, oferint beneficis d'hidratació i rejoveniment.
1: Ah.
0: Què te pareix?
1: Deixeu-me descansar, per favor.
0: Per favor,
1: per favor, deixa'm dormir, tranquil·la.
0: Bueno, i no vos ho he dit, però ara també resulta que has de tenir el coixinet amb seda.
1: Ah.
0: Perquè no t'ha ruït la careta mentre dorms, perquè culpa de les nostres arrues és quan dormim. Puc dormir?
1: Per favor.
0: Puc dormir sense fer res més que dormir?
1: No, no se pot, perquè no pots envair.
0: Exacte.
1: I dormir, dormir tot el que fas a la vida, respirar ja t'envaeix, i això és en contra de la natura, saps?
0: Exactament. Total, que estic totalment dissociada, estic flipant, estic que el dimoni m'endú, sabeu el que necessit jo per dormir? Que deixeu de llevar silenciadors en els motorinos que passen a tota castanya pels carrers del poble. Això... i la pau mundial. S'àcid només el vull en forma de llimona,
1: sí.
0: En els berberechos,
1: sí.
0: Del meu moment preferit de la setmana, que és el vermut,
1: sí.
0: Que és una cosa que també podríem comentar a largo y tendido.
1: Podríem posar l'àcid hialurònic en els berberechos i aniria millor.
0: Aniria beníssim. Així que vull estar hidratada per acabar i lluir cuixes, que és una cosa que també m'interessa. Basta.
1: Està bé. Vinga. Vinga.

0: No hi ha res més a afegir, vaja. Vamos a ponerlo de moda, no?
1: Sí, la pili és l'únic que necessitis per viure,
0: per passar, per passar mesos que venen. I mira, un bon missatge ara que comença temporada d'estiu, és que puguem anar a la platja, perquè segurament hi haurà molta gent que no podrà, però vaja, per mínim que pugueu, no passa res, anau muslonats si ho sou, i no muslonats si no hi sou, en avi, només vos heu de posar un banyador i ja està.
1: I s'àcid, a la pomada de xoriguer o en els berberetxes.
0: Exacte, un poquet en el gin tònic, dur gotetes i ja està, endavant, fet. Perfecte. Virgínia Moll, moltíssimes gràcies. Fins a la propera. I nosaltres també posam punt el programa d'avui. Facundo Tenaglia ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, com vos deia, hi ha un tema que està generant cada vegada més dubtes entre consumidors i experts del sector energètic, i són les possibles pràctiques abusives vinculades a les factures del llum i del gas. Sabeu que pagueu? Perquè a vegades no és fàcil, no? I a vegades, fins i tot, com que les factures no són exactament iguals, a vegades mos qüestionam si són desproporcionades, si mos penalitzen, jo que sé, per qualsevol història, sobretot que hi ha, a vegades hi ha increments de preus que són poc transparents. Hi ha empreses que haurien operat com a comercialitzadores sense ser-ho oficialment. Segur que heu rebut també cridades, no? Telefonades perquè te canvis d'empresa i a vegades no sabem si són telefonades reals i qui hi ha darrere. I per analitzar tot això, aquest impacte legal, no? I econòmic d'aquestes pràctiques, volem parlar amb Jaume Romero. Ell és el CEO de Roexo Amics Gabinet Pericial, es troben a Barcelona, i és que volen saber per què les factures energètiques continuen sent una de les principals preocupacions de moltes famílies. Jaume Romero, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Gràcies per estar amb nosaltres aquí de bon dematí, 9 i 28 minuts en directe. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: A veure, per començar, en els darrers anys heu detectat un augment de reclamacions relacionades amb factures energètiques?
2: Sí, la veritat és que sí. És un tema complicat perquè hi ha molta desconeixença d'aquest sector i d'aquesta normativa, però sempre n'hi ha i podem assegurar que des de que es va liberalitzar el mercat a l'any 2000, les comercialitzadores de mercat lliure fan el que volen, en molts casos. Hi ha altres que ho fan bé, però en molts casos sí que facturen malament. Mm-hmm.
1: Quins són aquests abusos o irregularitats que apareixen amb més freqüència en els casos que reviseu?
2: Bueno, el que més ens trobem són increments de costos regulats. La factura elèctrica, pràcticament tots els conceptes de la factura elèctrica són costos que estan regulats, són impostos, són càrrecs de sistema, peatges d'accés, tot això està regulat per govern o per la CNMC. Les comercialitzadores elèctriques, moltes, aprofitant la desconeixença del consumidor, petit o gran, és igual.
1: Sí,
2: aquí estem parlant de particulars, empreses, comitè de propietaris, tot afectat. Com hi ha molta desconeixença en aquest sector, el que fan és incrementar aquests preus i la gent no sap què és el que passa. Això, el preu de la potència, perquè m'expliqui una mica millor, és una cosa que si tu tens una tarifa 2.0, per exemple, i el teu company té una altra, heu de pagar el mateix preu.
1: Mm-hmm. Clar, passa això, no? Que els consumidors no entenem les factures, no s'entenen. Vosaltres, quins elements recomaneu revisar primer per detectar possibles anomalies?
2: Bueno, això és complicat. Per què? Perquè el preu de la potència, per exemple, consta de dos conceptes, un que són els preus d'accés i altre que són els càrrecs del sistema. Això són lleis normatives que canvien cada any. És a dir, és complex, però bueno, es pot saber, però és complicat de saber. Però bueno, podeu fer la prova, a l'estudi, si agafeu una factura teva, per exemple, i l'altra de vostre company, i si teniu el mateix, no tindreu el mateix preu de la potència contractada.
1: Segurament no, segurament no. El que passa és que si veig que paga menys que jo, ja... Aquí és el problema. Quan una comercialitzadora modifica les condicions d'un contracte, quins drets té realment el consumidor? I si ho poden fer, si poden modificar aquestes condicions d'un contracte?
2: A veure, no ho poden fer, això és una infracció, ¿vale?, de la llei del sector elèctric o de la llei del sector gasístic. El que passa és que com ningú reclama o no reclama o no demana sancions en aquest cas, doncs estan una mica al lliure albedriu del que puguin fer. Jo sempre recomano que sempre que tinguin un dubte en quant a la factura elèctrica que s'apropin a la OMIC o amb algun expert que les puguin assessorar. Que no siguin perucs, que vagin, que preguntin i es poden estalviar molts calés a l'any.
1: Vosaltres heu detectat casos d'empreses que presumptament operaven com a comercialitzadores sense complir tots els requisits legals?
2: Sí, ara mateix estem en un projecte amb un DPG legal, amb l'Ignacio González, que és l'advocat que hi treballem, una comunitat de propietaris de Madrid, de Valdemoro, vale? estaven sota el paraigües de l'assessorament energètic d'una empresa que era comercialitzadora elèctrica. Doncs l'Ignacio es va posar en contacte amb mi per mirar el cas, perquè tenien un contradictori amb deutes i de més, i bueno, ens vam demanar un informe pericial. Quan vam començar a revisar les factures, ens van adonar que hi havia coses rares, faltava informació, no estaven els impostos dels hidrocarburs o no hi havia normatives que havien de ser-hi. I bueno, vam començar a investigar i em va donar per mirar el Miteco o la CNMC a veure si aquesta empresa estava registrada, i ens vam adonar que no. I estaven operant, estaven refacturant la factura del comercialitzador i li estaven refacturant amb el client o augmentant els preus.
1: Sí, I una vegada que això se pot demostrar, judicialment, què pot passar? Si se demostra que hi ha hagut pràctiques abusives, és fàcil per un consumidor reclamar o recuperar imports cobrats inadequadament?
2: Sí, és molt fàcil. És més fàcil del que la gent es pensa. De fet, nosaltres li reclamem pràcticament a diari, fem reclamacions. Som una empresa que estem adherits al canal d'empresa de la Generalitat de Catalunya, per exemple, i tots els dies fem reclamacions d'aquest tipus de conceptes. Hi ha empreses grans que no s'avenen, però les comercialitzadores petites entenen millor quina és la problemàtica de que nosaltres demanem sancions a l'ent com la CNMC o Aquaconsum, i acaben de retornar aquestes quantitats. Sí, és molt més fàcil del que la gent es pensa.
1: Comentaves que és important que la gent no tingui por, no? Que no sigui poruga, que pugui reclamar els seus drets.
2: Sí.
1: Quin diries que és el perfil, i si hi ha un perfil de consumidor més vulnerable davant d'aquestes pràctiques?
2: Bueno, evidentment el particular. El particular a la factura, per exemple, en temes de potència, li poden facturar 2-3 euros al mes de més, que a final d'any, que són 50 euros, 60 euros, ja. La gent no reclama aquestes quantitats. Jo cada 5 anys reclamo les factures elèctriques de casa meva i de gas de casa meva i m'ho retornen. Ah. Jo sempre busco el preu més barat de l'energia. L'altre ja ho reclamaré. Perquè pràcticament és pràcticament no impossible, però és molt difícil trobar una comercialitzadora que et facturi bé. I ja n'hi ha, i existeixen, però són molt poques.
1: I una recomanació, si mos telefonen suposadament des d'una companyia elèctrica per com us canviem, perquè això passa molt, sobretot a l'estret de Sora Baixa, quan un intenta fer una migdiada. Però clar, en aquests casos, com ho poden detectar i què haurien de fer?
2: Jo el que sempre recomano és que mai ho contractin directament per telèfon, perquè no saps qui està a l'altra línia, i que si li han de passar una proposta, que ho facin directament per correu electrònic, que li envien una proposta amb les dades de l'empresa, qui és l'empresa, els preus de la potència, el preu de l'energia, que estigui tot. I amb això no hi ha cap problema. Pots anar a l'OMIC i comentar-li, escolta, m'han fet aquesta proposta, o anar directament a la web de la CNMC,

0: No sé. Es un tema que la gent també li treu una mica de polleguera, perquè quan li parles, nosaltres ens passa,
1: Sí.
0: quan anem a una gestoria o a un gremi a oferir els nostres serveis o el que sigui, sempre hem de dir per davant. Nosaltres no som comercialitzadors d'energia elèctrica, ni som comercials. Fem aquest treball, som pèrits, som experts, som assessors, ¿vale? Però perquè la gent està farta d'aquestes històries.
1: I doncs sí, és un tema que molesta molta gent i que preocupa,
0: Sí.
1: però moltes vegades no protestam com l'haurien de fer. La vostra recomanació és que la gent ho faci, que si tenen dubtes sobre possibles abusos en factures energètiques, que se'n vagin a una empresa com la vostra, i si no la vostra
0: Sí.
1: és una altra, però volíem posar en valor que hi ha empreses que vos dediqueu
0: Sí.
1: perdona, a lluitar contra aquests abusos i moltes vegades aquests fraus. Jaume Romero, de CEO de Roetxo, amics Gabinet Pericial, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i per aclarir un tema que ja sabeu, vosaltres feis clic-clic, no vos doneu compte, però cada mes mos cobren i hem de saber exactament per què mos cobren.
0: A
1: Moltes gràcies,
0: vosaltres.
1: Jaume.
0: I estic a la vostra disposició quan necessiteu algun altre dubte d'aquest àmbit. Compteu amb nosaltres.
1: Extraordinari. Gràcies. Gràcies, Jaume.
0: A vosaltres. Adéu-siau. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: La plaça del Tub es converteix avui de matí en el punt de trobada de totes les persones que vos agradin el col·leccionisme. Sí, perquè avui és la gran fira del col·leccionisme Ciutat de Palma. Des de les 10, des de matí, d'aquí res, 20 minutets, fins a les 8 de sola baixa, amb entrada gratuïta, bona nau a la plaça del Tub i d'allà trobareu figures i juguetes de col·lecció, videojocs, pokémons, còmics, vinils. Si sou col·leccionistes, avui és el vostre dia. Isidoro Iglesias, bon dia, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Juanmi, ¿cómo estamos? Pues aquí ya dando los últimos toques y ya lo tenemos todo preparado.
3: A veure, tu ets col·leccionista i també col·labores. Explica'm, posa'm-nos ulls el que està passant a la plaça del Tub en aquest moment. Què hi veus?
4: Pues,
3: ¿qué?
4: Pues desde las 8 estamos montando el grupo de multicoleccionismo de las Illes Balears y estamos casi unos 50 puestos. A las 10 se inaugura. Esperemos que sobre las 11 venga el alcalde y las autoridades ya a dar la inauguración definitiva. Y bueno, y a estas horas ya hay bastante público y bueno, y la gente pues parece que se lo está pasando bien. El tiempo por ahora parece

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
2: Deu i gairebé 5 minuts del matí, si vos incorporeu en aquest programa de Bon Dematí aquí a IB3 Ràdio. Molt bon dia a tothom. Ja duim una horeta de programa, però encara mos queda una altra. Fins les 11 avui serem aquí. Recordeu que demà serà de 9 a 12. Encara tenim molt de temps per endavant. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp que el podem posar i si voleu enviar qualsevol història, un missatge de veu, un àudio, escriure una salutació, un bon dia, el que vulgueu ho podeu fer en aquest número.
1: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Ja sabeu que també estan molt pendents durant tot el cap de setmana de tot allò que passi en quant a la meteorologia. I és que a Eivissa, que tenen la Fira Medieval, n'hem parlat durant aquesta setmana. També han fet programes aquí en directe en aquesta casa des d'allà, des d'Eivissa, i de molt pendents d'aquesta Fira Medieval, si farà vent, si plourà, com estarà el cap de setmana. I d'això en parlarem d'aquí uns instants amb la Margalida Ribas per veure quina és la previsió d'aquest cap de setmana i a principis de la setmana que ve. Després d'això, anirem precisament en aquesta Fira Medieval per parlar amb en Fran Torres, regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, i parlarem també amb la coordinadora d'artesania de la Fira Medieval per veure que tenen per allà liat i muntat i totes aquestes coses d'artesania que tant ens agrada. De fet, IB3 ha duit a terme, com vos deia, un ampli dispositiu informatiu amb motiu d'aquesta celebració de la Eivissa Medieval. I és que tornarem a viatjar a l'edat mitjana. Què més tindrem? Idò, tindrem en la regidora de Cultura d'Inca, parlarem, ella és Nalis Weber, parlarem de Incart, i és que a Inca es fa el Festival d'Art Contemporani. També en parlarem del Festival d'Art Contemporani, que ja fa quasi dues dècades que ompleix la ciutat d'Inca de creativitat, de talent i de noves mirades artístiques. També aquí tenim el nostre raconet d'art, clar que sí. I, per suposat, parlarem amb Clara Aymamí. Anirem a Sant Lluís per parlar a Menorca de la Festa de la Primavera i ja veurem què mos conta. Crec que volia fer una salsa així en directe, en qualcú, bueno, una maonesa. Aquestes coses que tant se li donen bé a Clara Aymamí, que és estar en contacte amb gent i parlar amb moltes persones i que tant mos agrada. I per acabar, avui parlarem de Christopher Nolan. Per si no vos en recordeu, és un gran director de cine i és que en Sergio Esposito i Mateo Bibiloni mos parlaran dels blockbusters estiuencs, és a dir, les pel·lícules més comercials de cara a l'estiu que han tingut, perquè ara ja comencen a sortir aquestes pel·lícules que podran veure durant l'estiu. I encara venen pluges, però nosaltres ja volem tenir una mica de previsió d'aquestes pel·lícules que varen marcar de qualque manera la nostra vida i que estan dedicades a l'estiu. Ho farem de la mà, com vos dic, de Sergio Esposito i Mateo Bibiloni. Ara sí, començant, volen saber quin temps farà a les pròximes hores.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Com vos deia, aquesta setmana hem tingut a Vistaronja, al sud de Mallorca, per pluges intenses, alerta groga a la resta de les illes, però no sé en aquests moments com estan les coses. Margalida Ribas, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, va bé. Idò, continuem encara amb avisos. Concretament, avui encara mantenim avís groc, no només per tempestes que poden afectar arreu de les illes i que es preveu que puguin afectar el sector de les Pitiuses, per tant, a Eivissa, si estan en fira, alerta que durant les hores centrals no els sorprengui la pluja, que podria venir acompanyada de tempesta. I també la jornada d'avui ve marcada per aquests avisos grocs per vent, per cops moderats i forts que podrien bufar entre els 40 i 50 km/h, que això també ens desbaratarà una miqueta la situació marítima.
2: Margalida, idò, ara la gent que està a Eivissa, a casa seva, berenant, i diu, ara anem a fer una volta, agafes nins, agafes les nines, i anem a fer una volta per la fira medieval. Què seria, per damunt migdia, que podria ploure?
3: Bé, s'avís acabaria al voltant de les 4 d'avui hora baixa i s'activa a partir de les 11, és a dir, és una franja que encara continuam. Bé, també hem de tenir en compte que estem a la primavera, per tant, el temps és més inestable, canvia més ràpidament i tenim dies com la jornada d'avui, encara amb aquesta baixa, que ens fa arribar la seva influència i que ve acompanyada d'aquestes precipitacions. En teoria, els avisos són entre les 11 i des de matí les 4 de l'hora baixa. Sí. S'espera que durant aquesta franja la gruixa de les precipitacions pugui ser major. Per tant, si la gent vol sortir a fer una volteta per la fira, jo els avisaria que com a mínim agafin els paraigües i tinguin una opció B per si els sorprèn una tempesta.
2: Demà més o manco pot ser igual o hi pot haver més estabilitat?
3: No, demà canviem per complet. És a dir, avui podríem dir que és la darrera jornada d'aquest ambient inestable. També volem destacar que avui hi ha pols en suspensió. Per tant, si plou, farà en forma de fang. Aquestes tempestes, aquests ruixats, poden venir acompanyats de fang. Però demà, deim adéu a la pluja, durant un seguit de jornades. Tornarà dominat sol, un ambient més tranquil, i les temperatures tornaran a pujar. De fet, aquests 24-25 graus de màxima els podríem tornar a veure en vista demà o dilluns.
2: Pols en suspensió vol dir que si teníeu pensat fer netes cotxe, espereu un poquet, que no passa res.
3: Exacte.
2: perquè després serà un desastre. I a partir de dilluns encara ja se pot saber més o manco que pot passar. Tindrem, perquè ha plogut bastant aquí al Manco a Mallorca, a ciutat va ploure bastant aquesta setmana. La setmana que ve, com estan les coses?
3: Per ara, la setmana que ve tranquil·la. Com te comentava, demà serà com l'inici d'un període més tranquil, aquesta estabilitat anticiclònica. Però és que tornem enrere una setmana, com aquell qui diu.
2: Tindrà farà caloreta? Sol.
3: Sí, tornarem a fregar, com dèiem, aquest 24-25 graus. No esperam una calorada així desorbitada, però és vera que hem vist aquests dies que hi ha punts que han quedat al voltant dels 20 graus, doncs sí que notarem aquests 4-5 graus que podria arribar a pujar la màxima. I es preveu que se mantengui, sobretot, fins en vista dimecres. És vera que de cap a dijous podria haver-hi un altre solc d'aire fred amb altura, que potser entre dijous i divendres mos podria fer arribar novament algunes precipitacions, però encara queda. Per tant, el que sí que podem dir és que a principi de la setmana que ve vendrà marcada per aquest domini de sol i tornarem a notar les temperatures que tornen a pujar.
2: Idò, Margalida, anem a veure quin temps tenen per Eivissa, perquè ara en parlarem. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mos seguim escoltant la setmana que ve o quan te vagi bé, Margalida.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: A Eivissa torna a viatjar a l'edat mitjana amb una de les cites més esperades de l'any, la Fira d'Eivissa Medieval, que celebra enguany amb el seu 25è aniversari. Ja sabeu que amb espectacles, amb música, mercats i milers de visitants omplint els carrers d'Alvila. No sabem quin temps hi ha per allà, però anem a veure si la cosa va en normalitat i si poden gaudir d'un bon cap de setmana de Fira Medieval. Vull parlar amb en Fran Torres, ell és el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa. Bon dia, com estàs? Hola, Fran, bon dia, com està? A veure si mos escolta en Fran. Ara el recuperen, no passa res. Volem demanar a veure com arriba aquest 25 anys de fira a Eivissa Medieval. Sabem que ahir hi havia problemes amb les telefonades i amb el mal temps, però no passa res perquè recuperarem aquesta fira medieval que arriba en el seu 25è aniversari i és una fira que ja després de 25 anys és una de les més importants de tot l'estat espanyol, no només de les Illes Balears. També molt pendents de tots els espectacles que hi pugui haver i volem recordar també la declaració d'Eivissa com a patrimoni de la humanitat, no? Aquesta celebració així ho recorda. Volen saber quin paper té la fira dins la promoció de la cultura de l'illa i l'any passat, de fet, ja varen assistir més de 60.000 persones i clar, cada vegada l'ambient és millor, cada vegada aquesta fira connecta més amb residents, amb visitants. Anem a fer una aturada per la publicitat, a veure si podem connectar amb Eivissa, amb el regidor i també amb una de les responsables d'artesania d'aquesta fira medieval, quan són les 10 i de 8 minuts. Tot d'una tornem i anem a veure si podem parlar d'aquesta qüestió.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és actualitat.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
6: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
8: Això és una molt bona pregunta.
9: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
8: Ja et pregunto del millor, ara ja...
1: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
11: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
12: Brumels i bessons a mon pare.
13: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
1: 646-93-45-01.
14: La vull dedicar a mon mare.
15: En el Coni.
16: En el meu pare.
17: La senyora Pedina.
18: Dadi Cul desbonim.
10: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
13: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
13: A qui dediques aquesta cançó?
10: A tu, Xavi, a tu.
13: Ai.
19: Això, que t'estim molt.

0: Seguimos mañana hasta mediodía, así que sí, todavía nos queda bastante faena, sí.
1: Tot un cap de setmana dedicat a Albert Camus i a les jornades i en els pensadors i tota la gent que feis bona feina des de fa 10 anys en aquest pensament enguany amb sota el lema de fraternitat. Ahir va ser la inauguració a Silla del Rei.
0: Exacto, sí, ayer fue un día para experimentar la fraternidad con diferentes actividades, música, proyecciones, performance, y hoy queremos repensar y pensar en torno a esa palabra tan complicada al mismo tiempo, pero tan necesaria hoy en día.
1: Tan necessària, tan complicada, sí, tota la raó en els temps que vivim, fa falta més fraternitat que mai.
0: Exactamente, y eso es lo que trataremos todos juntos de reescribir esa palabra.
1: I de Sandra, no t'entretenc més perquè
0: Gracias.
1: t'esperen per aquí
0: Sí.
1: entre feines i queden minutets, s'està entrant la gent
0: Eso
1: ja.
0: es. Sí, muchísimas gracias. Sí, ahí no queda nada. Así que nada, con nervios como siempre, sí.
1: I que vagi molt bé i que gaudiu molt d'aquesta desena edició de les jornades, Albert Camí, enhorabona.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Que vagi molt bé.
0: Adeu.
1: I doncs ja
0: Gracias.
1: sentiu aquí el ventet que tenim a Sant Lluís, però tenim un ambientàs, la gent va arribant i les parades comencen a estar ja que algunes muntades, tot arranca a les 11, però ja hi han persones que, aprofitant que no plou, venen a fer una passejadeta pel poble de Sant Lluís i comencen a trobar moltes parades que estan ja amb ganes i a punt de rebre els primers visitants. Com estan aquestes senyores? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Va, amb qui sou
2: Bon dia.
1: vosaltres?
2: La Talleta de Menorca.
1: La Talleta de Menorca,
2: De
1: que ets
2: Maó.
1: de Maó, que veniu habitualment a la Fira de Sant Lluís?
2: Bueno, és les... Sí, normalment sí, per Nadal i ara per les festes de primavera.
1: Fantàstic. I què teniu aquí, va, amb la Talleta de Maó, de
2: Bueno,
1: Menorca?
2: tenim aquí coses de ganxet que fem naltros.
1: Quina meravella.
2: Sí, coses fetes a mà, molt de carinyo.
1: No en tinc dubte.
2: I bueno, avam, si el temps ens acompanya, que
1: Sí,
2: aquesta és la
1: estem amb el
2: cosa que
1: regidor
2: tenim
1: bufant,
2: tots.
1: bufant perquè se'n vagin els
2: Sí,
1: nuvolats.
2: sí, sí.
1: I què feis de ganxet? Vosaltres dues sou les artesanes i les mestres, eh?
2: Exacte,
1: Les
2: sí.
1: artistes.
2: Mira, dona la volta, que per allà ho veuràs millor. Tenim coses per nens, tenim bolsos, monederos, coses per decorar la taula. Què més tenim? Clauerets, de tots els dibuixets d'animalets, xancles amb floretes.
1: Què me dius? Jo just necessito unes, ara me les
2: Mira,
1: miraré.
2: veus? Mira que
1: Ai,
2: maques
1: mira
2: estan.
1: que boniques són.
2: Amb floretes de colors, eh?
1: Molt primaverals.
2: I que queden molt, molt primaverals, exacte.
1: Idò, que vengui la primavera i avui que vengui un poquet de sol i que no plogui el manco.
2: Esperem que sí,
1: La
2: eh?
1: Talleta de Menorca, moltes gràcies.
2: A valtros.
1: Que sigui un èxit de dia i al costat de la Talleta tenim aquí una atleta que està fent els darrers preparatius. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: Què teniu, Valtros? Vam.
3: Perdón,
1: ¿De dónde vienes?
3: ya no. Bueno, vivimos acá en Menorca.
1: Pero
3: Somos
1: tienes un poco de
3: mexicanas.
1: acento argentina.
3: Soy argentina, claro. ¿O no, amiga?
4: Sí, somos
3: Acá estamos,
4: argentinas.
3: sí.
1: ¿Y sois artesanas de?
3: Bueno, de todo. Acá estamos.
1: De todo, pero hoy ¿qué
4: Arte.
1: vendéis?
4: Sí, arte y también bijú. Pero más que nada venimos a mostrar el arte de Menorca.
1: Vale, y este arte, a ver, cuéntanos un poco para nuestros oyentes, describidnos qué son.
4: Bueno, estos son todos lugares específicos de la isla que el papá de una amiga y mi hermana, bueno, hacen el arte. Nosotros también tenemos una tienda y es la primera vez que vamos a estar exponiendo. Es nuestra
1: Primera
4: primera
1: vez,
4: vez.
1: así que estreno
4: Sí.
1: total.
4: Estreno total, sí.
1: Pues que sea un éxito.
4: Sí,
3: Gracias.
4: sí, va a ser hermoso. Hoy va a ser un gran día.
1: Que així sigui, moltes gràcies. Bueno, quines cares d'il·lusió. No us podeu imaginar la il·lusió que tenen aquestes al·lotes de mostrar per primera vegada el seu art i
5: Que
1: també
5: bé,
1: tota
5: Clara.
1: la resta d'artesans que estan acabant de muntar bé. Que
5: Clara,
1: la
5: tu sí
1: gent
5: que
1: de
5: tens art.
1: Menorca, cap a Sant Lluís. Ai, moltes gràcies.
5: Tu sí que tens art. Moltes gràcies, Clara, que mos quedem sense temps, però mos seguim escoltant i te deixo fent-te la
1: Idò.
5: passejada per allà.
1: Jo faré passejada i aniré a agafar lloc per la salsa maonesa per saber si
5: Ah,
1: la puc
5: sí.
1: millorar un poquet.
5: A veure si te surt. Exacte. Moltes gràcies. Una abraçada.
1: Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
6: La gran vida.

I seguim parlant d'art, en aquest cas, a Inca, aquí a Mallorca, torna a transformar-se en un gran espai d'art viu amb una nova edició de l'Incart. És el Festival d'Art Contemporani, que des de fa quasi dues dècades ja n'hi ha, omples la ciutat d'Inca de creativitat, de talent, de noves mirades artístiques. I, clar, nosaltres hi volem posar ull i ho farem de la mà d'Analís, que és la regidora

0: de Cultura de l'Ajuntament d'Inca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots i totes. I escoltau, m'heu fet unes ganes de partir cap a Menorca ara.
0: Has vist?
1: Escoltant-vos, jo ara partiria cap allà amb moltíssim de gust, amb les companyes.
0: Que bé, que bé,
1: com
0: que
1: estau?
0: Bé. Però també tenim art a Inca i en tenim molt.
1: Sí,
0: I són dues dècades, ja n'hi ha. Això vol dir que és una festa molt arrelada.
1: Sí, és una festa molt arrelada i el més guapo per jo és que al llarg de totes aquestes edicions cada vegada s'ha anat convertint més en una qüestió molt participada, que és al final el que pretenem, sobretot els darrers 12 anys que vàrem començar a iniciar una sèrie de canvis perquè el protagonisme caigui cada vegada més a damunt per començar en els artistes i les artistes que s'hi presenten i que acaben, no només aquells i aquelles que acaben seleccionats per l'exposició col·lectiva, sinó també tots aquells que s'hi presenten, perquè cada any hi ha molta gent que repeteix, però molta de gent nova també. I sobretot també els espais externs que cada any hi participen. I cada any hi ha espais nous que hi participen en diferents projectes que presenten i, per tant, la veritat és que és una xulada quan veus que com conflueixen aquestes sinergies o com... És que ahir a la inauguració era un goig veure com l'alumnat del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que és espectacular i que presenta una exposició espectacular, s'entremescla amb aquells artistes que ja ho fan de manera professional i se crea una sinergia, un traspàs de coneixement i d'oportunitats de visitar-se i el centre i tal, que és xulíssim. També he vist la Fundació Miró pel mig, res, una xulada. I clar, això en el final és allò que més mos agrada de com ha anat evolucionant el nostre Festival d'Art Contemporani.
0: Per tant, de dins d'aquesta evolució hi ha una implicació de la ciutadania que fa que això se pugui repetir cada any. Comentaves, per exemple, aquestes estudiants, però també la resta d'Inca, com s'implica, com es fan possible que aquest festival d'art contemporani se pugui tenir continuïtat?
1: Clar, totalment, això és just el que tu dius. Clar, aquest diàleg que s'acaba creant fa que de cop i volta hi ha diverses entitats de caire solidari o de caire més, diguéssim, més civil o de participació de diferents associacions que criden i te diuen «Ei, nosaltres volem fer una part». Així tenim l'entitat de Punts en Vida que fan normalment altres coses o participen d'altres espais que varen presentar una peça que si la véssiu, al·lucinaríeu. L'espai de Fundació Esgarrover, que forma part de la part, diguéssim, de l'exposició col·lectiva, però amb una exposició com a pròpia col·lectiva on cada un dels usuaris i usuàries d'Esgarrover han plasmat una peça pròpia que són però espectaculars, de veres. Vull dir que tu diràs, hi ha molts artistes professionals que hi participen, escolta, pues, no s'hi queden gens enrere. Tens la bodega de Can Sales, que va obrir les seves portes i va acollir una exposició pròpia, en aquest cas d'Andròmides d'Esteven Vives, que hi estava estivat de gent que anava a fer una cervesa, anava a veure l'exposició, però després deia, ah, vale, bé, idò, i quin és el recorregut? Idò, vinga, anem fins a la cortera, anem a veure allò, i anem a veure allò altre. Es Mandrago, Hidromel Mandràgora, però és, sobretot també el que te deia, l'exposició del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que després atreu altres externes, doncs, com aquestes de Fundació Miró, etcètera, etcètera. I per tant, com que tothom s'ingresca i t'atura la gent per carrer i te diu, tu, que nostre, l'any que ve podríem participar? Clar que podeu participar, i com ho heu de fer? Ah, doncs pues mira, no, si jo és que tenc un amic que crea això, o fa un taller de plata que se... Idoi, perfecte, digueu-mos, presenteu-mos un petit projecte en el final és que me transcriguis un poc què és el que voleu presentar i nosaltres vos ho fem fàcil perquè solem ajudar amb una petita aportació econòmica per les despeses que pugui crear el fet de participar. Per tant, se tracta de facilitar i que hi hagi quan més espais possibles al llarg de totes més que hi ha encara, perquè va començar ahir, però és fins dia 30 de maig i tenim tallers, tenim presentacions de llibres, per tant, ho fem molt fàcil i aquest diàleg que se crea entre la ciutadania, els espais, els comerços i el propi festival és allò que li dona sentit en el final.
0: I també és boca a boca, no?, de veure que hi ha un veïnat, una veïnada o una escola que ha participat. Total. I un té una idea pròpia. Com se fa per seleccionar els artistes participants?
1: Pues, lo que és l'exposició col·lectiva, cada any hi ha un jurat. I aquest jurat rota cada 2 anys. Exacte. És a dir, hi ha diferents persones perquè volem que hi hagi diferents perspectives, diferents mirades. Pot ser que un any un artista sigui seleccionat i se presenta l'any que ve, a lo millor el jurat en selecciona un altre. Per tant, el que volem és que hi hagi una mirada molt, molt crítica de dins del sector, o sempre, sempre sol ser qualcú que, com a mínim, un membre de l'associació d'artistes, una persona que pugui estar dins una direcció de museu o un comissari, etc. etc. Per tant, hi ha un jurat que tria aquest, el que és en els finals l'exposició col·lectiva pròpia, diguéssim, d'Incart, dels artistes seleccionats, i després els espais externs, nosaltres realment, a no ser que realment no hi hagués, que no mos ha passat mai, però no hi hagués una proposta artística al darrere, nosaltres acollim totes les propostes que se mos presenten d'espais externs, sempre.
0: Per acabar, una convidada per la gent que vulgui gaudir d'art contemporani i veure què és el que fan, sí. I perquè mos has posat ulls una mica en allò que poden veure, però ara tenim ganes de veure-ho. Com ho poden fer?
1: Clar. Mira, heu de venir a Inca, això és el primer que heu de fer, heu de venir a Inca, ho teniu fàcil, podeu venir en tren, podeu venir com Walter Vogel, i teniu l'opció de tenir 6 exposicions diferents, i les principals estan, òbviament, en el nostre centre d'art contemporani de referència, que és la nostra sala de la Cortera, la plaça Llibertat. Aquesta sala, per cert, acull una exposició fotogràfica meravellosa d'en Lluís Vecina, que se diu L'Arena que tenim, que vos la recoman moltíssima. És com una exposició de cap de cartell nostre que tenim i que forma part del Mallorca Fotofest d'enguany, i és al final és un festival impulsat pel Consell, no?, a títol internacional, dels qui participam en Lluís, i jo vos la recoman moltíssima. Aquesta se pot veure de dilluns a divendres, des de les 8:30 fins a les 8:30, i els dissabtes de 9 a 1:30. I ja que quan l'heu vista vos podeu acostar fins al claustre de Sant Domingo, que caminant està res a 1 minut i mig, on teniu 2 sales que acullen l'exposició, diguéssim, de col·lectiva dels artistes seleccionats que vos comentava, que són més de 30 peces i més de 30 artistes que hi participen d'aquesta col·lectiva. I en el claustre de Sant Domingo, una tercera sala, hi ha la sala de l'exposició del batxillerat artístic del Berenguer d'Anoia, que ja vos dic que a mi me té enamorada perquè la qualitat és impressionant. I després hi ha els diferents espais, diguéssim, externs, no? Com he dit, enfront del claustre de Sant Domingo vos podeu anar a la bodega Can Sales a veure la d'Esteven Vives amb Andròmides i fer una cervesa o un vermut amb moltíssim de gust, o a darrere del claustre acostar-vos a l'espai de Hidromel Mandràgora, que també tenen una col·lectiva de 5 artistes diferents, i també se pot tastar ja, a lo millor, un hidromel i disfrutar. I
0: quina ruta més completa, Alice?
1: Has, o sigui,
0: si la gent pensa que Inca només és el dijous bo, no ha anat més errat mai.
1: No, perquè aquest cap de setmana...
0: Més, també, sí.
1: I si volen, se poden apuntar fins i tot tots els dilluns en els tallers o la visita guiada, que tancarà dia 30.
0: Idò, Alice, regidora de Cultura d'Inca, moltíssimes gràcies per donar-nos, posar ulls en aquesta nova edició d'Incart, el Festival d'Art Contemporani. Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i a gaudir d'aquesta
1: fira. Moltíssims de gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Que tingueu un super cap de setmana.
0: Gràcies, Alice. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
0: Moment per parlar amb en Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, avui d'un director que vos sonarà, perquè Oppenheimer l'heu vista i ell és el director. Avui parlant de Christopher Nolan. Molt bon dia, com estau?
3: Bon dia, com va?
4: Bon dia,
0: molt bé, molt bé. Me perdonareu, que teniu 8 minuts, vinga, va. 8 minuts per parlar de Christopher Nolan. Nosaltres hem posat, bé, jo en aquest cas he posat 3 musiquetes de pel·lis. Si les tocau, les posarem, perquè n'he posades 3, que potser en comentareu.
3: Perfecte.
0: Per què Christopher Nolan?
3: Perquè, bé, amb l'excusa que tenim un nou tràiler, no?, de l'Odissea, que, per cert, ara apareixerà que no ho provaran, però jo no l'he vist perquè no m'agrada el tema d'espòilers i tal. No sé si tu ets d'aquests que prefereixen no veure els tràilers per per anar a la pel·lícula...
0: Jo sí que m'agrada veure els trailers, però és que són molt punyeteros, hi ha trailers molt bons.
4: Hi ha trailers que t'ensenyen tota la pel·lícula, sí, hi ha trailers que no, exacte. Sí. Depèn del trailer, depèn de la producció, a vegades fa ganes veure'l i a vegades dius, millor no el veuré per si de cas, i ja aniré a la pel·lícula totalment verge.
3: Bé, jo ho estic evitant, però aniré al cinema a veure una altra pel·lícula i me posaran aquesta, és a dir, que no és molt útil. Però
0: a vosaltres no vos agraden veure els trailers, no?
3: Si puc evitar-ho...
4: Jo, per lo general, no els se sol veure.
0: Ja. Jo sí, per veure si m'agradarà anar a veure aquesta pel·li.
4: Sol funcionar així, els trailers, sí.
0: Sí, clar, però això és molt comercial, això és molt d'usuari pla, no?
3: No, però bé, és que és motiu per els que existeixen. Sí, i té sentit, i sobretot per aquestes grans pel·lícules, perquè tenim un nou trailer de l'Odissea que ens dona l'excusa de xerrar un poquet de Nolan, però fent referència a que aquest estiu tornàvem a tenir un gran estrena de Nolan, que és el nostre gran exponent d'estrenes estiuencs, dels blockbusters estiuencs.
4: Dels blockbusters, aquesta figura que en els anys 70 va néixer en pel·lícules com El Tiburón, com El Tiburón, com El Exorcista...
0: Sí,
4: El Exorcista, Star Wars, totes aquestes pel·lícules que a partir del 75-77 van començar a generar unes taquilles espectaculars, també que anava de la mà de les noves multisales de centres comercials, no? Tots pensàvem en els anys 80 i aquesta nova manera de veure el cinema a les sales, i que, efectivament, el màxim exponent avui en dia és en Christopher Nolan i les seves produccions.
3: Clar, és un poc l'actualització, és que ha dit Tiburón, no? Però Spielberg, no? Era el gran director de blockbusters que duen a tothom a veure la pel·lícula i com dèiem, Tiburón, però E.T., Jurassic Park, i tots els seus grans títols que feien que tothom anigués, no?, aquestes imatges mítiques de les escoles quilomètriques, fent voltes en els carrers, i com dèiem, el nostre Spielberg en aquest sentit del segle XXI és en Christopher Nolan, i té molt aquesta tradició d'estrenar els estius.
4: Efectivament, sol ser algo... Són les dues finestres dels blockbusters, l'estiu i el Nadal, no? Perquè si gent sol anar de vacances, aquí és veritat que a Mallorca i a Espanya en general no som molt d'anar al cine amb estiu, perquè tenim altres activitats recreatives, com anar a la platja o anar d'excursió.
3: Si fa bon temps.
4: Efectivament, fa bon temps, i no, a gent no li agrada ficar-se dins una sala de cine. Però altres nacionalitats i altres puestos sí que van molt en el cine durant l'estiu. I realment, en Christopher Nolan s'ha assegurat que totes les seves estrenes siguin una gran estrena, siguin un blockbuster, amb tres clàusules molt importants que tenen el seu contracte amb Universal, que són que la seva pel·lícula ha de tenir exclusivitat de cines durant 100 dies, és a dir, no pot anar a plataformes abans de 100 dies. La segona és que la productora en la que ha firmat no pot estrenar ni 3 setmanes abans ni 3 setmanes després cap pel·lícula, o sigui, no té competència interna, només pot ser pel·lícules externes, i segon, ha firmat, ja no només amb la seva productora, sinó amb les sales d'IMAX, aquestes sales de grans pantalles i sons que t'envuelven i tal, té firmat un mes d'exclusivitat. És a dir, qualsevol pel·lícula que s'estreni durant aquella època no podrà veure-se a IMAX, només se podrà veure a l'Odissea.
0: Jo m'he quedat amb aquesta història, és a dir, l'Odissea o qualsevol pel·lícula que el director sigui en Christopher Nolan, si fa manco de 100 dies que està en els cinemes, no la cercau a una altra plataforma perquè no la podreu trobar.
4: Efectivament.
0: Bé, ja això d'últim añadido no és?
4: No, no és.
3: Ell sempre ha estat molt defensor, no?, de que el cinema s'ha de viure en el cinema, això de... els memes aquests d'una persona veient una pel·lícula, ja no en el mòbil, en una Game Boy, i posant, así lo querría Nolan, no? Ell sempre ha defensat que és la gran experiència i que és com han de veure les seves pel·lícules. No només ell, han tingut estrenes recents. Jo me'n record quan la darrera de Mission Impossible començava amb un vídeo d'en Tom Cruise donant les gràcies perquè aquesta és la manera de veure les pel·lícules que ells fan, no? Aquests grans productors, directors, actors de Hollywood que entenen la importància de les sales, i en el cas de Nolan també de les sales IMAX, perquè ahir va ser el gran impulsor, no?, i propulsor de rodatge en format IMAX en els cinemes. La primera vegada que s'utilitza és en El Caballero Oscuro.
4: Efectivament, de fet, totes les seves pel·lícules després han vengut en IMAX. Ell és un director que promou l'imatge IMAX, o sigui, vull dir, des de la perspectiva de la composició d'imatge, de com transforma la història a partir de l'imatge...
3: Per això són pel·lícules més grans que la vida, perquè les imatges te passen per damunt.
4: Efectivament. I ell, de fet, la gran defensa que va fer de veure les pel·lícules en els cines va ser a partir de la pandèmia. Ell va estrenar Tenet, que va ser realment la gran estrena que va tornar a la gent en els cines, que la gent ja li costaven anar als cines, amb Tenet. ell va exigir que efectivament no s'anés a les plataformes com s'anaven totes, perquè en aquella època Disney estrenava directament a la seva plataforma, tenies Netflix que ja estrenava també a les seves plataformes. Diguéssim que la indústria estava anant cap a un costat que a Nolan no li agradava i a partir d'allà va afirmar que efectivament totes les pel·lícules havien d'estar 3 mesos a sales.
0: Teniu un minut per recomanar l'Odissea sense fer spoiler.
3: Bé, jo crec que no l'han de recomanar nosaltres, no? És la pel·lícula, per això hi ha dues finestres d'estrena de cinema de blockbuster, l'estiu i el Nadal, i moltes vegades passa que, tot i que no, la gent igual va que dues, tres vegades a l'any en el cinema, una persona normal, dèiem, una de les pel·lícules...
0: I d'aquesta és la de veure.
3: És que serà una de les pel·lícules que veurà. No és tant l'ha de veure, sinó és que segur que la veurà.
4: Segur
3: que
4: veurà.
0: Quantes vegades a l'any aneu al cinema, vosaltres?
3: Buah.
4: Moltes. Sí. No les comptàvem, moltíssimes.
3: Sí.
4: No, més, no. Més de...
3: Decenes, no?
4: Sí, sí.
3: Sí.
4: Més jo de... Va... Jo vaig no sé si arribarà a 700, però 50, ai. 60, 70 segur.
0: Ai, jo vaig ser culpable. Jo vaig unes 10 i m'apareix... No.
3: Bé, i no, cada vegada és més restrictiu el tema dels preus per anar-hi, sí. És a dir, que ho entenem.
0: Molt bé. I doncs, us queda un minutet per dir que digueu el que vulgueu.
3: Jo m'he quedat amb ganes del tema de Cimax, de dir la data, no? La primera vegada que se va rodar amb càmera Cimax per cinema va ser El Caballero Oscuro. N'hi existien tres càmeres en el món.
0: De Batman,
3: Cimax.
0: Aquesta.
3: Sí, sí, sí.
0: Me va Batman. Encantar.
3: Jo també, la del Joker. Sí. Hi havia tres càmeres en el món. Una la va rompre fent el rodatge del Caballero Oscuro. Jo no sé quina va ser la multa, però no va ser barat.
4: I com últim missatge, pues, lo que han dit, que si gent veient al cine, que disfruti l'experiència cinematogràfica, que és una experiència col·lectiva, amb una sala fosca, amb un so adequat i amb una imatge que toca.
3: I que mai no serà el mateix que a teva. No pot ser.
0: Dunkerque, vos va agradar?
3: Moltíssim.
4: Gran moltíssim.
0: I de podem acabar amb aquesta cançó, música de Dunkerque, que tens a la darrera, és el número 3, per en Lluís. Nosaltres tornem quan siguin demà a les 9 des de matí amb 3 hores de programa. Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres, Sergio i Mateu.
3: A vosaltres, com sempre.
0: I la setmana que ve més i no sé si millor. Gràcies.
2: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Notícies d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim en manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 9 de maig, avui el programa abordarà un problema que pateixen moltes persones, l'insomni. Xerrarem sobre un grup de treball per posar-hi remei a nivell del sistema sanitari públic, però també amb un expert, com és el doctor Fernando Ramos Argüelles, especialista en neurofisiologia. Si teniu insomni, avui vos donarem les claus perquè sempre amb els consells del nostre expert i en rigor podreu posar-hi remei. També celebrarem el Dia Mundial de les Comares, que és el 5 de maig. A les nostres illes hi ha 287, i en dues d'elles començarem en uns instants sobre les seves reivindicacions, sobre les seves funcions i també, per què no, pels seus reptes. Serem, a més, a Eivissa per celebrar que infermeres de l'àmbit familiar i comunitari han acabat la seva formació i, a més, han apostat per quedar-se aquí, fer feina a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, i també s'ha de celebrar que siguen capaços de retenir talent. Són un dels temes de portada, però evidentment n'hi ha més en un programa Vida Saludable que comença aquí i ara. Benvinguts. Comença aquí la sintonia del repàs informatiu de la setmana i volem xerrar del Dia Mundial de la Comare. La comare, una especialitat infermera que és una figura capital en els naixements als centres hospitalaris. Cada 5 de maig se'n celebra, de fet, el Dia Mundial. Laura Calafat, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres fidels oients que volen sentir el programa que promou un estil de vida saludable. Efectivament, d'ençà de l'any 1992 als Països Baixos, se celebra el Dia Mundial per visibilitzar la tasca vital que realitzen les comares en la salut de les dones, els nadons i les famílies.
2: A les illes, com dèiem, hi ha 287 comares col·legiades, segons ens ha indicat el Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Balears. Enguany, el lema del Dia Mundial és 1 milió de comares. Recorden que comares és una infermera especialista en infermeria obstètrico-ginecològica. La seva funció va molt més enllà d'assistir en el moment del part. És la professional de referència per a la salut sexual i reproductiva de la dona al llarg de tota la vida.
3: Fa un seguiment de l'embaràs, del control gestacional, una educació maternal i identifica possibles complicacions per derivar la dona als obstetres si cal. Fa un acompanyament integral durant el part amb un monitoratge i assessoria a la gestió del dolor i el postpart. Per celebrar el Dia Mundial de les Comares ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Irene Sabín, comare de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Irene. Benvinguda a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
4: Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
3: Ho hem explicat una mica, però per què es celebra cada 5 de maig el Dia Mundial? Té el reconeixement que mereix per part de l'OMS?
4: Pues mira, lo habéis introducido bastante bien, ¿no? Y es que cada 5 de mayo celebramos el Día Internacional de la Matrona para visibilizar y reconocer ese papel esencial que tenemos.